0: queda gent encara molt major, per exemple, mon pare, 86 anys, però n'hi ha un salt generacional i estic jo al mig, diguem-ne, però sí. Després n'hi ha gent molt jove, com Raquel, el seu home, i gent que encara més jove. Que està...
1: És a dir, que el teu home és el president, t'anem a dir.
2: Sí,
1: president.
2: Exacte, sí, sí.
1: Molt bé. I
2: queda tot en casa.
1: Correcte. Anem a... Bueno, en els pobles menuts, igual que el meu, moltes coses queden, són bandes familiars.
0: Sí, sí, sí.
1: N'hi ha altra,
0: sí, sí.
1: És que no n'hi ha més. Escoltem este pas doble i jo vull saber qui va ser Emília Martín, perquè tot el que heu gravat tindrà un significat i està este pas doble.

0: Raquel, sí. Molt bonic és este pas doble.
1: La veritat que sí.
0: Emília Martín. Sí, sí. Emília Martín. Qui, sí. Qui va ser Emília Martín?
1: Pues quan te comentava com se va originar la banda, el retor era Miguel Ángel Martín Penalba, i ell tenia molta amistat en Juan Torregrosa, que va ser el primer director i el que va portar, diguem, pues, tots els instruments, i va fer un poc d'espentar per a que feren la banda d'Alcoletxa. Mm. I Emília Martín era la germana del retor de Miguel Ángel Martín. Entonces, bueno, tenia molta amistat i li va dedicar un pas doble a Emília. I la veritat és un paso doble que s'ha tocat molt, té un solo de clarinet molt, mm-hmm, molt xulo i és que és molt agradós d'escoltar.
0: Bueno, abans d'acabar, perquè el temps passa molt, molt, molt ràpid, què significa per a vosaltres formar part de la Societat Musical Cultural d'Alcoletxa? Xavier, comença per Xavier.
2: Doncs, pues un orgull, la veritat, poder estar en una societat així, en un poble tan xicotet, poble, el meu poble, jo no vaig néixer allí, va ser un pare, però jo quasi que vaig començar a tocar el clarinet per culpa de veure passar la banda pels pobles d'Alcoletxa.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Arran
0: sí,
2: d'això, sí. I de veure com tocava la gent del clarinet, que és el meu instrument, vas començar a estudiar i he continuat allí.
0: Raquel, quin és el teu instrument? No t'ho ha preguntat.
1: Jo clarinet, en la banda.
0: També.
2: També, també.
0: També. I per a tu, què significa formar part de la Societat Musical Cultural d'Alcoletxa?
1: Pues és que per a mi la banda d'Alcoletxa sempre ha sigut tradició. Vull dir, jo l'he viscut en casa, el meu abuelo estava també en el règim en Vizcaya d'Alcoi, mm-hmm, arrel d'això va conèixer a ma abuela. El germà de ma abuela era uno dels fundadors. Ma abuela sempre ha dit que ja també volia tocar, però com era dona li digueren que no podia ser. Mm. En aquelles coses les coses anaven molt diferents.
0: Sí, sí, sí.
1: I després, pues, bueno, m'ha casat en un membre de la banda, entonces pues, al final tot queda en família, i crec que apostar per la banda d'Alcoletxa sempre és algo segur en el poble.
0: I si hagueren de dir en una paraula o una sola frase, que és per a definir què és la Societat Musical Cultural d'Alcoletxa en una paraula o en una frase?
1: Jo crec que diria sentiment.
2: Sí, emoció, sentiment.
0: Jo vos
1: parlem molt de carinyo de la mà.
0: Sí, jo vos desitge que no se'n veniu mai avall, que lluiteu, que és complicat, i més en els pobles menuts, perquè tot naix d'una escola, no? I és complicat, si no n'hi ha xiquets i xiquetes, és molt complicat. Però jo vos animo a que no decaigueu, que el diumenge que ve segur que vos dona moltes ganes de fer banda, que és el que importa. Dime, Xavi.
2: Jo volia, abans de dir res, perquè ja no ho dirà, però fer un reconeixement que aquestes bandes aguanten perquè n'hi ha gent que passa al davant i la suporta. I en este cas és clarament Rubén i Raquel, són els que tiren endavant la banda i quan no estem els demés estan ells sempre. Per tant, volia fer-los un reconeixement que se sàpiga.
1: Gràcies per la part que me toca, però bueno, fem la veritat en moltes ganes, en molta il·lusió i per això, perquè volem que la banda es mantinga, que no es perga, ni han... pensem en els fundadors, no? Quan s'enxuntaren en el 1951, arribar a 75 anys i que... per no tirar-li un poquet de ganes i un poquet d'esforç que tinga que perdre alguna cosa.

0: o aixinant tant de valor, pues...
1: Ja ho crec.
0: Pues bueno, sí, no ens agradaria que passara, per això seguim tirant del carro, però gràcies a, també a tots els que mos seguixen, perquè al final nosaltres proposem coses i diuen que sí, si dijeren que no, tampoc faríem res. Aleshores, sí, jo crec que al final és un poc conjunt de tot.
1: Correcte, estem escoltant...
0: El carro va molta gent.
1: Sí, estem escoltant ja Ramon Petit, de Francisco Carchano, una marxa cristiana que es dona força, i jo, encara que siga el cognom Petit, vosaltres sou grans.
2: Molt grans. Sí,
1: molt grans, perquè una banda en un poble menut ho té més complicat, però sempre n'hi ha gent jove que tira del carro,
2: sempre,
1: no?
2: Sempre.
1: Moltes gràcies, Raquel, moltes gràcies, Xavi, per saber d'esta banda de 75 anys de la Societat Musical Cultural d'Alcoletge. Moltíssimes gràcies als dos.
2: Gràcies.

0: L'estiu també és temps de formació musical i un dels cursos més consolidats és per Fogoig, les jornades musicals dedicades al Fogot. Este 2026 han celebrat la 10a edició a Tavernes de la Vall Digna, reunint joves fagotistes d'arreu del territori per a compartir una setmana d'aprenentatge, convivència i música. Classes individuals i col·lectives, tallers de construcció de canyes, loteria, consciència corporal i classes magistrals amb professors de reconegut prestigi han convertit un any més per Fogoig en un punt de trobada imprescindible per als estudiants i professionals d'aquest instrument. Avui, a Fent Banda, coneixerem com ha sigut aquesta 10a edició i quins són els objectius d'un projecte que continua creixent any rere any. I per a parlar de Per Fogoig i del Fogot, jo tinc ací a 4 fagotistes de renom. Tinc a Quico Torres Franco, professor de Fagot al Conservatori Professional Mestre Verde Carcaixent. Bon dia, Quico.
1: Bon dia, Imma.
0: També tinc a José Antonio Cremades Talents, professor al Conservatori de Belluters. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Salvador Vidal Calzada, també és professor de Fagot en Conservatori. Bon dia.
3: Bon dia.
0: I també tinc a Vicente José Palomares Gómez, que és Fagot en l'Orquestra Nacional d'Espanya. Bon dia.
4: Bon dia, Imma.
0: I si tinguem els dibuixetges que us diuen, en què s'assemblen i en què no s'assemblen, no? Les diferències i les semblances. Els 4 són de Tavernes de la Vall Digna. I ara aneu a explicar-me quants fagots hi ha a Tavernes de la Vall Digna. Vicent?
4: Bueno, jo crec que som 13. En aquest moment són 13 fagots. I bueno, en teoria seríem 14,
0: sí,
4: perquè el primer fagot que va llaure a Tavernes va ser el pare de Quico, Quico pare.
0: Que toca el tenor ara, no?
1: El baríton, sí.
0: Ah, el baríton. Encara, encara.
1: Encara, encara, sí.
0: Jo vaig a dir-vos una cosa. Abans, no sé, m'ha vingut ixa lluma a mi al cap, la lluma al cap. I sí que, no sé per què, els músics que toquen instrument de ben fusta, com és el saxo, o el fagot, no ho sé, per l'embocadura, o el clarinet, duren més anys tocant.
1: Pot ser.
0: Sí, perquè ton pare quants anys té?
1: 84, no farà un any.
0: Sí, sí, sí, sí. No sé, no he coincidit amb molta gent que toca la trompeta en 90 anys, o el trombó, o la tuba, o en 85. No n'hi ha tants, en canvi, saxos, clarinets.
1: Sí, això sí.
0: Però anem al fagot, anem al fagot.
1: Sí.
0: Anem al fagot. Jo crec que sereu el poble on més fagots hi ha. I sobretot professionals, perquè professionals en teniu molts.
5: Tots.
4: Tots.
5: Menys dos.
0: Tots. I com és que n'hi ha tant de fagot en Tavernes? I, per exemple, en el meu poble no n'hi ha hagut mai cap. És que jo

0: jo flipo en totes aquestes coses.
1: Em fa l'àvia.
0: Estarà un poc Jassalà, que està proper de la mar, eh?
1: A nivell històric, l'únic que ho pot dir és Vicent, que és el segon, el segon fagot.
2: Pues la veritat és que jo crec que és un procés que ha vingut així. El primer fagot que vaig veure va ser Quico Pare, i que me recordo que tocava en el fagot francès,
0: sí,
2: fagot sistema francès. Després compraren un altre fagot sistema francès i me'l donaren a mi, que jo tocava el clarinet.
0: Ah, tu no vas començar en el
2: jo
0: fagot?
2: No, jo vaig començar en el fagot, en el clarinet, als 9 anys.
0: Sí. I com va ser això de canviar?
2: Pues no sé, un dia va vindre mon pare i em va dir, el mestre ha decidit que van a donar-te el fagot i que aniràs a estudiar al Conservatori de València.
0: Ho van acertar, no? Com tenien eixa visió?
2: No, però jo no volia. O sea, jo quan el portaren a casa, jo vaig dir que el tornaren, que jo el fagot no el volia.
0: Però
2: a mi em costava molt anar, perquè jo, els meus amics, ningú tenia res que veure a la música. I, clar, quan tots es quedaven jugant a futbol, jo me tenia que anar al solfeo, tenia que anar a...
0: Clar, tens que anar a classe.
2: A instrument, entonces jo no volia anar.
0: Aleshores, Quico, ton pare, va ser el que va començar...
3: El pionero, sí.
0: En el fagot.
3: De fet, després mon pare, recorde que tocant Vicent i mon pare ja em posava a mi el fagot a les mans. Jo no arribava ni a dos dits, perquè jo tenia 7 anys.
0: Quan tu començaves, per exemple, 7 anys, ara n'hi ha diferents medides de fagots, però quan tu començaves estava en tot
3: no,
0: això.
3: No, estava el fagot francès
0: i el
3: sistema alemà, però que així ni el coneixíem.
0: I tu ja vas agafar, seguint menut, el tamany real.
3: Sí, jo agarrava... Què podia parar? Un dit, pues un dit. Què podia parar? Dos?
0: Do, re, mi, fa, sol.
4: Que ho expliquen totes, perquè toquen en un tros de fagot. M'imagino que no tocarien en tot el fagot quan es comencen els xiquets.
0: Però sí que n'hi ha més menús, no? Jo sí que
3: sí, ara n'hi ha diferents tipus de fagot,
0: de no sé què, massa ajustades...
3: Ara n'hi ha molt.
0: Sí que jo he anat allà per fagots i que he vist que millor no tenen la campana, no sé, la raó ni res d'això, que ho lleveu i...
2: Jo crec que també en aquesta època hi havia molta gent que com jo, que vaig fer 2 anys de clarinet, hi havia gent que tocava el saxo, tocava el clarinet,
0: sí,
2: i canviar. Entonces, molts començarem als 11 anys. Jo el fagot vaig començar als 11.
0: Sí, això sol passar. Començar un instrument i després canvies un altre instrument.
2: Els meus companys de l'orquestra començaren en un altre instrument.
4: És que jo crec que fa uns anys també depèn de com era el xiquet. Li se donava un instrument o li se donava un altre instrument. No, avui en dia els xiquets
0: sí,
4: trien l'instrument que volen.
0: Perquè tu estàs dient és veritat.
4: Però antigament el xiquet
1: antes
4: que era un poc...
1: Clar,
4: el xiquet
1: triava.
4: Que era un poc més això gran o el que fora, doncs este xiquet tocarà el fagot o sí, este xiquet tocarà la
3: tuba. I també la visió del director de la banda també feia molt.
1: En tavernes no es triava.
0: A tu te'l van donar?
1: A mi no me'l van donar.
0: T'agradarà o no?
1: A mi em van tindre enganyat tot un any. Eduardo Arnau, el mestre... me'l va tindre enganyat a mi personalment tot un any, la
0: perquè...
1: trompeta.
0: Ah.
1: Jo era un enamorat, sóc un enamorat de la trompeta, i allà en tavernes, jo me'n recordo, en la meva època, que feien una exposició de tots els instruments que n'havien adonat. I anar cridant-nos un per un. Entonces, José Antonio Cremades, jo em alce per la meva trompeta, i fa, diu, això, el fagot, diu. Dic, no, mestre, jo sóc la trompeta. El fagot tot en va a casa.
0: La veritat que a Cremades li anava la trompeta, eh?
3: No, a Cremades li va tot.
0: La veritat.
1: Em va donar el fagot i me'l vaig deixar.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè em tiraren del conservatori perquè anaven al fagot francès.
0: Quan anaves allí?
1: Clar, jo vaig començar...
3: Això és una altra història.
1: Primer i segon...
0: Espereu-se, tu digues començar en València?
1: Jo vaig començar en tavernes.
0: En tavernes.
1: Primer mestres meus van ser Vicente Palomares i Julio Pallàs.
0: Uh-huh.
1: I a l'any...
0: Vicente Palomares és el que tenim
1: Gómez,
0: ací.
1: Gómez, claro, que tenim aquí.
0: Series molt jove,
2: eh? Jo tindries 15 o 16
1: anys. Pues,
0: clar,
1: però eren els únics que tocaven el fagot allí. Uh-huh. Estaven ell i tal. I a l'any següent me'n vaig anar a València. I només he entrat per la porta, en la maleta, en si no en recorde jo, que don José Enguidano, ja tinc ací algú de tavernes. Jo, com era valentet, dic, ostres, jo què he fet? Encara no he fet res. El primer dia que xafe. el conservatori. La ja, ja li vaig dir a Julio que no volia tornar a
3: la
1: vore.
3: La raó és que nosaltres havíem passat abans.
2: Claro.
3: Entonces, com nosaltres ja havíem passat abans...
2: Jo en francès, tu també, i Julio.
3: I Julio també, entonces... Quan, a nosaltres ja es pensava que érem els últims i no, hi va vindre més gent.
1: Vam anar jo i Paquito.
0: A veure, jo crec que la cuna dels fagots la teniu allí a Tavernes perquè vosaltres no teniu la problemàtica, per exemple, el fagot és un instrument que tinguem que cuidar, que tinguem que donar-li visibilitat.
3: Molta, sí.
0: Per a que els xiquets, per exemple, les xiquetes en les escoles de música o en els conservatoris l'agafen.
4: Sí, sí, avui hi ha un problema real en l'alumnat de fagot, perquè són instruments un poc desconeguts i que moltes voltes la visió que es té d'ells és un instrument car, difícil de tocar, en quan avui en dia crec que no és molt diferent a altres instruments.
0: És, i damunt és un instrument que té fàcil accés, perquè normalment els conservatoris sempre, abans de comprar-lo, deixen el fagot a l'alumnat. O les escoles de música deixen el fagot per a que...
1: O l'alquiler, que antes no existia això.
0: Correcte. No. Abans de comprar. Però sí que és veritat que és un instrument car, eh?
3: Nosaltres, per exemple, gràcies a la societat musical, vam poder començar els estudis de fagot. Nosaltres no haurem tingut possibilitat de comprar-nos un fagot. És que no venen a punt ni on se compren. I gràcies a la societat, pues, que va anar comprant fagots, nosaltres pues, sí, vam estar... no sé, d'alguna manera tocaix per la vareta.
0: Doncs anem a escoltar ja un grup de fagots, un grup prou grandet de fagots, perquè en el 2016 va néixer un curs que s'anomena Per Fagots. Escoltem.

Esteu escoltant Libertango per un grup de fagots i escoltant este Libertango ara farem una xicoteta pausa perquè és el moment d'obrir una finestra a l'actualitat amb el butlletí informatiu de les 9 del matí, però no se'n vagin perquè tornem de seguida i seguim parlant del fagot i del curs de per fagots. Així que tornem en uns minutets.

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina, per estar al teu costat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
2: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
3: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
1: En Apunt Ràdio.
4: Front a una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar. Evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
5: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
7: De tu a tu.
8: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
9: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. Apunt Ràdio. De tu a tu.
10: El nostre so en fem banda.
11: I ja tornem a estar així, parlant del Fogot, del curs de Per Fogoig, amb Quico Torres Franco, amb José Antonio Cremades, amb Salvador Vidal Calzada i amb Vicent Palomares. I estaven comentant que realment Tavernes de la Valldigna és un pioner en l'instrument del Fogot, perquè realment és un instrument que, diguem, tinguem que cuidar, tinguem que promocionar per a que els xiquets i les xiquetes agafen este instrument tan necessari dins d'una orquestra, dins d'una banda, i resulta que en Tavernes de la Valldigna anem a dir que no vos sobren fogoix, però sí, falten en altres llocs.
12: Sí, efectivament, el dones compte quan vas a altres bandes a tocar que no n'hi ha fogoix. Una banda de 60, 70...
11: Te recordes que jo vaig quedar fa uns mesos?
12: Sí,
11: perquè
12: sí.
11: M'havien quedat d'una orquestra, sí, sí, buscant fogoig, i no trobaven. No trobaven en ningú lloc fogoig.
13: Perquè no sabeu buscar.
11: Home, jo vaig dir, a Tavernes de la Valldigna.
12: Ahí sempre n'hi ha algú.
14: Ahí sempre n'hi ha.
11: Sí, sí, sí, sí, em va quedar una orquestra i va dir, què necessitem? Fogoig. Bé, estaven escoltant el Libertango, i en el 2016 vos socorro.

curris? Qui va pensar? Anem a fer un curs per a fagots, per a alumnat d'instrumentistes de

0: palos referents al fagot. Talles de canyes, masterclass, grup de cambra específic de fagot, loteria específica de fagot, i jo posarem en pràctica, i la veritat és que ja portem 10 anys i en il·lusió de fer-ne 10 anys més.
1: I sempre ple de fagotistes?
0: Sí, sí.
1: Perquè, per exemple, enguany, quan n'hi haven? Enguany, que vaig anar i vos vaig veure, quants n'hi haven allí?
2: 15, no? Entre 13 i 15 era exactament d'alumnat.
1: Sí.
0: De tots els nivells.
3: En la trobada més.
2: Sí, clar, sí, sí, sí, l'últim dia sempre som més, perquè ve gent de convidar i...
1: Sí, però cregueu que el fagot encara avui en dia és l'instrument que és un gran desconegut?
3: No.
2: No crec que siga desconegut.
4: Jo crec que des del món de la música no, però fora del món de la música tot el món pot conèixer el que és una trompeta, un clarinet, un saxo.
1: Perquè es veu,
4: però
1: més,
4: el fagot...
1: No? N'hi ha un solo orquestral que en una pel·lícula que es deia Fantasia, de Disney, van agafar aquest fragment, que era l'aprenent de bruixot, i ara el reconeixereu, l'instrument. Jo crec que aquesta melodia és molt coneguda.
0: Anem a veure, el fagot és un instrument molt versàtil.
1: Jo dic que el fagot és el guasón de la...
3: El pallasso de l'orquestra.
1: No, el pallasso no. El pallasso no és la paraula, però sí un cachondo, no? Perquè té aquest toc de còmic, no? De burla, d'aquest timbre, no? Això és Fantasia.
0: Sí.
1: És quan tens xiquets, jo tenia les meves filles menudes, Fantasia, la posaven ahí, estava el timbre reconegut del fagot.
2: De fet, la pel·lícula comença en la consagració de la primavera.
1: Sí,
2: que
1: igual,
2: és el solo de
1: igual.
4: Doncs aquest mote hi hauria, jo crec que hi hauria que llevar-lo.
1: Ah, molt bé, jo el lleve quan...
4: No, llevar-lo, perquè si mires bé en el repertori que hi ha...
1: Sí, veritat, és, per exemple, si jo estic pensant ara en Mahler, en la novena de Mahler...
4: No, però si es comences i tires enrere en la música, te'n vas a la música barroca, és
1: sí.
4: La part de les greus...
1: Avisem, vaig a donar-li la raó,
4: Sí, perquè sempre... jo crec que tot el món va al tòpic el guasón, el divertit, i dins de si mires el repertori que hi ha, hi ha quatre coses.
1: Sí, però segurament que siga, per exemple...
4: N'hi ha solos molt melòdics.
1: En Pere i el Llop, que crec que és el vuelo.
4: Uh-huh. Sí,
1: i entonces sí, el vuelo ahí renegó, no? Que està ahí renegant, dice. Uh-huh. És que veritat el que diu Quico, és versàtil, i n'hi ha clar. Que la gent saber més enllà, anem a llevar això de que és el guasón i...
4: Sí, però agarra la quarta de Tchaikovsky, agarra el bolero,
1: no, està dit la novena
4: agarra la música barroca, Vivaldi, no té res que veure
1: veritat que sí, no tinc quasi res d'això perquè tinc els àudios de Perfagot, però la veritat que sí. Comenceu fa exactament 10 anys, i ixe primer any, qui és el que estava dirigint? És a dir, al sentit Libertango.
0: Sí, estava Rafa Garrigós.
1: Ah, Rafa Garrigós,
0: sí.
1: Era el de Libertango.
0: La idea sempre ha sigut, pues, que algun director o directora passara a dirigir-nos, que mos coneguera, que se ho passara bé nosaltres i que disfrutara del fagot. El primer any, pues, va ser Rafa, perquè el teníem allí en la banda.
1: Sí, va estar allí.
0: El teníem allí en Tavernes, i li ho proposarem, i el xic encantat de participar.
1: A mi m'agradaria nombrar a un gran músic que vau tindre, Arnau Moreno, que possiblement siga ell també un dels precursors del fagot, no ho sé, perquè va ser un mestre que vau tindre i que va fer molt per la banda, no?
0: Sí, Arnau, el mestre Eduardo Arnau, ell, per exemple, va ser el que li va comentar a mon pare: Quico, tens que agarrar el fagot. I mon pare es va quedar a quadros, perquè mon pare, el fagot, jo toco el saxo. I, de fet, pues, li compraré un fagot francès, li el passaré i dir: el tens.
1: I com sabien, aleshores, en eixa època, un mestre que estava allí ensenyar-te a tocar el fagot?
3: Era Arnau.
1: Perquè sabien, ensenyaven a tocar el saxo, el clarinet, sabien
4: Però ell donava classes a...

0: A tot el món.
1: A tots.
2: Trompeta.
0: Donava classes a tot
1: el primer món. Llibre de fagó que vaig tindre jo me'l va fer ell.
2: Ah, sí?
1: Que encara el tinc.
0: Donava classes a tot... Ell estava des de les 6 del matí fins a la 1 de la nit.
2: Jo sé el que pensa, Vicent, que tu vens del clarinet, que ja té una canya, una llengüeta, i et compliques més la vida en dos llengüetes.
1: En Pinos de Roma. Agarra el fagot en enero i en... I en juliol el certamen en Pinos de Roma.
2: Això és així? Va ser així, Vicent?
1: Pràcticament.
0: Sí, tocàvem, Julio i jo tocàvem. Me recorde que mos canviàrem les veus. Però jo feia tercer de fagot, jo feia tercer i Julio primer.
2: Quan te va enganxar el fagot? És a dir, primer no volies, però després va haver un moment que tu vas dir...
0: Per això que els pares diuen, pues n'hi ha que tocar el fagot, pues es toca el fagot, i clar, i pues en un disgust... com el que tenia, pues, a València, i vaig començar les classes en Enguídanos, i de repent pues, vaig veure que tot m'anava bé, que tot era... que trobava facilitat per a tocar. I, bueno...
2: Tanta facilitat que està en l'Orquestra Nacional.
3: Quasi no. Quasi
0: no. No, quan comences a tocar un instrument i veus que el funciona bé...
2: Sí.
0: I, bueno, anarem passant els anys i al final dius com el funciona bé, doncs ja penses en dedicar-te a la música.
2: Clar que sí, clar que sí. Jo crec que és com tots que estem així, no? Comencen així i ja veuré què és el que passa. Seguim en la segona edició que estem escoltant un arranjament de Paquito el Chocolatero 2017.

0: Paquito el Chocolatero, a veure, tot el professorat que està donant classes allí en Perfagoig sou fagotistes de tavernes o ve gent d'altres fagotistes per a donar classes?
1: La majoria són de tavernes.
0: Per exemple, Manolo també ha anat ahir.
1: Sí, hem tingut la col·laboració de companys que, mm-hmm. que han vingut a participar de la setmana fent uh-huh. classes de cambra, i però la majoria són professors de criats en taverna.
0: I el perfil de l'alumnat, és a dir, des de quina edat poden anar allí, perquè ara mateix hem acabat, en juliol vau fer esta desena edició, ara ve la onzena a l'any que ve. Quin és el perfil d'alumnat que volem?
2: Pues el perfil d'alumne que... A veure, tenim alumnes de tots els nivells, des d'alumnes que estudien elemental, alumnes que estudien professional, i inclús a vegades tenim gent que està estudiant un postgrau. Però principalment crec que està més enfocat a xiquets que estan començant i fent el professional.
0: Esta segona edició crec que el que dirigia era Cremades.
1: El mestre Cremades.
2: Sí.
0: El mestre Cremades.
2: Sí.
0: Ja fa algun any, ja fa 9 anys enrere. I l'alumnat que va allí, tots són de la Comunitat Valenciana o també venen d'altres llocs, d'altres comunitats que s'entenen que n'hi ha un curs de fagoig que es fa a tavernes de la Vall d'Igna?
1: Sí, hem tingut alumnat d'Albacete, del País Basc...
2: De Catalunya.
1: De Catalunya... No sols és de la Comunitat Valenciana, venen d'altres llocs.
0: Esta edició, per exemple, teníeu de Múrcia, crec que era, no? O el que ballava era de Múrcia?
2: Sí, sí.
0: El que ballava el era de Múrcia?
1: Víctor... No, de Córdoba.
2: De Córdoba, això.
0: Ah, de Córdoba.
3: Sí.
0: Va anar un fagotista que en el fagot feia flamenc.
3: Sí. El que ballava era de Múrcia.
1: El ballador era de Múrcia.
3: De Totana.
0: Correcte, correcte, correcte. En ixe curs... El que feu molt és el taller, la importància que té el taller de canyes. Com explicaríeu la importància que tenen les canyes en el fogot? Vicent, i la importància que ahir n'hi ha que tindre molta paciència perquè, per exemple, un clarinet o un saxo, les compren, hi ha una caixa de canyes, les compres, ara n'hi ha de plàstic, però... en els fagots, en els oboes, la importància que té este taller de canyes?
4: Pues és el, com el que va amb moto, si la moto no funciona no pot anar.

0: és un símil. En la canya és igual. O sea, tens que tocar en una canya que el deixe tocar, que estigues còmodo, que el deixe fer coses.
1: I canyes, per exemple, aquestes canyes de quin tipus de fusta té que ser, de canya?
0: És canya de la que pugues trobar per ahí. Per
1: és a dir, que és canya de la que pugues trobar, que se n'aneu a caminar, per exemple, vegeu un canyar...
2: A la vora del riu.
1: Sí? Sí. No la teniu que comprar, és a dir, és que tu
3: no,
1: vagis...
3: No, a veure...
0: Sí que és, depèn, clar,
3: depèn. Comprar-la es compra, però que és el mateix tipus de canya que el que veiem per ahí.
1: És a dir, té la seua part de manualitat.
4: Sí, perquè... sí, primer la canya té el seu procés de secatge i tot això, i després ja té el seu procés de muntatge i després lo definitiu que pite.
1: És a dir, com un pernil.
4: Exacte. Hasta que no l'obris no saps com funciona.
1: Que quan l'agafeu, per exemple, que se n'aneu del riu, no? L'agafeu, primer es té que secar, deixarà secar.
0: Clar. Uns anys, per lo menos un parell d'anys de secat.
1: Aleshores, vosaltres tindreu en les vostres cases...
2: No.
1: Algun lloc on deixar totes aquestes canyetes?
2: No, perquè avui ja n'hi ha empreses que es dediquen a això, entonces...
0: N'hi ha moltes empreses importants en el món que es dediquen a això. I les canyes, avui ja n'hi ha... Així com abans n'hi havia molt poca gent que es dedicava a fer canyes, avui hi ha molta gent que es dedica a fer canyes. No sols cultivar i vendre en tubo,
1: sí,
0: sinó que el fa la canya ja definitiva. I te la venen feta ja a arreglar i tot.
1: Jo em pregunto si això serà per a l'instrument, no? Serà un condicionant de que molta gent no vulga?
2: No crec.
0: No crec
2: perquè això la gent ho desconeix.
1: I des de que comença sap que està aquesta feina.
2: Clar. El que passa és que avui en dia, és el que diu Vicent, avui en dia, per exemple, entres en la pàgina de Zas Music, per exemple...
1: Sí.
2: El nombre, perquè també és de Perfavolls, vamos.
4: És un patrocinador d'Astre.
2: I tu li envies un correu i li dius quin tipus de canya vol, si la vols dura, si la vols blaneta...
1: Hi ha de plàstic, ja, de favor.
2: Sí.
1: Ah, sí?
2: I entonces, per això, pues, ja li ho envien a casa.
1: Seguim escoltant una tradició, que és la del Díhuit. Escoltem una sarabanda.

0: En esta edició 2018, no sé qui estava ahí al...
1: Omar Sala.
0: Omar Sala.
2: Un company de la banda,
0: sí,
2: també.
0: Correcte, saxofonista, Omar Sala. A veure, estem parlant del Fogot i vos torna a llançar la mateixa. Quins són els principals obstacles que troba un jove per voler començar a tocar el Fogot? El cost de l'instrument, la dificultat tècnica, la manca de referents, possiblement la manca de referents, perquè possiblement pugui ser això.
3: Jo crec que... No sé, jo des de València penso que el voler a la gent tocar pel carrer fa molt, i el Fogot no ix. Aleshores, jo, per exemple, els meus xiquets d'inici s'apunten perquè és l'únic que hi ha. No saben si...
0: Possiblement és... Cremades, ahí tinc raó. Falta cap al carrer.
3: Sí. L'altre dia, quan feien per Fogots amb la mar,
0: sí.
3: Una persona em va dir, diu, no sabia jo que el Fogot podia fer tantes coses. Quan va tocar el Niño, Rubén, es van quedar tots al·lucinats, no per el mero espectacle, sinó per tot allò que el Fogot podia fer. Clar, acompanyat del ball, pues, va lluir molt.
0: Home, i també n'hi ha molt de repertori per a Fogot.
3: Barbaritat. Avui en dia sí.
2: Molt, n'hi ha molt. És que molt. Sí. Quan diguem eixir al carrer, crec que el que estem dient és que toquen la xaranga.
3: Claro.
2: Perquè, per exemple, un violí tampoc eix al carrer, un pianista no eix al carrer.
0: Això vols dir al carrer?
2: Quan diguem al carrer, crec que parlem de la xaranga. La perquè xaranga. Llama molt l'atenció a qualsevol xiquet o adolescent que està estudiant música, el quan venen falles, tocarà falles.
3: Claro.
2: I també és entendible que en un instrument com el Fogot, que potser és un poc més car que un clarinet, no vas a treure-lo al carrer en falles.
4: Clar, però... per això, quan parlem de que el Fogot és un instrument guasson, justament quan hi ha cachondeo, el Fogot no està.
2: Clar, al final és un instrument més
0: pues mira, és
2: més veritat, serio...
0: Vicent, lo que estàs dient tu és una veritat.
2: És un instrument més serio del que pareix.
4: Al final...
2: Que, que sempre que escoltem en la televisió el Fogot, està fent la funció que dius tu de guasson. Sempre està fent de melodia com...
3: Però no,
0: no, però, per exemple, el començament de la consagració de la primera, que estàveu dient vosaltres, no? No té eixa connotació que estem dient ara. Per exemple, en esta sí que he ficat jo l'Aprenent de Bruixot, perquè és una melodia que és molt coneguda per la gent jove. Però realment és... I possiblement, jo no ho havia pensat des del punt de vista de la xaranga.
4: Què acabàvem tocant nosaltres... Quan sí,
3: el bombo.
2: El bombo és
1: el bombo. Sí. Okay, jo he anat a tocar a falles en el Fogot, eh? Quan era nano...
3: Home, sempre n'hi ha algú que no està bé.
1: Jo he anat a tocar en el Fogot. Imagina-t'ho.
0: Bueno, estan diguem-me que ja no queda més temps, però hem de dir que esta edició que fa número 10, quins han sigut els principals reptes que heu tingut a l'hora de fer-la?
1: Els reptes... Pues la veritat que sempre ens proposem el poder atraure coses noves, diferents, a les edicions anteriors.
0: I de cara a l'any que ve?
1: Pues igual el Fogot en el jazz també és desconegut.
0: En el flamenc també és desconegut, eh?
3: Sí.
1: Enguany, un dels reptes va ser portar el Niño Rubén, que van contactar en ell, el xic molt amablement. Va voler participar en nosaltres i de cara al curs que ve pues, ja tenim cosetes miraetes, perquè clar, tot és un procés i ara ja estem treballant en el curs següent.
0: Correcte.
1: A veure què és el que podem portar.
0: I quin consell donaria un xiquet, una xiqueta que dubta en agafar aquest instrument? Perquè és un instrument que té futur. Jo sempre dic, tindreu feina.
2: Que el prove.
1: Exacte.
2: Jo m'he donat compte, per exemple, a l'estar en diversos conservatoris, que el problema és que els xiquets no el proven. Jo crec que una vegada el proven es donen compte de que...
3: És guai.
2: Sí.
0: Sí.
1: I mola, i el Fogot mola.
2: Sí.
0: Dime, Vicent.
4: Sí, jo una de les coses que sí que faria en les bandes, que no sé si ho fan,
0: sí.
4: Jo no visc així, no sé què és el que fan, és quan els xiquets, l'any abans d'agarrar l'instrument, és que tingueren un taller d'instruments en el que van els alumnes en companyia dels pares. Sí. I en este cas, els professors de fagot mostren l'instrument, mostren com es toca, i els xiquets proven a tocar l'instrument, senten la sensació de tocar-lo, i després els pares poden preguntar què val un fagot, clar, què es pot fer en ell, quines eixides té, qualsevol cosa.
0: Sí,
4: no
0: sí,
4: que
0: sí,
4: tu
0: sí,
4: arribes i pues, que vol tocar la trompeta o pues, mira que toque este,
0: sí, bueno, és que tots volen tocar la trompeta o volen tocar el saxo,
4: per lo menos que el coneguen,
0: es que, i ja està, tenim
1: més recursos que quan entrarem nosaltres a tocar el
0: fagot. Que sí, clar.
2: Jo estos últims, clar, que... estos últims alumnes que jo tinc de fagot, ells en principi ningú volia tocar, no és que no vulgueren, sinó ningú havia pensat en tocar el fagot,
0: sí, sí,
2: però
0: sí,
2: una
0: sí,
2: vegada el proven, clar, molts se'l queden perquè i... és algo... Que...
0: I per acabar, sigueu optimistes de que el fagot serà, que cada vegada anirà més?
1: Jo penso que sí. Si no,
0: no me digues, sí, Cremades, que no, que sí, té que ser que sí.
1: Sí, és, si, no,
0: sí,
1: si no, no faríem...
0: Per a què fem tot això? Per a, claro, per a donar-li aquesta visibilitat. Sí. És així. Bé, en aquest curs feu moltes coses més, però ja no tinc entès de parlar més perquè passa molt rapidet. Jo sé que vos ha passat rapidet perquè hem estat així pues, molt a gustet. I mira, i anem a despedir en l'any a veure. I any és el que... Anem a ficar el 5, que crec que vas estar tu, Vicent. Este és el que vaig estar jo, que és la sinfonia número 5 de Beethoven. En un temps molt lento. Però sí, moltes gràcies per estar així, els quatre, Vicent Palomares, Cremades, Kiko, i verà que no vull que se m'olvide, i Salva. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu,
0: així,
1: Imma.
0: I donar visibilitat al fagot és el que n'hi ha de fer. Que l'any que ve, a partir del mes d'abril, ja estarà

0: obert el plaç per anar a la 11a edició de Perfagoig.
1: Ja anem per l'11.
0: Ara va. Passa molt temps, molt ràpid el temps. Sí. Gràcies. Molt

0: Acabes d'escoltar la reemissió de Fem Banda. Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
1: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apunt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: En cas d'incendi, procura no dirigir-te cap a barrancs o fondalades, ni intentes fugir vorera amunt quan el foc ascendís per ella. Però, sobretot, no oblides mai seguir sempre les indicacions del personal que té atribuïda la missió de vigilància i extinció.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia. Per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. Apunt Ràdio, de tu a tu.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2.
6: De tu a tu.
7: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
8: Apunt Ràdio.
9: Sempre em pregunteu el mateix. Els noms propis en València es traduïxen?
10: És de veres, és de veres.
9: La resposta és fàcil. No, no
11: possible.
12: No, no, no.
9: Tret que sigues reina, papa, princesa o sant molt antic, és el teu cas?
13: Sí. No.
9: Lorem ipsum. Els noms propis de persona, tècnicament coneguts com antropònims, no es tradueixen.
13: Vale o no vale?
14: Ah, vale.
9: És a dir, que tant si escrius en francès com en valencià, Simone de Beauvoir és Simone de Beauvoir, no Simona de Bonveure.
15: Els francesos ja els tenim aquí, ja els hem atrapat.
9: Simone de Beauvoir, el segon sexe.
16: Un, deux, trois, quatre.
9: Recordeu que heu de mantindre el nom original de la persona. Pablo Picasso no és Pau Picasso.
17: No!
9: Lady Gaga no és la senyoreta ximpleta.
17: No!
9: Bill Gates no és Guillem Portes. Però atenció, hi ha excepcions.
13: Home, pues clar.
9: Els reis, papes i sants antics sovint sí que tenen forma pròpia en valencià. Jaume I és Jaume I. Saint Jean d'Arc és Santa Joana d'Arc.
10: I és correcte!

0: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
2: Descansa la vista.
3: Què és la inspiració per a tu?
4: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
5: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
2: Obri la ment.
6: Eres creient?
7: Depèn de l'estació de l'any.
6: Con les carxofes.
2: Sí. A Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
6: Què t'ha paregut?
7: Molt bona, molt bona.
6: Ara sí que me l'espera.
8: Amb un equip de gala. Punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat. Punt a punt.
9: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
8: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
10: Toque la teua pell,
11: continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: sempre al teu costat, passe el que passe.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura.

0: Donis,
1: Fernando
0: encantado.
1: Pena. Fernando Pena, ¿cómo estás?
2: Aquí arrancando con mucha energía y muchas ganas de
1: arrancando
2: estar con vosotros.
1: Arrancando los motores. Aymar Ros, ¿cómo estás?
3: Buen día, muy bella. También está caloreta.
1: Manuel, ¿dónde está la Pico? ¿Cómo estás?
4: De maravilla. De maravilla.
1: Pletòric.
4: Claro.
1: Pletòric. Ya en l'estiuet és lo que té, ¿no?
4: Home, i el calor, el sol, quan n'hi ha, quan no n'hi ha.
1: El caloret, el caloret fa ayer, efectivament. Damas y caballeros, sumarí y comencem. Començarem en el senyor Aymar Roig, que ens va parlar de festivals. Estan de moda els festivals? No estan de moda? Quins són els més sol·licitats? Tot això en uns minuts. Veritat, Aymar?
3: Veritat. Jo crec que estaven més de moda abans. O sea, ni algún momento que
1: se ha perdido un poco, ¿no?
3: Ese boom de festivals, sí. Sobretot, bueno, el Arenal Sound, pegamos de boom, el Medusa, tots estos. Ah, jo crec que estan caient en Caraixina, encara tenen popularitat, te diria.
1: I molta, molta influència. Seguirem parlant de psicologia en Fernando Pena, cançons d'estiu i memòria emocional.
2: Vamos a hablar de canciones de verano, porque es algo que si asociamos
1: este mazo,
2: el verano con cosas, la asociamos ¿con qué? Con la playa, seguramente, con las vacaciones, para mucha gente, y por supuesto con la canción del verano. Y con el enganche emocional que tienen esas canciones de verano. Vamos a hablar un poquito hoy de todas estas cosas.
1: Al fin de eso tendremos el ranking de las mejores canciones estiuenques.
0: Sí, sí, así que ahí lo tenemos, Donis, canciones que no dejan de sonar.
1: A ver, a Chuy siempre de esta me vale, porque acabo de volar alguna cosa por ahí.
0: Por supuesto.
1: No, sí, sí, sí. Bueno, le parlen de cine y de sagues de estiu.
4: Sí, Manu. Señor, no, películas de estiu, películas que les veus y vamos, t'alegren el cor porque recordes el estiu, recordes quan tu eres xicotet y se van a estrenar en estiu, o que te trasladen al estiu d'alguna o d'una altra manera. Ja veuràs, ja veuràs.
1: Ahí queda. Tindrem el Pla de València del dia i en acabant anirem a l'informatiu per a tornar en l'entrevista a Tamara Caravaca, la model valenciana internacional que anem a conèixer avui més a fondo en Fora de Cobertura. Parlarem, com no, aprofitant la seva presència de moda en Alfredo Esteve i dels imprescindibles d'estiu que mai passen de moda. El conseller d'experts estarà amb nosaltres i també Mireia Benlliure parlant de nutrició. Tot això i més en Fora de Cobertura en Apunt Ràdio.
5: Fora de Cobertura. Donis Salvador.
1: A veure, senyors, què passa en els festivals? Festivals sí o festivals no?
3: Jo soc festivalero.
1: Soc festivalero.
3: A mi m'he pillat en el boom. Mm-hmm. Perquè te diria que el pico de popularitat siguiente 2015-2022 sí que seguís en popular, però potser no creix al mateix nivell, no? Perquè el model també s'està dividint. A lo millor la gent tampoc va als macrofestivals que abans tenien com el Monopoly. Ara també n'hi ha molts xicotes festivals que potser la gent preferís anar ahí, estar més dispers, i igualment veus a molts artistes, perquè una altra cosa no, però els festivals te donen l'oportunitat de veure artistes diferents. I de fet m'he fixat en una cosa que és curiosa, a mi m'agrada, que s'està incloent molt en els festivals a artistes d'abans, l'Oreja de Van Gogh, per exemple, Leire Martínez, estan en el nom gran, o en el Big Sound, David Bisbal, per exemple, i clar, està a tople de gent jove que canta les cançons a pleno pulmón, no?, que se diu.
1: No, absolutament, i per això, a veure, què vos ha paregut el canvi de en l'Oreja de Van Gogh? Vaig a obrir un meló. Obrir un meló, eh?
0: No, ha habido polèmica.
3: Sí, a més, han criticat molt
1: a Maya
3: per la veu. També és de veres que diuen que les altres cançons cantava millor. Justet, pues, han ficat el clip que cantava mal, perquè és la mateixa cançó que canta Leire. És de veres que el rango vocal se dispersa, però...
1: Vols dir que n'hi ha una intencionalitat, no, en això?
3: Bueno, n'hi ha titulars, les de veres que són titulars per fer mal, no? Però que fica la triste vuelta de Amaya. Tampoc cal, vull dir...
1: Ja. Yeah. Bueno...
3: Igualment té el seu públic. Des de fa anys que se n'ha anat, té el seu públic molt gran.
1: Els festivals pop o els festivals... bueno, més electrònics?
3: també hi ha un canvi de paradigma.

0: perquè la música electrònica està tornant. Bueno, ahí està, Spook va reobrir. Spook té molta audiència jove. Jo he anat a Spook unes quantes vegades i està molt guai. O sea, no sé si se canvia paradigma perquè és, igual que també sentim ara molt les cançons d'abans, Fito Fittipaldi, Melendi, que això estan tornant molt als festivals.
1: Puc ficar la cullera un moment?
2: Sí, és que
1: ha dit cançons abans. I jo...
2: Han pensat en Madrid, Manolo.
0: Les cançons d'ara que són Bad Bunny, Bad Yal...
1: Ja, tot el que...
0: D'ara...
1: Tot el que vull és que jo escolte Fito Fittipaldi les cançons d'abans. Per mi les cançons d'abans és Antonio Machín.
2: Para mí,
1: o sea,
2: para mí también, Manolo.
1: No sé.
0: Yo di cansos daban
1: a me lo que... un racó y te sent.
0: A lo que a mí me enseñaremos pares de chicotet, claro.
2: Evidentemente.
0: Bueno. Ya les típicas cançons que posen en les orquestes dels pobles, les verbenes.
2: Pues claro, está tocando.
1: Tú vas de pres ya,
2: sí,
1: Donís.
2: Más fuera de la miseria, pero sí.
0: También, porque... A lo mejor ni a más popularidad en los festivales, la inflación, las entradas son muy más caras, igual que los de los concerts, que se pasan un poco, la verdad. Pero bueno, todavía hay sin la comunidad valenciana, seguís siendo los más populares. De hecho, creo que está la tercera darrere de Cataluña y Andalucía, que yo siempre digo lo mateix, té menos provincias que Cataluña y Andalucía. O sea, en tres provincias estar la top 3 no está mal.
1: Jo ha dit una cosa i vull fer una consideració perquè ha dit el Big Sound i David Bisbal, estem parlant d'una estrella còsmica com David Bisbal que, no, si no tinc mal entès, va fer tot aquest any fins que isca el seu nou disc, que és un disc de... no de versions. Se va presentar fa molt poc en un programa de televisió, va parlar del disc, però que fins que s'estrena el disc i faça la seua gira, se va dedicar a fer gira de festivals.
0: Sí.
1: David Bisbal va anar de festival en festival en festival en festival. Ojo, eh?
2: Bueno, estan allà.
1: Sí.
0: Ja estan allà. I, bueno, tenim al voltant de 50-60 festivals, així, a la Comunitat Valenciana. Vaig a dir així, no és més de renom, no? Mm. Tenim el Big Sound, que ja sabem que li afecta el canvi d'ubicació. No li afecta tant al Festival de les Arts, que sí que està ahí. També és de veres que sigui el 30 de maig. A lo millor no donava temps a aquest canvi d'ubicació. També tenim el FIB, que el FIB sí que ha decaigut un poc, però, bueno, que han anat... com ja hem dit en altres ocasions.
2: Era un dels grans, no? Era un dels grans.
0: Un festival internacional. O sigui, The Weeknd, Bob Dylan... Top. Ara no, la veritat.
2: Ara ja no...
0: Ha decaigut. I tenim també, com he dit, per a tots els gustos, també tenim el Rototom, no? Que és aixina més... per sentar alternativa. El Medusa, que enguany va posar un escenari d'un vaixell de 18 metres. Una aixina... Galeònic, pot ser la paraula? No me'n recorde. Però vull dir, el Medusa Stop d'electrònic. I continuem amb l'Arenal Sound, que sol recaudar al voltant de 60 milions d'euros cada edició. I el Low Festival. No està mal.
2: Per a tu, el top 3 quin és? Per a tu.
0: A mi, el meu preferit sempre és l'Arenal Sound, perquè he vist tant a grans artistes com a xicotets. El que m'agrada molt de l'Arenal són els xicotets artistes que li dona visibilitat. Després te diria el Medusa, en quant a electrònica, no? I el Big Sound, jo ni l'any passat, i està bé. No sé en Torrent com haurà estat, però bé.
2: Me val la teua recomanació. Aymar Roig, gràcies, cavaller.
0: Gràcies.
2: Seguim en Fora de Cobertura i parlem de psicologia.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
2: Parlem de psicología y parlem de memoria emocional, también de música, Fernando Pena.
4: Sí, sobre todo vinculado con las canciones de verano, que todos nos sonarán más de uno de los títulos que luego nos comentará Jota, ¿no? Seguramente cuando nos nombre alguno de ellos diremos, hey, sí, esa también la conozco, igual que las anteriores. Porque las canciones de verano, como decíamos en la introducción, es algo tan típico como ir a la playa o las vacaciones, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso y de psicología.
2: Avant, per favor.
4: Sí. Bueno, una de las cosas...

0: X, tal, lo
1: va,
0: que siga.
1: Va per la quinta, sí, crec, sí, no?
0: Va per la quinta. Va per la quinta i bueno, i n'hi han pel·lícules que segueixen l'estela de Padre no hay más que uno, com Vacaciones de verano, El mejor verano de nuestra vida, que ha fet el cine espanyol últimament i que han sigut totes un èxit, perquè el cine de verano és un reclam. Però anem a ocupar-nos de pel·lícules que o parlen de l'estiu, o passen en estiu, o t'evoquen l'estiu, val? Aixina que anem...
1: Gris.
0: Espera un momentet. Vols esperar un momentet? Ànsia, que tens molta prisa. Ànsia.
1: Vale.
0: Anem de cap a l'estiu cinematogràfic.
1: Quina atenció, Manolo.
0: Vos recordeu quina pel·lícula començava en este temazo, Summer in the City?
2: A mi me revoca algo de Tarantino, però no sé jo,
0: És d'acció, és d'acció. Sí. És d'acció.
1: A mi no, jo no.
0: És una saga de tres pel·lícules. Bueno, n'hi ha més. Per mi només tres, perquè les altres són reguleres. Però n'hi ha tres pel·lícules.
1: Rambo.
0: Dos passen en Nadal. ¿Cómo me puede pasar lo mismo otra vez en Navidad? I la tercera ja va ser estiu. Un estiu, una canícula infernal. I va canviar de ciutat, de Los Angeles, se va transportar a Nova York. La jungla 3. La jungla 3. La tercera 3. Part de la jungla de cristal.
3: No iba a decir.
1: Ah, pues anava a dir la despedida en Las Vegas. Esa.
0: Sí, no. La jungla 3, que començava a ser una canícula estival brutal en Nova York, en un John McClane de resaca, en Jeremy Irons de
1: Roín. Una canícula es una película, pero que apareix un gos, un can, ¿no?
3: Ya nos podemos ir.
0: Sí. Efectivamente y no.
1: Vas a parlar del teléfono y ya le vinc.
0: Vale, perfecte. Bueno, pues esta película la inclús perquè jo crec que era necessari parlar d'este començament, després de dos pel·lícules, la jungla 1 i la jungla 2, en la que és Nadal, és hivern, n'hi ha fred i de repente és Nova York, és el sol i ese estiu atorrant de Nova York i de repente passa algo. John McClane està de resaca i comença una pel·lícula, per a mi, de les tres, tal volta, la millor, igual estic dint una barbaritat, la millor, la primera pot ser, però la tercera és una meravellosa pel·lícula que, a més, mos va presentar en un paper protagonista d'excepció a Samuel L. Jackson. I clar, Bruce Willis i Samuel L. Jackson en la mateixa pel·lícula, això és Mel de Romer.
1: Suena bien, sí.
0: Passem a la següent pel·lícula,
1: per favor.
0: Si vols, en esta banda sonora d'estiu que tenim. Anem a parlar de Gris.
1: Hombre,
0: Tu què vares fer l'estiu passat, Què vares fer l'estiu passat, Dani Zuko?
1: És que jo crec...
0: Dani Zuko, cuéntame.
1: Jo crec que Gris és la pel·lícula estiuenca per excel·lència.
0: Però és estiuenca per excel·lència, però comença i acaba en estiu. Val? Comença i acaba en estiu, però no passa en estiu. O sigui, és tot el curs en l'Institut de Rydell.
1: Cert.
0: Clar, cert. Però comença Dani Zuko contant que ha conegut a una xiqueta, passa tot el curs i termina, que no vaig a fer spoiler, encara que si en algú que no ha vist Gris, que no me parle.
3: Exacto.
0: Que no me parle perquè és és fondo de armario, que diria Alfredo. Fondo de armario. Gris és fondo de armario, Alfredo, és correcte. Ja ho tenim un ok. Vale, pues John Travolta, Olivia Newton-John, és un clàssic, el Tell Me More, quan els tíbets le piden a John Travolta que conte eixa xiqueta, són dos versions molt diferents d'eixa encontre estiuent que han tingut. Anem a una altra pel·lícula d'estiu, i esta porta l'estiu en el títol, però no dona caloret i bon rotllo, sinó que dona escalofrío i fred. Sé lo que hicisteis el último.
1: Wow.
0: L'haveu vist? Sé lo que hicisteis el último verano?
1: Sí, sí, però no me'n recordo.
0: Ah, pues molt bé. Pues com si no l'havia vist.
1: No me marca, Manolo, no me marca.
0: No, pues és del 97, és de final dels anys 90, la primera versió, val? I ja sabeu, la nit del 4 de juliol, uns adolescents, un accident, un cos en la carretera, creuen que... Bueno, pues han atropellat a esa persona, llancen el cos i un temps després apareix esa nota de sé lo que hicisteis. I apareix

0: un dels, jo crec que, disfraços de Halloween més també més coneguts. Sí, sí. Vale,
1: ara, és... de l'altre ja no me'n recorde. La podria tornar a veure.
0: Ah, la pel·lícula... No, no te'n recordes de qui era i què passava i...
1: No? Me'n recordo d'això.
0: Ah, pues guai, ja perquè pots veure-la de nou i te sorprendrà.
1: Sí, o tampoc... Després,
0: era l'època, vos en recordareu, és d'abans, era l'època, els anys 97, 98, crec que és del 97, me'n pense. És l'època de Scream, l'època d'estos sí. slasher que se ficaren de moda en Kevin Williamson en el guió, que tot eren grups d'adolescents, passava una cosa i n'hi havia un assassí o hi havia un psicòpata estrany, però que anava molt, molt, molt en la direcció dels que anava a dir que érem teenagers o jovens a finals dels 90 i que sí que mos captava molt bé i tenia molt... Igual ara no funcionen igual.
1: És que continuem sent teenagers i jovens i tal, pues, bueno, pues, tenim altres pel·lícules ara.
0: Efectivament. I qui té fam somia rotllos, saps o què?
1: També.
0: Mos anem més enrere... També el 4 de juliol. Sabeu què va passar en la platja de Amity un 4 de juliol de l'any 75?
1: No.
0: No? Se va avistar un...
2: Tiburón.
0: Tiburón.
3: Ah! Claro, claro.
0: Tiburón.
3: És verdad, súper típico, eso.
0: Tiburón, tiburón. La pel·lícula de Steven Spielberg, exacte. Diem, la música abans parlaves i jo estava pensant en esta pel·lícula perquè... Claro. Quan escoltes ixes notes de la banda sonora de John Williams de... Només en ixes notes saps que va passar algo i a mi, per lo menos, me retrotrau al moment, la primera volta que vaig veure Tiburón, que era molt... Evidentment, els efectes especials han canviat, les animatròniques, el CGI... Però aquell Tiburón que... Vamos a necesitar un barco más grande.
3: Volvemos a la idea de que la música nos transporta mucho en el tiempo, ¿eh? Porque es simplemente escuchar ese sonido.
1: Exactamente.
3: Y es que es increíble. Sí. Recordamos la película, recordamos sobre todo la tensión, ¿no? La emoción que había detrás del... Dun, dun, dun, dun.
0: Pues va, Chara, en un hat-trick de películas de los 90 y acabaré en una película española, porque en K no he hablado de películas españoles del estiu. Sí que vaig a acabar en una de ellas, pero vaig en una tripleta de películas que segur que habeu vist, els que els 90 varen ser molt intensos, o els 2000 també, ¿eh? Ara igual mos queda un poc lluntà. Mi chica, ¿vos en recordeu d'aquella película? Anna Chumsky, Macaulay Culkin...
1: 1966.
0: No, 1991.
1: Ja, però dic, a veure si...
0: Però, bueno, el Michael, la cançó de Michael...
1: És que mi chica...
0: Michael... Eixa... Vale, pues esta pel·lícula passa en l'estiu del 72, nos en recordeu una xiqueta que el pare té una funerària en un poble, als Estats Units, té un amic, l'únic amic, la xiqueta és molt espiritual i molt reflexiva i molt filosòfica, és una pel·lícula de dir adeu a la innocència, de dir adeu a la infància, de passar a l'adolescència i a tal volta a la madurea. És una pel·lícula molt, molt tendra, també molt dura, duríssima en molts aspectes. No vull contar el final perquè és una pel·lícula, és una experiència 100% i que, bueno, que té l'estiu per totes parts. És estiu. És una pel·lícula que és estiu, com també és... Vos vaig a dir una frase, ¿vale? A veure si reconegueu la pel·lícula. Nunca volví a tener amigos como los que tuve a los 12 años. Dios mío, ¿acaso alguien los tiene? Cuenta conmigo. La película de l'any 1986 de Rob Reiner, basada en un relat de Stephen King, que és un dels autèntics clàssics de l'estiu, en un repartiment que incluía a River Phoenix,
1: no
0: a Jerry Connelly, a Will Wheaton...
1: Te estás marcando un Jota. Te estás marcando un Jota.
0: No.
2: Se las está inventando.
1: No, lo sé.
0: Mira... Stand By Me sí que te sonarà.
1: Hombre, clar, clar.
0: Stand By Me sí que te sona. Bueno, pues la película...
1: I Gris també. Vale. O sigui, vull dir, t'està marcant un Jota de 10 del rànquing, coneixes dos.
0: Vale, pues res. Vaig a portar el VHS i te vaig a picar así la película.
2: Todo se pega, eh?
0: Perquè, vamos, Cuenta conmigo és un dels clàssics estiuencs per excel·lència i la història. I això sí que és veritat que con mi chica passava i con esta també... Els arguments i les pel·lícules també han canviat en quant a la densitat narrativa i a l'aportació psicològica que té. Cuenta conmigo conta una història d'amistat, d'abandó de l'infància i de passar a ser adult, a ser adolescent en l'estiu de trasfons, però és molt dura, és poc complaent, és vida. És vida 100% normal, sense

0: sense ficar sucre. I vaig acabar en este passeig, abans de dir-la espanyola, en una pel·lícula que, com Donís, diga que no sap quina és, que no l'ha vist i que no ha sentit la seva cançó, jo malse i me'n vaig.
1: Qué bueno,
0: però ja ho advertís, ho advertís.
1: Qué bueno.
0: Malse i me'n vaig. Mm? Nadie arrincona a Baby.
2: ¿Esa es la película?
0: Esa hombre, es la frase.
3: Hombre, ay, hombre.
2: Me la sé hasta yo.
3: No permitiré que vuelva a tratar así a su hija.
2: Dirty,
0: Dirty Dancing. Dirty Dancing del año 87.
2: Tremendo.
0: La película, yo creo que es emblemática.
2: Me encanta.
0: Es película intergeneracional. Yo creo que la habéis a montón de generaciones.
3: Hombre, Patrick,
0: se me fica, se me borró la piel de pensar en esa película.
2: Me encanta.
0: Ya sabéis, es un campamento, pero gente acomodada en las montañas. Esta Baby, que es una chica introvertida, con ella al profe de que es Patrick Swayze, y descubrís pues la alegría de viure. I n'hi ha una seqüència final en un ball que jo crec que és emblemàtica. Emblemàtica.
3: A ell l'han expulsat del campament, però torna per al ball final.
0: Efectivament, sí.
3: I diu, un momentet, anem a marcar-se el salto con Te Levanto.
0: Oh,
3: el salto con Te Levanto l'ha provat molta gent. No ho proveu en casa?
2: No.
0: No.
3: Més que res, perquè en casa igual, sí. Sí, tenim un accident.
0: Vas a la lámpara. Sí, ¡pam! Sí, sí. Te pegues ahí. Bueno, i vaig acabar en la pel·lícula espanyola, que segur que l'haveu vist també, i vaig acabar en ella perquè passa, o té molta importància, les festes del poble en estiu. El poble és Comillas.
2: Oh. Torrente.
0: Donde va la gente, no?
2: No.
0: Mec.
2: Error.
0: I són... té un nom de familiars.
3: Mm. Primos.
0: Ai, molt
2: sí,
0: bé.
2: Senyor.
0: Per a Donís. El muñeco pa Donís.
3: T'ha paregut.
0: El muñeco pa Donís.
3: Ah, pues.
0: Pues el recordeu la història de Diego, el que planta la novia i està plorant en el altar. Jo és que la quería mucho. I arriben los primos, los amics, se'n van a Comillas a recordar, a rememorar la seua joventut, la seua infància.
3: I passen coses.
0: I passen moltes coses. Jo crec que és una de les pel·lícules més divertides del... jo diria dels últims 20 anys del cine espanyol. Daniel Sánchez Arévalo és el director. Jo la recomano, qui no l'ha vist. I que te deixa en un somriure i en un bon rotllo. I al final el cine... moltes voltes, és només això.
3: Quina és la vostra pel·lícula d'estiu per excel·lència?
0: La meua, jo te podria dir... O Cuenta conmigo o Dirty Dancing. Una de les dos.
2: Jo coincido. Jo Dirty Dancing, si no l'he visto 5 veces, no l'he visto ninguna.
0: 5?
2: Sí. Me encanta.
0: Bueno.
3: Dirty Dancing i Gris, per a mi, estan en el mateix escaló.
0: Bueno, és que Gris, per a mi, està en el Paraninfo. Està ja en l'Olimpo. Gris és el top... ten o el top 5 de lo que tu vulguis.
3: En un mateix escaló, igual està Gris un poc per damunt, inclús.
0: Pot ser.
2: Que són clàssicos, però vamos.
0: ¿Y Fernando?
4: Yo es que no tengo ninguna así de predilecta de las que has dicho. No sé.
3: No, pero tú has visto Gris.
4: Sí, pero hace ya... tendría, yo, no sé, sería...
0: Yo la revisioné.
3: Es hora de que... Bueno, tinc una altra, ¿eh? Mucho ruido y pocas nueces.
0: Ah, qué bonita. Sí. Uh-huh. Basada en l'obra de Shakespeare, la de Kenneth Branagh i Emma Thompson.
3: Sí, mm-hmm. En què també...
0: En 93.
3: També apareix Denzel Washington.
0: Sí.
3: Apareix Keanu Reeves. Bueno, és peliculón, eh?
0: Magnífica.
3: És peliculón, i te dic que probablement és la meva pel·lícula preferida de totes, de la història.
0: Esa pel·lícula té de tot, té la direcció de Kenneth Branagh fantàstica, els actors meravellosos i la música, és que ha parlat Fernando de la música abans, i ja, la música de Patrick Doyle, que quan la sents te dona un bon rotllo, és com la celebració de l'amor, que és la pel·lícula en estiu, que no pot ser més evocador, eh?
3: Mm. Així és, bueno, parlant de Shakespeare, El sueño de una noche de verano, també, i te porta molt al... Però bueno,
0: sí, però no té l'alegria, és el joy de vivre que diuen els francesos, no? Que té mucho ruido y pocas nueces, és meravellós.
3: El de tot. Gràcies, Manuel Andrés Trápico.
0: De res.
3: Serà anem a Casa Borràs, Pineda, València, on tenim a Carlina Aquilis. Què tal, Carlina, com estàs?
5: Què tal? Molt bon dia, David.
3: Molt bon dia, Carlina. Tenim recepta per a un dia d'estiu?
5: Pues mira, és un plat mariner especial de la nostra comunitat, d'Alacant, València, Castelló. És un menjar que es fa en cassola de fang. Mm. I així, com de normal la carn la fem a foc baix, este és foc mitjà o alt, o sea, normal, un foc normal, ¿vale?
3: Para que traga el gusto ahí, ¿no?
5: Exacte.
3: Claro que sí.
5: A veure, el que són els ingredients, porta sèpia o calamar trossetjat, porta la langosta trossetjada, tomata ratllada, pebre roig, safrà i arròs. O sigui, que porta molt poquet ingredients, però molt sabrosos.
3: Però la llangosta li dona aquest poso suficient, no? Compra...
5: Exacte, exacte. Per això mateixa, quan menys ingredients li poses, millor. I si no, el sabor de la langosta és...
3: Carolina, a diferència de l'arròs en Yamantol o en Bogavant, com diferenciaries un sabor de l'altre?
5: Pues, a veure, és que no tenen res que veure.
3: Com explicaries el sabor? Perdona, la diferència.
5: El sabor, pues, a veure, jo, el Yamantol és un sabor més suau i la langosta trobo un sabor més fort. ¿Vale? Son sabores diferentes sobre ser marisco, o sea, son no tienen res sabore el sabor. Es para probarlo. Yo siempre convido a todo el mundo que lo pruebe y si no, por lo menos que para probar la diferencia. Uh-huh. Si no, cada uno tiene un gusto, un sabor y cada uno se decanta por un arroz diferente.
3: Uh-huh. Y eso es un arroz, entenc que yo creo que es forma parte de la carta de todo el nuestro territorio.
5: Exacte, exacte. Pues mira, tenim la sort que tota la comunitat conlinda en la costa i tenim costa, con lo cual tot lo que diguem costa és típic aquest arròs en Alacant, en Castelló i en València.
3: Carolina Quilis, alguna coseta més sobre aquest arròs, alguna curiositat?
5: Ràpidament. Que el proven.
3: Que el proven, molt bé. Un consell més que una curiositat. Molt bé. Carolina Quilis, Casa Borràs, Pineda, València. Moltíssimes gràcies, Carolina.
5: Adéu.
3: Anem a buscar el boletí informatiu. Tornem ràpidament amb més Fora de Cobertura. Fins ara.

El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu. Dames i cavallers, arriba a l'estudi número 3, en este cas, de Punt Ràdio, la nostra convidada especial del dia, la senyoreta Tamara Caravaca. Hola. Què tal, Tamara? Com estàs?
2: Estupenda, muchas gracias.
1: Benvinguda, benvinguda. A veure, arrima't, arrima't un poquet al micro, sí, aixina, de categoria, ja està, arreglat.
2: És que bueno, soy muy alta, però tengo que levantar un poquito.
1: Eres molt... Però bueno, espera un moment, li pots pegar així la caireta, que te la pots baixar un poquet.
2: Venga,
1: si vols.
2: Venga, val, perfecte.
1: Bueno, si aixina, si estàs bé, estàs bé.
2: Escolta,
1: és que este món no és per alts, eh?
2: El món de la ràdio, dius?
1: No, no, el món el que vivim, el planeta
2: el,
1: Terra.
2: En general.
1: El planeta Terra.
2: És veritat, és veritat.
1: La veritat, a tu

0: quieran ser modelos, les recomiendo mucho hacer flexiones, que te pone la espalda muy recta, porque todos solemos ir muy, muy encorvados, y eso sí que es, la postura sí que es verdad que es muy importante. Y no es una postura que tú te puedas cambiar en un día. O sea, al final, si tienes los hombros hacia adelante, en la foto se va a ver, o en el desfile, y es muy probable que no te cojan por tener una mala postura. Entonces ya les recomiendo bastante más el deporte que ponerse libros en la cabeza para conseguir esa postura necesaria para desfilar.
1: Sempre s'ha dit, no?, això de...
2: Sí, però això és una llegenda, no?, el que ella diu. Però el que estava dient ella també, que és una que jo ho dic moltes vegades, així, quan no coneixen la nostra professió, quan jo t'ha dit a vegades, jo dic, en un dia he tocat 5 aeroports. I tot s'ho queda mirant-me, sinó que això ho comenti jo en ella, diu, però què? Diu, en un dia he tocat 5 aeroports, salir de Meliana a les 3 de la mañana i llegar a Milán a les 12 de la noche.
1: O sigui, aeroport de Meliana, aeroport de Manises...
2: He hecho un pedido en París, me he ido a Milán, he hecho un pedido en Milán y he llegado al hotel a las 12 de la noche. Todo eso es el mundo que no se ve dentro de nuestro mundo, que es lo que hablamos ayer, por eso nos entendemos.
1: Sí, la intensidad que comentaba Tamara abans.
2: Es el estrés.
0: Y además Alfredo tiene muchos más roles, ¿no? Porque tiene una empresa, entonces Alfredo no solo es bueno en una cosa, sino al final ser un gran empresario, pues es hacerte la cuenta bien, hacerte un escándalo bien, saber Alfredo lo que le cuesta ir allí, cuánto va, y eso al ser muy trabajo, él es muy bueno también, pues porque tiene talento, pero sobre todo por todas las horas que le dedica, ¿no? Y eso es algo que Alfredo una de las veces hablando me decía, es que yo creo mucho en la sabiduría de las modelos, porque os pasa como a mí, que todo se refleja en vosotras, es decir, conocéis al diseñador y conocéis al maquillador, y Alfredo es igual, ¿no? Es el cliente, es el diseñador, y es como algo muy 360, y por supuesto tiene mucho, mucho que ir a todas partes.
1: Bueno, aquí en bagatge ya para tener muchísimas faltas, o sea, es de la casa. Parlante de si passa en fam o no passa en fam, no? Però lo de la talla i lo de la no talla, no sé si teniu un postre preferit d'estiu. Teniu un postre preferit d'estiu?
0: Sí, clar.
1: Quin és?
2: Sí.
0: Va canviant, però ara, bueno, los helados están muy buenos, el helado de horchata está muy bueno.
2: Horchata y fartons.
1: Alfredo?
3: Yo helado de vainilla de toda la vida y fresas.
1: Fernando, ¿y?
4: Helado de torrón. Helado de torró.
1: Helado de torró. Yo no sé quién es, yo creo que... El meló del Cher és el meu postre d'estiu preferit.
2: Bueno, però si no pensava con la fruta. Jo no pensava con la fruta.
1: Jo he dit un postre.
5: Però tens raó. Borré el xelà de torró i fica el meló del Cher.
2: El meló del Cher és increïble. M'encanta. Mira, els modelos, en Milán, una de les coses que m'he cridat l'atenció és, veure que així s'ha fet ara, però jo no així no ho veia. Anar per el carrer dels modelos i menjant-se una tallada de meló del Cher. Perquè és òbvia i és fresc, o sigui, és algo que està boníssim.
5: Que està boníssim,
2: per això dic que si anem a la fruta, el meló del Cher.
1: No sé, Mireia Benlliure, que està a l'altre costat del fil telefònic, si també mos recomana el meló del Cher com a postre d'estiu.
6: Hola, què tal?
1: Hola, Mireia, com estàs?
6: Molt bé, doncs el meló del Cher és un postre boníssim.
2: I
6: no sé si ho heu provat, que proveu ara que esteu dient, en un poquet de llima, perquè és un... És molt poquet, però, bueno, li dona un altre gustet.
1: Una altra dimensió. Així en l'estudi ningú, ara mateix.
6: Sí.
1: Però bueno, t'arrepleguem aquesta recomanació. Què més mos recomanes per a estiu? Per a postres d'estiu ideals per a poder lluir en la piscina, però, escolta, que no te prives del postre.
6: Però m'agrada molt que es comenceu amb la fruita, perquè ja sabeu que la fruita pot ser dels millors postres que podem trobar. Mos aporta sucre, però sucre de la fruita, mos aporta aigua, ens hidrata, ja, impossible millor. Més idees que podríem fer, per exemple, iogurt amb fruita congelada. Si fiquem al congelador, pues, si tenim unes maduixes que les tenim madures, o plàtan, o mango, per exemple, el deixem tallat al congelador i després el triturem congelat, directament congelat, amb un iogurt grec o un iogurt natural. El triturem directament i se queda ja una textura gelat. I després, si ja li afegim de toppings, pues un poquet de xocolata o canella o
1: sigui que,
6: fritex, per exemple.
1: Que el gelat que te'l fas tu en casa, no? És el que
6: sí,
1: vens a dir.
6: Sí. I el gelat que primer ens saciarà perquè du proteïna del iogurt, a més de la fibra, i bueno, ens aporta un munt de vitamines, no és molt calòric, perfecte per a lluir, el que tu dius, en la piscina. Un guany.
2: Perdona, una pregunta. Quina diferència hi ha en el meló del Cher i la melona?
1: Home, perquè el meló és l'home i la melona...
2: No, no, no.

0: no, Donís no sap el que és.
1: Ah, no?
0: No sap el que és. El meló d'Alger, saps que és el redó? Que és el so, i la melona s'ha allargat.
2: I la, més allargada.
0: El que passa és que s'havia perdut la llavor i s'ha tornat a recuperar. El Mariana s'ha recuperat la melona altra vegada.
1: A veure, la melona és el meló de tot l'any?
0: No. La melona és el meló del xer com si fos una carabassa allargada.
1: Ah, ah!
0: Que s'havia perdut. I per això dic que jo sé que hi ha diferència, per això l'ho he preguntat. El meló és el meló del xer que coneguem.
2: Nutricionalment...
0: Però si nutricionalment n'hi ha diferència o no n'hi ha, perquè s'ha recuperat altra vegada i s'ha llavor.
2: No conec diferència nutricional, Jo pense que és més a nivell, pues, de tema producció i coses així, que es va fer, pues, altres varietats o interessava més una o l'altra, però jo pense que nutricionalment deuen de ser molt paregudes, perquè pràcticament de textura, de dolçor i tot això són paregudes.
3: Jo no he trobat diferència,
0: Jo he provat, jo soc de Meliana, saps que se havia perdut la llavor de la melona, s'ha tornat a recuperar i ja porta un dos estius l'altra vegada recuperant la melona i sí que es nota. O sigui, és més dolça la melona que el meló. O sigui, el meló és més al redó de sempre, i en acabant la melona, que és llarga, però super llarga, té un poc més de dolçor. Per això s'ha tornat a recuperar l'altra vegada. Això és com les tomates. Les tomates, tu saps que les redones no tenen aparent sabor. I tu agarres les tomates valencianes, les nostres, que estan molt deformades i molt diferents, tenen un sabor increïble. Passa un poc, te ho dic un poc, perquè...
1: La tomata valenciana, això dona igual la forma que tinga. Això és el millor del món.
0: Quan és la tomata tota clònica...
1: La tomata valenciana...
0: Sí, però la clònica que mos diuen de fora, això no té sabor a res. Estàs d'acord o no?
1: No hi ha punt de
0: comparació. En la melona i el meló passa igual. N'hi ha una diferència.
2: Home, jo crec que...
0: Però sí que n'hi ha una poca diferència. Prova-la i veuràs. Vale, gràcies.
1: Mireia, continuem les postres d'estiu, per concloure.
2: Ah, però també anem a seguir fent postres a casa,
1: Sí.
2: Per exemple, que podem fer tres xiquets, que ja sé que els agrada molt el gelat, pues fer uns polos a casa, que també igual, agafaríem, per exemple, el meló del xer, li podem ficar un poc de llima, el triturem i el fiquem en els moldes al congelador. O de maduixes o de mango en iogurt, per exemple, també, el triturem i al congelador. I per a berenar, per exemple, pot ser un berenar, bueno, espectacular. Què més cosetes podríem fer, per exemple? Pues algun tipus de smoothie, que també ens agrada molt, així que ja és majors, val? Pues en plàtan, en fruits, tipus en aràndanos, frambueses...
1: Això seria ja... Seria picaet, batut i, no? I congelat.
2: Això és, sí. Però tot el rato, com veus, piquem...
1: Sí, sígueme per
2: fruites,
1: més recetes.
2: Fruites madures... Sí, frites madures, en llet o alguna beguda vegetal o en iogurt, perquè d'aquesta forma també ens saciarà més. Ens saciarà i ens aporta, pues, lo que ara està super de moda, la proteïna, que ens farà després, pues, això, aguantar més rato sense picar.
1: Que ara està molt de moda, per què, Mireia?
2: La proteïna la tenim a tots els puestos ara. No sé si heu entrat a les superfícies i tot té proteïna.
1: Sí, però...
2: Ara mateixa és suplementat en proteïna.
1: I en este cas, de manera encertada o no?
2: En este cas, vols dir en supermercats, com tot el que n'hi ha?
1: No, me referís, vull dir, està bé l'aportar aquest plus de proteïna a la dieta diària?
2: Sí, sempre. Sí que estaria bé. Deurien d'intentar, per lo menos, afegir sempre un poc de proteïna, ja siga en el desdichuni, en l'esmorzar, en el dinar, sempre un poc de proteïna, ja siga d'origen animal o vegetal, però proteïna deurien d'aportar estos menjars per a saciar-nos també més i perquè també tindrem més energia per als nostres músculs i per al dia a dia.
1: I quants grams deuríem de menjar al dia per proteïna per cada quilo de pes de la persona?
2: Toma ja, Pregunta d'examen.
1: Pues
2: mira, això depèn també molt de l'activitat física de la persona i també, pues, del seu pes i de poden ser un home o una dona. Però com a norma general diríem que 1,2, 1,4 grams de proteïna per quilo de persona al dia.
1: En una persona que fa una vida normal.
2: Normal, sí. Per ser un esportista ja potser i podem arribar a 1,6, 1,8, això ja el calculem i ja pues, més o menys ja trauríem ahir pues, quina quantitat de proteïna diària hauria de prendre aquesta persona. Però n'hi ha que calcular-ho en funció del seu pes i de la seva activitat.
1: Mireia Benlliure, la nostra especialista en nutrició. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Un fort abraç. Adéu, Mireia.
2: Adéu.
1: Seguim fora de cobertura. Heu pres nota d'aquestes recomanacions?
0: Sí, tot. Jo li

0: Quería preguntar, que todos estaremos de acuerdo, de las fresas de hoy en día. Las fresas de hoy en día no son fresas, para mí no son fresas. Es algo que yo, tanques el sulche, quin sabor té. Yo recuerdo las fresas que m'havíem agarrat en la época de ma casa, que hasta los duien a casa a mon pare, i feia olor la casa de fresa. Tenia sabor a fresa. Sí, ara, avui en dia, tens que disfressar-les, o ficar-li sucre, o llima, o mel, o algo. Per què? Perquè la fresa no té sabor.
1: Sí,
0: és que ho diem antes de les tomates. És que s'està perdent moltes coses, que és que havíem tingut la sort de naixir en l'horta. Exacte, que havíem provat lo autèntic, ara veiem que és tot de plàstic, com dic jo, carinyosament.
1: Bueno, les
0: freses, per això volia preguntar-li, perquè les minxa disfressades, entonces ja entra el sucre.
1: Trenquem una llança per les fraules
0: naturals. És verdad o no, lo que acabo
1: naturals,
0: de dir. És,
1: I seguim en Porta Cobertura. Tenim rànquing.

La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.

0: avui fa sol.
1: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
0: I corre l'oratge.
1: Ena.Ràdio. De tu a tu.
2: Sonem, el programa de música d'A.Ràdio.
3: En el Sonem que comencem ara sentiràs èxits nacionals i internacionals que han marcat diferents dècades, des d'Elvis Presley o Los Brincos fins a Alaska i Dinarama o Jamiroquai. Però escoltarem també èxits més locals que han marcat les vides de molts valencians i valencianes, des de La Fúmiga fins a La Verbena Còsmica, passant per Colomet i El Diluvi, entre molts altres. Sí, ací en A.Ràdio fem possible eixa barreja, eixa fusió local que ens ajuda a no oblidar la importància de tindre una escena musical que parla de la vida que passa als nostres pobles i ciutats. Comencem fort per la dècada dels 50 amb una de les primeres gravacions de qui esdevindria el rei del rock and roll. Un tema que comença a revolucionar la música comercial del moment i la forma de ballar-la. Avant, Hound Dog, d'Elvis Presley.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Del rei del rock and roll a un dels seus deixebles a Espanya, Loquillo, que també es va atrevir a versionar cançons de cantautors com esta preciositat de Lluís Llach. Que tinguem sort. Yeah.

0: Passem ara a la dècada dels 60 per donar pas a un grup que va marcar la joventut de tota una generació. Flamenco de los Brincos.
1: Sonem les millors playlists d'A Punt.

Abaixem les revolucions per a vibrar amb la guitarra flamenca de Gerai Cortés. L'artista alacantí està considerat ja un referent de l'escena actual. Amb la veu de la Tània, interpreta este tema que ens encisa, Besitos de otro. Soli!

0: esclarir des del dia.
1: Tanca els ulls i escolta. Respires bona música. Sempre en A Punt Ràdio.
2: La Tània és una artista de Campello que fusiona flamenc i copla amb sonoritats i bases electròniques que donen este resultat. Agüita de la Tània.

0: ràdio no hay.
1: Retroba la música amb què vas créixer en A Punt Ràdio.
2: Viatgem ara als anys 80 per escoltar Los Ronaldos. L'èxit del seu tema Sí, sí és un exemple de tantes i tantes cançons que per aquella època molts i moltes ballaven sense ser conscients de la lletra masclista que contenia.

En l'actualitat, aquest tipus de cançons tenen més complicat aconseguir tant d'èxit, però encara està molt present aquest tipus de violència dins i fora de les cançons. Això ho saben molt bé els mateixos artistes, especialment elles. Les Malucs en són un bon exemple i el seu Fins l'alba seria una bona resposta musical a la cançó Sí, sí, de los Ronaldos.

0: Gràcies per compartir la nostra música en A.Punt Ràdio.
1: En els últims anys han sorgit lletres empoderadores que sovint, des de la provocació, intenten donar-li la volta als sentits comuns que acaben nodrint violències. Zorra, del grup d'Ondara Nebulosa, és una bona mostra d'esta vuelta de tuerca.

0: Balla el ritme més valencià amb A.Punt Ràdio.
1: Aquestes lletres que ens ajuden a entendre i interioritzar l'amor des del respecte i la llibertat s'expandixen els últims anys també entre grups musicals formats només per xics. En terres valencianes tenim molts exemples, com ara La Fúmiga i el seu entranyable Espremedor.

Continuem el nostre viatge pel temps i fem parada als anys 90 per escoltar un grup britànic de funk i acid jazz. Amb este tema que ara sona, Visual Insanity de Jamiroquai va aconseguir l'èxit a escala mundial.

0: De Virtual Insanity de Jamiroquai passem ara a una cançó que ens descriu el camí cap a la salut amb gran bellesa i intel·ligència. Salut, de Carles Caselles.
1: Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al teu costat.

0: Salut, salut, salut.
1: Ens acostem al final d'esta playlist i no podem deixar passar per la primera dècada dels 2000. Un dels grups de rock espanyol que ens va acompanyar eixos anys és, sens dubte, un grup bas creat per Fito Cabrales, de Platero i tu. Escoltem Por la boca vive el pez, de Fito i Fitipaldis, amb Andrés Calabó.

0: Gràcies per sentir la música en A Punt Ràdio.
1: Tens a la boca el foc, una llengua de lava, la força imparable de la paraula. L'argot, el refrán, la memòria, l'aroma suau de l'horta sota la bòria tens.
2: La boca viu el peix, o com diria el grup que escoltem ara, per la boca viu la força imparable de la paraula. Escoltem Tens a la boca, del grup del Vall Segura, La Verbena Còsmica.

0: cicatrissant la ferida.
1: Entrem ja en la segona dècada dels 2000 per a destacar un tema de la banda nord-americana Maroon 5, que va ser un èxit internacional el 2019, Memories.

0: Sonem. Música quilòmetre zero en A.Punt Ràdio.
1: Els records dels éssers estimats és un dels temes que més cançons boniques ha inspirat. Entre els grups valencians en tenim un de l'Alcoià, per a qui els records i la història en general tenen un espai important. Un grup que ha sabut com pocs renovar el folk valencià amb tanta alegria com tendresa i rebel·lia. Escoltem Vell record del diluvi. Record.

Ja arribem ja a l'última estació, els anys 20 d'este segle, marcat per l'expansió global del reggaetó. Avant amb Andrea, de Bad Bunny. 4,

Arribem al final de la nostra playlist i ho fem com ens agrada fer. Deixant entrar en les zones eixes veus que tenim ben a prop fent música des de terres valencianes cap al món. Escoltem Big Danger de l'artista de Bèlgida, Colomet. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en A Punt Ràdio. Parlant per WhatsApp.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
0: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
2: Són les 11 i així comença el Punt a Punt, últims 90 minuts.

Molt bona nit, benvinguts al Punt a Punt d'últims 90 minuts. Benvinguts a Punt Ràdio, els que connecten ara i els que porten ja en nosaltres durant tot el dia. Ja sabeu que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió s'escolte en el Punt a Punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos en x@90minuts, el 90 en lletra, el minuts en 90 en xifra, el minuts en lletra, en Instagram 90 minuts ràdio, tot en lletra, en TikTok @90minutsradio, 90 en xifra, el resta en lletra, i àudios al WhatsApp al 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos fem en el dia d'avui, que no és altra que sobre la vesprada nit d'ahir a l'estadi de Mestalla. I la pregunta és: ahir Kiatlim va tornar a Mestalla i va ocupar el seu seient com a president del València. Què et va semblar això? Què et va semblar la tornada de...

Kiat Lim i ocupar eixe lloc a la butaca presidencial de l'estadi de Mestalla. I és que no passava des de feia molts anys que un

0: ¿Y dices que siempre sucede?
1: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
2: Solo se me ocurre. ¡Wow!
0: Increíble. Pasa siempre.
1: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
2: ¡Wow!
1: Descúbrelo en tu concesionario.
3: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.

6 minuts passen de les 11 de la nit i anem en les notícies més destacades del dia, i és que avui al diari AS el company Conrado Valle parlava de la situació que ahir varen viure en eixa entrada de José Luis Gallá a Elanga, i és que els metges del Newcastle, per fortuna, i ens alegrem per suposat, han descartat després d'eixes primeres exploracions que la lesió fora greu. Després és de veres que Gallá li va demanar disculpes, però els serveis mèdics de Newcastle van explorar a Elanga durant el temps de descans i durant la seva estància a València, i ahir van transmetre als mitjans de comunicació que segueixen l'actualitat de l'equip de la Premier que es descartava una lesió greu. La veritat és que, bueno, pues, per uns instants la entrada, la reacció, el que se n'anara en llitera, pues, donava la sensació de que podia ser algo semblant a la recent lesió de Uche, el jugador del Getafe, que malauradament pues, es perdrà la temporada per una lesió del genoll. Així que, bueno, pues, la sort, la fortuna en este cas, és que Langa sembla que no té una lesió greu i que, per tant, deixa entrada desmesurada. Això sí, de José Luis Gallá, pues, quedarà en res, en un esglai i prou. Sobre el València també, ahir parlàvem d'un nom

0: El de Runi Bardaggi, el jugador suec del Barça, l'extrem, que és una de les eixides clares en el Futbol Club Barcelona, després de que Hansi Flick li hagi comunicat que no compta amb ell. No ha anat a este últim stage de pretemporada amb l'equip blaugrana, i el València és un dels equips que està interessat en este jugador. És del gust de Carlos Corberán. Recordem que el València busca lateral dret de manera urgent al mercat, que s'està parlant de noms com el d'Arnau Martínez, ja se va parlar d'altres noms que poquet a poquet han anat desaparegut, però sembla que Arnau Martínez és l'opció que més agrada en el club de Mestallet. Jo continuo pensant que no és una opció gens senzilla, ara ho debatrem en temps de tertúlia, però en quant a l'extrem també n'hi ha una urgència. Ahir varen veure clarament l'urgència que n'hi ha, perquè lesionats pues Diego López, Rioja, el propi Sergi Canós, vull dir, no té extrems el València com a tal, i per això també és una de les urgències en el mercat de este estiu. Això en quant al València. En quant a l'Elx, s'ha anunciat també el fitxatge del mitjapunta argentí que arriba cedit des del Brighton, i és Buonanotte, Facundo Buonanotte, el migcampista que jugarà a l'Elx i que està cridat a ser un poc el substitut en aquesta posició del mig del camp que Aleix Febas tant de faena ha fet o va fer la temporada passada a les hores de Saràbia. Esta temporada en Martín Anselmi, pues, Buonanotte serà un dels jugadors també importants i claus en este Elx, que esperem que pugui també donar una bona temporada i que es mantinga a la primera divisió. Això en quant a l'Elx. En quant al Villarreal, pues, ahir va debutar Gulaxi, el porter, que arriba des del Leipzig, però Íñigo ja va mostrar un 11, jo crec que molt més titular i semblant al que podem pensar que serà l'11 davant el Racing de Santander la setmana que ve, el diumenge que ve, debuta el Villarreal davant el Racing, i un 11 en el que, bueno, pues, el gran dubte és de veres està ahí en la porteria, i és que veurem si és Luis Junior o Peter Gulaxi, el porter que hongarès que ha arribat des del Leipzig, el que podria ser el titular en ese 11 de Íñigo. Això en quant a el Villarreal. I en quant a València Bàsquet, volien també conèixer l'última hora dels fitxatges que, bueno, pues, ha anat fent el València Bàsquet esta setmana, també de lo que ve més avant, i és això, i és per això que anem a saludar a Jaime March, company de COPE. Què tal, com estàs? Bona nit.
1: Què tal, Sola? Com estàs? Bona nit.
0: Pues volíem parlar en tu precisament d'este assumpte, no? De l'actualitat de València Bàsquet, després del fitxatge de Brooks, també del de Valo, que és de veres que va ser dit al Galatasaray, però un poc del mercat en esta recta final d'estiu, que per a València Bàsquet és el començament de la pretemporada, però que ja va agafant forma la plantilla de Xavi Albert.
1: Sí, porque en 8 días, el día 17, están citados para hacer las primeras pruebas médicas, las primeras revisiones, para empezar ya la pretemporada. Es verdad que va a ser una pretemporada muy atípica, hay muchos jugadores que van a estar concentrados con sus selecciones, entonces va a costar bastante hacer grupo las primeras semanas, pero bueno, Valencia Basket está en el mercado buscando un último jugador para cerrar una plantilla que sería de 15 jugadores, está buscando ese alero físico que también puede hacer la posición de ala pivo, la posición de 4. Sonó el nombre de Trendon Watford, un ex NBA, uh-huh. Y bueno, es un jugador que está
0: en
1: la lista.
0: Va a ser ell el mateix que vais ir a dir com que no estava fet, ¿no? Que calma.
1: Sí, no estava hecho, pero sí que es verdad que es un jugador que está en la lista, que gusta a la directiva de Valencia Basket, pero que es un jugador muy codiciado, que está esperando ofertas de la NBA y que varios equipos de Euroliga, como Baskonia, como Olympiacos, también van detrás de él. No va a ser un fichaje fácil, pero es verdad que Valencia Basket está ahí buscando ese perfil de 3-4 para cerrar la plantilla después de anunciar, un poco por sorpresa, a Armoni Brooks, que creo que va a ser, no sé si la revelación de este año de Valencia Basket, pero que es un jugador que no ha tenido tanto foco como otros anotadores en Euroliga, pero que ha dado un rendimiento espectacular con más de 13 puntos y con un 40% en triples, metiendo 3 por partido. Esos son números que pocos jugadores en la Euroliga tienen, y que a este Armoni Brooks creo que va a darle mucho a Valencia Basket, sobre todo contando que va a tener al lado a TJ Shorts, que es un manejador uh-huh. espectacular, y también al otro lado a Cameron Taylor. Creo que ese tridente, ese trío de Shorts, Brooks y Taylor,

0: De debat, d'anàlisi, ja està per així, ja heu escoltat la seva característica veu, Ivan Herraiz, Cadena Cope, què tal?
1: Hola, Salva, de nuevo, muy buenas.
0: I també està Paula Lerín, agència EFE, què tal, com estàs, bona nit?
2: Bona nit.
0: I avui s'afegeix també a la taula, jo crec que no hem coincidit en tertúlia en estos últims 90 minuts del punt a punt, Santi Marín, entrenador, com estàs?
3: Molt bona nit, Salva. No hem coincidit. Jo crec que coincidirem en una retransmissió d'un partit de l'Atleti Llevant i no havíem tornat,
0: a coincidir. Però mira, coses de la vida. Ens tornen a portar a la mateixa taula i a debatre i a opinar sobre els assumptes d'actualitat, sobretot del València. Anem a parlar, bro, del partit d'ahir del València. Però ja estem a 9 d'agost, d'ací no res a 10 d'agost, està anant molt ràpid l'estiu. No sé si vos sembla el mateix. Paula Lerín està, que per a ella no passen els dies.
2: És que a
0: veus?
2: Mi...
0: Va
1: es que ha tenido demasiadas vacaciones, Paula.
2: No.
0: Massa vacances,
2: No és deberes, perquè no he tingut.
0: Bueno.
2: Solament una setmaneta en juny i ja està. Però és que és deberes que, a més de que nosaltres com a agència EFE, és de veres que no treballem tantíssim el mercat com vosaltres. A mi és una temporada que se'm fa llarga i a més en un equip, o sea, cobrint un equip com el València, no? Que és tots els estius i tots els hiverns lo mateix, un munt de noms que després arriben quatre, res il·lusionant, sempre contant lo mateix, el mateix ambient de sempre. Aleshores, a mi, pues, em cansa, no m'agrada. I és de veres que els altres dos estius vaig estar molt ocupada i este estat a València fent el València i jo estava acostumada que si anant amb la selecció i tal, i això és altra cosa.
0: Que caviar.
2: I després vens així i és com, bueno...
3: Que jo crec que l'estiu està fent-se llarg des que acaba el Mundial.
0: Clar.
3: Una volta acabat el Mundial ja hem tornat a la realitat que ens trobem
0: a la dura
3: dia a dia, sí, ha sigut un colp i volen dir tornes i clar, es fa molt dur el seguir el dia a dia dels equips valencians, sobretot el del València.
2: És que és
1: lo que
2: molt
1: ha dicho Paula no es baladí. Ayer estuve analizando su caché después de hacer Eurocopas, Mundiales y Juegos Olímpicos.
0: Sí, pues lo que valdría, ¿no?
1: Esto son migajas. O sea,
0: ya.
1: Un verano sin esto.
0: No, es de veres que no n'hi ha esdeveniment esportiu important sense Paula Lerín.
2: Bueno, amore.
0: No, és de veres.
2: Bueno, no sé.
0: Sí o no?
2: Bueno, no sé.
0: Yo creo que ese canal de YouTube está desaprofitado.
1: Eso es verdad.
0: ¿No?
1: De hecho, yo hice una participación.
2: Un cameo.
0: Sí, cameo. Sí.
1: Un staring, iba a decir.
2: Sí, es de veres que el tengo un poco que abandonar, porque yo es que soy caixillo.
0: Ya, fluixes.
2: Sí.
0: Bueno, lo que no va a fluir molt és Ahir Mestalla. Ahir torna a jugar el València en ese trofeu taronja de l'estadi de Mestalla, en l'últim, a priori, trofeu taronja de l'estadi de Mestalla. I vos pregunte quina és la sensació, era la pregunta que farem ahir als oients, quina era la sensació que vos va transmetre, comença Santi, el València ahir davant del Newcastle.
3: A nivell d'equip, de futbol, de sistema de xoc, tàctic, plantejament de Corberán, la veritat que sigui una sensació pobra. Pobra també perquè va molt condicionada per el mercat. És a dir, durant els partits de pretemporada del València sí que hem vist que està jugant d'aixer 4-4-2-3-1, 4-4-1-1... Ahir, de repente, es trobem a pixa línia de 5, també, quan et fiques a analitzar i dius, no tens lateral dret, jo en una tertúlia sí anticipé que no seria estrany es començar a veure o bé a Rioja o bé a Jesús Vázquez de lateral dret i ahir es trobaren ja a Jesús Vázquez en eixe lloc. Després, també sabem que et fan falta jugadors de banda, extrems, tens uno que és Rioja, però el tens lesionat. L'altre que sols utilitzar és Sato, però no és un jugador de banda. És un jugador que partís de fora, però ve a caure per dins com un mitja punta més o un segon davanter amb arribada a la frontal de l'àrea. Aleshores, ahir tampoc no planteges jugadors de banda. Jugues ixe 5-3-2, on per primera volta hem vist Ugrinic, Pepelu, Guido i Javi Guerra, quatre mig centres distribuïts amb una forma un poc estranya que jo crec que Corberán no creu en això, però sí que va condicionat per les ferramentes que té. Després, ixa línia de tres centrals, que sí que és de veres que a l'hora de treure la pilota és el que veiem pràcticament sempre del València. Quan Pepelu venia a caure en tres centrals i volien fer una eixida de tres molt més clara per a poder anar-se més a més verticals, però sí que veig que a l'equip li falten molts automatismes i sobretot pense que hem pegat un passet de cap arrere, cap arrere respecte a altres anys. I ja sabem com han anat els altres anys, sobretot els començaments. No han anat bé, hem estat condicionats. Al final s'ha intentat arreglar sempre en el mercat d'hivern, però pense que, no sempre te va eixir i les possibilitats te van a, te va solucionar el mercat d'hivern la mala gestió de l'estiu. Sobretot perquè ja estem mirant el lateral dret no ve de fa dues setmanes o de quan es comença la pretemporada el 1 de juliol. Lateral ve des que tu saps que no vas a renovar a Thierry, des que saps que Fulquier el tens com el tens, ja tenies que haver treballat el mercat i no condicionar-ho tot a un suposat acord que després ja veus quan deixi com és el de Menier. Ara tens que anar per Arnau, però clar, normal que si Menier ja ha fet la seva jugada, Arnau potser vol esperar equips de, que tinguin més cartell a nivell de vol jugar a Europa o altres competicions que siguin més atractives que la que es poden trobar a València. Per tant, les sensacions d'aquí de València per a mi van ser dolentes.
1: Iván, per a mi també. No esperaba otra cosa, es decir, yo hablaba antes del partido con una persona del entorno del Valencia con la que hablé exactamente hace un año y me acuerdo analizar con esa persona si el equipo a estas alturas era mejor o peor que la temporada anterior. Yo recuerdo que mi diagnóstico en el mes de agosto de 2025 fue que el Valencia podía tener mejor plantilla, pero que tenía peor 11 de la temporada anterior. Y el diagnóstico de este año para mí es que el Valencia no tiene plantilla. Es decir, no, ni mejor ni peor, no tiene plantilla. Porque una plantilla a la que a falta de 13 días para empezar la liga le falta un segundo portero, dos laterales derechos, uno o dos centrales, bajo mi punto de vista, un media punta, uno o dos extremos y un delantero, es no tener plantilla a falta de 13 días. Y esa es la realidad del Valencia. Lo que pasa es que todas esas piezas tampoco van a llegar. Llegarán las que se puedan, empezando por un lateral derecho que es una posición ahora mismo fundamental. Porque ya no es una cuestión. Fíjate que antes estaba hablando con Víctor Navarro, nuestro compañero de COPE en Barcelona, y decía, buah, es que la planificación, vaya gestión del Valencia. Digo, Víctor, sí, todo lo que tengas en la cabeza de mala gestión del Valencia, este año se superan, porque es que no hay laterales derechos de la primera plantilla. Fulquier, sí, me podrás decir Fulquier, pero Fulquier tiene la rodilla que vamos a ver este año,
0: pero es que no
1: la cantidad de partidos.
0: Es que no está.
1: Pero al margen de no poder estar para la jornada 1,
0: ni la 2.
1: Yo no contaría a Fulquier.
0: ¿Ya?
1: Para esta temporada, porque de verdad que lo que nos cuentan es que esa rodilla está muy, muy desgastada. Yo no sé si va a ser capaz de encadenar varios partidos durante el año. Aparte de que Fulquier llegó un momento de la temporada pasada que después de forzar y ver que Mestalla le pitaba, dijo, oigan, una cosa, hasta aquí. Yo me opero y hasta aquí, porque llevo jugando lesionado por culpa de las lesiones de Thierry mucho tiempo y aquí lo único que hacen es criticarme, así que la mentalidad de Fulquier también este año puede ir por ahí. Pero ya te digo, para mí el gran problema de ayer, al margen de ser un partido amistoso, que lo que hace ayer Corberán es obligado de meter cinco atrás y Jesús de carril, como lo llama él, para mí el problema es que no hay plantilla a 13 días de que empiece la liga.
2: Jo vaig eixir preocupada i és de veres que jo no sóc una persona super tremendista ni negativa i sé que és un partit de pretemporada i que lo de veritat començarà, però
0: és la teua ficada en estrena i el teu cartell de presentació en la teva afició. Vull dir,
2: sí,
0: no és
2: i
0: un
2: a
0: partit
2: més
0: de pretemporada davant del Derby County en no.
2: I a més és de veres que totalment condicionat per aquesta falta de lateral dret, però m'agrada que estigui Santi així perquè ell és el que sap, no?, de tots els que estem. Perquè jo, per exemple, jo no sé com juga el València de Carlos Corberán. O sigui, la temporada passada jo no... O sigui, crec que el València no té una identitat clara. Però és que jo, el que vaig veure ahir, és de veres que està condicionada. Però tens a Dan Juma, que has comptat en ell en els últims partits, que ha marcat, no és Dan Juma de titular. Luego, també entra Raba, que Raba és com que no compta, però clar, has de tindre-lo perquè no tens altra cosa. Jo veig moltes coses fetes un poc per provar de Carlos Corberán i crec que en el partit que era, que queden dues setmanes per al començament de la Lliga, el València...
0: Que hauria de ser una.
2: Sí, el València hauríem d'haver vist un València més reconocible, amb més automatismes, amb altres coses que és de veres que està condicionat per l'autoexpulsió de Gallà, però jo no vaig veure un equip reconocible al camp i crec que va patir a l'inici de temporada com a mínim. No veig un València treballat, no veig els jugadors enxufats. A mi em va deixar molt, molt freda. És un València de mínims, li falten moltíssimes coses, però és el que jo veig que no... És que no sé, i després ja entrarem en l'ambient, però clar, ja ixes amb una afició que no vol el teu entrenador, que no hi havia passat ni el minut 1 de partit i la grada d'animació, els que hi havia, perquè no hi havia molta gent, estaven cantant jugadors mercenaris. Crec que ja és una relació superviciada que no pinta molt bé, però és que a mi el que me preocupa és el xoc.
3: Anem a veure, jo sóc partidari i penso que els partits de pretemporada solen servir per a l'entrenador, per a distraure el públic, perquè la veritat és distraure el públic, i per a que nosaltres parlem d'algo en este període de vacances. Ho dic així perquè l'entrenador és el que sap en quina càrrega d'entrenaments han arribat al partit, què és el que de veres volia provar... aleshores jo el que penso és el que estem dient, que ahir està totalment condicionat. De l'únic que varen poder veure, perquè una volta, com ha dit Paula, una volta expulsen a Gallà, el partit ja queda condicionat, que també podem parlar
4: després
3: de Gallà, de l'evolució que ha sigut, perquè jo crec que ja juga més per nom que per jugador, però sí que varen veure un València que intenta pressionar alt, recuperar, com se veia l'any passat en alguns primers minuts de partit, sobretot en els primers 15-20 minuts de partit, però que ja no volen veure molt més. Sí que intenta jugar un xoc més... No ja volen veure el partit d'ahir, però sí el poc que hem vist esta pretemporada, que ens han deixat veure, que és el de totes les pretemporades. Vol eixir amb la pilota jugada, vol eixir combinant... enguany, per fi, dins de les carències que tenia la plantilla, s'ha solucionat el problema que han tingut els altres mercats, que era el del mig centre. És el primer que van solucionar, i menys mal que van solucionar l'aspecte en Guido, perquè ja és una peça fonamental de lo que del xoc del València, però tampoc tens jugadors per a replegar-te així ràpid al contraatac.
2: És que si Ugrinic no fa el gol que fa, el València tampoc va fer.
1: Però per això jo ayer exculpo totalmente a Carlos Corberán y a los jugadores. De verdad, pienso que no hay plantilla.
4: Pero entrena él y chuen él.
1: Pero se puede exculpar. ¿Qué herramientas tiene Corberán? Totalmente... Que no tiene lateral derecho al día 10 de agosto.
4: Sí, ahora entrenme el lateral derecho.
1: Lo de ayer de la plantilla es un milagro. Si es que al final tenéis que daros cuenta.
4: Pero exculpar totalmente.
3: Yo sí que voy a decir que Corberán no tiene lateral derecho porque se empeña en el su momento en volver a venir. Però si no recorde mal, sí que hi havia un acord entre el València per Andrés García, però ell no volia Andrés García.
1: Bueno, però aquí jo...
3: Però a és ahí on té que ser el club el que dir, molt bé, tu vols a Menier, tindràs a Menier quan diga que sí, però mentrestant jo ja te duc a aquest jugador, perquè ja... qui diu... Bueno, va ser difícil, però que al mes de començar la Lliga Corberán ja no estiga en el València.
1: Sí, pero fíjate que precisamente por la presencia de Corberán este año creo que se ha aumentado el listón de exigencia, porque habría habido otros años en los que no habría venido Menier, el Valencia se habría puesto nervioso y habrían traído al Dani Gómez de turno como lateral derecho. Esto lo hemos visto en el Valencia todos los últimos años con Corona.
4: Oído no estaría.
1: Y yo, que Salva se acordará más que nadie, fui muy crítico con Corberán la temporada pasada, yo creo que este año... Hay un problema de herramientas y me gusta que Corberán tenga esa exigencia de yo quiero un lateral titular. Hay muchos nombres que suenan, que fet, pueden venir,
4: la idea
1: es libres.
4: Que ell ara està en fins a que no n'hi hagi una opció fetent titular, jo no porto qualsevol cosa.
1: Claro, eso lo que implica también al club es...
4: Es que igual te plantes en el 31 d'agost.
1: No, y gastarse dinero en una posición que no se iba a gastar. Es que en realidad yo creo que eso es lo que le ha puesto al Valencia en fuera de juego total. Sí. Desde que Menier se cayó, ahora han visto que tienen que gastarse pasta en el lateral derecho y que, por tanto, ahí tienen que reformular el dinero. Pero lo que te decía de exculpar totalmente es... Llega un punto en el que también los jugadores buenos que haya en la plantilla... tienen que tener acompañantes también. O sea, al final esto no va de que cada uno, como es bueno, tiene que solucionar el partido él solo y entonces si no lo pitamos, como es el caso de Guido ayer o cuando Javi Guerra no hace la cabalgada que mete un gol y da dos asistencias. Es decir, también tienen que estar acompañados los jugadores. Y yo ayer, Corberán, que si hubiera sido la temporada pasada habría dicho otro bandazo de Corberán, defensa de 5, Jesús de carril. Pero si es que no tiene otra cosa. Yeah. Es que no tiene otra cosa. Por eso a mí no. Me preocupa que no hay plantilla a estas fechas.
3: Al final es aplicar la lógica y al final que acabaré en Begend al Valencia.

0: jugant a lo que ha jugat les últimes voltes, que era evitar no encaixar i esperar a la segona part a que el partit es torne boig per a que amb l'impuls de Sadiq o d'Anjuma o alguna acció,
1: o el Ramachani de turno,
0: o alguna acció individual, decanten el teu partit cap al teu costat mentre no encaixes. El problema el té quan una volta encaixes el gol, que ja t'obliga a fer més coses, que és el que tu no tens del tot preparat.
1: Sobre el lateral dret, estem parlant molt, clar, que os va semblar Jesús Vázquez, però és que després passa Sato al lateral dret, acaba el partit Otorbi, i esta pretemporada hem vist a Monferrer, a Guanyala, a Gamón, a Sato, a Jesús Vázquez, i me falta un.
2: Mayol.
0: I jo, perquè no tinc Mayol,
1: nada. Sí, correcte. Mayol, però
2: en,
1: Mayol...
2: En el de Puerta Cerrada, el primero...
1: En el de el Petro Luanda.
2: Ese no lo sé, pero entrenar como lateral alguna vez ha entrenado. Lo que no sé si llegó a jugar contra el Petro Luanda. En los partidos, desde luego, televisados.
1: Pero
2: no.
1: Fer una mitja, 5-6 laterals que no són laterals, que han ocupat aquesta posició. Clar, fins a quin punt estiraries el xicle en el que estem dient, de que Corberan diu que fins a que no n'hi hagi uno que li agrade com a titular o que arribi una oportunitat de mercat. Perquè, què vos sembla Arnau Martínez? No sé si... És que, clar, està parlant-se de que n'hi ha que pagar 6 quilos, un salari prou alt per a un lateral dret, perquè ell està convençut de que si no s'arriba a aquestes pretensions, pues no vindrà a València. Però què vos sembla tota aquesta pel·lícula que n'hi ha al voltant del lateral dret? És que a mi me sembla una botxeria que el València a 9 d'agost no tinga un lateral dret.
0: Sí, heu comentat abans, és la falta de planificació, perquè tu des del moment que saps que no vas a renovar a Thierry i que Fulquier, com estava dient Ivan,
1: està, com està
0: en les condicions que està, tu ja tens que treure la maquinària i tindre 3-4 laterals drets sondejats, mirats, a baix cost o al cost que tingues pressupostat, o que acaben contracte, perquè també han hagut uns quants que han acabat contracte, i intentar dur-lo quant abans, perquè és una carència que tens. Et vas a plantar, menys mal que ens han retrasat el primer partit de Lliga, però clar, això et dona marxa d'una setmana més, però al final és patallar davant, al final t'arribarà una altra volta la pilota a tu i la tindràs davant i vas a tenir que solucionar la papereta com siga. Com l'estàs solucionant? Al final, aplicant la lògica, Jesús Vázquez a cama canviada. Però si ja vas a jugar a ir per les circumstàncies que són, però si tu vas a jugar en una línia de 4, Gallà en l'esquerra, Jesús Vázquez en la dreta, i davant del lateral dret teu vas a tenir a Rioja, que també és esquerra, això em va recordar a la selecció espanyola de Moamí Luis Enrique, que jugava en dos centrals zurdos, que no és lo normal, lo normal és a voltes...
1: En la Porti i Pau Torresa, no?
0: Lo normal és veure a dos centrals drets.
2: Lo peor és que de esos cuatro que has dicho, el futbolista en mejor forma ahora mismo, que Jesús Vázquez, sería el único que jugaría fuera de posición. De esa línea de cuatro que has dicho. O sea, porque para mí Jesús debería ser titular, pero en el lateral izquierdo.
1: Ahora entre mai, ¿eh? Ahora entre
3: mai. Pues es que ya la temporada pasada va a jugar Unai Núñez. Y
1: Rioja algún partido,
3: sí,
1: ¿no? También.
3: Y Rioja también. Y Unai. Es central.
0: Y fa dos temporadas para embora a Mosquera a jugar de lateral derecho. Recuérdense también.
3: Es que es un problema que ya es de molts anys. O sea, que es que es pues una negligencia que. El que està passant i el que s'està formant, perquè també, i és el que passa sempre, que el València, tot el món ja sap com està el València, qui està al València, i els jugadors i els clubs i els agents apreten perquè saben de la necessitat que té el club, i Arnau és el que està fent, i Arnau també pues, està esperant, perquè clar, si pot jugar en un equip que juga a Europa, pues, millor que en un València, que se es parla o va dir Ron que en el nom està ja que per a jugar a Europa, però és que aquest equip és impossible que jugui a Europa.
1: Però
3: és una utopia.
1: Estem en la tercera window encara, no tinc expressa. Què vos sembla Arnau Martínez?
0: A veure,
1: és com per a tirar la casa per la finestra?
0: Per a mi no. Per a mi és un lateral dret més, independentment de que vinga un equip que acaba baixant a tercera divisió. O sigui, és un també hi ha que veure el tipus de jugador que és dins de lo que vol l'entrenador. Per al Girona de Mitchell era un lateral que sí, ofensiu, que s'incorporava, més ofensiu que defensiu, el veig jo, que això a lo millor també és una qüestió a tindre en compte. Però pense que, per a mi, pagar la quantitat que s'està... sobretot el sou que vol cobrar el jugador, a mi sí que me pareix un jugador car. Però, clar, estàs abocat a tant per a vendre, si ho has de tenir que vendre, com és el cas d'Almeida, com per a comprar, estàs abocat...

0: ara la llegenda, el que tiene que hacer Corberán, ¿no?
1: Pero yo creo que ahí Corberán sí tiene que saber gestionar y hablar en el jugador, sobre
2: todo.
1: Es
2: que no
1: sabe. Claro, y ese es el problema.
2: Es que no.
1: Y ese es un otro problema que te Corberán. Pero un jugador con Gallá, que tú sabes que se te suele lesionar, que a lo mejor la continuidad de molts partits seguits, tienes que saber portarla al tu terreny y fer-li veure que es importante, que va a ser importante en determinados partits.
3: Pero eso es posible, es posible en Gallá. Això. És que jo tinc el dubte de que Gallà accepte el fet de donar un pas, no dic arrere, sinó al costat. És a dir, com acceptar que Jesús està millor, que ja té una edat, que arriba un moment del seu contracte, que per rendiment igual hauria de passar a ser el que juga quatre partits en compte de 40. Tot això jo penso que Gallà no
1: tindria que acceptar-ho. Tots els jugadors són egoistes, ja. Però al fi i al cap...
2: Però cap jugador penso... pot estar per damunt de... del club, i
1: esa és la realitat,
2: i crec que a Gallà se li ha tractat molt bé, se l'ha cuidat molt, crec que tot això...
0: Muy bien y muy mal también, los últimos dos años en Mestalla...
2: Vale, però el que anava a dir...
0: No soy el que enarbola la bandera de Gallà, però...
2: En quant als periodistes, crec que tots hem sigut superrespectuosos. Jo, a mi me sap molt greu no tindré ja arguments per defensar el Gallà, perquè jo he sigut una defensora a ultranza de Gallà, però és de veres que no està. I no està, i és el que va passar ahir, la mostra. O sigui, no pots fer aquesta entrada criminal, que menys mal que Langa està bé,
3: sí.
2: En un partit de pretemporada, però que després també és el que has recordat tu d'aquesta targeta també, que és algo que sí que últimament, en les últimes temporades, li està passant, que arriba, perquè arriba tard perquè no està bé. I jo crec que al final... el que hauria de jugar és Jesús Vázquez. Jo crec que és la primera volta que ho dic en tertúlia, perquè és de veres que jo he sigut molt defensora de Gallà i jo crec que ahir també, i és de veres que Mestalla li xiula moltíssim, però a lo millor ahir era un dia també per a... Ja no, vale, no vols eixir a dir res en zona mixta. Fica una història en Instagram que no te costa res. Aunque sea un partit de pretemporada, però un, no sé, espere que Langa estiga bé... és una temporada molt il·lusionant per a nosaltres, eres el primer capità del València, has de parlar, no pot ser que sempre isca Pepe lo a parlar, que ahir isca Diacabí, que van estar una hora esperant-li.
3: Sí,
2: una hora.
3: Estava jo en directe esperant-lo. Una hora que
2: clar,
3: no parla ningú.
2: Clar, és el primer capità del València, o sigui, has de tindre més caràcter, més presència, no pots amagar-te d'aquesta manera, i és el que a mi també no m'està agradant.
3: Penseu que s'amaga allà?
1: No pense que s'amague, sí que pense que a lo mejor estiga allà fart un poc, veu que...
3: Cremat?
1: Sí, cremat.
2: És que...
1: Cremat seria la paraula.
2: Però és que igual que estic dient això, és que tampoc le cul. És que tampoc...
3: A veure...
2: És que estar en el València de mèrito tant de temps...
3: Ja, sí, però renovat i a 6 quilos. Vull dir que ja. També n'hi ha que voleu tot. Vull dir, no...
1: I és el capità.
3: Claro,
1: el que passa que això va en el sou. El brazalet de tal. Al final t'has que eixir tu, donar la cara i defendre i no justificar, perquè al final no t'has que justificar, però sí...
3: Per què penseu que va fer eixa entrada? Perquè jo havies repetit l'acció i al principi vaig voler pensar que es varava. Vull dir, vaig voler pensar que iba força, es vara... Però no, és que va i fica el peu dalt.
1: Veient el partit sí que n'hi ha un parell d'accions abans que pareix que n'hi ha algun xicotet pique entre els dos.
3: Però...
1: No te fa l'entrada baix, després li alça la cama a l'altura del genoll.
3: És per temporada, no...
1: I clar, ho veurem veure, era l'altura de la banqueta del Newcastle, immediatament disqueren tots, inclús Sánchez Martínez ja venia amb
3: la roxa
1: en la mà, perquè era una acció clara, perquè també pots agarrar i dir... és un partit amistós, tal.
3: Agarrar-lo de la camiseta, el tires a terra i ja està.
1: No, per l'àrbit, no l'expulses, treure-li la groga, però clar, però al final estàs condenat. Si
0: no, jo solo pensava que hay veces que los amistosos, ¿verdad? El equipo, en este caso, el que está con uno más, ¿no? Le dice al árbitro, deja que metan otro,
3: sí,
0: y así jugamos 11 contra 11, pero con la entrada que había metido era imposible que saliera del Newcastle a decir, oye, que salga
3: claro,
0: por
3: es
0: ahí.
3: Es que se la emporten en llitera. Es que se la emporten en llitera al millor jugador del teu equipo. Y dir, es que es impensable. No.
1: Claro, y se la emporten en llitera y antes, claro, porque al principio todos pensaban que tenía algo.
3: Sí, sí.
1: Pero igual, si aquí le dan en asistencia, si quieren, va a haber cambio. Claro, incluso yo pensé que también el Matiz allá, en el primer momento. S'assustava, volen
3: bueno,
1: dir.
3: El primer moment s'alça i com diguent, jo no fer res, i després ja demana disculpes.
1: però

de pretemporada o lo que o entrenar o fer els partits de modificats que pugues fer en els entrenaments i tal, que un partit de competició, ja siga de lliga o de copa, on l'exigència va ser molt major.

0: Jo que no vull que n'hi hagi lesions.
1: Sí, una molestia muscular.
0: Una gastroenteritis, ja vas condicionat i vas tenir que... Quan l'any passat, Pepe Lu de central, recuperem por ahí. Pepe Lu avui en dia és el tercer central. Mm-hmm. De mi centre no sé en quina posició està de mi centre, però de central és el tercer central de la plantilla.
2: Jo sí que fitxaria uno... Teniendo en cuenta la situación de Copete, igual dos, pero es que no puedes, por fichas tampoco. No puedes fichar dos centrales, poniendo que el Valencia tuviera dinero para poder abordar esas operaciones, por fichas no puedes hacerlo, salvo que sea un sub-23, que entonces seguro que ya no es lo que quiere Corberán. Pero ahí sí que me... No tenía yo tanta preocupación en esa posición como la que tengo ahora después de haber visto la pretemporada. Porque yo veo a Diakabi muy lento.
1: Es que no está, ¿eh?
2: Muy lento. Y... Vamos, tampoco tiene culpa Diakabi, que seguro que se recupera y se mata cada día por recuperarse, pero es que no. Y deja esta rega, pues es que basta que haya una quinta amarilla, efectivamente, para que tengas que buscar una solución. Y el propio técnico yo creo que no cree que esa sea la pareja de centrales que deba ser la titular. Entonces, sí, yo sí ficharía desde luego un central, seguro. Y si me dieras carta blanca para poder firmar y fichas libres, ficharía dos.
1: ¿Dos centrales?
2: Sí.
3: Jo també en fitxaria un, però no és la posició que més me preocupa. O sigui, jo estic més... La meua pedrada és l'extrem. És també, veig en atac, el València necessita molt més. Necessita molt més. A més, ahir va jugar a titular Sato, que és un futbolista en el que jo tinc molta il·lusió, però has de donar-li temps, ha de tindre confiança, ha de créixer així... És molt jove i no pots ficar-lo de titular de seguida perquè és que necessita confiança i treballar i sumar minuts. I és que necessites jugadors d'atac. Jo no sé qual va ser el nivell de Danjuma aquesta temporada. Per exemple, ni el que va contar per a Corberán, Raba. Està el debat, no, de si Raba és recuperable, si no, és que no tens molt més enllà de Hugo Duro, de Sadik, de Luis Rijo, que està lesionat, d'alt, és que no tens molt més.
0: Raba, pense jo, que no és recuperable. De fet, ahir, quan tisqué, no sé si ho heu vist en televisió, hi ha una imatge que, conforme ell s'està parlant amb Pepe Lu sobre on tenia que situar-se...
1: I fa el que vol.
0: I li digué, volen dir... Es que m'ha dit això, però vaig a fer lo que vull.
2: De Raba hay un detalle el año pasado que se destacó poco. Todos los partidos del Valencia al descanso calientan todos los jugadores del banquillo. Y Raba se quedaba siempre en el banquillo. Siempre. No salía a calentar. Y yo me acuerdo que hice la pregunta, ¿por qué Raba no sale a calentar? La respuesta fue, porque no quiere. Y digo, ¿y el entrenador no hace algo para subsanar esto?
1: Sí, que no chuga.
2: Y se quedó así toda la temporada. No salía a calentar al descanso con el resto de sus compañeros.
1: No, y la actitud no ha estat la millor. Yo creo que moltes vegades. Es com que n'hi ha moments de connexió que ve, però no...
0: Sí, jo crec que encara que no...
1: I si això passa en els entrenaments, tu que eres míster, Santi, tu això ho veus en el dia a dia.
0: Jo crec que ahir no s'ha dit públicament, però sí que ha hagut un desencontre Raba-Corberán-Raba. Produït, sí que m'ha arribat a mi que moltes voltes Corberán li deia, Raba, estàs bé, vas a jugar el dissabte, vas a jugar el dissabte, i el dissabte no arribava. I això, si t'ho fan una vegada, val. Si t'ho fan dos, bé. Però quan t'ho fan una tercera, no me vingues en pel·lícules, que ja sé que no vas a jugar. No. No ha hagut aquesta sintonia. Sí que recordo un partit que el tragué a la desesperada, que va ser de l'Alavés.
2: Sí, però això fue muy chocante. Sí. Porque me acuerdo que Luco... contó durante la semana
1: sí, que, anava a jugar,
2: que,
1: ¿no?
2: que Corberán le iba a dar bola a Dani Raba.
1: Sí, sí.
2: Dani Raba sale ese partido sin calentar. Por tanto, tampoco la convicción de Corberán no era excesiva en Dani Raba, que jugó bien en el tramo final y que no volvió a participar. De hecho, ese día iba a salir Otorbi y canceló el cambio y llamó a Raba sin calentar y salió Raba. O sea, una de las cosas raras que pasó el año pasado de los bandazos de Corberán. Pero sí, es que al final, Paula ha mencionado dos nombres que en el fondo, en una situación normal, no cuentan para Corberán, que son Raba y Danjuma. Es que a Danjuma también le gustaría que saliese, lo que pasa es que claro, ha evolucionado un poco el mercado, se ha dado cuenta Corberán de que no puede sacar a toda la plantilla.
0: Y Danjuma ha comenzado la temporada pasada igual que esta, sí. Fue algún gol en pretemporada, sí. Incluso ha comenzado la Liga, pero va a ser arribar el mes d'octubre.
1: Ahir per a mi és de lo més destacable també, perquè és l'únic que achita un poquet el partit, el que meneja un poquet el avisper, no? És que...
0: és el jugador revulsiu que tens a la banqueta... Que
3: ja, però és que Danjuma no hauria de ser el teu jugador revulsiu, no, perquè no va vindre per això, però és un jugador que per a mi, Raba i ell, en quant a, jo crec, actitud, a mi m'ha donat la sensació amb els dos, que són dos jugadors que juguen quan volen. Si els apetís, juguen. I si no els apetís, ixen i ja està.
1: I se passegen, ja, no?
3: Sí, i per a mi els dos són igual.

0: que és de veres que lo de Danjuma ja lo sabien quan va vindre així, que era un poc pues, una oportunitat de mercat, que el València, pues bueno, pero, y ya está, y es que es el seu caràcter.
1: Sí, pero
0: y
1: eso que el San Benito ese que tiene, el año pasado precisamente, de puertas para adentro, destacaban que se portó peor Ramazzani que Danjuma.
2: Sí, no,
1: Danjuma respetó más su suplencia.
2: Sí, y Ramazzani, ahora que ho ha dit, sabem que no contava, es sí. Que ni de revulsiu.
3: No, no, en Xener estava fora.
2: En Xener el tragueren per a mostrar-lo i a veure si el intentaven col·locar en algun lloc i al fi i al cap acaba convertint-se en el teu jugador important quan té més perfil de jugador revulsiu.
3: Sí.
2: Ramazzani, perquè és un jugador
3: sí, d'un
2: contra un, elèctric, que t'encara, te pot revolucionar un partit conforme vas, que Danjuma, que sabem que Danjuma, el que passa que Danjuma, per a aquesta posició que venia com a davanter, no acaba de ser davanter, i com a extrem, té el hàndicap de que...
3: Arrere no va.
2: Corre cap avant. A l'hora de defendre, no sol defendre. Per tant, un entrenador com Corberan, que prima també molt de l'aspecte defensiu, aquests tipus de jugadors no...
3: Ramazzani, ese home que se va deixar la finestra oberta i li furtaran en casa.
0: Està boig per la música últimament, no
3: sí,
0: para de comentar.
3: Bueno, és que
0: a València es viu molt bé.
3: És que ella ha viscut València. Ella ha viscut València.
0: Ei, l'ha exprimida.
3: I l'experiència de viure a València, pues és...
1: Ja ha prescrito, però... Corberan casi se deja a Ramazzani sin viajar a Noeta, eh?
3: Per un assumpte...
1: Sí.
3: Nocturn.
1: No. Ah. No, porque no le gustó cómo salió el partido contra el Atlético de Madrid, el tramo que...
3: Oh, es que el tramo que salió... A peu, se anaba a peu. No...
1: Fue una semana... tensa, de puertas para adentro, casi se lo deja fuera de la convocatoria de Noeta, al final consiguieron encauzar el tema, pero...
3: Es que Ramazzani también
1: debe ser especial. El tramo final de Ramazzani fue complicado, de puertas para adentro.
2: Los jugadores que firmaron l'any passat el València de Miskan Capadal, que
3: son especials.
2: Que precisament eren tots...
3: Sí, perquè si sumes a Sadik a la festa ja...
2: Eren de cable pelat.
3: Sí,
2: vos
3: sí.
2: Jugadors, però que n'hi havia que saber bé gestionar-los i sabien que això era el gran problema de Corberan, la gestió.
0: Un Sadik que també, que el nombrat, però que també està tocat.
3: Sí.
0: O sea, que...
3: Es que ara vos pregunto per els davanters, però estem parlant de l'extrem. Ahir parlàvem del nom de Bardagi, del jugador suec del Barça. Ivan Herraiz, a les 12 i 11 minuts, s'acaba de ficar la xaqueta fa no res.
1: No, fa 20 minuts que m'ha ficat la xaqueta perquè estic gelat.
0: Què dius, Fredio?
3: És que estic parlant de suecs i...
1: Fa 10 minuts, no, fa més de 20, estic gelat així, però bueno.
2: I ha que dir que Paula dius, l'aire, per favor, l'aire.
3: Sí, Ivan m'ha mirat encara de no, per favor.
0: En aquest moment
1: tenia
0: sentit
1: el aire, però ara no, ara ja fa fred.
3: Bueno, pues el llevem o no? Un poquet?
1: Una miqueta.
0: Bueno, podem pujar-lo.
3: No, però
1: com
3: no se'n pujar.
1: No.
3: És on, off.
1: Una miqueta que si no Rafa Villarejo esta setmana me dirà
0: bueno,
1: has tornat de les vacances malalt.
3: Fes-ho per Ivan.
1: Una miqueta.
0: És un fluixo.
3: Pues pregunte per Rooney Bardagi, que la temporada passada va ser un poc la sensació en el Barça, no? Arribava en eixe perfil de jugador de qualitat, del Copenhague, que tal, no acaba de quallar, Hansi Flick se la deixa fora i és una de les eixides més clares a bombo i platillo anunciades en Camp Barça i que, ahir contàvem, que és una de les opcions per a l'extrem del València. La informació que tenim nosaltres és que és un nom del gust de Corberan, però n'hi ha altres informacions al respecte d'este nom, com per exemple dels companys Nacho Sánchez i Germán Muñoz, que és simplement un oferiment al València. Què vos sembla este perfil, este nom, este extrem?
2: Rooney, la veritat que dins dels problemes que tingué Lamine l'any passat en el Barça, sobretot de nivell de lesió, no acaba de jugar fins al període final. L'última lesió de Lamine és quan es començàvem a veure-lo un poc més, a lo millor també quan ja tenia un poc més la lliga decidida el Barça i a Hansi Flick
3: menos interessava
2: quedar bé en tots els jugadors que tenia en aquest moment. Aleshores, és un jugador que tampoc ha anat al Mundial, hi ha que dir-ho, que a pesar d'haver estat comptant en la fase classificatòria...
3: I el cartell que té en el seu país.
2: Vingué al Ciutat de València a jugar contra Ucraïna en l'eliminatòria que tingué Suècia. No ha acabat d'anar al Mundial. Sí que és un jugador que te pot oferir algo diferent a lo que tens. Pense que si té aquesta situació de mercat, tens que analitzar també si vas a trobar algo millor, i si no vas a trobar algo millor, val la pena quedar-te. També tenint en compte les carències que tens en aquests jocs. Tens a Diego López, que no vas a comptar en ell aquesta temporada,

0: La Rioja, que a lo mejor ficant-se en el cas Corberán, lo vaig a tenir que utilitzar de lateral dret, per lo tant vaig a perdre un jugador en aquesta posició. Sato, com bé ha dit Paula, és jove, però és que avui, a dia d'avui, és un jugador imprescindible en el València.
1: Sí, sí.
0: I primer, i que n'hi ha que dir també, que no en parla d'ell, però és que ens agrada Sato perquè aporta algo diferent a lo que estem acostumats a veure.
2: Almenys l'ha portat en pretemporada. Jo todavía quiero verlo en primera divisió.
1: Sí, amb el ritme.
2: Contra el Celta, contra el Betis.
0: N'hi ha que voler competir, però te fa coses i té situacions de xoc que fins ara no veies. O bé perquè no tens el jugador sindicat o bé perquè no has comptat amb aquests jugadors. Per lo tant, Rooney, si tens l'opció de designar-lo, jo sí que me'l quedaria, perquè te pot aportar i coneix
3: la lliga. A tu t'agrada, ixe perfil
0: t'agrada. Sí, a mi m'agrada ixe perfil, i també és el que te dic, si no vas a trobar algo millor, ja ha estat en la lliga espanyola, sap de què va el tema, per lo tant...
1: És que el València, si fa l'esforç en el lateral, és que haurà de, com sempre, tirar de sessions. És que no li queda molt més... És un jugador interessant, és un jugador interessant que crec que sí que és una oportunitat per a ell, per a que el València siga el seu escaparate i lluir-se i pot aportar, però és el que estem dient, sí. Que és un jugador jove, però sí, pot quallar, però jo no sé si és per a ser titularíssim. Potser sí, eh? Sí. Però jo tinc els meus dubtes.
0: O sigui, si no tens altre, acabaràs sent titular.
1: Sí,
0: però,
1: sí, òbviament.
0: Per a mi, el problema del València és el que està comentant Paula. Tens que acabar tirant mà de Sedic.
3: Home, clar, però és la realitat, és el problema.
0: I de jugadors que altres, per a donar-li, per a que es vinguin així, per a ser escaparate. Quan és que hem conegut el València en altres èpoques, el trofeu taronja d'ahir, primer era triangular, però és que després te servia per a veure els 4 o 5 fitxatges que havies fet, l'engranatge de l'equip.
1: Està formant ara jugadors d'altres clubs, ja està venent així, fan una temporada bé o no, se'n van i ja
0: quan
1: està.
0: Quan abans eres tu el que cedies als jugadors, com ara feien en un moment en Espalop, en Angulo, en Albelda, en Silva...
2: Yo me acuerdo que pregunté en mayo hacia qué mercado vamos. Y decían, ¿no lo estás viendo? Llevamos ya 3 fichajes. Entonces, a estas alturas...
3: ¿Estás pronta a preguntar?
2: Claro. Por eso digo, a estas alturas del mercado, ¿qué está haciendo el Valencia para pelear por Europa exactamente en el mercado? O sea, porque al final, traer lo que ha traído, intentar reforzar el lateral derecho y luego ir a por cedidos, es lo mismo de siempre.
0: 3 meses después, estás en el mercado del mes de mayo. Sí. 3 fichajes.
1: Es que el único fichaje de Europa es
2: con 3 fichajes, que además no son... Que bueno, que esto a veces es positivo, ¿no? Pero aquí lo pongo en tela de juicio. Que ninguno es del entrenador tampoco.
3: Sí, correcto. Sí, correcto.
1: Que lo único es de Europa, de Proyecto Europa, es Guido.
3: Sí.
1: ¿Del fichaje?
2: Sí. Que sí, mira, ahí todavía fichaje. Me habían hecho a Guido. Sí, sí. Tienes razón que la continuidad de Guido es una...
1: Pero bueno, que es lo que es, no, pero sí, me, sí. Que es el único que te estoy... Donald Larrao, no te acostumes, pero...
0: Pero yo me tenéis que estás... pero yo me tenéis que estás comentando que de 3 fichajes ninguno. Cap del entrenador. Jo, com a club, o com secretari tècnic, o Ron, li dic a Corberán, així tens Andrés García, ja tens un lateral dret, ja veurem si poden dur-te un altre, però el club te fica que és jugador, que tampoc és un jugador que siga coixo, que no tinga experiència.
3: No, que va.
0: Per lo tant...
3: Però Ron va de la mà de Corberán, i si Corberán li diu que no valixe, pues no valixe.
1: A veure si Kiatair va...
3: Pues mira, ara que s'ha anomenat a Kiat, anem en l'opinó de què?

Preguntàvem avui en les xarxes d'este 90 minuts que Ahir Kiadlim va tornar a Mestalla i va ocupar el seu seient com a president. Què te va semblar això? I ens arriben respostes. Saúl diu, me parece su obligación. Ojalá viniera más, ojalá se le pitase más y ojalá lograra entender el significado del cargo que ostenta. Y puestos a pedir, ojalá se vayan él y toda su familia cuanto antes. Rob, ni fu ni fa, tal volta ha vingut a buscar Pokémons, perquè lo de portar notícies en fitxatges, com a que no. Paco Socarrat, indiferència total. Las fotos y las visitas al palco sin declaraciones ni decisiones no tienen...

0: tienen ningún valor. Ver el partido desde arriba no es gestionar un club ni dar la cara ante la afición. Denis Campos, raro, insoportable, pero desgraciadamente normal en este Valencia. Un presidente de club de fútbol que por primera vez ve un partido. Una familia Lin que maltrata a un club histórico y una afición boba que canta en el minuto 19 y no aprovecha su presencia para decirle más. Arcadio Pérez, y me parecía el día perfecto para que aún estuviera ahí dentro sin poder salir, pero esta afición ya está derrotada, humillada y rendida. No hay nada que hacer, ni aunque bajemos a segunda pasará absolutamente nada. Dejen trabajar. Ahora sí, 50 transfer windows, bla, bla, bla. Javi Diu, lo que me parece que no saben, sí de negocios, creo, pero la gente que está a su lado es por dinero y todos les pasarán factura a esta negligencia a un club histórico, incluido ellos. ¿Qué más da el fútbol del Valencia si está demostrando que no entienden? Renovar a Corberán. Patimente, che, todos queremos a los Lin fuera del Valencia y se perdió una oportunidad de hacérselo saber con una soberana pañolada al palco. También te digo que si sabiendo que estaba en la ciudad no hubiese ido al partido, la prensa le hubiera puesto a caldo. Saúl dice, sabía que el de ayer era el público light, tiene un buen lacayo a su lado. Y José Pitargi, me da igual, si viene para vender el club estaré bien y tirar a Corberán. Es la opinión de los oyentes, a los 12 y 20, vostra ya de la pregunta que vos va a semblar la noticia, porque va a ser noticia, que Kiat Lim estiguera a Mestalla presidente del partido en la llotja del estadio. Paula.
1: Per a mi és anecdòtic si no passa res, i ja no es passa res de tot el que, tot el que volem és que Slim estiguen fora. És algo que ara mateix no pot ser, però per a mi serà anecdòtic si no passa res en el mercat, si no es fa un esforç per en el lateral dret, si el València no intenta, no arregla el desastrós mercat que està fent i presenta una plantilla per a la pròxima temporada, bueno, per a la pròxima, per a la que comença ja de ja, per a almenys no sofrir, intentar arribar a Europa i acomiadar Mestalla com es mereix. Es de veres que era la gran notícia d'ahir, que era la seva primera vegada al palco VIP de Mestalla, però per a mi, com te dic, anecdòtic, perquè ixa visita, ixa presència no suposa res. O sigui, sí que està ahí, però què va passar? Va passar algo més perquè va estar Kiat Lim en Mestalla? Jo pues, crec que no va passar molt més. Era notícia, però es queda ahí y poc més.
2: Sí, es noticia por diferente, pero yo soy de los que piensa que a mí no me hace falta que esté Kiat Lim en el palco. Si gestiona bien desde Singapur,
0: no, sí.
2: Yo lo que necesito
0: el
2: es que...
0: El problema es que ni una cosa ni la otra.
2: Ya, estoy de acuerdo. Pero que yo lo que necesito, al margen de lo que es la presencia de Peter Lim o de Kiat Lim, es que haya una gestión negligente acorde a un club de fútbol. Y eso es lo que estamos viendo que falta. Yo creo que se elige el partido de ayer en medio del verano también, porque es un clima más favorable, no solo por el público del Taroncha, sino porque por lo general vienes de un verano, vienes del Mundial, el caldo de cultivo no es tan tenso.
0: Que no es la jornada 15, claro. Y has guañado dos partidos.
2: Claro, y con toda la gente en Valencia, porque hay mucha gente que está de vacaciones en pleno agosto, entonces yo creo que es un clima más favorable para poder estar. La gente que está en Mestalla también se enteró, la que se enterara, a mitad de la primera parte, prácticamente sí, al descanso, cuando se publicó la presencia de Kiat Lim, aunque se podía intuir que quizás estaba por el hecho de haber estado los últimos días en la ciudad. En el fondo, él visitó el Nou Mestalla, se reúne.
0: Charla la plantilla.
2: Dicen que está encima del día a día. Lo que pasa es que no nos gustan las decisiones que toma.
0: No. O no se noten.
2: Claro, no. Es que, claro, al final, si la decisión es política de contención de gastos, no nos gusta, pero la decisión la toma,
0: sí,
2: ¿sabes?
0: Pues
3: a mí me hubiera agradat que estiguera Kiat Lim o el mateix Peter Lim en el palco de Mestalla si se n'hauria anat preocupat a casa veient el que havia vist en el terreny de xoc.
0: Que no creus que siga el cas?
3: No crec, perquè si hauria sigut així, avui de matí en l'hotel que no ens hauria alçat, hauria reunit a 4 o 5, hauria dit, què passa en aquest equip? Què fa falta? I s'haurà preocupat i es començaria a manejar. Però com això no s'ha produït, perquè no teniu notícies de que s'hagi produït, ni en les aneu a tindre segur. Per tant, indiferència total. Perquè ells segueixen la seva política i el que de veres li va preocupar és el que ha comentat Ivan, on estigui l'altre dia mirant les obres, el camp, això sí que li preocupa, sobretot després d'haver estat en el Mundial, haver vist tot el que suposa ser sede del Mundial, l'important que és per a tindre estadis on se vagin a jugar partits d'aquesta competició. Per tant, la seva preocupació és l'estadi. El que vaig a produir-se dins de l'estadi, dins del terreny de joc, era l'últim taronja. Que per cert és una paraula que anem a escoltar en guany.
0: El últim
1: parlar ahir, Ivan i jo.
3: L'últim Futbol Club Barcelona va passar, l'últim Real Madrid, l'últim partit de Copa del Rei, l'últim partit de Lliga...
0: L'últim derbi...
3: Tot
0: és l'últim.
3: Tot va ser l'últim de Mestalla, o sigui, que anem a estar de celebracions tot l'any, però...
1: Bueno,
3: la llàstima que l'equip no acompanyarà per a aquestes celebracions.
0: Pues és una llàstima. Me diu per línia interna el tècnic que l'últim any del València en primera, esperem que no, esperem que no sigui així. És catastròfic, a les 12:24.
3: Estrenar estadi estiguent en segona divisió seria...
0: És impensable, a nivell econòmic és impensable. Vos faig la última, queda una setmana per a que comenci la Lliga. En el cas del València no, però Llevant, Villarreal, Elche, què vos sembla la pretemporada que han fet, el camí que porten abans de començar la pretemporada, Santi?
3: Jo, començant dels millors equips que veig en aquest moment és el Villarreal. Penso que, com deia esta setmana Fernando Roig, l'equip és millor que el de la temporada passada, però pitjor que el de la temporada que ve. Penso que té un xicot de hàndicap, que és que el nou míster s'acople a la plantilla i puga treure-li el rendiment adequat, però sí que he vist que hi ha hagut posicions en les que ha millorat, sobretot en la porteria. Gula sí que estigui mirant-los aquesta setmana passada contra el Llevant, en el partit de mistos que van jugar en la Ciutat Esportiva, i és un porter que sí que el que havien perdut en la porteria en temporades anteriors, crec que ara ho han tornat a recuperar després altres posicions, que se n'aixen a Pedrazas i així guanyant amb Carlos Romero, el meu paisà de Torrent, és molt bon jugador. Després seguís tenint la pegada, se t'ha pogut anar mentre mantinga Pape Gueye i companyia, sí. Pues, és un equip competitiu, i a veure si el nou entrenador és capaç de, sobretot de treure el rendiment i acoplar l'estil de xoc, que pensa que aquest avantatge sí que l'ha perdut, perquè Marcelino ja coneixia el club, coneixia l'estructura, coneixia molts jugadors i ja anava a néixer passe per davant. El Llevant per a mi va tindre que saber minimitzar les errades defensives que li poden costar gols. Ha perdut aspecte ofensiu, ha perdut gol, això n'hi ha que dir-ho obligat, ho ha perdut de forma obligada, perquè la venda de Carlos era fonamental, però sí que esperem que maximitzi les oportunitats que tinga, i és un equip que sí que tenen molt assumit que van a tindre que defendre, estar juntets, i aquestes transicions, i aquest futbol que l'any passat Luis Castro, a sorpresa de molts, no confiàvem, i va aconseguir traure a l'equip d'ahí baix, per tant ja estan acostumats. L'Elche, per a mi també ha pegat un passet darrere, jugadors com Febas o Pegada de dalt, com Álvaro Rodríguez i companyia, sí que pot notar-ho, i la baixa de tercera ja sobretot per a l'estil de xoc que volen, i de València no ho dic perquè ja entra.
0: Jo del Levante, breument, que se n'anem,
2: muy breve, espero que sea el año de Carlos Álvarez en el Levante.
1: I jo tinc confiança, o sea, a mi Íñigo Pérez és un entrenador que m'agrada molt, i jo crec que sí que és de veres el que comenta Santi. No vaig jo a dir que no al que diga ell, però crec que, no sé, tinc molta curiositat.
0: Començar de zero també és un avantatge, eh?
1: Sí, tinc molta curiositat.
0: Pues arribem a la fi. Vos agraeix moltíssim estar de ràdio, Santi, Ivan, Paula, i hasta la pròxima.
3: Bona nit.
2: Un abrazo muy fuerte.
1: Bona nit.
0: Pues serenem demà més 90 minuts i la setmana que ve més punt a punt. Jo me'n vaig uns dies, però tornarem. Bona nit. Fins demà.

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: ¿Qué haces este finde?
3: Pues festa.
2: ¿Y el siguiente?
3: Son festes también. ¿Qué quieres que haga?
2: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mystery Dance, fiesta de clase.

0: declarada de interés turístico internacional. La Comunitat va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
1: El próximo 12 de agosto, Valencia vivirá un eclipse solar histórico. Recuerda, utiliza gafas homologadas y no juegues con la salud de tus ojos. Acude en transporte público al punto oficial de observación en La Malvarrosa. Desde las 6 de la tarde, la CV500 estará cortada al tráfico. No te lo pierdas. El cielo de Valencia hará historia. Ajuntament de València. Capi Casal.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
3: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
4: Som la veu de tots. Som APO.
5: Són les 8.
6: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
7: Amb Alba Requejo.
5: Bon dia de nou, un dilluns que despertem pendents del foc. Dels tres incendis declarats en les últimes hores a la Plana Alta i l'Alt Maestrat, tant el de la Serra d'en Galceran com el de Culla estan ja controlats i preocupa el que encara crema a Tírig, perquè ahir les condicions meteorològiques van dificultar molt les tasques d'extinció, tal com destacava Juan Carlos Valderrama, el conseller d'Emergències.
8: Rachas de viento muy intensas, que son las que han afectado a la evolución del incendio esta mañana y también columnas de humo muy elevadas que en algún momento no permitía que los vuelos podrían descargar en el lugar adecuado.
5: Esta nit la previsió d'humitat s'ha situat per damunt del 90%, cosa que s'espera que ajudi els equips d'extinció. A les 9 hi ha convocada una nova reunió del SECOPI i veurem si ha sigut així i també esperem notícies de les vores 700 persones evacuades en este poble. Un exalert els avisava de vesprada que les flames estaven tocant ja les portes del municipi. De seguida estarem en directe en aquest punt de comandament avançat, també per saber l'última hora d'un foc que de moment porta cremades 684 hectàrees, és l'equivalent a 19 quilòmetres de perímetre. Abans, avancem altres assumptes destacats en el sumari. A Ceuta, milers de persones s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol este diumenge amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendix". Hi han acudit 10.000 persones, segons l'organització, i poc més de 5.000, segons la Policia Nacional. Els han convocat les quatre comunitats religioses de l'enclavament, la cristiana, la musulmana, l'hebrea i la hindú. Elpidia Beiber, bon dia.
9: Bon dia, Alba. També hi han participat els sindicats com ara UGT i Comissions Obreres, però no cap partit polític. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sí que hi ha acudit. Hi ha tornat a demanar la solidaritat de la resta d'Espanya i que l'Estat complisca amb les seues obligacions. Entre les absències ha destacat la del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma.
5: El mesurament de la temperatura de la mar està més que confirmada. El Programa Europeu d'Observació i Monitoratge de la Terra, el Copernicus, ha mesurat la temperatura mitjana dels oceans en més de 20,96 graus.
9: És la més alta del mes de juliol que mai s'havia registrat. El sistema de monitoratge també fa referència a les condicions de sequera i de calor a l'Europa occidental i als incendis forestals extrems que s'han donat aquestes últimes setmanes. El cabal dels rius ha caigut i el sol ha perdut humitat. Això fa que els sòls perden la capacitat de proporcionar frescor als boscos.
5: Hi ha dos dies per a l'eclipsi de lluna, tot preparat ja a casa nostra, Elpidia.
9: Sí, hotels, càmpings i cases rurals estan al 90% de la reserva i les institucions han preparat dispositius de seguretat a les carreteres i als punts oficials d'albirament. La DGT també ha llançat recomanacions. S'han tancat parcs naturals, es demana evitar desplaçaments i s'apel·la a la responsabilitat ciutadana. Les ulleres a punt i els filtres preparats és

0: El més important per a les 8:30 de la vesprada de dimecres.
1: I en els esports, últim cap de setmana de pretemporada amb el mercat en ebullició i cap de setmana d'èxits en el nostre esport també. Dani Hermosilla, bon dia.
2: Bon dia, Alba. Sí, moltes coses. Els nostres equips han jugat este cap de setmana els últims avistosos, ja que ara ja hi s'inici a jugar tots menys el València, que recordeu comença el pròxim dia 22. I precisament el València és qui més urgències té en el mercat, com es va poder confirmar dissabte en la derrota al Taronja contra el Newcastle. D'altra banda, atenció, ha sigut un cap de setmana d'èxits en l'esport. Mira, la selecció juvenil espanyola d'handbol, amb 7 valencianes, jugadores de la comunitat valenciana, es va proclamar ahir campiona del món guanyant contra Montenegro. També la selecció femenina de bàsquet sub-18 es va proclamar campiona d'Europa. I en el Mundial de motociclisme, gran participació valenciana en Moto2. Podi per a Ivern Hortolà, per a Alex Screech, segon i tercer en el Gran Premi de Gran Bretanya.
1: Gràcies, Dani. Després ampliem i pel que fa l'oratge, estem molt pendents, sobretot en eixa zona de la plana alta de l'Alt Maestrat, on estava eixe incendi, però el titular podria ser per a este dilluns. Dilluns tempestuós, Andreu Sánchez, bon dia.
3: Exacte, i perillós, bon dia, Alba. Serà una jornada molt perillosa pel que fa a les tempestes d'esta vesprada. Tenim a vista l'onja per unes pluges que poden ser molt fortes puntualment i també acompanyades aquestes tempestes de granís gran i de ratxes de vent molt fortes. No descartem esclafits, així que no haurem més detalls de tot el que vindrà en l'oratge en les pròximes hores en l'espai de l'oratge.
1: A tocar de les 8:30, gràcies. Són ja les 8:05 i així es presenta de moment el dia. Els acompanyarem fins les 9:30 per la ràdio, també per la televisió. Avui està en el comandament tècnic Òscar Pellicer. Anem amb tot.
4: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
5: Amb Alba Requejo.
1: Dels 4 incendis declarats a Castelló i causats per llamps de divendres després del pas de tempestes continuen actius, no s'han donat per extingit, 2 estan controlats, però continua cremant el de Tírig a l'Alt Maestrat. Estes són les condicions en les quals estan treballant les brigades forestals de la Generalitat, el Pidia.
0: Sí, Alba, condicions molt extremes, estan envoltats del foc amb un fum dens que dificulta la visibilitat, intenten sufocar les flames que avancen cap a una explotació ramadera, segons han informat en el perfil del Twitter dels bombers forestals de la Generalitat. A una de les brigades en ple treball els sonava ahir les alert enviat a la població de Catí perquè l'evacuaren.
6: Vale, ya tenéis agua. No te pongas encima.
0: Durant la nit han treballat 250 efectius terrestres de les diverses administracions amb reforços dels bombers de València i Alacant. Segons l'última informació dels bombers de Castelló, els treballs evolucionaven positivament, millorant la situació. L'incendi de Tírig, espantat pel vent, coronava la muntanya pròxima al nucli urbà i en només mitja hora va devorar la vegetació de sa vessant.
7: Este matí no hi havia eixes flames que coronen esta muntanya i que avancen a gran velocitat muntanya cap avall, generant esta gran columna de fum que afectaria i que arribaria al municipi de Catí. De fet,
0: és la crònica que feia en directe la nostra companya Amparo Caballero, acompanyada de Luis Ibáñez, el nostre càmera. A les 2:30 l'equip informava d'ixe canvi repentí en la direcció. Van ser testimonis de la decisió d'evacuar Alba al municipi.
1: Doncs anem en directe ja fins a eixe punt de comandament. A estes hores ja comencen les primeres llums del dia. S'espera que puguen ja incorporar-se a treballar els mitjans aeris. En el punt de comandament està el nostre company Jordi Fuentes. Jordi, bon dia.
8: Bon dia, sí, els mitjans aeris han començat a treballar a les 8 del matí, tot i que encara no els hem vist actuar des d'ací, des de Tírig. Pel que hem pogut saber, la nit ha sigut positiva i la direcció de l'emergència està molt satisfeta amb l'evolució d'aquests treballs nocturns. De fet, es confirma que ara mateix no hi ha flama en el perímetre de l'incendi. Esta nit han fet contrafocs en la part nord, direm cap a Catí, i en la part sud, cap a Tírig, han fet atac directe a les flames. Això ha sigut possible gràcies a la meteorologia, amb una humitat que esta nit ha arribat al 80% i amb el vent molt encalmat. Simplement hem tingut alguns pics entre 15 i 20 quilòmetres
9: per hora. Això, a les 9 del matí, per cert, hi haurà un nou secop i així la direcció

0: de l'emergència, el que farà serà actualitzar l'estratègia molt pendent del que s'espera per a esta vesprada, eixes tempestes que poden vindre acompanyades de vents molt forts i que poden complicar una miqueta la situació. També s'actualitzaran les hectàrees afectades i s'analitzarà què fer amb eixe veïnat de Catí que està evacuat de les seues vivendes.
1: Gràcies, Jordi. Més endavant en aquest informatiu tornarem a demanar-te pas perquè ens contés l'última hora. El cas és que el foc que crema Tírig continua actiu. A partir de les 9 en eixe SECOP i s'avaluarà de nou la situació i com han avançat eixos treballs nocturns, Elpidia.
2: Sí, els contem que uns treballs d'extinció que tenien la meteorologia del seu costat, la previsió per l'humitat, podria ajudar. Antonio Rodrigo és el director de l'extinció de l'incendi.
3: Es una buena previsión, tenemos una humedad relativa del 90% y eso nos hará poder trabajar muy bien porque el combustible absorberá mucha humedad y ralentizará el incendio y nos dejará trabajar en condiciones. La información que tenemos de AEMET sería a partir de las 4 de la tarde, por lo tanto tendríamos una franja bastante grande para poder trabajar hasta mediodía.
2: I és el motiu, i la franja gran per a treballar en la, és el motiu pel qual hi ha optimisme en la direcció de l'extinció per eixa evolució del foc.
3: El incendio más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos, vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
2: Tírig continua amb situació 2 de l'emergència perquè la seva perillositat és real, sobretot per a les cases disseminades i les 60, atenció, 60 granges al terme. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'emergències.
4: De Catí hay muchas granjas, estamos hablando de más de 60 granjas y están totalmente, quiero transmitir también tranquilidad y calma a las personas propietarias de las granjas y toda la ciudadanía en general, porque los servicios de extinción están haciendo una defensa férrea de estas granjas para garantizar que no sean afectadas por incendio.
2: S'han cremat de moment 684 hectàrees i s'ha convertit en un dels grans incendis. Ha superat aquesta xifra de les 500. Fa un perímetre de 10 quilòmetres. L'incendi té dos fronts. El del nord és el que s'aproxima a Catí. A les 4 de la vesprada es va ordenar l'evacuació del municipi, la majoria en vehicles particulars, però també autobusos de l'UME. És l'únic dels 4 declarats divendres per la tempesta seca que continua avançant. Dos, el de Culla i el de la Serra de Galceran, estan controlats, només està extingit el de la Salzadella.
1: Ho han sentit, a les 4 de la vesprada era quan eixa evacuació de Catí es produïa per l'avanç de les flames, però sobretot el pidia per la fumaguera que envaïa el nucli urbà. Pilar Bernabé ho explicava, delegada del govern.
5: En este momento, la última información que tenemos de Cruz Roja, filiados en el polideportivo de Cher, son 32 personas, como bien saben, el municipio de Catí tiene aproximadamente unos 700 habitantes. Ya había gente que había salido en el día de ayer. Por lo tanto, ha sido una evacuación rápida, sencilla. También la de la pedanía, que está justo al lado del municipio de Catí, que también esa evacuación.
2: A Xert i xa trentena de veïnat estan acollits al poliesportiu municipal. Escoltem, Mamen Gamiz és l'alcaldessa de Catí.
6: La gent depenent l'hem ubicat en la residència de Morella i el resto de població estem així a Xert. I hi ha molta gent que evidentment s'han anat a casa dels seus familiars, parents, estan ubicats en Vinaròs, Castelló.
2: L'Ajuntament gestionarà avui la possibilitat que els propietaris d'aquestes granges puguen accedir a les explotacions d'una manera segura i acompanyats, evidentment, de les forces de seguretat. Sorpresos per l'evacuació del veïnat, però la majoria han de dir que ja tenien preparat el que és indispensable.
7: Jo este matí a les 7 han baixat i el foc paixia que estiguera molt, molt parat, comparat a nit també. Estava el foc molt, quasi no hi havia foc. I ara, doncs, bueno, ha sigut moure el vent I el foc, doncs, bueno, ha corregut superràpid, sí, perquè està dalt a la muntanya i molt lluny, i ara ja està així baix contra el camí.
8: Hem estat a casa pràcticament 24 hores, en tot tancat, però la evolució d'avui de l'incendi ja es veia prou malament. Ja veiem com s'anava apropant perillosament al poble.
9: Una maleteta i lo mínim, medicines, les targetes, una muda i ja està. L'únic que estic és ma mare, que té 94 anys.
10: I ens han dit que ens evacuàvem, hem agafat els gossos i a sortir del poble.
2: La Creu Roja ha condicionat l'espai per atendre el veïnat. Miguel Ángel Rodríguez és el coordinador autonòmic de la Creu Roja.
11: Este es un recurso que tiene

0: Roja preparado, que se va dimensionando en función del número de personas que tienen que venir, que básicamente lo que consiste es que haya un espacio donde la gente puede venir cuando le dicen que tiene que desalojar. Es un espacio tranquilo, donde, como podéis ver, hay camas, hay un espacio de vida, hay un comedor.
1: I diverses dotacions de bombers treballen també en un incendi a Aras de los Olmos, a la Serrania, que s'ha declarat esta passada mitjanit.
2: Sí, en concret s'hi han traslladat una unitat de bombers forestals de la Generalitat, tres dotacions del Consorci de Bombers de València, voluntaris de Titaguas i dos agents mediambientals, a més de la Guàrdia Civil. Avui hi ha preemergència per risc incendi forestal, risc extrem a tota la comunitat valenciana.
1: A la resta d'Espanya continuen actius els incendis de niebla a Huelva i el de les Navas de Sant Antonio a Segovia, que evoluciona favorablement. Dima Vijuescas, bon dia.
3: Bon dia. Efectivament, a Niebla, a Huelva, un ampli dispositiu ha continuat treballant esta nit per a controlar l'incendi originat el dijous i que va ser decretat de nivell 2 i a hores d'ara ha obligat a desallotjar prop de 500 persones. Hi ha 8.000 hectàrees afectades i dos fronts actius. Entre les estratègies per a extingir les flames que s'han utilitzat esta nit han sigut el foc tècnic i maquinària pesant, amb un total de 600 efectius que treballen sobre el terreny, segons fons de la Junta d'Andalusia. La nit ha sigut un poc més favorable que les jornades anteriors, però encara continua sent molt complicat aquest incendi. Pel que fa a l'incendi de les Navas de Sant Antonio a Segovia, han desallotjat dos poblacions de manera preventiva. El foc evoluciona més favorablement després que l'operatiu ha treballat esta nit amb més eficàcia després d'una vesprada amb ràfagues de vent que van arribar a ser molt fortes. Les condicions meteorològiques amb menys vents i temperatures més baixes han afavorit les tasques dels equips d'extinció. D'altra banda, l'incendi declarat ahir diumenge en Huétor, Santillana, Granada, ha quedat estabilitzat esta matinada.
4: L'actualitat informativa en les notícies del matí.
1: Milers de ceutins s'han manifestat este diumenge amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendix". Estaven convocats per les quatre comunitats religioses de l'enclavament, la cristiana, la musulmana, l'hebrea i la hindú, 10.000 persones segons l'organització i poc més de 5.000 segons la Policia Nacional, han volgut llançar un missatge d'unitat i demanar una resposta efectiva de les autoritats.
2: Durant l'acte s'ha llegit un manifest conjunt en la veu del president de la comunitat hindú de Ceuta, en el qual han reivindicat una ciutat plural i unida.
5: Somos ceutíes, somos españoles. Y defendemos nuestra españolidad desde la unidad, desde la convivencia y desde el respeto mutuo. Frente al miedo, respondemos con serenidad. Frente a la incertidumbre, respondemos con la unidad.
2: En el manifest descriuen la situació actual com a extraordinàriament crítica i denuncien que Ceuta ha patit una violació de la integritat territorial que requereix una resposta, Alba, immediata, decidida i proporcionada, diuen.
1: Mentrestant, milers de persones encara continuen a la ciutat. Molts han començat a muntar campaments provisionals en platges com la del Trampolín. Es calcula que entre 1.300 i 4.000 menors continuen a soles a l'espera d'una situació. Esta crisi de Ceuta continua marcant la disputa entre el govern i el Partit Popular, que manté el pols perquè tres dels ministres implicats compareguen al Senat i no només al Congrés, com han sol·licitat fer. I també manté aquest desacord amb Itàlia, el Pídia, arran dels controls fronterers instaurats per Espanya després que el govern de Meloni fera el mateix en esclatar esta crisi.
2: Sí, el govern italià qualifica d'inacceptable i incomprensible la decisió d'Espanya, que des de dissabte a la mitjanet ha restablit els controls fronterers amb Itàlia després que el govern de Meloni ha rebutjat alçar els que va imposar Itàlia, en este cas a les persones procedents d'Espanya. Ho ha dit en una entrevista el ministre d'Afers Estrangers Antonio Tajani. Pel govern, la ministra Sara Hessen confia en que Itàlia reaccione i reitera que l'espai Schengen està garantit.
6: Tenemos que defender también la dignidad de nuestros ciudadanos, los españoles, y así lo vamos a seguir haciendo. Esperamos que Italia reaccione y que tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado.
1: I tornem a casa nostra. Este dissabte el Castell de l'Olla, un dels espectacles pirotècnics més importants del país, on es dispara més de tona i mitja de pólvora des de la badia d'Altea, va estar, com sabent, accidentat. Una carcassa va desviar i va explotar a la platja enmig de la gent. Anem a Alacant, Lluís Sempere. Bon dia.
7: Bon dia. Efectivament, este accident que va desllluir els 40 anys d'este Castell de Focs va fer 27 ferits. Per la confraria, Nicolás Bugger

0: ho explica.
1: Tot el que va ocurrir és la xampida que va fer que molta gent pues, tinguera contusions. El que eren les pedres de la mar pues, es vararen i tinguen aquestes contusions, però van ser en seguida ateses.
0: A hores d'ara sols, una persona continua ingressada a la unitat de cremats de l'Hospital General d'Alacant. Encara s'estudien les causes que van fer que es desviara la carcassa que va causar l'accident.
2: I ens quedem amb tu, Lluís, així com ara sentiran és com el veïnat de la Vall de Gallinera ha mostrat el rebuig a l'agressió homòfoba de dissabte.
3: Ni un pas enrere. Continuem i continuarem la lluita sempre. Lluitem!
2: Lluís, era so d'ahir a la vesprada allà a la Vall de la Gallinera.
0: El sorà de la concentració que va tindre lloc ahir de vesprada davant de l'Ajuntament de Benialí, municipi, on dos xiquetes de 14 anys van patir una agressió homòfoba de tres xics de 16. Els agressors proferiren crits homòfobs i feixistes, com ara Maricona, Bollera, Visca Franco o Visca Vox, i les colpejaren així. Van plantar cara als veïns i veïnes davant d'agressions com esta. Les famílies de les xiquetes han anunciat que emprendran accions legals. L'Ajuntament ha condemnat els fets.
4: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
2: Parlem ara de l'actualitat de l'eclipsi. Deixe compte enrere. Els pobles d'interior com Morella preparen un dia especial per a visitants mentre pengen el cartell de complet. Es calcula que l'impacte econòmic de l'eclipsi en el sector turístic a Espanya serà de més de 360 milions d'euros. Ens ho conta Txelo Jimeno.
5: Com expliquen Coltani Popescu de l'hotel Rei Jaime I de Morella i Pablo Ripollès de Cardenal Ram, als hotels de Morella no cap ni una agulla.
6: Más de un año que está completo el hotel, ¿vale? Y sigue preguntando.
7: Més del 80% de les reserves són estrangers. Són algun americà, Anglaterra...
5: Ara toca preparar ese dia amb alguna cosa especial per als clients.
6: Hemos hecho un menú especial para el día del eclipse. Vamos por los platos típicos de aquí de Morella.
5: En el web de l'Ajuntament s'ofereix informació sobre les tres zones habilitades on poden disfrutar de l'eclipse amb reserva d'entrada inclosa. Vanessa Arroyo és tècnica de turisme i Diego Alcón de l'Associació d'Empresaris de Turisme de Morella.
8: Per l'Albereda, al castell, també se venen entrades per a veure l'eclipsi des del castell.
9: L'intenció és que en la gastronomia, la cultura, el patrimoni, que no vingui la gent només a veure l'eclipsi, sinó que puguen estar un parell de dies o tres per conèixer tot el que tenim a la nostra zona. No?
5: Una gastronomia rica en un entorn incomparable. Bernabé Sangüesa és alcalde de Morella.
10: Recordar que serà un dels millors punts per a observar-lo de tota la comunitat valenciana.
5: Eclipsi del segle que ja espera molts una bona excusa per allargar l'estada i disfrutar dels ports.
4: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
2: La temperatura de la superfície de la mar el mes de juliol va ser la més alta mai registrada, ho diu el Servei de Canvi Climàtic Copernicus del Programa Espacial Europeu, que acaba de publicar el butlletí mensual.
11: Sí, la temperatura mínima dels oceans va fregar els 21 graus, 20,96 en concret, amb la qual cosa es bate el rècord anterior de 20,89 registrat el 2023. Copernicus parla de temperatures excepcionalment altes en bona part del Pacífic tropical, ajudades pel fenomen del Niño i de rècord de temperatura a Europa per les onades de calor intenses. A aquesta situació s'afitxen les precipitacions i la humitat del sol, que van ser excepcionalment baixes per a aquest període a França, Espanya, part d'Alemanya i el Regne Unit. L'organisme europeu diu que aquestes xifres són un clar exemple dels efectes del canvi climàtic.
2: Si Europa patix una sequera històrica que està deixant camps secs, centrals d'energia sense aigua i creuers fluvials suspesos. A més dels perjuïs econòmics, el baix nivell dels rius ha deixat al descobert des de vaixells de guerra fins a restes d'un mamut, informa Eva Terol.
12: A Anglaterra, la típica imatge de núvols i prats verds queda aquest estiu molt lluny de la realitat. El país ha viscut el mes de juliol més càlid des de fa 190 anys i patix la tercera sequera en 5 anys. Es preveu que la collita de cereals serà la pitjor en dècades. Les altes temperatures i la falta d'aigua afecten l'agricultura, però també la producció d'energia. El cabal de rius majestuosos, com el Danubi o el Rin, està sota mínims i algunes centrals nuclears d'Hongria i Romania han hagut de parar per no poder d'abastir els sistemes de refrigeració. El baix nivell dels rius afecta el transport fluvial, tant de mercaderies com turístic, però també està fent emergir objectes de tot tipus. A Bulgària, entre el fang del Danubi, han aparegut les restes d'un mamut. Ossos que, segons els experts, corresponen a una mandíbula inferior, dos ullals i possiblement una costella. També han aparegut algunes embarcacions de la Segona Guerra Mundial. El 1944, amb l'exèrcit rus avançant cap a Europa, les tropes nazis van enviar al fons del Danubi centenars de vaixells de guerra, una flota afonada que ara torna a emergir.
2: I més enllà d'Europa, una mostra de tots aquests canvis es viu també al Mediterrani, que està 4 graus per damunt de la temperatura habitual, un mar que es tropicalitza i les conseqüències es noten no només a l'aigua, sinó també fora. Alberto Alonso.
13: La mar ja no refresca, ni s'estava dins ni fora. La boia sadragonera a les Balears és testimoni del rècord de temperatura des que hi ha registres, més de 33 graus. Escoltem l'explicació de Lluís Obiols, meteoròleg d'Apunt.
14: Tres factors explicarien aquest augment de la temperatura. Per una banda, la persistència d'entrades d'aire càlid. Per altra banda, l'absència durant els últims mesos d'entrades de vent de ponent i de vent de mestral que provoquen una disminució de la temperatura de l'aigua superficial del mar, i també hauríem d'afegir-hi una falta de precipitacions durant els últims mesos.
13: Una màxima que arriba una setmana abans que la de l'any passat i que ens acosta al Carib.
14: De fet, el que està passant al Mediterrani central i occidental és excepcional, i en este mapa d'anomalia de les temperatures de la superfície de la mar veiem que és la zona que més escalfa de tot el planeta. Fins i tot s'està calfant més que Amèrica pel fenomen del Niño.
13: Una anomalia que té conseqüències.
14: A més, este mar tan càlid, continuarem amb nits tòrrides, amb brises que refresquen en poc, i cal recordar que tot això és energia extra per a les possibles tempestes i pluges torrencials que ens apleguen.
13: Però qui de veritat ho pateix és la fauna i flora marina, més espècies invasores que arriben del Mar Roig pel transport marítim que travessa el canal de Suez i que posen en perill els autòctons. Més meduses, menys krill per a les balenes i la nostra Posidònia, la qual augmenta la mortalitat després de setmanes a més de 28 graus. També es descompensa la població del llobarro. Els ous n'augmenten la masculinització per damunt dels 17 graus i queda compromès el futur de l'espècie. El Mediterrani ara és una sopa que no deixa de bullir ni de batre rècords any rere any.
4: Les notícies del matí.
2: Benjamin Netanyahu rebutja ara el pla de 15 punts anunciat per Donald Trump i l'anomenada Junta de Pau per avançar cap a la segona fase de l'alto el foc a Gaza. El primer ministre israelià ha reiterat que Israel no abandonarà la França fins que Hamas es desarme per complet. Un desarmament autèntic, ha dit el PIDIA.
11: Sí, en contraposició al procés gradual que proposen els Estats Units per a la retirada. I a Trump li recorda que l'aliança no implica subordinació. Hamas, per la seva banda, ha reiterat el compromís amb el full de ruta de Trump i demana als mediadors que pressionen Israel. La pressió ha frenat bombardejos aeris, però les operacions terrestres continuen. Israel a Alba ja controla el 70% de la franja.
2: I rècord de pluges, 1.600.000 persones evacuades a l'est de la Xina pel tifó Dolphin, el número 13 de la temporada.
11: Sí, el tifó ha obligat a fer evacuacions massives i ha causat grans alteracions en el transport de tota la zona est de la Xina. A Xangai han evacuat almenys 30.300 persones i han cancel·lat prop de 1.500 vols. Els habitants de la ciutat de Xangai lluiten contra el vent per a poder avançar. 4 línies de metro estan suspeses i les autoritats locals han demanat als ciutadans que no isquen de casa. Mentre que ja es coneix un primer balanç del pas del tifó Dolphin per una de les ciutats xineses, amb acumulacions d'aigua entre 250 i 320 mil·límetres.
2: Bé, així és com sonava nit el concert Las Voces Eternas a Albocàsser. És un concert d'Helena Greandia dins de la Setmana Cultural. Inma, hola de nou.
15: Hola, es tractava de les grans dames de la cançó del segle XX amb boleros, copla i música llatinoamericana. L'espectacle era un viatge, i és un viatge musical i emocional per algunes de les veus femenines que han marcat la història de la música en espanyol, com Celia Cruz, Olga Guillot i Rocío Dúrcal, entre altres.
2: Són ja les 8 i 28, fem pausa i continuem amb les notícies del matí.
16: rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
17: Què fas este cap de?
18: Doncs festa.
17: I el següent?
18: Són festes també, què vols que li faça?
17: I és que

0: Els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
1: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Ante un aviso de preemergencia por incendios forestales, prepárate y ayúdanos a proteger la Devesa. No arrojes colillas ni enciendas fuego. Deja libres los accesos para los vehículos de emergencia. Y si ves humo o fuego, llama al 112. Infórmate por canales oficiales y en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Capicasal en colaboración con la Universitat de València.
4: Fronta una onada de calor, actúa. Beu agua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor.
5: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
6: Esports. Les notícies del matí.
7: Este cap de setmana s'ha celebrat el Gran Premi de la Gran Bretanya amb molts bons resultats per als pilots valencians. Tania Hermosilla, hola de nou.
8: Hola de nou, Alba. Sí, molt bones notícies per al nostre esport. Precisament comencem per motociclisme. La cilindrada intermèdia és on han brillat els pilots valencians. Victòria per al txec Philippe Salac, però al podi hi havia dos pilots de Pujol, Ivan Ortolà i Àlex Escrís, que pujava per primera vegada al podi en aquesta categoria de Moto2. El pilot de Sant Vicent del Raspeig, Dani Olgado, va ser quart en la categoria reina ple d'Aprilia, segon triomf en el Gran Premi per a Raúl Fernández, que va dominar de cap a cap la carrera per davant del líder del Mundial, el madrileny Jorge Martín, i de Marco Besecchi. En Moto3, David Almansa va ser el més ràpid, seguit del murcià Antonio Calpe, el representant valencià a la categoria. Malauradament, Adrián Cruces va caure la quarta volta.
7: Seguim, Dani, amb èxits de les categories inferiors en handbol i en bàsquet.
8: Sí, ho diem al principi. No només en futbol i en les seues categories hi ha èxit. En handbol, ahir la selecció espanyola juvenil, dirigida per Cristina Cabeza, que és entrenadora de l'handbol Morvedre alhora, es va proclamar campiona del món a Romania en guanyar la final contra Montenegro per 26-23. En esta selecció hi ha 7 jugadores que són o militen en equips de la Comunitat Valenciana, mentre la selecció sub-18 de bàsquet femení es va proclamar ahir campiona d'Europa en atropellar a França en la final 46-82. Esta selecció amb dos jugadores de València Bàsquet, com és Gabriela Lerma i Sarai Teixeira.
7: I parlem ja de futbol. Al llarg del cap de setmana, els nostres equips de primera i de segona han tancat la pretemporada, i en el València més, amb una presència inesperada.
8: Sí, perquè dirigeix el club des del 5 de març del 2025, però ha passat un any i mig i encara no havia presidit un partit a l'estadi. Això tingué dissabte un punt a part. Per fi, ja que un Lim en la llotja de Mestalla, en este cas, el fill de Peter Lim, el president Kial Lim, escudat per Javier Solís i per Ron Gorley. I podrem veure en directe el seu equip i escoltar també en directe com ja es recorda, en un camp com ja es recorda habitualment, de son pare al crit de Peter Vestella. Quant al partit, 1-2, angolàs de Ugrinic i expulsió de Gallà per una dura entrada a Guixa, a la zona mixta d'Acabí analitzava així el moment de l'equip.
9: Tenemos cosas que mejorar, como todos los equipos, pero creo que estamos bien físicamente también. Hoy creo que, por ejemplo, ha sido un buen partido del equipo, hasta es verdad que la tarjeta roja puede pasar y eso se te complica, pero creo que el equipo no está mal.
8: Un València que es demostra en construcció i que evidencia la necessitat de falta de reforços.
7: El Villarreal comença a preparar este matí a la ciutat esportiva José Manuel Llanez el debut de Lliga de diumenge a Santander i contra el Racing.
8: Sí, el Villarreal, el València, que començarà una setmana després, i també el Llevant i l'Elx. Dissabte a Estambul, en l'última amistosa abans d'iniciar la temporada, s'imposà el Villarreal una

2 a un rival exigent com el Galatasaray, a Jofre de penal, i Mick Autage van marcar per al submarí. Va ser un final positiu, una pretemporada en què els groguets han treballat per adaptar-se a l'estil d'Iñaki.

0: Este cap de setmana s'ha confirmat també el fitxatge de l'argentí Facundo Buonanotte.
1: I de ciclisme. Acaba la ronda francesa femenina.
0: Quin gran final, eh? Victòria de Demi Bollerín en l'última etapa, seguida de l'espanyola Paula Blasi, que ha debutat en guany precisament la prova gala. La neerlandesa, que ja va guanyar el títol 2023, torna a alçar el trofeu del Tour de França femení en la quinta edició, que se celebra amb el format actual de 8 o 9 etapes. La polonesa Kasia Niewiadoma va acabar segona en la general i la italiana Elisa Longo va completar el podio.
1: Avui comença també la edició que fa 27 del Campionat d'Europa d'Atletisme a l'aire lliure.
0: Sí, amb molts noms i molts noms propis. Estarem atents a Birmingham, a la pista de l'Alexander Stadium. 50 proves es disputaran al llarg de tota la setmana. La selecció espanyola és la més nombrosa de la història. 93 atletes, 47 dones i 46 homes. Un equip amb el qual hi participen 5 valencians. 3 d'ells comencen este matí a competir en classificatòries en Llargària, Eusebio Cáceres i Lester Lescai. De vesprada serà el torn d'Andrea Sales en Martell. Els medallistes Fàtima Diamé en Llargària i Quique Llopis en 110 metres tanques completen la participació valenciana.
1: Dani Hermosilla, gràcies.
0: Demà més.
1: Demà més.
0: Adéu.
1: Quant al trànsit, només un apunt. Hi ha normalitat a les carreteres de la Comunitat Valenciana a hores d'ara. No es registren o almenys no s'han comunicat grans incidències. Sí cal destacar que a causa de l'incendi de Tírig està tallada la CB-128 a Ares del Maestrat. I pel que fa a l'oratge, també volem saber com està la previsió de cara a aquest incendi de Tírig. Antonio Sánchez, bon dia de nou.
2: Situació un poquet millor, Alba, en aquestes hores, perquè tenim temperatures més baixes, entre les 20 i els 22 graus. El vent tampoc està bufant amb molta intensitat, però això canviarà en les pròximes hores. Ens preocupa molt, sobretot, la possibilitat de tempestes en aquesta zona i també, en general, l'augment de la intensitat del vent que vindrà més d'est i de sud-est, amb ratxes de més de 30 km per hora ja a partir de la 1-2 de la vesprada. Es mantindran aquestes ratxes de vent i damunt, si ve alguna d'aquestes tempestes, poden anar acompanyades d'esclafits, el que produirà encara ratxes més fortes. Estem parlant de ratxes que poden arribar als 80 km per hora, així que és una situació molt perillosa i molt preocupant la que viuran avui en l'incendi. Però no només en l'incendi, sinó en la resta de la Comunitat Valenciana. Hem de parlar d'una jornada tempestosa, com hem dit abans, un dilluns de vesprada marcat per les tempestes que començaran cap a l'interior i que es desplaçaran cap al litoral. A quina hora més o menys podran començar aquestes tempestes? Entre les 3 i les 5 de la vesprada. I arribaran al litoral entre les 7 i les 8, un poc més tard pot ser puntualment a les 9 de la nit. Així que entre les 3 ja cap a l'interior i fins a les 9 de la nit tenim situació complicada i perillosa, sobretot al nord i al centre. Diem les comarques. Cap a l'interior, totes les comarques de l'interior nord i de l'interior centre i cap al litoral sud de la província de Castelló i litoral sud de la província de València. Així que en aquestes comarques, molta precaució, és a dir, la plana alta, la plana baixa, també la plana baixa també a la Safor, a la Ribera Baixa, i veurem com aquestes tempestes poden produir alguns esclafits en zones de platja.
1: Perquè seran, Antonio, tempestes seques o amb pluja?
2: És el que no sabem del tot. Sí que està clar que seran un poc més amb pluja i amb granís cap a l'interior.
1: Vale.
2: I després cap al litoral, el més segur és que s'aixequen aquestes tempestes perquè venen amb el vent d'oest i això farà que a la platja siguin més probables els esclafits secs. Que això és super perillós perquè augmenta moltíssim la ratxa de vent, no? La intensitat del vent, i damunt perquè pot pujar de sobte la temperatura, i no només això, podem produir també llamps en zones seques, sense pluja, podrem veure nous incendis o algun foc, no es descarta. Així que, en tot cas, tant a les muntanyes més a prop de la costa com a les platges, moltíssima precaució, sobretot a partir ja de les 5-7 de la vesprada. I en zones de platja, més encara, perquè el vent bufarà moltíssima intensitat i això, en qualsevol cas, és molt perillós. I cap a l'interior, hem de parlar de pluges fortes. Tenim a vista taronja per pluja de més de 40 km per metre quadrat, 40 litres per metre quadrat, ratxes que també poden pujar dels 80 km per hora, i granís gran. Com va passar al meu poble, aquesta situació de granís d'una grandària important, no la descartem esta vesprada, sobretot a les comarques de l'interior nord i centre.
1: Doncs, Antonio, tenim una jornada complicada per davant. Cal recordar que estem en risc extrem per incendis.
2: Exacte.
1: A tot el territori valencià. Gràcies. Bon dia.
2: Gràcies a tu, Alba.
3: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.

0: El foc que crema a Tírig continua actiu a partir de les 9. S'espera que hi hagi una nova avaluació de la situació i de com han avançat els treballs nocturns.
1: Sí, uns treballs d'extinció que tenien la meteorologia del seu costat. La previsió per la humitat podria ajudar. Antonio Rodrigo és el director de l'extinció de l'incendi.
2: El incendi más o menos lo estamos llevando hacia donde nosotros queremos. Vamos cerrando con fuegos técnicos y contrafuegos.
1: Les vora 700 persones evacuades de Catí han passat la nit fora de casa. A Xert, la trentena, estan acollits al poliesportiu municipal. Mamen Gàmiz és l'alcaldessa de Catí.
3: La gent dependent l'hem ubicat en la residència de Morella i el resto de població estem ací a Xert. I hi ha molta gent que, evidentment, s'han anat a casa dels seus familiars, parents, estan ubicats en Vinaròs, Castelló...
1: L'Ajuntament de Catí gestionarà avui amb les forces de seguretat la possibilitat que els propietaris de granges puguen accedir a les seues explotacions.
0: A Ceuta, milers de persones es concentren davant la delegació del govern espanyol. Ha sigut este diumenge amb el lema "Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendix". Han sigut 10.000 persones segons l'organització i poc més de 5.000 segons la Policia Nacional. Estaven convocats per les quatre comunitats religioses de l'enclavament, la cristiana, la musulmana, l'hebrea i l'hindú.
1: També hi ha participat sindicats com ara UGT i Comissions Obreres, però cap partit polític. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sí que hi ha acudit i ha tornat a demanar la solidaritat de la resta d'Espanya per a l'acollida de menors i que l'Estat complisca amb les seues obligacions. Entre les absències ha destacat la del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma.
0: I el mesurament de la temperatura de la mar, que està ja més que confirmada, el Programa Europeu d'Observació i Monitoratge de la Terra, el Copernicus, ha mesurat eixa temperatura dels oceans en més de 20,96 graus.
1: És la més alta del mes de juliol que mai s'havia registrat. El sistema de monitoratge també fa referència a les condicions de sequera i de calor a l'Europa occidental i als incendis forestals extrems que s'han donat i s'estan donant en les últimes setmanes. El cabal dels rius ha caigut i el sol ha perdut humitat. Això fa que els sòls perden la capacitat de proporcionar frescor als boscos.
0: 8:41, pausa i de seguida encetem el temps de tertúlia en les notícies del matí.
4: Som a punt.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
7: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: ¿Qué haces este finde?
10: Pues festa.
9: ¿Y el siguiente?
10: Son festes también. ¿Qué quieres que haga?
9: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mystery d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
11: Desde primera hora del matí, la información de proximidad. A Punt Radio. De tú a tú.
12: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.

0: I 44, ens acompanyin ja en este temps de tertúlia les nostres companyes Amparo Castellano, periodista, bon dia.
1: Bon dia.
0: I ens acompanya Isabel Olmo, subdirectora del Levante, com estàs?
2: Què tal, molt bon dia.
0: Molt bon dia a les dos. Companyes, si vos sembla, la primera parada que fem en esta tertúlia és en eixe PMA, en eixe punt de comandament per l'incendi de Tírig, que ja sabeu que continua actiu, que ens preocupa perquè se'ns presenta per davant una jornada complicada, com ens comentava el nostre company Antonio Sánchez respecte a l'horatge. Volem saber, a les 9 hi ha una nova reunió del SECOPI, volem saber l'última hora de com han avançat aquests treballs d'extinció durant les últimes hores de la nit i si s'han incorporat ja en aquestes primeres llums aquests mitjans aeris. En el punt de comandament preparat per a seguir tota l'actualitat està el nostre company Jordi Fuentes. Continua. Jordi Fuentes, bon dia de nou. Alguna novetat?
3: Bon dia. Doncs mira, els mitjans aeris que han començat a treballar a les 8 del matí ja fa uns minuts que passen per damunt d'este punt de comandament avançat. Ja comença eixa lluita aèria que es suma a la terrestre. Així hi ha molt de moviment amb eixes substitucions dels treballs de la nit. Van i venen els equips de les brigades forestals, la Guàrdia Civil, Policia Nacional, també els bombers dels consorcis de València, Castelló i Alacant, i la unitat militar d'emergències. El SECOPI es celebra d'ací uns minuts, a les 9, i així ja hem vist el director tècnic, Antonio Rodrigo, també el conseller d'emergències, disculpeu, Juan Carlos Valderrama, i acaba d'arribar Pilar Bernabé, la delegada del govern. Este SECOPI el que haurà de valorar és la situació positiva després d'una nit en què s'ha pogut batallar el foc en els dos flancs, en el nord, a Catí, a través de contrafocs, i en el sud, a Tírig, a través d'atac directe, gràcies a eixa humitat del 80% que ha facilitat eixa lluita i també per l'absència de vent. Ara mateix, la situació més complicada es preveu esta vesprada, i és que poden haver tempestes acompanyades de vents de fins a 80 km per hora. Per això, este matí, la lluita contra el foc és fonamental. Ara mateix, Andrés Balfagol, responsable dels bombers de Castelló, s'ha comentat que no hi ha flama en el perímetre, però això podria canviar amb estos vents. Per això es manté així la prudència.
0: Gràcies, Jordi. Es manté la prudència, companyes, perquè dèiem, venim d'una nit que ha sigut en balanç positiva, però tenim esta finestra, no sé si, no han parlat de finestra d'oportunitat, però és l'expressió que solen gastar, aquestes pròximes hores abans que arriben les tempestes de la vesprada, que és important.
2: És importantíssim, a més, és una situació prou crítica. La veritat és que les comarques de Castelló aquest estiu com estan patint, sí. Com estan patint els incendis forestals. És una pena, la veritat és que, bueno, jo moltes vegades ho he comentat així, que part de la meva família, bueno, quasi tota la meva família ve de Morella, de la comarca dels Ports, d'Almenara, de la Plana Baixa. Aleshores, vull dir, és una situació complicada, sobretot perquè vindrà. De vegades, estàvem parlant abans en Amparo de com han canviat molt els estius pel que suposa treballar també com a periodista. Mm. És a dir, abans sempre diem que els estius eren, els agost eren més tranquils.
0: Sí.
2: Ja fa molts anys que, dissortadament, per incendis com els que estem vivint a Tírig, a Castelló, com els fenòmens que anem a viure esta vesprada, i aquests canvis, no?, meteorològics tan adversos, la veritat és que també compliquen molt la vida a l'ofici. Jo la veritat és que em fa molta pena veure la situació que estan vivint en alguns municipis, no?, dels incendis d'avui, d'estos dies, no?, en Castelló, perquè són uns paratges meravellosos, i la por de les flames. Jo la veritat és que és una situació complexa, a veure si podem aconseguir, també cortarem aquests àudios, no?, que estàveu vosaltres passant, dels bombers, la seva feina, quina por, no?, i quina valentia, perquè és una feina, és una situació complicada la que estan vivint ara mateix.
1: Sí, bueno, estábamos hablando, ¿no?, de una de cal y una de arena. La verdad es que es una lástima cómo estos incendios están afectando este año en Castellón. No sabemos, en este caso parece que las investigaciones ya están apuntando a que ha sido una causa natural, lo cual en parte preocupa más. Es decir, estamos hablando de que no es un fuego provocado, pero eso no quita que estamos demostrando que hay una sequía enorme y que en cualquier momento todos esos terrenos, todos esos campos que no están cuidados nos pueden volver a dar un susto. En mi caso, mi familia también viene de la Sierra de Espadán, de Eslida, y da mucha pena. Ahora, en este momento, todos tenemos el foco puesto

0: en la necesidad de empezar a controlar ese fuego y después vendrá ese día después que comentábamos también el otro día, qué duro va a ser encontrar todas esas zonas quemadas y ver cómo llevamos adelante, ¿no?, esa recuperación de los montes que tanto necesitamos.
1: Perquè parlem d'una qüestió econòmica, paisatgística, de patrimoni ambiental, però també fins i tot sentimental, de les persones que viuen o que hi teniu relació amb totes aquestes zones.
2: No, sobretot la gent que viu l'economia i que viu en el dia a dia, és que la gent treballa allí, aleshores, no?, les granges, les empreses, clar, la manera de guanyar-se la vida, vull dir, està en perill i és normal, no?, venir escoltant, no?, aquesta explicació de que les granges no estaven en perill, que la gent no es preocupara, però clar, és que recordem que hi ha moltíssima gent que encara viu del ramat en aquest lloc i que nosaltres moltes vegades que solament anem de turisme pensem que la gent sols viu allí també de tant en tant, no? La gent viu allí tots els dies, no? I coneix el territori tots els dies i si perd la feina, la feina que tenen allí, vull dir, allí viu gent i per tant, normal que la preocupació siga extrema.
0: Lo que es importante también es que siguen produciéndose esas reuniones del CECOPI, que seguimos viendo, por lo menos hasta el momento, ese compartir entre las instituciones la preocupación y estar mostrando allí que están poniendo todos los medios a disposición. Yo creo que eso es una de las cosas, dentro de todos los males que estamos sufriendo, ¿no? Es algo de las cosas positivas que podemos sacar, que todas las instituciones están trabajando unidas. Luego ya vendrá el después y ya vendrá, como también comentábamos antes, la nueva temporada y nuevo curso político, pero en este momento lo que estamos viendo es que tanto desde el Consejo como desde la delegación del Gobierno están trabajando unidos y sobre todo lo que hay que hacer es apoyar muchísimo a todas esas fuerzas que están trabajando en el lugar, pues para protegerles a ellos y para proteger a todas esas personas que están viviendo pues en Tiri, Chencati, en fin, en toda esa zona que por desgracia está padeciendo este azote del fuego que yo creo que hacía muchos años que no veíamos que estuviera tan concentrado, ¿eh? Porque hemos tenido incendios en distintos lugares, pero por desgracia Castellón está siendo muy afectada en este verano.
1: Doncs, companyes, si vos sembla, fem 5 cèntims d'algunes de les qüestions polítiques que ens estan ocupant també estos dies. D'ahir, el que tenim d'última hora respecte a aquesta crisi de Ceuta és aquesta manifestació, aquesta concentració que es va produir ahir per la vesprada davant de la delegació del govern. Milers de persones es van manifestar, es van concentrar, segons la policia van ser 10.000 les persones. Perdó, segons la policia van ser 5.000, segons l'organització 10.000, per tant, ahí estaria eixe abanic. I es va llegir, sabeu que aquestes persones estaven cridades o havien sigut convocades per les 4 comunitats religioses de l'enclavament, per la comunitat cristiana, la comunitat musulmana, l'hebrea i la hindú, i durant l'acte llegien un manifest en el qual d'alguna manera reivindicaven la seva ciutadania en Ceuta, la seva espanyolitat, però també un poc eixa unitat i eixa solidaritat i la convivència entre totes aquestes 4 religions. Escoltem, va ser el president de la comunitat hindú de Ceuta que llegia el document. Escoltem un segon.
3: Somos ceutíes, somos españoles y defendemos nuestra españolidad desde la unidad, desde la convivencia y desde el respeto mutuo. Frente al miedo respondemos con serenidad, frente a la incertidumbre respondemos con la unidad.
1: Va estar present el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas. No hi va estar present el delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma i això sí que ha sigut una absència comentada. Es van sentir alguns crits que demanaven la dimissió de Pedro Sánchez en la concentració.
2: És que jo crec que la situació, evidentment, tant de Ceuta com de Melilla, és complexa, no? És a dir, jo crec que ningú se'ns escapa ja, és menys que ningú, no? Els intents constants de Marroc, no?, de recuperar aquest territori en el continent africà. Per tant, la seva situació jo crec que és prou vulnerable perquè, a més, la distància física també fa, és a dir, i no són iguals, però sempre compartixen queixa, no?, amb territoris com, per exemple, Gran Canària, també quan té onada d'immigrants, és a dir, jo crec que la separació física fa, ells se senten prou abandonats, i sí que és veritat que estan en una situació molt, molt vulnerable, no? A mi m'ha creat atenció, no?, la capacitat de les 4 comunitats religioses, no?, d'exposar la seva unitat, per tant, de dir, si no hi ha confrontació per això, la confrontació és per altres qüestions, però si estem en una

0: mig, no? En una situació que és complexa i que segurament els propers dies tornarà a empitjorar, no? Segons sembla. La veritat és que la solitud i l'abandonament, jo crec que pot ser un sentiment que s'hi arrela, és, uh-huh, és perillós, no? Perquè jo crec que al final la ciutadania, quan, sí, quan més es desencanta dels poders polítics i de les administracions, és quan se sent abandonada, no? Nosaltres ho vam viure així amb el tema de la Dana, no? La sensació d'abandonament, de sols el poble salva el poble. Jo crec que Ceuta també està vivint un procés semblant i jo crec que les administracions han de reaccionar ràpid, amb presència, amb rapidesa i també amb contundència.
1: Eso es lo que precisamente ellos están pidiendo, contundencia y una respuesta urgente. En este momento ellos tienen una presión extraordinaria y lo que nos están diciendo, y me parece un ejemplo, es nosotros somos españoles, pero además no tenemos ningún conflicto con que venga gente de todas las razas, de todas las nacionalidades y de todas las religiones, porque es un ejemplo de convivencia en Ceuta. El problema está en que efectivamente las administraciones no están reaccionando, no están levantando esa presión que están teniendo los ceutíes, que prácticamente son ellos los que están rescatando, uh-huh, a esos miles de inmigrantes que han permanecido, porque además ahí hay una guerra de cifras permanente, ¿no? Que el gobierno está hablando de una vuelta prácticamente del 70% de todos aquellos que entraron a nado en Ceuta y que, sin embargo, bueno, pues tanto los propios habitantes como el presidente, que tiene un gran conocimiento porque lleva muchísimos años al frente, sabe que estamos hablando de prácticamente 11.000 inmigrantes que están invisibilizados, pero que están ahí, y que quien está soportando esa presión verdaderamente es el gobierno de Ceuta, y por lo tanto yo creo que ahí sí están yendo muy lentos. Creo que las administraciones, uh-huh, y concretamente el gobierno central, debería acelerar no solamente los trámites, porque las oficinas de identificación de la Policía Nacional están colapsadas, es evidente, pero tampoco podemos dejar que todas esas personas sean solamente números, que están viviendo en malas condiciones, en acantilados, en la playa, donde pueden, en descampados, en una situación verdaderamente, o sea, de crisis humanitaria. Y por lo tanto, más allá de las relaciones diplomáticas, más allá de que se pueda hablar con Marruecos para ver, ¿no?, cómo se soluciona esa cuestión, no nos podemos olvidar ni de los muertos, de las, uh-huh, más de 70 personas y, según el gobierno de Marruecos, más de 100 que han fallecido, y de las malas condiciones en las que están viviendo estos inmigrantes, y también los ceutíes, que no saben cómo dar respuesta tanto humanitaria como a su propia vida, a dar continuidad a esa cotidianidad con la que vive Ceuta, que se ha vist absolutament desbordada, no?, per aquesta crisi.
2: En l'espectre polític continua un poc també aquest estira i arronsa, podríem dir, entre cambres, perquè sabeu que ja a finals de la setmana passada van ser 4 dels ministres implicats els que van demanar compareixer al Congrés, ho faran cap a finals del mes, però un poc al mateix temps, o d'una manera més o menys simultània, des del Senat es forçava la compareixença de 3 d'estos ministres, de gran demanda, Marlaska, de Robles i de Álvarez, i un poc està eixa disputa perquè, bueno, el president del Senat vol que aquestes persones vinguin a compareixer, a donar compte ahí en el Senat, en eixa cambra en la que, recordem, el PP té una situació molt de majoria, d'una majoria molt absoluta, i des de un poc des del govern el que s'argumenta és que seria duplicar d'alguna manera eixes compareixences i no ho veien degudament justificat. No sé què em podeu dir al respecte.
0: A veure, a mi és que el que em sorprèn és que de sobte una cambra com el Senat, que està absolutament, en tots els meus respectes, adormida, i que moltes vegades no se sap ni que existís, quan hauria de ser una cambra de representació territorial com així està concebuda, i parlar i expressar en moltíssimes més altres qüestions, permaneix absolutament en un segon pla i necessita urgentment un repensament per a veure com s'articula, de sobte ara reclama una presència que ja se produeix en el Congrés dels Diputats. És a dir, si ja se produeix la mateixa intervenció, vull dir-te, jo no serà per no repetir intervencions. Jo, quantes més explicacions, millor, i més crec en aquest cas es necessiten moltíssim, perquè hi ha moltíssimes coses que no han quedat gens clares de la gestió i sobretot dels preavisos abans del que anava a passar. Clar que se requereixen explicacions. El que a mi em sorprèn és que ara de sobte el Senat, com que ressuscite de la Vella Durmiente i diga, nosaltres també, no? Bueno, que són estratègies polítiques de cara a un any que va ser intens, però ja t'he dit que jo explicació

0: i que es tinguin en compte també que és el Dia Mundial de la Joventut i que, per tant, hi ha que abordar certes problemàtiques que ens afecten per a poder construir el nostre dia a dia.
1: Perquè penseu que des de les administracions fa falta aquesta resposta que puga ser integral a les problemàtiques que patiu?
0: Sí, clar, al final les administracions són les que ens han de donar solucions també per poder portar a terme les problemàtiques que patim, és a dir, la crisi de l'habitatge. És una crisi que estem patint les persones joves des de ja fa temps, on les taxes d'emancipació són molt baixes i, per tant, també creguem que les administracions públiques han de fer-se càrrec de que les persones joves puguen accedir a un habitatge assequible i digne també per poder fer també el seu projecte de vida, no?
1: Perquè parlaves dels índexs d'emancipació, podem fer una foto fixa, quatre dades o fins i tot una de com està aquesta emancipació de la joventut?
0: Sí, bueno, des del Consell, en col·laboració amb el Consejo de la Juventud d'Espanya, cada semestre fem un observatori d'emancipació juvenil. Aleshores, l'últim que tinguem nosaltres, la joventut estava emancipada, era tan sols un 15% de la joventut valenciana estava emancipada. És un índex molt baix d'emancipació. I d'aquestes persones emancipades, tan sols un 25% estava ocupada, no? És a dir, les persones joves que estan emancipades, tan sols un 25% estava ocupada, és a dir, que o vivia soles, no? Aleshores, creguem que és unes dades que s'han de reflectir millor i que, per tant, s'han d'intentar compujar-les, perquè també és cert que la emancipació és un 15%, però les persones joves que s'emancipen és a partir dels 30 anys. És a dir, ja es deixa de ser jove, perquè és dels 12 als 30 anys és quan és jove, una persona jove s'emancipa als 30, pues pràcticament durant la seva joventut no s'ha pogut emancipar.
1: I quins efectes té això? Perquè, claro, la vivenda no és només un sostre, és un poc una base per a fer el teu projecte vital, no? Quins efectes, sobretot a nivell de salut mental, té per a la joventut aquesta manca d'emancipació?
0: Pues, si tirem, nosaltres en el Consell fem diversos estudis i temps darrere en fer un estudi de salut mental i segons observàvem en aquest estudi, les persones joves els afectava a la salut mental per temes de la inestabilitat per al seu futur, la inestabilitat econòmica, les dificultats per a poder emancipar-se. Aleshores, la inestabilitat laboral són ordenats realment per grau d'importància. És cert que n'hi havia un consens en aquests problemes que partien les persones joves i que en els últims anys aquests problemes, també l'ansietat per no poder emancipar-se o no poder trobar una feina adequada, perquè hi ha moltes persones joves que estan ocupades, però el grau de sobrequalificació d'on estàs treballant és molt superior. Està quasi en un 35% de les persones joves que treballen estan sobrequalificades. Aleshores, també la salut mental afecta per no poder tu construir el teu projecte de vida per a un futur.
1: Parlem de sobrequalificació i de precarietat, tal vegada, en quant als contractes de la joventut?
0: Sí, al final, per fer-vos una idea d'unes quantes dades, la taxa de l'atur juvenil ha disminuït en l'any 2025, en un de 9,5, està ara mateix en un de 9,5%, però és la més elevada de tota Europa. És a dir, ha disminuït així, però continua sent una taxa d'atur juvenil més elevada que en la resta d'Europa. Aleshores, clar, a banda, els contractes, la majoria, són temporals. Un 30% dels contractes són temporals. I d'aquests contractes temporals, el que he comentat abans, no? La gent que treballa està sobrequalificada i, per tant, no aconsegueixen un treball dels estudis que hem rebut, no? Al final, diem que som la generació que està més preparada, però després, a l'hora de poder accedir a un treball, acabem sent temporals i no podem tindre l'estabilitat econòmica que, per tant, és necessària per poder fer la nostra vida.
1: I podem parlar de risc de pobresa en la joventut? Teniu dades respecte a aquesta vulnerabilitat econòmica també arran d'aquesta precarietat laboral?
0: Sí, a veure, nosaltres les dades que tinguem i que entre dels nostres estudis a l'Observatori d'Emancipació veiem que hi ha un 30% de la població jove que està en risc d'exclusió social. I després, un 18% de la població que està ocupada també es situa en risc d'exclusió social. Aleshores, no hauria de ser com val inassumible que quasi un terç de la població jove estiga en risc d'exclusió social i és una tasca que s'ha d'abordar realment des de les administracions públiques i que s'ha de tenir en compte per poder portar endavant programes o solucions per a que les persones joves deixen d'estar en risc d'exclusió social.
1: Abans d'acabar, Alexandra,

0: Sandra, volia incloure un tòpic més hacia a la taula. Estem tractant de fer esta foto fixa de bueno, quina és la situació, com està vivint la joventut valenciana, però després està també eixa crítica que se sol fer, eixa espècie de tòpic que es diu que la joventut és apàtica, que es desvincula de la política. Estem en un context en el que proliferen molt els discursos negacionistes, per exemple, de la violència de gènere, els discursos contraris als drets LGTBI, i de fet tenim, que volíem posar també sobre la taula, eixa agressió homòfoba de dissabte a Benialí, a la Vall de Gallinera. Volia preguntar-vos per un costat, o preguntar-te un poc com es du a terme des de la vostra idea eixa espècie de dualitat entre eixos discursos negacionistes que també proliferen en la joventut i al mateix temps el fet de tindre una joventut molt, molt conscient i molt implicada en aquest tipus de qüestions.
1: És una tasca difícil de compaginar la realitat. Nosaltres no tenim dades com a tal de la desafecció política que tenen les persones joves, però sí que és cert que la política hauria de tenir les problemàtiques de la joventut i les hauria d'escoltar, no? Aleshores, en un context social on la política o les administracions públiques no escolten a la joventut, aleshores és normal que la població jove es pugui sentir un poc, pues, tinga la desafecció o no siga atesa. Però no obstant això, des del Consell Valencià sí que tinguem la visió de que les persones joves sí que s'interessen per les problemàtiques, sí que volen fer front als problemes públics, però i busquen alternatives per a poder fer-ho arribar. Però és cert que a lo millor a les institucions costa arribar per el tema de que no les veuen accessibles, però a través de nosaltres, des del Consell Valencià o des de les entitats juvenils que fan aquesta tasca també, sí que tinguem en compte els problemes i per traslladar-los a l'agenda pública. I després, respecte als problemes, bueno, al que estàveu comentant dels discursos d'odi i els retrocediments que han hagut en el tema de les polítiques LGTBI i d'igualtat, des del Consell mai donarem suport a aquests retrocediments que han hagut en les polítiques LGTBI i en matèria de feminismes, perquè al final les persones joves ens hem criat en un context social on aquests problemes han estat presents i on s'ha lluitat per tindre unes polítiques, aconseguir drets bàsics per a les persones de LGTBIQ i per a les persones dones, lluitar per a que la violència de gènere siga molt menor i que desapareixi. Aleshores, des del Consell sempre reivindiquem que els drets bàsics han d'estar presents. A banda, també aprovem propostes de resolució que en l'última plenària les vam aprovar, en la qual dèiem que es comprometríem a que els drets bàsics continuen estant presents, que no se retrocedisca tampoc en més drets bàsics, com han eliminat també molts serveis, com pot ser l'Orienta, han tirat arrere lleis de LGTBI i també estan tirant arrere el tema de la violència de gènere, que també se la volen com eliminar i no tindre-la tan present. Aleshores, des del Consell mai donarem suport a aquestes polítiques que estan fent, perquè és retrocedir en drets bàsics de la societat que ja s'havien aconseguit després d'anys de lluita i de poder arribar a un consens i tot el món siga respectada i que puga viure la vida lliure i de la manera en la que vulga.
0: Doncs, Alexandra, tenim amb nosaltres, com veus, dos periodistes. No sé si volen traslladar-te alguna pregunta, alguna qüestió també per a la reflexió curta. Isabel.
2: Ui, pues porta, pues jo el que li preguntaria és si ja tinguera la capacitat de ser la consellera que atenguera els problemes de la joventut i tinguera tres mesures que pot adoptar, quines adoptaria?
0: Ai, mare. És molt difícil.
1: A veure, primer de tot, per el tema de l'habitatge, optaria que digués que era un parc públic d'habitatge i que, per tant, pogués ser accessible i assequible per a tota la societat, a banda de les persones joves també per a tot el món. Després també aplicaria polítiques per al tema de l'ocupació, que els programes que han eliminat sobre el tema per a poder accedir a contractes a un primer treball les persones joves les tornaria a posar damunt la taula, perquè és com una experiència que tu a partir d'ahir ja pots continuar treballant. I l'última, pues, intentaria també escoltar i posar-me en el paper de les persones joves, no? Fer-ho que puguen vindre a mi, per exemple, i que me traslladen els seus problemes que tenen i conjuntament amb ells, amb les associacions juvenils, siga possible posar sobre la taula aquests temes, problemes que tinguem i abordar-los. I sobretot també parlar de participació juvenil, no? Al final, des del Consell Valencià, la participació juvenil és molt important i creiem que des de l'associacionisme es poden aconseguir moltíssimes coses.
3: Jo queria preguntar...

0: Contarte, la ministra ha dejado caer, la ministra de Juventud, la posibilidad de que se pueda rebajar la edad del voto a los 16 años. Bueno, esto de alguna manera parece que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero el Consejo de la Juventud en realidad es un consejo consultivo. Bueno, pues entonces lo que quiero decir es, ¿por qué nos hacéis más presentes de alguna manera en pues no sé, a lo mejor en peticiones de comparecencia al Scorch o teniendo, digamos, una patita puesta dentro del gobierno y saber si vosotros estaríais a favor de rebajar esa edad para poder votar?
1: O sea, nosaltres com a tal consell consultiu no som, perquè som com una entitat pública de base privada, aleshores tinguem també els nostres estatuts, els nostres... És mixta. Però del tema de les coses que comentaves, és una pregunta difícil, però ho intentem. El que passa que al final pues, es trobem en certes barreres que no voldríem accedir. Per l'última que vam tindre va ser, vam organitzar l'any passat un Parlament Valencià Jove, que és imitar el que fan en els cors valencianes, però en les persones joves, perquè es fiquen en el paper, no? Aleshores, no vam poder portar a terme el en corts aquest Parlament, aquest debat final, i van tenir que anar a la Diputació de València. Vull dir que es costa accedir, però sí que és cert que de vegades quan vulguem una reunió amb l'IBAG, que és l'Institut de la Joventut, o amb el director de Vivenda, sí que és cert que, o en el de Participació, sí que estan per la llavor, ens han reunit amb nosaltres. Els diferents directors generals que sí que més mos interessen a la joventut sí que tenen resposta. Aleshores, per ahí sí que intentem traslladar les nostres reivindicacions, tant a Participació com a Joventut com a Habitatge. Sí que estem i en Ocupació també estem, tinguem contacte. I, però el tema dels vots als 16 anys, a veure... Ara mateixa no tinguem dades, tampoc ho tinguem reflexionat, però sí que creguem que podria ser una bona mesura aplicar el vot a 16 anys, perquè al final les persones de 16 anys ja poden treballar i, per tant, si poden decidir on van a treballar, també poden decidir si poden votar o no, no? Per elegir també les persones que es van a governar a elles mateixa. És cert que és un assumpte que hem de tractar més i hem de reflexionar més, perquè sempre se'ns ha ficat damunt la taula, però mai s'ha acabat, no?, de portar a terme i de tindre guai damunt. Però sí que creiem que podria ser com un assumpte a tractar i seria pues una millora, a lo millor també en les... a nivell de política.
2: I sobretot d'escolta també per al sector de la joventut. Doncs Alexandra Boluda, vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut, moltes gràcies. Feliç dia de la joventut este pròxim dimecres i feliç dia de l'eclipsi també, que estem tots pendents. Gràcies per haver vingut. Companyes, ens queda molt poc de temps, són les 9:22. I voldria, abans de tancar, tenim 30 segons per a una reflexió molt ràpida al respecte d'un assumpte que no volia deixar de costat de la política, i és eixa denúncia del PSPB davant la Fiscalia de València, davant la Fiscalia Provincial, contra la presidenta de les Corts per un missatge en la xarxa social X, un missatge en el qual va qualificar el president del govern, Pedro Sánchez, com a capo de la màfia corrupta. Bueno, vull saber un poc si penseu que té visos de prosperar esta denúncia, fins a on pot arribar i què és el que un poc implica, no?, en el context que estem vivint polític.
3: Jo crec que aquest missatge forma part d'un nivell baixíssim de la comunicació política últimament, o sigui, últimament, no, des de fa ja molt de temps, un enfrontament que ha anat escalant, no?, en els tons del que diem cada dia. De fet, cada dia és més difícil no sorprendre's en molts casos de les barbaritats que diuen gent que ocupa importantíssims llocs en les administracions. No solament ella, més gent també, però en el seu cas és coneguda també per els seus issues de to.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que debería haber un organismo de control. En este caso hablamos del Scorch, pero vale para todo. Pero bueno, es que estamos viendo a ministros como Óscar Puente, que está todo el día insultando. Es que, por desgracia, yo no sé muy bien por qué el PSPB lo ha convertido en denuncia, porque es que asistimos a esto cada día, con lo cual estarían todas las formaciones políticas denunciándose continuamente, lo que no quiere decir que esté bien. O sea, pero entonces deberían hacerlo todo. Todos, ¿no? Porque al fin y al cabo están todo el día insultándose, y como dice también Isabel, que lo comparto, o sea, ya está bien, deberíamos estar en un nivel, por lo menos, de un mínimo respeto, un mínimo.
2: Doncs amb eixe missatge deixem Amparo Castellano, periodista, Isabel Olmos, subdirectora del Levante Periodista, també gràcies per acompanyar-nos.

0: Avui. Adéu.
1: Gràcies.
0: Pausa i seguim. 5 minuts.
1: Adéu.
2: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
7: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
8: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
9: La información del que pasa a la Comunidad Valenciana en A Punt Radio. De tú a tú. L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí.
10: Amb Alba Requejo.
0: I quan són les 9 i 26 actualitzem la informació que ens arriba d'eixe incendi que crema a Tírig. Tornem al punt de comandament avançat. Allí continua el nostre company Jordi Fuentes. Jordi, bon dia.
11: Bon dia. Sí, el SECOPI ha començat a les 9 del matí. Encara continua a esta hora amb el director tècnic de la lluita contra les flames, Antonio Rodrigo, també amb el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, i la delegada del govern, Pilar Bernabé, acompanyats de tots els tècnics especialitzats i també els responsables de les distintes unitats que hi participen en esta batalla contra les flames. Ara mateix hi ha 11 unitats terrestres, 5 helitransportades dels bombers de la Generalitat i de la Diputació de Castelló, també 11 mitjans aeris i una 20 d'autobombes, a més de la UME i la Guàrdia Civil i tots els altres dispositius que hi ha desplegats per la zona de l'incendi. El més important ara mateix és aprofitar les següents hores, que hi haurà calma, per tal de continuar eixa batalla contra les flames. Ara mateix no hi ha flames, s'està refredant el terreny i la complicació pot vindre esta vesprada amb eixes tempestes que poden vindre acompanyades de vents de fins a 80 km per hora.
0: Gràcies, Jordi. La primera nit passada fora de casa per als 700 veïns i visitants de Caties va quedar evacuada ahir a la vesprada. Esta localitat es va decretar per precaució davant de l'avanç de les flames, però sobretot per la fumaguera que envaïa el nucli. Pilar Bernabé, delegada del Govern Central.
12: En este momento, la última información que tenemos de Cruz Roja, filiados en el polideportivo de Cher, son 32 personas. Como bien saben, el municipio de Catí tiene aproximadamente unos 700 habitantes. Ya había gente que había salido en el día de ayer. Por lo tanto, ha sido una evacuación rápida, sencilla. También la de la pedanía, que está justo al lado del municipio de Catí, que también esa evacuación.
0: Desenes d'aixes persones el PIDE estan acollides a Xert.
13: Sí, però hi ha un grup, les persones majors i dependents que han anat a la residència de Morella i la resta, la gran majoria, en altres vivendes de familiars i amistats. Preocupa el nucli urbà, les cases disseminades, però també les més de 60 granges del terme. Mamen Gàmiz és l'alcaldessa de Catí.
14: Les explotacions ganaderes, a hores d'ara, podem dir, després de la reunió del CECOPI, que estan totes controlades, totes les de la població de Catí. Qualsevol ganader que necessite entrar demà en l'explotació, que es fiqui en contacte amb mi i així els acompanyaran.
0: continuarem pendents de les últimes hores que ens arriben.

0: ni també de la informació que arriba des d'eixe COP i eixa reunió de l'incendi de Tírig. I també els contem que ahir es van tancar les festes majors de Calp enmig de la vaga dels treballadors del servici de replegada de la brossa. Ens heu contat Lluís Sempere. Lluís, bon dia. Lluís, bon dia. No tenim eixa comunicació amb Lluís Sempere. Sí que els podem contar el pidia que eixa desfilada es va produir enmig d'eixa vaga que dèiem del servici de neteja.
1: Sí, una vaga de servicis de neteja ja replegada de la borsa al municipi. Més de 3 dies de parada.
0: Doncs estarem també pendents. Arribem a les 9:30, ho deixem així. Tornem demà a partir de les 8:10.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Què fas este cap de?
2: Doncs festa.
1: I el següent?
2: Són festes també, què vols que li faça?
1: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
3: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
5: En 2026... La Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Amb un equip de gala, punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en Punt a Punt. L'esport ben contat, Punt a Punt.
9: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem ací, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
8: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
10: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
11: fem banda
10: amb el millor repertori de músics valencians.
11: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
10: Desfilarem al costat dels nostres músics.
11: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
12: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
13: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
11: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
12: En A Punt Ràdio.
14: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.2.
15: De tu.

0: Ràdio Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Què tal? Molt bon dia. És dilluns, és 10 d'agost, són les 9:34 minuts del matí. Benvinguts i benvingudes a Amunt i Avall, el magazín matinal d'A.Punt Ràdio, produït, com sempre, per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Encetem esta segona setmana del mes d'agost i ho fem pendents altra vegada dels incendis que afecten, també altra vegada, diversos municipis de la província de Castelló. L'incendi de Tírig a l'Alt Maestrat ha obligat

0: 1232 enmig de moments de molta angoixa i també molta tensió.
1: ¿Y la gente mayor?
2: La gente mayor ahora lo estoy preparando. Vete a la plaza y esperáis.
0: Malgrat els treballs de la nit, el foc ha afectat de moment a unes 684 hectàrees de superfície amb un perímetre aproximat de 19 quilòmetres, segons el balanç provisional de la Generalitat Valenciana. L'incendi té ara per ara dos fronts. Antonio Rodrigo és el director tècnic del PMA.
3: La situación del incendio actualmente es que está activo de momento y nada, tenemos dos frentes, el de la zona norte y la zona sur. La zona norte es la que comprende la parte del municipio de Catí y nada, los trabajos estaban siendo bastante favorables. Lo único, hemos tenido un salto que, y por precaución hemos propuesto a la dirección de la emergencia la evacuación de la población. Y nada, estamos trabajando allí con todos los medios, se han protegido todas las granjas, no ha habido que lamentar ningún daño personal.
0: I este matí també ens hem despertat pendents d'altre incendi forestal declarat ahir al municipi valencià d'Aras de los Olmos, situat a l'interior de la comarca del Serrán, segons informaven del 112 Comunitat Valenciana. Per a sufocar-ho ha sigut mobilitzada una unitat del Servici de Bombers de la Generalitat, tres dotacions de bombers de València, voluntaris del municipi de Titaguas i dos agents mediambiental. Ara mateix l'incendi està controlat, no hi ha cap perill, segons també ens han informat precisament des del municipi de Titaguas. Com no podia ser d'altra manera, estem pendents d'aquests incendis i també molt pendents de l'oratge, perquè el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha activat per a este dilluns l'alerta taronja per tempestes i pluges a l'interior de Castelló i també a l'interior i litoral sud de València. Antonio Sánchez, molt bon dia.
4: Bon dia, com estàs? Què tal?
0: Pues mira, de tornada de vacances, tu també.
4: Jo també.
0: Has tornat avui?
4: Sí.
0: Ai, pues com jo i com abril, mira.
4: Exacte.
0: Tenim una altra cara.
4: De dilluns, molt dilluns.
0: De dilluns. Estrany, eh? Estrany.
4: Estrany.
0: Però tinc una sensació rara, perquè si jo me n'he anat de vacances, pues vaig a dir-ho, tres setmanes,
4: sí.
0: L'última setmana que vaig treballar, que també vaig presentar jo el programa, estàvem superpendents dels incendis.
4: Sí.
0: Es va complicar la cosa molt, sobretot a la Vall d'Uixó, però és que ahir, quan estava tornant una miqueta a la realitat i posant-me al dia, dic, en sèrio, vaig a tornant parlant d'un incendi, en este cas a Catí, i bueno, una situació que ara per ara estan desallotjats. D'ací un moment també actualitzarem la informació amb la pròpia alcaldessa de la localitat, però bueno, és que l'oratge tampoc acompanya i sembla que hi ha tempestes esta vesprada.
4: I que poden ser perilloses justament en l'incendi, perquè no descartem que es desplacen en aquesta zona i que de fet es formen molt a prop de l'incendi, i el que pot complicar les coses són les ratxes de vent. Si apareix qualsevol pluja serà meravellós, però l'incendi ajudarà a controlar-ho, però si apareix les ratxes de vent, això sí que complicarà un poc la cosa. I estem parlant de ratxes, que els avis taronja s'han activat en part per aquestes ratxes, de més de 80 km per hora.
0: Home, així és que, una barbaritat.
4: Sí, són ratxes molt fortes. En principi, cap a l'interior, hem d'estar més pendents esta vesprada, pel que fa a les tempestes, del granís gran, com ha passat al meu poble, que va caure ahir un granís el dijous.
0: Sí, he vist imatges també a altres municipis de la resta d'Espanya, que també va ploure ahir granís, també en quantitats i en tamany considerable.
4: Sí, i molt perillós, sobretot per al camp i per a moltes fruites que encara estan desenvolupant-se, i no només per al camp, sinó també els cotxes, les teulades, no? Perillós en tot cas. Així que molta precaució als ports, a l'Alt Maestrat, a l'Alt Palància, a l'Alt Millars, als Serrans, a la Plana Utí del Requena, a la Vall de Cofrents a Llora, al Racó de Mus i a l'Alt Vinalopó. Aquestes comarques són en les que el granís, si apareix en cap cas, en algun cas el granís, pot ser gran, no? D'un tamany gran. Veurem com a la resta estarem més pendents del vent i de la pluja forta. Puntualment, tant a l'interior com al litoral, on tenim avís taronja, que, com has dit, interior, nord i centre, i litoral sud de Castelló i València, en aquestes comarques, la pluja pot també arribar als 40 litres per metre quadrat en una hora. Pot ploure molt de manera puntual.
0: I per què ja no plou en coneixement, com diuen les abueles? Vull dir, no pot haver una remassaeta bona que acabi, que pare l'incendi, que ajudi al camp. No, ha de ser sempre alguna animalada.
4: És que encara tenim un poc més el vent de sud-oest, est i d'oest, que són vents més secs, i això fa que sí que les

0: tempestes arriben, però que si arriba qualsevol pluja siga molt relacionada a una tempesta.
1: Sí.
0: I sabem que quan tenim tempestes plou de manera molt sobtada, molt forta, molt puntual. Ja quan arriba el vent de llevant, el vent de gregal, i les pluges, que també poden ser abundants, generalment són un poquet més, com dius tu, amb coneixement, mm-hmm. però no. Les tempestes sempre plou de manera molt forta, o la majoria de les ocasions, i avui veurem això, aquesta possibilitat de pluja forta i també les ratxes de vent, que no només seran fortes a l'interior, sinó també al litoral. I, de fet, litoral, tant de Castelló com de València, no descartem, com ja va passar fa uns dies a Vinaròs, uh-huh. esclafits secs.
1: Ah, sí, sí, això també sí. dona por, eh?
0: Exacte.
1: Bueno, a mi m'ha donat por.
0: Moltíssima, moltíssima. I sobretot a la platja...
1: Perquè a més te pilla com desprevingut.
0: Exacte. I a la platja, ja de vesprada, últimes hores, que a molta gent li agrada...
1: Ai, a mi m'agrada això.
0: ...gaudir de les últimes horetes de la platja, és ahí quan s'acostaran les tempestes i quan poden produir estos esclafits que deixen ratxes de vent superfortes, que fan que puja la temperatura de manera sobtada, i damunt no descartem, si com normalment són secs, no descartem llamps que arriben a tocar terra i que produïsquen incendis.
1: Sí.
0: Així que la situació és
1: està
0: perillosa.
1: Està complicada.
0: Nord i centre, sí, està vesprada per això, tant, com hem dit, tant per la pedra, com per les ratxes de vent fortes, com per la possibilitat d'esclafits secs i la pluja puntualment intensa.
1: És com el dia de la marmota, no tens aquesta sensació, Antonio? És com si no se n'haguerem anar de vacances, perquè
0: totalment.
1: El que parlàvem fa unes setmanes, per desgràcia, avui continuem parlant del mateix.
0: Però és que, Lucía...
1: És que està sent complicat l'estiu, eh?
0: Sí. La temperatura encara es manté molt
1: més
0: alta
1: del
0: normal.
1: Jo no sé si a València, jo estava al poble, que sí. està de València, i la nit ha sigut
0: supercalorosa.
1: Tòrrida, podem dir. Horrible.
0: I literalment tòrrida. Sí. No hem baixat dels 25 graus a Castelló, a València, a Alacant, a la major part del litoral. En alguns punts no hem baixat dels 27. No hem pogut descansar.
1: 27, per favor.
0: I portem pràcticament des del 4 d'agost sense baixar en la major part de les capitals de província dels 25 graus. I clar, no només en esta setmana, sinó les setmanes passades la mateixa situació de temperatures molt, molt altes. Així que a veure què passa en les pròximes setmanes, però sí, les condicions de calor, de falta de pluja i del sol, que està molt sec, no estan ajudant a aquesta situació d'incendis.
1: Pues estarem molt pendents del que ens contes, també els oients que poden estar pendents a través de la web, de les xarxes socials, uh-huh. també dels butlletins informatius que a cada hora tenim a Siena Punt Ràdio, i que, bueno, parlem demà segur de sí. l'evolució de les tempestes d'avui i del que ens depara
0: així
1: la resta estarem. De setmana.
0: I de l'eclipsi, que està
1: i de l'eclipsi,
0: apuntat
1: per favor.
0: D'arribar.
1: Avui també parlarem, per suposat, de l'eclipsi. Gràcies, Antonio.
0: Gràcies, Lucía.
1: Adéu. No ho he dit, però als controls tècnics està Òscar Pellicer i Sofia Álvarez. Bon dia també als dos. I així a la meva vora, Abril Pedro, bon dia.
2: Què tal, Lucía? Bon dia.
1: Quina cara de tornada portem, eh?
2: Ai,
1: bueno,
2: sí,
1: la cara
2: sí.
1: de tornada són unes ulleres realment...
2: Hasta,
1: un
2: poquit... Unes ulleres hasta els peus.
1: Que ens arriben hasta els peus.
2: Sí.
1: Però bueno, ho superarem, com sempre.
2: I com
1: sí.
2: dia Antonio, avui és un dilluns, molt dilluns per a
1: sí,
2: vosaltres.
1: Completament. Bueno, i com dèiem fa uns instants, l'incendi de Tírig continua actiu i els veïns de Catí pues, han passat la seva primera nit fora de casa. La majoria s'ha desplaçat al municipi de Xert, on ahir habilitaren el poliesportiu per a que pogueren instal·lar-se.
2: Sí, unes 32 persones són les que, com diem, van passar la nit a Xert, tenen l'esperança de poder tornar pronte a les seues cases. Els veïns de Catí es mostraven assustats, però la majoria tenia clar que el desallotjament estava a prop. A molts, l'avís d'evacuació els havia pillat en les maletes fetes.
3: Ja ho teníem més o menys previst, el que era el tema de roba, ara ne necessites poca, medicació i poca cosa més.
4: Com us han dit que tenien que evacuar, vulguis o no, que fiques nerviosa.
5: Bueno, hem agafat els gossos i ha sortit del poble.
2: I quan són les 9 i 43 minuts, quasi 44, estem a punt, Lucy, de conèixer una miquita quina és l'última actualitat
1: sí,
2: al municipi
1: exacte.
2: De Catí.
1: Estem intentant parlar amb la seva alcaldessa, bueno, Mamen Gàmiz, que ahir estava també ocupadíssima i no podíem parlar al llarg de la vesprada d'ahir amb ella per actualitzar les dades. De moment no la tenim, però estem, com diem, molt pendents de parlar amb ella. I pel que fa als incendis a nivell nacional, abril, l'incendi de Niebla a Huelva deixa ja més de 8.000 hectàrees afectades i prop de 500 desallotjats. El conseller d'Emergències, Antonio Sanz, va indicar a nit que el de Niebla es tracta d'un incendi complex i perillós a causa del vent i dels fenòmens convectius. També el delegat del govern d'Andalusia en funcions, Francisco Toscano, ha assenyalat en una entrevista en Canal Sur Ràdio que la situació continua sent complicada encara que la nit ha sigut un poc més favorable a les jornades anteriors i no als nuclis de població en risc. risc. D'altra banda, la Junta de Castella i Lleó ha declarat índex de gravetat potencial 2 en l'incendi forestal originat a Navas de Sant Antonio després de reactivacions causades precisament del que parlava Antonio, del vent, una situació que ha obligat a decretar l'evacuació preventiva dels nuclis de Los Ángeles de Sant Rafael i Hortes de Matute. El foc actiu des de la vesprada del dissabte pujava a gravetat 2 a les 5:41 hores del diumenge d'ahir de vesprada en comportar la seva evolució per risc de la població i vents no forestals, segons informaven des de la Conselleria de Medi Ambient en el seu perfil d'X. Davant esta declaració, en una reunió d'urgència del Centre de Coordinació Operativa del CECOPI, s'han decidit ordenar, com diem, de manera immediata eixa evacuació preventiva dels veïns de Los Ángeles de Sant Rafael i Hortes de Matute. I és que Espanya ha patit ja este any 40 incendis, grans incendis forestals, que han afectat a quasi 200.000 hectàrees. Sara Gaesen és la ministra per la Transició Ecològica i parlava precisament sobre els incendis a Espanya.
6: A día de hoy tenemos prácticamente casi 200.000 hectáreas afectadas. Vuelvo a decir, al igual que decía el vicepresidente, son afectadas. Gracias a la herramienta de Copérnicus, poco a poco veremos cuál es esa afectación, cómo nos lleva a las hectáreas quemadas. Pero hablamos de 200.000 hectáreas afectadas desde principios de año, lo que supone prácticamente 6 veces más de lo que teníamos el año 2025, que fue un año extraordinariamente grave y complicado en materia de incendios. Hablamos de 40 grandes incendios forestales en este año 2026. El año pasado, en esta época, teníamos 15.
1: I és que juliol va ser el mes més càlid mai registrat a nivell mundial, segons informava este dilluns el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, gestionat pel Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a termini mitjà.
2: En concret, la temperatura mitjana de l'aire en superfície es va situar en 16,90 graus centígrads, la qual cosa la col·loca 0,67 graus per damunt de la mitjana normal per a este mes i 1,47 graus per damunt de la mitjana estimada per al període preindustrial comprès entre 1850 i 1900. D'esta manera va empatar amb juliol de 2024 i es va situar només per darrere del rècord establert al juliol de 2023, que continua sent, com diem, el mes de juliol més càlid. La temperatura mitjana de juny i juliol a Europa Occidental va ser la més alta mai registrada, amb 21,62 graus, és a dir, 2,79 per damunt de la mitjana, superant el rècord anterior, que estava en 2022. Durant este mes va patir la seva tercera i quarta onada de calor des de maig. En este aspecte, el C3S ha puntualitzat que si bé aquestes zones van ser menys intenses que les de juny, la successió general d'onades de calor des de maig continua sent excepcional per a la regió. A més, en gran part de la regió també va persistir i es va intensificar durant este mes la sequera generalitzada observada al maig i també al mes de juny.
1: I deixem els incendis i l'oratge i també les temperatures canvien totalment d'assumpte perquè les comunitats religioses de Ceuta, cristiana, musulmana, hebrea i hindú, s'han manifestat este diumenge en una concentració multitudinària en la plaça de la Constitució de la Ciutat Autònoma sota el lema «Ja n'hi ha prou, Ceuta no es rendix». A la meitat de la crisi migratòria que viu l'enclavament han volgut mostrar unitat i demanar una resposta efectiva per part de les autoritats.
2: El govern de la Ciutat Autònoma ha assenyalat que la iniciativa pretenia traslladar un missatge d'unitat, convivència i defensa de Ceuta en un moment especialment delicat per a la ciutat. Davant la crisi migratòria com que hem estat contant, produïda per l'entrada massiva il·legal de marroquís dijous passat 30 d'agost.
1: I la jornada ens deixa avui també diferents reunions a Ceuta, Abril.
2: Sí, a les 11:30 del matí, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, es reunís amb el president de la Ciutat Autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al Palacio de l'Assemblea de Ceuta, i a la 1:00 PM atén a mitjans en la delegació del govern a Ceuta. Però és que, a més, a les 7:30 de la vesprada, també a la Ciutat Autònoma de Ceuta, la vicesecretària de Sanitat i Política Social, Carmen Fúnez, es reunirà amb el president del Col·legi de Metges de Ceuta al costat de la consellera de Sanitat i Servicis Socials del govern de la ciutat, Nabila Benzina, i la vicesecretària del Partit Popular de Ceuta, Cleopatra Racaina.
1: I seguim parlant de qüestions internacionals que bé podrien protagonitzar una pel·lícula d'acció i també d'espionatge.
2: Sí, perquè, atenció, la instal·lació d'una planta xinesa de vehicles al costat de la base naval de Ferrol encén les alertes en defensa i també en el CNI. La consellera d'Economia i Indústria de Galícia, Maria Jesús Lorenzana, ha qualificat esta planta xinesa com el major projecte internacional que va arribar a Galícia en les últimes dècades. Es tracta de la construcció a Ferrol de la primera planta a Europa del major fabricant de vehicles elèctrics de la Xina, SAIC Motor, que és l'amo de la marca MG, que tant s'ha posat
1: sí,
2: de moda
1: de
2: en els últims temps. I que, com diem, ven més de 350.000 vehicles anuals en el mercat europeu. Quin és l'objectiu de posar-se, de col·locar-se o d'assentar-se precisament a Galícia? Doncs esquivar els alts arancels que la Unió Europea ha imposat als cotxes xinesos, que van fins al 45%, als quals s'acusa d'inundar amb el seu baix preu el mercat comunitari, instal·lant-se dins de les fronteres de la Unió. Però, clar, aquest entusiasme de les autoritats gallegues contrasta amb la preocupació del Ministeri de Defensa i també del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, on el desembarcament de la companyia xinesa ha encès totes les alertes.
1: I és que és cert que cada vegada se'n veuen més vehicles xinesos així a Espanya i jo m'he fixat perquè és una cosa que em sembla curiosa.
2: Sí, sí, sí, i a més perquè és una marca que fins fa no massa no teníem controlada i que pràcticament
1: no, i que no
2: era coneixíem.
1: Dels cotxes, bueno, jo que no siga experta jo en motor, però els cotxes xinesos no eren sinònim de qualitat o de ser...
2: Sí, efectivament. Es veu que en els últims anys han pegat ahir un apretó per a poder situar els seus vehicles entre les
1: en
2: grans marques, per dir-ho d'alguna manera. Clar, què passa? Que a l'instal·lar-se a Ferrol, com diem, s'han sembrat... s'han encès i ses alertes. Perquè la distància entre l'arsenal de Ferrol i el port exterior, que és precisament on se situarà la planta, és només d'uns 5 quilòmetres en línia recta. L'arsenal és la principal instal·lació de l'Armada Espanyola en el nord d'Espanya i serveix de base a les 5 fragates de la classe Álvaro de Bazán i als dos vaixells d'aprovisionament en combat, el Cantàbria i el Patiño. A més, Ferrol també alberga nombrosos tallers i dependències de suport logístic de l'Armada, que algunes són, a més, especialment sensibles. Què passa? Doncs que la possibilitat que la fàbrica de SAIC Motor, una empresa propietat de l'estat xinès, s'utilitzi com a plataforma per espiar les veïnes instal·lacions de l'Armada i Navantia és un risc que el Ministeri de Defensa es pren amb preocupació. La ministra Margarita Robles, a més, li va transmetre recentment la seva preocupació al president gallec. No sabem si estem davant un possible cas d'espionatge.
1: Bueno, bueno, la notícia, com dic, és curiosa i, a més, interessant de contar, sobretot per el que estem dient, que és curiós que aquest tipus de cotxes pues, hagi pegat este esclafit i ara els trobem en les carreteres no només d'Espanya, sinó també de la Comunitat
2: Totalment.
1: Valenciana. Però bueno, anem a parlar també d'una notícia que acabem de conèixer fa uns 6 anys i és que el Ginet es mobilitza per a localitzar un home desaparegut. Li van perdre la pista diumenge al migdia i el dispositiu de recerca es va activar hores després, però no han trobat cap pista del seu parador. Les forces de seguretat pentinen a hores d'ara el terme municipal del Ginet per a tractar de trobar alguna pista d'un veí. Li diuen José Luis Avellán Olmos, està desaparegut, com diem, des d'ahir al migdia. A l'home el van veure per última vegada a l'urbanització Los Lagos d'este municipi de la Ribera Alta. En rebre l'avís de la desaparició, el Centre de Coordinació d'Emergències va activar el dispositiu de recerca este diumenge a la vesprada, en el qual participaven brigades forestals, equips de la Guàrdia Civil i policia local. L'Ajuntament ha fet una crida a la participació ciutadana per a localitzar este home, del qual no se saben les circumstàncies de la desaparició. Com diem, és una notícia que acabem de conèixer i que bueno, estarem pendents també al llarg del matí de conèixer més dades i de si l'han trobat o no a esta persona desapareguda. Bueno, és una notícia que sempre preocupa i que a més pues hi ha moltíssims casos de desaparicions a Espanya. És una notícia que a mi sempre em posa els pèls de punta perquè no sé, no és que em sentís que identificada ni molt menys, però quan una persona desapareix en circumstàncies estranyes, pues és un tema que a mi pues, m'agrada en especial, sobretot...
2: Seguir per saber si acaba bé.
1: Clar, perquè sempre penses, però què haurà passat? Estava malalt, no estava malalt?
2: S'haurà desorientat, sí, aquest tipus de coses.
1: Però bueno, anem a repassar també, si et sembla, a abril, les portades dels principals diaris, no només de la Comunitat Valenciana, sinó també de la resta d'Espanya. Comencem, crec que per Levant, el Mercantil Valenciano.
2: Sí, comencem parlant dels diaris de l'àmbit autonòmic. Com comentàvem, en Levant, el Mercantil Valenciano, llegim que l'antic hotel de luxe de València, Sidi Saler, demana una segona vida. A més, el diari també destaca l'alerta màxima en trànsit pels preparatius de cara a l'eclipsi. Les províncies titula que el 80% dels col·legis de València tenen places lliures per la caiguda de la natalitat i també que el foc no dona treva a l'Alt Maestrat. El diari Informació d'Alacant porta en la seva portada que el castell de l'Olla acaba amb 27 ferits i també

0: destaca que la província d'Alacant guanya 5 piscines de mitjana al dia i supera les 132.000. El periòdic Mediterráneo de Castelló obri amb que l'incendi de Tírig calcina ja 684 hectàrees i també llegim que el mercat de finques rústiques accelera a Castelló per l'auge de les compres i de les herències. Passem ara a parlar dels diaris d'àmbit nacional. El País titula que una fàbrica xinesa a Galícia posa en alerta defensa i el CNI, la notícia que contàvem fa només uns instants, i també que Ceuta ix al carrer per a reclamar solidaritat. El Mundo, per la seva banda, destaca que l'exèrcit veu una amenaça en la fàbrica xinesa a Ferrol i també que el cable baix l'estret que pot apagar el Marroc.
1: I també volem contar-los altra notícia que coneixíem ahir de vesprada, i és que els veïns de la Vall de Gallinera s'han concentrat este diumenge davant de la Casa del Consell per a condemnar una agressió homòfoba ocorreguda durant les festes de Benialí, nucli d'este municipi de la Marina Alta. La concentració ha reivindicat unes festes segures i també espais de convivència lliures d'oci i discriminació. En una època com la que estem, hem dit que és 10 d'agost, moltes localitats i municipis de la Comunitat Valenciana celebren festes patronals o les que siguen bous al carrer, etc. I crec que esta notícia pues, l'hem de contar, perquè l'agressió l'haurien patida entre quatre xiques de 14 anys i una protagonitzada per tres joves de 16 a 17 anys. Les menors han rebut insults homòfobs i una de les menors ha patit un morat en l'ull, una altra ha sigut espentada i les altres van patir lesions en una monyica i també en una cama. Les famílies de les joves han anunciat que prendran accions legals i que este dilluns acudiran a testificar pels fets. Arran d'esta situació, els veïns han expressat el seu rebuig i han reclamat una Vall de Gallinera lliure de l'LGTBI-fòbia i l'Ajuntament ha manifestat també en un comunicat publicat per les xarxes socials en la seva més absoluta repulsa pels atacs i per les actituds, en este cas homòfobes, durant les festes de Benialí. El consistori ha remarcat que les festes són espais de trobada, convivència i celebració i que no n'hi a lloc per a l'odi, la discriminació ni cap tipus d'agressió per raó d'orientació sexual o identitat de gènere. També ha traslladat el seu suport solidari a les persones que hagin pogut patir en aquestes actituds i ha reafirmat el compromís amb una Vall de Gallinera diversa, inclusiva i respectuosa. L'Ajuntament també ha defensat unes festes en què totes les persones puguen gaudir amb llibertat, seguretat i sobretot amb respecte. Com dic, una notícia que no ens agrada gens, que havíem de contar-la i que sobretot les festes estan per a passar-ho bé, per a celebrar-ho i per a no posar-se a insultar a les persones si no comparteixes la seva ideologia o el que siga, vull dir.
0: Sí, sí, totalment. A més, una notícia que malauradament, i sobretot ara en l'estiu, ens veiem obligats a donar any rere any perquè continuem passant, estem en 2026, i pareix que estiguem en una altra època.
1: I bueno, acabem també amb una notícia que segur que molts de vostès han vist les imatges, perquè no només les hem pogut veure ací a punt, sinó també a les televisions nacionals, i és que el Castell de l'Olla d'Altea, que se celebra tots els anys al municipi, que enguany, per cert, celebrava 40 anys amb el major espectacle de la seva història. Són 10 plataformes flotants i més de 1.500 quilos de material pirotècnic. Convertien, a priori, este passat dissabte, el cel i la mar d'Altea en un escenari de somni, pues, ha estat una miqueta, no sé, com podem dir la paraula...
0: Accidentat,
1: exacte, perquè moltes persones van resultar ferides per este espectacle perquè les carcasses pues, van botar directament cap al públic que estava veient este gran espectacle pirotècnic, esta festa, i 37 persones pues, van ser ateses, una d'elles a l'hospital. Així que, bueno, lamentablement no ha passat res més greu, però sí que ha sigut un gran esglai per a tots els assistents a esta festa que, com dic, celebren ja 40 anys d'eixe espectacle pirotècnic, el major de la història d'Altea, unes festes que cada agost encenen el cel d'este municipi tan bonic. Jo me declaré fan número del municipi d'Altea. Continuem, són ja les 9, quasi 59 minuts del matí. A les 10 actualitzem tota la informació al butlletí i nosaltres continuem així amunt i avall amb més informació, amb més entreteniment i sobretot amb més actualitat i pendent sobretot de tot el que ocorre no només així a casa nostra sinó també a la resta d'Espanya i a la resta del món. Tornem de seguida uns minutets per a refrescar la informació i més cosetes així amunt i avall.
2: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
3: Són les 10.
4: A Punt. Notícies.
3: Bon dia, i en estos moments estem pendents de les declaracions posteriors a la reunió del SECOPI per l'incendi de Tírig, el Pidia Beiber.
5: Sí, la reunió ha acabat fa 15 minuts, estem esperant a aquesta actualització de dades, però el servei de premsa d'emergències ja ha facilitat algunes a través dels grups de WhatsApp i s'actualitzen, són 810 les hectàrees afectades per aquest incendi, que afectaria a 21 quilòmetres de perímetre. Juan Carlos Valderrama acaba d'informar que són 300 els efectius que estan a la disposició de l'extinció, 50 mitjans terrestres i fins a 21 mitjans aeris, tot i que no treballen, com és habitual, no treballen tots alhora, sinó que en aquests moments treballant hi ha 11 de la Generalitat i 7 del Ministeri de Transició Ecològica. Segons estava avançant el conseller Valderrama, la evolució és positiva, però falten les declaracions del cap de l'extinció perquè confirmen esta dada. Es va declarar divendres, després d'una tempesta seca que va ocasionar 3 focs més en altres municipis. Este continua actiu i, com els hem apuntat, va obligar a evacuar la localitat de Catí.
3: Molt pendents d'això i també controlar l'incendi que es va declarar a nit a Aras de los Olmos, a la comarca dels Serrans. Els efectius del Consorci Provincial de Bombers de València han treballat tota la nit per a sufocar les flames que es van generar ahir poc abans de les 11 de la nit. Cap allí s'han traslladat 3 dotacions de l'Eliana i Paterna, 4 dotacions de bombers voluntaris de Titaguas i Xelva, un sergent de Paterna, un cap de sector, una brigada forestal i una unitat de bombers forestals de la Generalitat. Cal recordar que avui hi ha preemergència per risc extrem d'incendi forestal a tota la comunitat valenciana. I es contem que 10 comunitats autònomes mantenen avui avisos actius davant de la previsió que registren temperatures altes, intenses pluges o fortes tempestes segons l'AEMET. Els avisos per calor afecten Andalusia, Aragó, les Balears, Catalunya, Castella-La Mancha i Madrid, i els avisos de tempestes o fortes tempestes afecten a la Comunitat Valenciana, Andalusia, Aragó, Castella-La Mancha, la regió de Múrcia, Navarra i la Rioja. Els avisos més importants de nivell taronja per pluges fortes o tempestes estan previstos per a la Comunitat Valenciana, també Aragó, Castella-La Mancha i Múrcia, on poden arribar les pluges a 40 litres per metre quadrat en una hora. També en el mapa previst per avui es completa amb avisos costaners de nivell groc al litoral d'Alacant i de València, un fenomen que anirà associat a tempestes que es poden formar en terra o en la mar i que originarà vents forts o molt forts amb ratxes que poden superar els 80 km per hora. I canviant d'assumpte, a Onda, a la Plana Baixa, la Guàrdia Civil ha esclarit una estafa immobiliària per la venda fraudulenta de 2 habitatges per més de 400.000 euros. 4 persones entre 52 i 67 anys han sigut investigades, ja que van utilitzar documentació notarial falsificada i també van emprar la identitat d'una persona per a formalitzar l'operació. Els agents han recuperat més de 200.000 euros dels diners estafats. La investigació es va iniciar després de la denúncia que va presentar la víctima. I pel que fa als esports, Dani Hermosilla.
6: Bon dia. Després del cap de setmana, recordem, els nostres equips preparen l'inici de la Lliga. Després del cap de setmana amistosos, tots els equips debutaran el pròxim cap de setmana. Llevat un València que ho farà el dia 22 d'agost a Mestalla contra el Celta. El Villarreal debutarà diumenge al camp del Racing, el Llevant al camp de l'Espanyol, i l'Elche ho farà dilluns al camp del Deportivo. Els equips apuren el mercat per a reforçar les seues plantilles de cara a la pròxima Lliga. En el València, pendents de la incorporació d'un lateral dret, el nom és el del jugador del Girona, Arnau Martínez. En l'Elche, tot apunta a que Tiziano Perrota, davanter de Banfield, serà el segon reforç de la davantera dels de Martín. Anselmi, en el Llevant, busquen un extrem i negocia amb el futbolista argentí del Villarreal, Thiago Fernández, que va jugar la passada temporada cedit a l'Oviedo. Més tranquil el mercat per al Villarreal, que no preveu cap moviment, tot i que els jugadors com Micautoche o Pape Gueye interessen a molts clubs.
3: I més informació d'última hora, Alpidia?
5: Sí, podem informar que el director de l'extinció de l'incendi acaba de confirmar que la situació és molt bona, que es treballa ja sense flama en el perímetre de l'incendi de Tírig, per tant, ja no podria avançar, que van a intensificar tot el treball dels mitjans aeris en l'extinció per intentar passar a la fase de les tronades d'esta vesprada no afecte a l'evolució de l'incendi. 47, Imma, 47 són les persones que estan allotjades ara a Xert. És una dada que també s'ha actualitzat.
3: Molt bé, estarem a punt i això és tot de moment. Tenim tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials a punt, en el web apuntmedia.es. La pròxima cita informativa a les 11. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: Som a punt.
7: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
6: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
10: 21 medios aéreos disponibles para estar trabajando en infinito.
1: Son les 10 i 7 minuts del matí. Tornem a ser el programa Amunt i Avall. Escoltem en directe al conseller d'Emergències, a Juan Carlos Valderrama, que està precisament en el centre de comandament a Tírig, on està donant l'última hora d'aquest incendi.
10: 10 hectàrees con un perímetro aproximado de 21 kilómetros. También quiero agradecer a la ciudadanía la lección de civismo que dieron ayer a la hora de la evacuación del municipio de Catí y comentarles, según la información que tenemos, también de Cruz Roja y Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana, que actualmente hay 47 personas en el albergue, 6 de ellas menores y 5 mascotas, que se está dando el avituallamiento y las bebidas necesarias para que estén en las mejores condiciones posibles actualmente en esta situación de evacuación. Eso no significa que haya muchas más personas que han sido evacuadas, pero con sus medios propios o familiares han acudido a otras residencias de municipios cercanos a Catí. También tenemos 8 personas, 8 usuarios en Morella, residiendo de los que han sido evacuados. Entonces yo quiero volver a manifestar el agradecimiento que tenemos a todas las personas, ¿no?, a los ciudadanos y a todos los servicios que están interviniendo en este incendio. Como todos ustedes saben, ayer hubieron vientos erráticos y rachas importantes que fueron las que dificultaron el abordaje del incendio, pero las condiciones meteorológicas de esta noche han sido muy favorables y actualmente también tenemos unas buenas condiciones para los medios aéreos. Pero de todas formas, el director operativo ahora les explica todo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? Pues, Tony.
11: Sí. Buenos días a todos. Mi nombre es Antonio Rodrigo. Estoy de subinspector jefe del consorcio y he estado de director técnico del incendio aquí en Tírig. Y nada, explicar un poco Tenemos dos flancos, el flanco de la zona norte, el flanco de la zona sur. Actualmente el incendio está muy bien. Durante la noche se ha trabajado en muy buenas condiciones y hemos conseguido dejar sin llama todo lo que es el perímetro del incendio y la superficie. Y nada, los trabajos se van a centrar en la zona norte del municipio de Catí. Y nada, se han realizado unos contrafuegos, que es por eso ha aumentado un poco la superficie quemada del incendio. Y...

0: Y básicamente nada, vamos a meter todos los medios aéreos a lo largo de la mañana para poderlo dejar lo mejor posible y poder cambiar de fase a la fase de estabilización, pero todavía no podemos dar garantías.
1: La situació està desplegada amb les tempestes i els vents que poden acompanyar-les, podria complicar la situació de l'incendi?
0: En principi no, perquè l'incendi, com he dit, està molt bé actualment, però anem a treballar este matí per a deixar-ho el millor possible.
2: Aleshores, podem dir que en les properes hores podríem ja parlar d'estabilització?
0: No podem dir-ho todavía, perquè tenim que garantir-ho, però en principi n'hi ha una probabilitat molt alta.
3: Perfecte.
0: Gràcies.
4: Bueno, quan m'acaben d'escoltar, valoració positiva de l'incendi, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, destacava que de moment encara queden 47 persones a l'albergue de Xer, persones veïns i veïnes del municipi de Catí, que desallotjaven ahir de vesprada al municipi. Ha agraït, sobretot, en dues ocasions, el bon comportament de la població i també, com hem escoltat, Antonio Rodrigo, el tècnic del PMA, que les condicions meteorològiques són positives per a esta vesprada, tot i que no ha confirmat que estiga estabilitzat o que puga estabilitzar-se al llarg d'esta vesprada, sí que és cert que ha dit que l'evolució és positiva i que esperen que sí que es puga exactament estabilitzar al llarg del dia d'avui. Com diem, pendents d'aquest incendi a Catí, esta era l'última hora, ho hem escoltat en directe, continuem amb més notícies i amb més actualitat diferent, però com dic, estarem molt pendents de tot el que ocorre a Tírig i també a Catí.

0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I com dèiem a l'inici, és 10 d'agost, molts i moltes estan de vacances, nosaltres estem així al peu del canó, però ja hem tornat de les vacances, ja les hem tingudes alguns membres del programa i continuem així al llarg de tot l'estiu i al llarg de tot el mes d'agost. Però si vostès són dels que precisament van a viatjar o van a començar d'ací no res, o ja les acaben de començar les vacances, s'hauran d'anar a compte d'una cosa, i és que omplir el depòsit torna a ser una miqueta més car. Paren atenció ara al preu de la gasolina a Espanya, perquè encadena ja 5 setmanes consecutives de pujades i s'acosta als màxims de l'any. Segons les últimes dades, el litre de gasolina se situa al voltant de 1,69 euros, mentre que el dièsel arriba, atenció, a xifres prou escandaloses, 1,79 euros. Una pujada que arriba a més en plena temporada d'estiu, com estem contant-los, hi ha milions de desplaçaments per carretera. Però què hi ha darrere d'este encariment? I quan depèn del preu internacional del petroli? Quan dels impostos? I, sobretot, què podem esperar durant els pròxims mesos? Per a saber-ho, parlem amb Roberto Gómez Calvet, ell és professor de la Universitat Europea de València i és especialista, precisament, en energia i transició energètica. Bon dia, Roberto.
2: Hola, buenos días.
1: Gràcies per estar amb nosaltres este matí, este 10 d'agost, que, com dic, molta gent pues, està ja de vacances. Com m'estem dient a l'inici, per què està pujant tant la gasolina? Cinquena setmana consecutiva, què està passant, Roberto? I, bueno, després parlarem també a altres països, perquè jo vaig estar a París en juny i la gasolina, si així està cara, allí, escandalosament cara. Però què és el que està passant?
2: Bueno, pues... En España está pasando dos factores, que la crisis del Golfo no se aclara y después que las ayudas que el gobierno está proporcionando pues están relajándose, están bajando, tal como estaba previsto, y bueno, pues al final eso hace que el precio de la gasolina esté subiendo. Y efectivamente en España está caro, y yo estoy en estos momentos también en París, y está siendo caro aquí también.
1: Ni tant. En les últimes setmanes el dièsel ha pujat fins i tot més que la gasolina, no? Encara hi ha moltíssimes persones que tenen cotxes dièsel. ¿Per què el dièsel està pujant més?
2: Bueno, el dièsel, aunque pensemos que es un combustible que está en decadencia, no lo es como tal, porque la mayor parte del consumo industrial es o el consumo que no es para uso, digamos, particular, es de diésel. De hecho, se consume más diésel que gasolina. Y bueno, pues en estos momentos en el que hay escasez, pues ese combustible está experimentando pues un mayor precio que tradicionalmente estaban equiparados, incluso el diésel más barato, y el diésel ya ha tomado la delantera y está

0: que tenen allí en seu compte Emili Fonollosa des de Vinaròs News. Emili, bon dia.
1: Bon dia des de Vinaròs News. Entre altres informacions, el que recollim és tot el que ens està arribant des de la Diputació de Castelló, el Consorci de Bombers, sobre el gran incendi iniciat a Tírig i que està afectant especialment Catí, població que ha hagut de ser desallotjada. També incloem àmplia informació sobre festes populars, en concret de la població de Vallbona, que ha celebrat els actes durant aquests últims 10 dies. Informem també que la Diputació revalida el seu compromís amb els municipis menuts amb la visita de la vicepresidenta Maria Àngels Pallarès, volem dir, perdó, a una d'aquestes botigues, en concret la de Vallbona. També parlem del concert d'intercanvi musical 2026 entre el grup folclòric Les Camaraes i la colla de nanos i gegants de Vinaròs. A destacar també que l'Ajuntament de Vinaròs ha tret a licitació les obres del nou Auditori Teatre Municipal per 8,3 milions d'euros. També diem que Jovesport fomenta l'activitat física i l'oci saludable entre la joventut de l'esmentada localitat. Així mateix, Vinaròs continuarà millorant l'accessibilitat de les seues platges gràcies a una subvenció. I també parlem d'un restaurant, el Nadiu Restaurant, que ha rebut la placa de la guia Michelin i consolida la seva aposta per l'excel·lència gastronòmica. A més d'això, parlem d'una exposició de Juan Antonio Mullas que està celebrant-se a l'ermita de Sant Domingo o de Sant Domènec. I també diem que l'Associació Baix Maestrat ha impulsat una ronda de reunions amb els ajuntaments per avançar cap a una estratègia comuna de la comarca. Res més.
0: Gràcies, Emili. I continuem amb més coses, perquè parlàvem fa uns instants, ho hem escoltat, de l'augment del preu de la gasolina, però este no és l'únic sector que s'ha encarit en els últims temps. Ho hem comentat moltíssimes vegades, però viure és cada vegada més car. El preu de la vivenda s'ha disparat fins al punt que a la Comunitat Valenciana, paren atenció, ja es tradueix en una caiguda de les vendes del 35,8%. La nostra és, a més, la comunitat on més s'ha notat este descens de la compra-venda de vivenda, que afecta a 14 autonomies. Vicente Díez és vicepresident i portaveu del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària. Senyor Díez, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: No és que vulgui jo donar males notícies un dilluns, però és que, clar, l'actualitat mana, la gasolina puja, sí. El dièsel puja, això és una realitat, i que la compravenda de vivendes està com està és una altra realitat. I, bueno, com dèiem, acumula a nivell nacional 8 mesos consecutius de baixades que van començar a l'octubre de 2025, és a dir, que eixe descens del 35,8% registrat a maig respecte al mateix període de l'any anterior no és un fet puntual. ¿Preocupa realment la situació, señor Díez?
2: Bueno, realmente nosotros ya lo llevamos diciendo desde hace un par de años, que las cifras de compraventas en lo que es en España en general y en la Comunidad Valenciana especialmente en particular, estábamos en cifras récord de transmisiones. Entonces al final llega un momento que esas cifras son imposibles de sostener, porque al final conlleva una subida importante en los precios, una subida en algunos casos exagerada. A esto se une pues que cada vez los préstamos hipotecarios pues, no son tan sencillos de conseguir por la coyuntura económica que estamos viviendo. Entonces al final evidentemente se tiene que resentir el número de compraventas, es algo que ya esperábamos. Es posible que el 35 sea una cifra más alta de la esperada, pero bueno, es hasta cierto punto de esperar.
0: Imagine també que un dels factors que explica aquesta situació d'aquest augment del preu de la vivenda és també la falta d'oferta o de demanda, no? Això també és una altra realitat.
2: Bueno, en este caso la falta de oferta, la exagerada falta de oferta, una demanda que es verdad que también está disminuyendo, porque al final no todo el mundo puede comprar una vivienda, desgraciadamente. Hay muchos inversores que ya consideran que la vivienda está a unos precios que ya no es tan interesante comprar para, por ejemplo, ponerla en régimen de alquiler, y todo al final esto pues conlleva en que haya menos operaciones. Pero es verdad que el lado de la oferta tampoco esperamos que se vaya a producir un aumento desmesurado de lo que es la oferta, desgraciadamente. Ojalá aumente la oferta asequible, pero esto es cuestión de tiempo, es cuestión de años.
0: ¿Y podríem dir que hi ha una major bretxa entre les pretensions dels venedors i el poder adquisitiu dels compradors així a la Comunitat Valenciana?

0: Pues amb esta cançó volem arribar pràcticament a les 11 del matí i continuarem amb més informació. En este cas, a partir de les 11:05, quan acabi el butlletí, tindrem temps de tertúlia amb notícies que estan ocorregent, amb l'actualitat analitzada des de diferents punts de vista. El que volem destacar o resumir d'esta hora és una bona notícia, i és que ho escoltàvem a l'inici, a les 10:05 aproximadament, ho deia el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, que l'incendi de Tírig no tenia ja flama en tot el perímetre. L'evolució sembla positiva. Encara no han confirmat que esta vesprada puga estar ni controlat de moment, però bueno, tot apunta que les condicions meteorològiques també al llarg de la vesprada van a ser positives. El conseller ha agraït el bon comportament de la població de Catí, sobretot per el desallotjament íntegre del municipi ahir de vesprada. Així que bones notícies. Ara refrescaran tota la informació els nostres companys dels butlletins informatius. Així, a Punt Ràdio, continuem amb més coses d'ací, no res, d'ací 5 minuts.
1: Las penas tan lejos que no molestarán. En el paraíso no hay forma de saber.
2: Son les 11.
3: A Punt. Notícies.
2: Bon dia. L'extinció de l'incendi de Tírig evoluciona favorablement i confien a donar-lo per estabilitzat en les pròximes hores, el Pidia Beiber.
4: Sí, de fet, en estos moments no hi ha flama al perímetre, s'han intensificat els treballs aeris i la nit ha permès treballar amb les condicions meteorològiques més favorables. Antonio Rodrigo és director de l'extinció.
5: Durante la noche se ha trabajado en muy buenas condiciones y hemos conseguido dejar sin llama todo lo que es el perímetro del incendio. Los trabajos se van a centrar en la zona norte del municipio de Catí. Han realizado unos contrafuegos, que por eso ha aumentado un poco la superficie quemada del incendio. Vamos a meter todos los medios aéreos a lo largo de la mañana para poderlo dejar lo mejor posible y poder cambiar de fase a la fase de estabilización, pero todavía no podemos dar garantías.
4: El perímetre ha augmentat a 21 quilòmetres i la superfície, per tant, a 810 hectàrees. A disposició de l'extinció hi ha 21 mitjans aeris, 300 efectius i 50 mitjans terrestres. Recordem que Catí continua evacuada des d'ahir i al poliesportiu de Xer continuen els allotjats. Juan Carlos Valderrama és conseller d'Emergències.
6: Actualmente hay 47 personas en el albergue, 6 de ellas menores y 5 mascotas, que se está dando el avituallamiento y las bebidas necesarias. Eso no significa que haya muchas más personas que han sido evacuadas, pero con sus medios propios o familiares han acudido a otras residencias de municipios cercanos a Catí. También tenemos 8 personas, 8 usuarios en Morella, residiendo de los que han sido evacuados.
4: Sobre la tornada a casa, s'espera la pròxima reunió del SECOP, encara sense hora de convocatòria.
2: I canviant d'assumpte, la pirotècnia Vulcano, responsable del Castell de l'Olla, que dissabte passat va acabar causant ferides a 27 persones, ha lamentat l'incident i ha afirmat que investiga per què una de les carcasses flotants va esclatar contra el públic assistent. Vulcano ha traslladat la solidaritat i el suport a les persones afectades i s'ha posat a disposició dels afectats per a oferir-los la col·laboració. En el comunicat assegura que està analitzant tota la informació relativa als artificis utilitzats. I una canviant d'assumpte, ara tenim 4 detinguts a Totana, Múrcia, per la presumpta adopció il·legal d'una xiqueta de 2 anys. Els arrestats pretenien el lliurament irregular d'una xiqueta de 2 anys per a culminar un procés il·legal d'adopció al marge dels procediments administratius establits i amb el pagament previ d'una important quantitat de diners, de la qual s'havien avançat 20.000 euros. Les dues famílies implicades havien establit abonaments setmanals i mensuals que permetien a la família interessada a adoptar, visitar la menor i cobrir les despeses de manutenció i també els costos de les gestions burocràtiques. La família biològica de la xiqueta va fer creure a l'altra que el procediment estava siguent dut per una advocada especialitzada i que esta, i la directora de la guarderia on estava la menor els confirmaria per telèfon que tot el procés serà legal. Per tal motiu, va fer diverses telefonades falses amb l'aparença de legalitat. Escolten el portaveu de la Policia Nacional.
7: Finalmente, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de los 4 implicados, los progenitores y los potenciales adoptantes, imputándoles delitos de adopción ilegal, estafa y usurpación de identidad.
2: I creixen els acomiadaments col·lectius en la primera part de l'any, la majoria en el sector servicis. El Pidia?
8: Sí, han
4: Han crescut un 15,6% en els primers 5 mesos en comparació amb el 2025, que traduït en nombre de persones suposen quasi 17.000 en tot Espanya, 2.200 més que l'any passat. Catalunya encapçala el rànquing i la Comunitat Valenciana se situa en el tercer lloc, amb 1.993 despatxaments col·lectius, vora 1.000 més. La majoria d'estos acomiadaments laborals són del sector servicis, especialment en l'àmbit de les telecomunicacions, la programació informàtica, el comerç i el transport. Una de les companyies que ha contribuït a engreixar esta estadística és Telefònica, que té ja en marxa el major expedient de regulació d'ocupació dels últims anys. Suposarà l'eixida del voltant 5.500 treballadors i treballadores del grup. Del sector de les comunicacions destaca l'Ero d'Ericsson, amb 164 despatxaments, i el d'Iberia, que el maig ha completat la primera fase d'adhesió voluntària amb 844 eixides de la companyia.
2: Anem amb la informació esportiva. Daniel Mosilla.
8: Què tal? Este matí ha començat el Campionat d'Europa d'Atletisme a Birmingham, amb 5 valencians, d'ells dos ja han començat la participació. Parlem dels saltadors de llargària, Eusebio Cáceres i Lester Lescai, que han començat les proves classificatòries. Esta vesprada serà el torn per a la llançadora de Martell de Castelló, Andrea Sales. Completen la participació, recordem, la participació valenciana, els medallistes Fàtima Diomé i Quique Llopis. D'altra banda, pel que fa als nostres equips de primera divisió, ja es preparen els partits del cap de setmana, llevat del València, que, com sabeu, no debutarà fins el dissabte 22 contra el Celta. El Llevant i l'Elx tenen 8 jornades de descans, mentre que el València s'entrena després de la derrota al Taronja contra el Newcastle. Quant al mercat, continuen les negociacions per incorporar el lateral del Girona, Arnau Martínez. En l'Elx, per dent de confirmar la contractació del davanter de Banfield, Tiziano Perrota, i en el Llevant, de la sessió, en principi, de l'estat.

0: del Villarreal, Tiago Fernández.
1: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. A la pròxima cita, així, a les 12.
2: Som Apunt. Gràcies per sintonitzar-nos.
3: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
4: El pròxim 12 d'agost, València viurà un eclipsi solar històric. Recorda, utilitza ulleres homologades i no jugues amb la salut de la teua vista. Vine en transport públic al punt oficial d'observació de la Malva Rosa. A partir de les 6 de la vesprada, la CV500 estarà tancada al trànsit. No t'ho perdes, el cel de València farà història. Ajuntament de València, Cap i Casal.
5: Viu la primera jornada de Lliga al punt a punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al punt a punt.
6: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
7: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
8: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
6: En Apunt Ràdio.
9: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
10: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
11: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló. 103.7.
12: De tu a tu.
11: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.

0: Ja són les 11:08 del matí. Ui, quina potència li he posat de repente a la veu, he pujat la veu. Mireia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina cara de... Bueno, no, que tu no has tornat en Wii, com Abril i jo.
1: Però tinc cara d'haver tornat a Wii.
0: Però sí, te veus relaxada, relaxada. Sí? Què anem a fer, no? No ens queda un altre.
1: Anava a dir-te jo que havies començat així amb molta potència de veu.
0: Èmfasi.
1: Perquè tu has dit, mira, anem a posar-li veu al tema perquè sí. És...
0: Anem a donar-ho tot.
1: De les poques coses que podem
0: fer. Anem a
1: donar-ho tot. Arriba a ser el punt.
0: Bueno, però és que treballar en agost a mi no sé per què m'agrada, saps?
1: A mi també.
0: Perquè vens per la carretera i vens més tranquil... bueno, és l'única cosa positiva.
1: Per quina cosa més t'agrada?
0: No ho sé.
1: Perquè has d'anar-te'n la primera a dormir per la nit, quan sí. Està tot el món de farra.
0: Bueno, a nit horrible va ser,
1: perquè a ta casa se queden tots dormint i tu vas aixina com si fores un gat de puntetes.
0: Tal qual, descalça.
1: Per quina raó t'agrada més?
0: Tot random. Este matí i a nit va ser tot random. Clar, jo no podia fer callar a tota la casa de Gran Hermano que estic. Era impossible, clar. Un silenci, això era impensable. Saps? Llums enceses, escales amunt, escales avall, ventiladors... Bueno, era tota una festa. I, bueno, he dormit poc.
1: I tu a dormir? I quant has alçat este matí? Què has experimentat?
0: Pues mira, he escoltat el gall de la veïna, cosa que m'encanta. És una cosa que des que més m'agrada
1: de la vida de poble.
0: De la vida de poble. I és escoltar el gall de la tia Paquita, que és així a la meva veïna. I dius, mira, pues serà que s'està fent de dia? Pues no,
1: no
0: era de dia, però
1: no,
0: ja
1: no,
0: estava
1: no.
0: Cantant el gall.
1: És que el gall té l'horari d'hivern, que és
0: sí.
1: El que m'agrada a mi.
0: Sí.
1: I és l'horari que m'agrada a mi i és l'horari que té el gall, que és molt listo, els animals quasi sempre són més listos que nosaltres.
0: Pot ser.
1: I estava jo pensant, és que el campanar tan pronte no sona, no?
0: Sí, sona totes les hores.
1: Totes?
0: Mira, perdona.
1: Sou d'aixos pobles que està dormit,
0: totes
1: està ahí...
0: Totes les santes, millor dit, hores.
1: I
0: totes.
1: Santes seran les hores, gràcies a que
0: totes,
1: sonen
0: totes.
1: Ahí.
0: I quan ja no te pots dormir, que estàs ja un poc ahí... En ese agobio de dir necessite dormir, per favor, perquè m'he d'alçar a tal hora i comences a escoltar totes les campanes a tot

0: Totes les hores.
1: Te poses nerviosa.
0: Nerviosíssima. Mm. També m'agrada, és un poc ahí contradictori.
1: Clar, si te dors bé, però si no te dors, pues estàs ahí ja posant el focus en si sonen i ja t'has passat una hora, hora desperta, però... En fi, bueno, Lucía.
0: Que ja hem tornat.
1: Que ja estàs així, que ho sé.
0: Exacte, que estem així i que anem a saludar al nostre company, que en este cas entra per telèfon, que crec que està de vacances, però... Com ell és molt treballador.
1: I una bona persona.
0: Pues no, exacte, i una bona persona. L'anem a beatificar. Pues no, no li ha costat res atendre la nostra telefonada i que li marejarem una miqueta. Manolo Montal, bon dia.
2: Bon dia, com esteu?
0: Pues mira, així, assumint que ja se'ns han acabat les vacances. Bueno, a mi, Mireia, encara li queda una segona
1: part. Jo me'n vaig,
0: part.
1: Manolo, setmana que ve me'n vaig.
2: Tu te'n vas la setmana que ve,
1: sí,
2: molt bé.
1: Sí, què te pareix?
2: Bueno, me pareix un...
0: Estupendo. Pues mira...
2: Però querem enganyar-se?
0: He de dir que estic ara posant-me al dia, després de 3 setmanes de vacances, que no m'ha costat gens posar-me al dia del que està correguent. A veure, no he estat ahí en el Polo Norte desapareguda del món sense enterar-me del que passava al meu voltant. És cert que no he seguit l'actualitat com quan estàs treballant, això és impossible perquè estàs fent altres coses i estàs distreta. Però bueno, deia jo al principi del programa, i és la sensació que tenia, que era com el dia de la marmota, ho comentava amb el nostre company, amb el meteoròleg Antonio Sánchez, que quan em vaig anar de vacances, que també presentava jo el programa, hi havia prou incendis a Espanya i així a la Comunitat Valenciana començava el de la Vall d'Uixó, que al final ha sigut prou important, i quan ahir em posava una miqueta al dia de l'actualitat dic, no pot ser, vaig a tornar parlant d'incendis a la província de Castelló, portem un estiu terrible. De fet, el de la Vall d'Uixó, des del meu poble, el teníem prou a prop i les flames es veien des de qualsevol punt del meu municipi. O sigui, posava els pèls de punta. No vull dir pensar la gent que estava més a prop.
1: La tònica de l'estiu està seguint, com tu dius, dura. Nosaltres, des de Pujol, no vam, per sort, no vam veure, però com sí que tenim molt a prop el Picallo, hi ha molta gent que fa rutes de muntanya, en bici, corrent, sí que hem pogut veure tot el que ha deixat, inclús a casa, arribaven cendres.
0: Ah, sí, a nosaltres també.
1: Del que estava seguint l'incendi de la Vall d'Uixó.
0: Sí, sí. Ha sigut un estiu complicat. No sé per on pares tu, Manolo, però és cert que bueno, que avui també hi ha 2 incendis a Espanya.
2: Jo per la costa de la Calderona, que enguany afortunadament, i crec que ho has dit, de moment no estem tenint problemes, però sí que durant 2 o 3 anys seguits hem estat a voltes en més intensitat, a voltes en menys, però bueno, que cada flama en un arbre d'un bosc és una pèrdua irreparable, imagineu-vos, eh? Tot el que està passant a la província de Castelló, bueno, pues, en efecte, posa els pèls de punta, sobretot te posa te lleva moltes voltes, tu estàs de vacances, te baixa molt l'ànim.
0: I tant. I sabeu el que pensava jo este matí quan venia? Jo estic al Camp de Morvedre i és que, clar, totes les muntanyes que rodegen no només a la meva població, sinó a la resta dels voltants, està totalment rodejada d'arbrat, de pinars, d'horta... És que una flama ahí, bueno, no vull ni pensar-ho. O sea, és horrible, perquè està tot sec, que clar, no cau ni una gota. L'altre dia van ploure 4 gotes matades i no van ni refrescar, tot el contrari, i damunt van empastrar més que altra cosa.
1: Ai, sí, jo també, Manolo, no sé, però jo també soc prou, passeig prou per la Calderona i també estàvem creuant els dits l'altre dia, diem, enguany la Calderona està tranquil·la, esperem que no patisca i anem a veure què falta d'agost i que pot i que no pot passar. Compte, per favor, des d'ací, per a tota la gent que isca i que vaig a... Ara parlarem de l'eclipsi. Encara que tots els paratges naturals estaran tancats, però, per favor, responsabilitat en general a tota la gent que vaig a la muntanya o faça ús de foc i de més coses.
0: I mira, aprofitant que està Manolo, sí, m'agradaria comentar una cosa. I és que, clar, Mireia i jo vam donar la turra, perquè va ser turra...
1: Tornau a dir, la turra.
0: La turra en el Mundial, val? Sí. Així, sí. Les no expertes en futbol, però aficionades...
1: Exacte.
0: Ens vam inventar...
1: Les forofes.
0: Correcte. Una secció setmanal prèvia als partits i postpartit d'Espanya. Seguirem, sí, bueno, minuto i resultado, mai millor dit, de tot el que feia la selecció espanyola. I una de les coses que més llàstima em va donar és que quan va guanyar jo estava de vacances. I no vas poder celebrar-ho així en l'equip.
1: Bueno, i Manolo, ara que te conte, perquè jo ja sí que he tingut ocasió de veure'l i Manolo està molt, molt content, si no m'equivoque, de que el gol de la victòria fora de Ferran Torres.
0: Hombre, i tant, i jo també.
2: Home, jo estic molt content primer perquè és valencià, això, el primer. Bueno, primer perquè va fer Espanya campiona del món, val? Sí. Segon, perquè és valencià, i per tant podem presumir de tindre, vull dir, l'altre dia l'acte en el qual se li va anomenar ambaixador i imatge de la comunitat, crec que és una campanya publicitària que no se pot pagar en diners, i damunt el xicón ha renunciat a la

0: situació econòmica per fer-ho, no?
1: Això diu molt d'ell, també t'he dit.
0: No, saps, també, jo crec que també és una mena de contestació a totes les poalades de fem que Meriton va tirar-li al damunt d'aquest xicó quan el traspassa perquè volien fer caixa, sí. I el que fa Meriton habitualment amb els jugadors valencians és penjar-los etiqueta de no, és que se'n van perquè no senten els colors, yeah. Són un peseteros, clar, ho diuen els de Singapur, com si yeah. Foren valencians de tota la vida, però bueno. Mm-hmm. I a aquest xicó se li tira molt de fem al damunt, i ell és veritat que després ha vingut amb el Barça i ha tingut algun gest, bueno, que no ha sigut el més bueno, pacificador,
2: val?
0: Però ell sí que és un jugador, i a més, jo tenia, continuo tenint, l'altre dia vaig entrar per als companys de RAC1 Barcelona, que de fet molt graciós perquè estan matant-lo perquè el xico han dit que ja volen que passa amb el seu futur.
1: Home, a veure, és que està en el millor moment per a triar. Si no,
0: però t'he dit una cosa, és que és el mateix que ha fet Julián López en el de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid perquè vol anar al Barça, i però el Barça és un heroi, però Ferran és el rollo de la peli, no?
1: Perdona, clar, i Rodri, que clar. També era...
0: Clar, és ja la història.
1: Aclamat però per diferents equips.
0: A mi, a més, m'agrada molt perquè, bueno, un servidor té certa... diguem, amb alguna persona que treballa a l'oficina de l'agència que representa Ferran, i de fet, mira, ja puc veure el missatge com quan marca Ferran, una d'aquestes persones m'envia un missatge i me digui, és la primera persona a la que li envia el missatge després de que Ferran marcarà. És cert que en Ferran creien molt pocs, jo no ho desecreia, i crec que el millor que li pot passar a Ferran, ja no és una qüestió d'anar en contra de Barça de ningú, crec que el millor que li pot passar a Ferran és eixir del Barça, anar a títol d'entrenador com Luis Enrique,
1: però crec que aquest jugador encara... Exogre, per cert.
0: Exogre. Però ahí demostra que no hi ha rencilles.
1: No hi ha rencor.
0: I crec que el seu sostre encara està molt més amunt, i crec que aquest jugador encara pot anar a més.
1: I te dic una cosa més, precisament des d'estiu he estat jo en ixe estadi fent el tour en el del Paris Saint-Germain, i bueno, impressionant.
0: O sigui, en el Parc dels Prínceps o en Saint-Denis?
1: En el Parc dels Prínceps. Sí. Val. Impressionant, No puc dir res més. Em va parecer pues, un camp espectacular.
0: I
1: no
0: és un camp espectacular.
1: No és que jo siga experta tampoc en estadis de
2: impressiona,
1: futbol.
2: No? Impressiona, no?
1: Impressiona. Els diners que n'hi ha allà.
0: No és un estadi modern, vull dir. És un estadi que crec que l'última remodelació la van tindre per a l'Euro del 84, si no recordo malament, perquè diguem-ne que tots els sous per al Mundial del 98, que és el de França, se fiquen en la mateixa cistella que era Saint-Denis, i per tant en el Parc dels Prínceps crec que no es va jugar o no es va tocar quasi l'estadi, i així sí apostarem per Saint-Denis, afortunadament.
1: És que per fora enganya, Manolo, per fora és una cosa i quan entres dins és una altra,
2: Pues imagina't el ple, i jo no sé per què la gent la gent del futbol se queda d'alguna manera sorpresa perquè vull ganar al PSG, si és el millor equip, no?
1: Home,
2: jo no és que sàpiga molt de futbol,
1: dos Champions
2: però campions de la Champions, a què pot voler aspirar? Per això t'he dit que ara mateix aquell està en un moment molt dolç, perquè també recordem que durant el Mundial ha sigut un jugador que tampoc ha tingut a lo millor tots els minuts que hi haurà volgut, que sí que s'ha sabut reivindicar quan ha tingut l'oportunitat, que inclús quan va marcar el gol el veies que dia estic content perquè callava moltes boques, d'alguna manera ho va dir. Ara mateix que està vivint un moment...
1: Bueno, la celebració també ho va...
2: Tot, ell no ho va dissimular, inclús gent del seu entorn pues, dia això, que li havia dolgut ser criticat per una part de la premsa, sobretot nacional, que dia que no estava en el seu millor moment. Així que jo m'alegre per Ferran, que puga triar, que vaig a un gran equip com és el PSG, i que nosaltres, Lucía i jo, ja s'hem demanat la camiseta,
1: Home,
2: Manolo, que jo ja en seguida, samarreta posada...
1: Vaig estar a punt jo d'anar a Foios, Tu també el tenies prop de casa,
2: jo
1: també.
2: Jo, mira, vaig inclús pensar en portar
1: els
2: meus fills.
1: Jo tenia un cansino que, vamos, volia anar sí o sí.
2: Però després vaig pensar, això n'hi haurà una aglomeració, serà superdifícil poder acostar-nos.
0: I escolta una cosa, sobretot si teniu una filla, una neboda en edat adolescent, o ja fins i tot una miqueta sobre els 20 i tal, bueno, el furor que causa Ferran Torres ara mateix...
1: Sí,
2: brutal, brutal.
0: A l'alçada de les millors estrelles de
1: la Hollywood.
2: A veure, és que també t'he de dir, Manolo, jo no sé què penses del seu look,
1: però atén-me, Mireia,
2: del seu outfit, a mi m'agrada molt,
1: Mireia i jo hem sigut pro Ferran
2: des del principi.
1: Home,
2: amigues del seu perruquer.
1: Totalment, i a més sempre apostàvem en que al final marcaria, i mira, va marcar en el moment millor.
2: Però que...

0: En quan
1: ell... Jo sobre el seu dit que me donen molt tant veig a vegades, ell té monyo i jo no, vull dir això.
0: Té pelasso, és veritat, té pelasso.
1: També he vist Mireia, i perdó per la medalleta, que jo a aquesta edat també tenia pelasso.
0: Ah, vale, té raó. Això, aquestes coses que se mos oblidin.
1: Hi ha fotos que ho atestiuen.
2: Jo les he vist.
0: Mira, quan tornes a veure una, Manolo...
2: Jo no, jo l'he conegut.
0: Jo crec que en pelasso així, a Manolo no.
2: Jo sí que el recorde, perfectament.
0: Pues, Manolo, quan tornes vull foto en pelasso, eh?
1: No, mira, ara si puc, us les faig arribar.
0: Vinga, va.
1: Però amb tot he de dir això, que a mi sí que me mola que este siga un jugador i a veces, mira, en la ràdio tindré una conversa i jo li vaig dir a un company, hombre de poca fe, i ja veuràs com a la final, marca Ferran.
2: Veus tot, tu ho pensaves tot.
1: Vaig parlar en el seu representant, deia, diu, és que ja en Ferran creiem nosaltres, Lluís de la Fuente, perquè i tu, ja poca gent més creia en Ferran.
2: No, i mira. Mireia i jo, perdona.
0: Però a més, per descomptar, que jo anava en un avió i parlant així en la meva família, diem, qui t'agradaria que marcara? I els meus fills, bueno, sobretot el xicotet, que és un gran fan de Cucurella i volia que marcara Cucu, hasta que el van canviar i ja li vaig dir, ara s'està complicant la cosa, ja no pot. I nosaltres diem, ha de marcar Ferran, ha de marcar. I clar, guanyar, veure que marca Ferran, va ser ahí un còctel d'emocions
2: brutal.
0: Que bueno, que gràcies a que s'atrevira també a creure-se, no? Perquè moltes vegades els futbolistes també, quan estan en una situació de crítica...
2: Però jo crec que
0: ja ha fet
2: un gran treball, eh?
0: Sí, però quan estan en una situació de crítica és com que s'atreveixen menys.
2: Sí.
0: I jo això no ho he vist en Ferran, he vist que quan ha tingut les oportunitats les ha sabut aprofitar i que s'ha atrevit, i crec que això també, Manolo...
1: I la seva mentalitat, per a bé o per a mal, és la de la insistència i la de no baixar els braços, i la de no amagar-se, que a voltes un futbolista, fins i tot ja els més veterans, el que fan és que quan les coses no eixen, bueno, pues a lo millor no entren tant, no la demanen tant, esperen a tindre opcions molt clares per a no errar una altra i que la motxilla cada volta no pese més. No és el cas de Ferran, ell per a bé o per a mal té el caràcter que té. I ell continuava, i ell haguera continuat, i de fet és que si després aquestes coses que passen, no?, quan tenen el campió del món, els reportatges... he vist de tots els colors dels gols, dels partits i tal. Ferran té un parell de balons al pas, estiguem molt a prop del gol. El que passa és que no tenia l'encert, tampoc tenia la sort de cara.
0: Sí, ja,
1: igual
0: sí.
1: Que, per exemple, Unai Simón va fer dos o tres catagüers durant el Mundial, però després de la errada, el baló no sé com li acabava caient en les mans.
0: A mi m'ha fet patir moltíssim, eh? Jo sé que és un porteràs, però jo cada vegada que xuaven els peus, dia, per favor, no li la passen...
2: O quan eixia 50 metres de la porteria, dius, socorro.
1: Però escolta, però és que a lo millor el baló li caia, crec que hi ha una jugada contra França que ix a rebutjar amb el cap, rebutja malament, rebutja a un costat, li pega el jugador. Ell està reculant, llança el jugador de França, li pega en el costat i li cau les mans. És que és benvingut a la no del misteri.
0: Sí.
1: Dir, perquè n'ha fet 3 o 4 i les 3 o 4 han acabat igual en el baló, en les mans, blocat, increïble. Bueno, pues Unai Simón, que també és un altre exemple de superació en aquest aspecte, perquè en la primera Euro, que va ser el titular d'Espanya, va fer una errada garrafal, però vamos, dice que li passa al defensa la pilota amb el peu i ell posa el peu i no el posa bé i el valor li passa per damunt i va mansament a la porteria. Bueno, pues a partir d'ahí és un xicó que no se va deixar caure, tot el contrari, i acabar siguent pues el porter de la segona estrella de la selecció espanyola, del campió del món.
2: I mireu, anem a saludar ara de seguida una persona que he de dir en antena, ho confesse, i m'té igual, ara li ho diré a d'ell, que li tinc enveja, en mayúscules, en veja sana.
0: Jo també.
2: I és que és aixina. Manolo Mas, bon dia.
1: Bon dia
0: i bona hora, Manolo.
2: Bon dia.
3: Primer que res, demanar disculpes, perquè l'ha cagat. Tenia que estar ahí.
0: Home, jo així tirant-te de menys...
2: T'hem ficat falta grave, però bueno.
3: Sí, además de verdad. La verdad es que me he confundido con los horarios. Es que estoy medio de vacaciones, medio no de vacaciones, y llevo un lío con la radio tremenda.
2: És el que pasa. Però bueno, anem a explicar per què te tenim en veja. Perquè igual hi ha gent que no ho sap, però bueno, en ese homenatge...
3: Jo no tengo claro por qué.
2: Qui estava en primera línia pegat al protagonista en Follos, a Ferran Torres? Manolo Mas, per favor, com va ser i com vas viure ese moment?
3: Bueno, y además os voy a contar una cosa, que es que le he dado vueltas luego, es que no me hice una foto con él.
2: Calla.
3: O sea, no tengo una foto...

0: petjada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
0: Les derrotes, avoltades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
5: Al mando.
3: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
7: De tu a tu.
8: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
9: I efectivament, així seguim amunt i avall. Són les 11:42 del matí. Manolo Montalt i Manolo Mas estan a l'altre costat del telèfon. Així Mireia Ballarri i una servidora. I deia que anàvem a parlar de l'eclipsi. Perquè,
10: sorpresa, clar, sorpresa.
9: Portem mesos parlant de l'eclipsi.
10: Que pesa, i som els periodistes,
9: parlant de
10: l'eclipsi.
9: I n'hi han dades interessants.
10: Molt, molt interessant. Jo, sobretot, volia plantejar una pregunta als nostres Manolos, però no per a que me la contesteu ja, no per a que aneu pensant-la, perquè vos vaig a donar dades. On aneu a veure el dimecres l'eclipsi? O realment la pregunta hauria de ser, aneu a veure'l? Perquè cada vegada nosaltres a la redacció estem creant un front, així no, un poc fort, de gent que no el va veure, que se va amagar des de casa.
9: I de gent que no vol que el fill ho veja, bueno, tenim ahí de
10: tenim,
9: tot.
10: Tenim de tot, però sí que vos vull contar que n'hi ha alguns plans molt selectes, així no, una miqueta més exclusius, llocs
9: glamurosos. En els
10: que, sí, per exemple, hi ha gent a Cantàbria que diuen que han arribat a oferir habitacions per 6.000 euros del seu jardí per a contemplar-lo.
9: El seu jardí?
10: El seu propi jardí.
9: Que locura.
10: Però el plan més in o més pijo l'he trobat a Mallorca, on una decena de turistes, la majoria d'ells nord-americans, veuran l'eclipsi des d'un globus aerostàtic a 70 o 80 metres d'altura. Però també vos he de dir que he trobat gent que va a celebrar van a celebrar concerts de piano privats en jardins mentre
9: però
10: veuen l'eclipsi.
9: Barbacoes.
10: En gent que s'està gastant fins i tot entre 6 i 8.000 euros al dia per a veure l'eclipsi.
9: En serio?
10: I ara jo dic, vosaltres...
9: Això és precís.
10: On aneu a veure l'eclipsi? Quin és el vostre plan?
9: El glamurós o el normal?
11: Comencé jo. Jo tinc convoy amb els amics i se n'anem a un camí que n'hi ha molt a prop, pujant a la Calderona de la Font del Berro. Ahí n'hi ha un lloc espectacular, i de fet esta vesprada anem a fer anem a anar
9: a fer una prova
11: per a comprovar en efecte que a l'hora de l'eclipsi se pot veure perfectament el sol des d'ahir.
9: I des del Garbí, Manolo, no ho havia pensat.
11: I nosaltres fem prova, fem una prèvia per si de cas, o sigui que al principi tot és molt bonic, ho plantejat i després arribes a l'hora de la veritat.
9: I no se veu, t'imagines?
11: Em perdó la cagada.
9: I ho tapa una muntanya i t'hi dius, bueno.
11: Primer, ja que anar, si no, només que tingues un pic que te tapa la vertical...
9: Ja ho tens, ja ho tens.
11: Jo crec que jo on l'he triat, perquè és un lloc que jo feia espacetos habitualment en muntanya, crec que és perfecte perquè no hi ha res que te pugui tapar. Però, per si de cas, anem a assegurar-ho esta vesprada.
10: Vale, ulleres porteu, Manolo? Ulleres homologades, per favor?
11: Sí, homologades, homologades.
10: Val. I habitualment...
11: Homologades que em perdó...
10: Digues.
11: Les ha agafat una amiga meua de la 11. Jo no sé si és molt bo que l'11 te venga amb les ulleres, però mira.
10: Bueno, és un poc premonitori. Jo el que te propose és que les utilices com t'han dit, que no te les lleves perquè es diguen que pot ser letal observar de manera, mirar fixament a l'eclipsi.
11: No, no?
9: I el pitjor de tot és que és irreversible el que te puga passar, o sigui.
10: Sí, Lucía, jo és que estem molt al tanto, sí, perquè nanos és més complicat del que sembla. I habitualment portes o no, Manolo?
11: Sí, clar.
9: Home, això
10: que
9: no falte.
10: Fonamental.
9: Això que no falte.
10: Val.
11: Ah, vale, ja està preparat. Ja està preparat hasta el menú.
9: Molt bé. I Manolo, Mas, en el teu cas, vas a veure l'eclipsi, vas a passar de tot, vas a dir, ja el veuré en la tele, que se veu millor, que hi ha molta gent que diu això, eh?
12: Jo voy a ejercer de Manolo Montal, que me acaba de dejar sorprendidísimo, porque Manolo Montal es un reivindicativo de anti-todo.
13: Sí, sí.
10: De fet, mira, sí, però sí. Jo pensava que no l'anava a veure, Manolo.
9: Correcte.
10: M'anava a dir, mira, queda en casa tan Mireia.
9: També ho hem pensat.
13: A mi m'acaba de dejar flipado. Que se ha organizado un convoy con los amigos.
9: Una excursió.
13: Que ha buscado un punto donde el pino no se cruce en la mirada. Digo, chico, chico, que va,
10: que va, que va a investigar el camí abans.
14: La edad juga molt males passades.
9: Ens ha deixat en la boca oberta, Manolo. Montal,
13: tío, nos has dejado que ahora tengo que hacer yo de ti. O sea, es una cosa de loco. Yo...
10: Manolo, no vas a veure.
13: No, es que no vaya a ver, es que no entiendo nada, de verdad que no entiendo nada, claro, pero es que científicamente, tú dirías, coño, pues la cabeza que tiene ya podías, científicamente yo diría, coño, pero si dura minuto y medio, y me dijeron, no, hombre, ya, claro, minuto y medio se la pago en total, pero entre que va pasando hay un rato, y digo, coño, no había caído, es verdad, que claro, claro, yo le daba esa importancia, si dura minuto y medio y colapsos en las carreteras y que se acabe el mon, pero claro, va anocheciendo y luego se va haciendo de día, no sé, la verdad es que no le he dado. Es como el COVID, no compré papel higiénico, quiero decir, lo siento muchísimo, pero no se me ocurrió...
10: Que ahorres darán que no sabes qué farás.
13: Voy a reconocer mi punto, lo que pasa que esto tienes que decir que vas al faz del PIB, porque dices que vas a Benidorm, la gente se piensa, oh, qué garro, lo tal...
9: No, perdona, a mí me encanta...
13: Benidormadicto,
9: o sea... Hi ha molts llocs en Benidorm que estan molt bé, no te tens que
13: anar
9: ahí a...
13: No, yo soy venidoradicto. Sí, yo soy venidoradicto. Y porque Toni Pérez, el presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, no me quiere hacer hijo adoptivo. Porque es que soy... Sí, soy venidoradicto. Quiero decir, es una cosa de locos. Y me bajo mañana por la tarde a un camping, tengo una caravanita, pum, la cojo, pum, me bajo allí. Y bueno, lo que pase, pues, que tenga que pasar. Me han dicho que tengo que poner gasolina, me han dicho que hay una gasolinera que te da gafas de estas.
9: Ah, también. Pues bueno, mira, si es que están de
10: mira que siguen les homologades, Manolo, por favor, que yo estoy muy...
13: Sí, lo importante es que sean de mi talla. Yo tengo dos problemas, uno de la talla y otro de... el primero que sean homologadas. Y nada, pues lo que tenga que pasar, pasará. Pero bueno, no he hecho provisión de papel higiénico, no, esta vez no.
9: I què vos sembla tota esta parafernàlia que s'està muntant, no només...
10: Com estiga núvol.
13: ¡Qué negocio! El Black Friday y este, que antes era un viernes en Estados Unidos y ahora es una semana en España.
9: Però vos sembla negocio. Que se n'ha anat un poc de les mans, perquè, clar, gastase 6.000 euros, què voleu que vos diga? No sé.
13: Pero vamos.
14: Em sembla una barbaritat, que pas, que jo crec que tot forma part d'una miqueta...
13: Tu has caído, què estàs contándonos ara si has caído?
10: Però hi va de gratis.
14: Estic dient-ho per això precisament. Jo
13: crec si te vas con los colegas a un bar, con habituallamiento, que la palmera no se cruce en el camino, no sé què, si tu te vas...
14: No, jo he caigut tot l'equip, vull dir...
13: Però que acabamos de descubrir otra faceta, que te hemos pillado con el carro del helado.
9: Sí, pero Manolo, más, Montalva, en plan low cost, com anem nosaltres, també.
10: Sí, va...
13: Pero chatas, que ha caído, pero como un moniato, que se va con los colegas, que va a estar mirando...
10: Manolo, más, tu, el teu plan és un poc més cool que el nostre.
9: Home.
10: Vull dir, tu te'n vas ahí en una furgo molt guai, a un camping molt xulo, en Benidorm, tal, no sé quanto...
14: Que el vostre... Que va en caravana i tot.
10: Claro, és que la infraestructura... I estava fent-se ell el que no anava, i mira...
9: I ara s'ha destapat.
13: Sí, puede ser, porque saqué la maquita y a la puerta, pam, me siento ahí en la maquita y a verlos pasar, nunca mejor dicho.
9: No, porque Manolo, no, has de anar el día de abans a comprovar
10: que la maca se veu el sol bé des d'ahí.
9: I no te tapa res. Això és imprescindible.
13: Bueno, pues escucha, que los colegas de Manolo Montal
9: t'avisen.
13: Se bajen esta tarde, peguen un vistazo y aquellos tienen... Pues, tú ya tienes escogido el sitio, ¿no, Tocayo?
14: Yo crec que sé quién es el lloc bo, però bueno, ara avui anem a fer la comprovació. De qualsevol manera, si vols, jo te passo un enllaç a una aplicació que n'hi ha.
10: Mira, aplicació i tot, Montal.
14: Sí, espera, que te diu exactament on està el sol a l'hora de tal, i tu... vas buscar i te va dir que si tu vas buscar i dius, mira, me pega per allí, pues mira, per allí tinc un tío que s'ha construït en casa una torre de control en el xalet i me tapa el sol. Pues ahí ja no el pots
9: poner. Ja no pots. Que gran això, Manolo.
14: Esa aplicació està per, en efecte, que no te passen...
9: Pásamela a mi també.
14: ...hombres que s'intenten evitar.
9: Yo también la voy.
10: Muy bien.
13: Es que en este programa que tendréis científicos y todo eso, ahora llego yo a decir una barbaridad. Yo es que esas cosas no creo mucho, ya... Y ahora nos lo están vendiendo y mañana o pasado... Es dimecres.
10: Que només estic esperant que no hi hagi núvols, perquè això també seria... Imagineu-vos tot el món ahí en la infraestructura i de repente és núvols.
9: Pues
10: si no veus res.
9: Això està prou núvol, avui, Les coses
13: mira, jo tinc una anècdota d'esas de Abuelo Cebolleta, muy buena, pero además esta es muy bonita. Fuimos con el Valencia a Israel, un partido de la UEFA, a jugar con el Hapoel Haifa, a jugar un partido.
14: Una previa de Champions.
13: Sí, señor. Y nos dijo el guía, dice, los que quieran, si se levantan a las 4:00 y pico, porque siempre viajamos, ahí íbamos con Héctor Cooper y viajábamos 2 días antes. Dice, si algunos quieren hacer un poco el recorrido de la vida de Jesús, levantándonos a las 4:30 de la mañana,

0: comercialización pura del producto, ¿no?
1: Uh-huh. Yo creo que si fuera Perey, mirant sobretot lo a prop que ja està del poder en este últim mundial, ell faria un mundial cada 6 mesos en Estats Units.
0: Sí, estoy de acuerdo totalmente, sí.
2: Bueno, i acabem quasi amb una anècdota, podem dir, futbolística, que no ha corregut així a Espanya ni a la Comunitat Valenciana, però que també és futbolera, i aprofitant que estem, Mireia, pues, preciso comentar-la.
3: Totalment, acabem amb una història d'aixes que dius, ha sigut real, sí, perquè ho he vist en imatges, ha passat al futbol brasiler. El protagonista és un tal Yassi, és el capità del Coritiba, que ha marcat un gol i que ha fet, ha anat a saltar, que ja sabeu que ho fan molts futbolistes, la tanca esta de publicitat, ha caigut, que no sabia que estava ahí el forat del túnel del vestidor, ha sigut com si se'l tragara un forat negre, sembla que a banda de l'orgull que tenia ferit, també tenia el turmell, l'ha anat, s'ha quedat la cosa en pràcticament res, ha tornat al partit per a continuar jugant, però a que no sabeu què, li han anul·lat el gol.
2: Ai, pobre.
3: És que a mi això m'ha deixat
2: fatal. No tenia el dia, no tenia el dia.
3: Vull dir, tu marques, ho has celebrat a lo gran, te caus per un forat. Què més te pot passar?
2: Pues que se'n vaig a casa, ja. Vull dir, i se tanqui una temporada, perquè, vamos.
3: No sé jo si n'hi ha un top 10 de celebracions, però este,
2: pobra persona.
1: És el clàssic ir per anar és tonteria.
2: Totalment, pobre. I el menys és que... No, i el pitjor de tot, sabeu què és? Que el pitjor de tot és que com ara hi ha imatge de tot,
3: i
2: hi ha vídeos de tot.
3: Viral, el moment en el que hi vota, a més que ha votat superbé, perquè he vist el vot aixina fent un skipping en els dos xenois cap a dalt, ha caigut.
1: Molt àgil, jo he vist les imatges, però clar, és que darrere... Jo he de dir dues coses. Una, que això ho feia... Si tots els anys, en el trofeu Taronja, el vot de Ferran Giner, hi havia abans al costat de les porteries, en el futbol antic, uns fossos per als fotògrafs.
3: Sí.
1: I Giner acabava cada dos per tres en el
3: dins.
1: Trofeu Taronja,
0: la mama segur que se'n recorda. Clavándole los tacos en la cara a algun fotògraf.
2: Mare meua. Per sort ja no està això així, no? Menys
1: mal. I després he de dir que fa molts anys, més o menys de quan heu rebut les fotos, que a mi una volta l'estiu no m'escolta que m'ha passat el mateix. Vas botar una tanca i per darrere hi havia un clot, i jo quan arribi a l'altre costat de la tanca i veia que jo me passava de lo que es diu, estic passant-me de lo que hauria de ser la cera, pues sí, me vas passar de la cera i vas caure més fons
0: esta,
1: i me vas fer fons.
2: Però bueno, eres jove, no passava res.
1: En aquell moment no passava res.
3: Se va ferir l'orgull, no? I poc més, Manolo.
2: Tant és això que mires un poc però... darrere a veure si t'ha vist algú i continues en tota la dignitat. Sí, no, ja està.
0: Bueno, no, Manolo... I además preguntas y dices, ¿te duele? No.
2: Y topete.
0: La esquina siguiente, que no hay... Y en después... la esquina siguiente que no hay nadie te recuerdes de dolor.
2: I te hice el morat.
3: Empaticem, això ens ha passat a tots alguna vegada.
2: Bueno, que no tenim més temps,
0: No, solo quiero felicitar a Montal porque al final ha sido Montal. Quiero decir, cuando salió la discoteca, se pegó un bar...
2: Claro, acabate, hoy tenía que acabar.
0: Lo del eclipse me he quedado mal, me he quedado tocado.
2: Bueno, pues acomiade...
0: Vulgarizado y común. Es que, Manolo, es vulgarizado y común. Te he visto vulgarizado y común. No.
2: Manolo Mas y Manolo Montalt. Vos acomiade.
0: Un besito, chicas, los queremos.
2: De Uria. No sé si escolteu la música, pero vamos.
0: Y estuve con Ferran.
2: Vos dediquem la cançó. Gracias.
3: Adeu.

0: Són les 12.
1: A punt. Notícies.
0: Bon dia. La Conselleria d'Emergències tancarà tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana per evitar els riscos d'incendis durant l'eclipse. El Pide a Beiber.
2: Sí, d'altra banda es recomana als ajuntaments amb paratges protegits que també els tanquen i si hi ha hotels amb reserves dins d'aixòs paratges que les persones estiguen comunicades als ajuntaments per si calguera evacuar. Juan Carlos Valderrama n'és el conseller.
3: Vamos a poner todos los medios disponibles para evitar el acceso tanto a los parques naturales como a los paisajes protegidos o a otras zonas forestales y aquí, por ejemplo, seguiremos manteniendo un dispositivo que limite de la manera de lo posible todo acceso. Hago un llamamiento claro de concienciación a la ciudadanía de que lo importante es la protección de las personas y que también se puede visualizar desde otros puntos lo que es el eclipse solar total.
2: D'altra banda, Valderrama demana que no es deambulen i es passeixin per les zones de muntanya si es vol visualitzar l'eclipsi, que vagin als 9 punts habilitats amb temps per si hi ha aglomeracions. La reunió ha sigut telemàtica des del punt de comandament de l'incendi de Tírig. Per a la delegada del govern central és important la planificació dels desplaçaments als punts d'observació d'aquest episodi històric. Pilar Bernabé és la delegada.
4: Planifiquen bien su viaje, que lo planifiquen con mucha antelación, que se informen por los canales oficiales de la DGT de los puntos conflictivos en las carreteras de la Comunidad Valenciana, que tengan una previsión de viaje también de posibles colapsos en las carreteras para que puedan tener, como bien decía, avituallamiento suficiente.
2: 2.500 efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil estaran desplegats a les comarques de Castelló i València.
0: I a Alacant ha presó 3 persones per 40 robatoris de joies, or i rellotges en vivendes. El valor dels objectes furtats arriba a 1 milió d'euros. Segons la Guàrdia Civil, el grup criminal vigilava les cases amb dispositius de geolocalització en els vehicles de les víctimes per saber el moment idoni per actuar. Els agents van fer 6 registres a Calp en domicilis, trasters i també en el local que utilitzaven com a taller, on van intervindre centenars de joies i diamants. La investigació continua oberta i la Guàrdia Civil no descarta més detencions. I la Guàrdia Civil ha fet explotar 63 projectils de la Guerra Civil localitzats a Villores, als ports. Els agents del CEDEX han procedit a neutralitzar-los en una pedrera i de manera controlada.
2: Els 63 es van localitzar en una finca on el propietari havia començat unes obres. La Guàrdia Civil demana que si algú es troba algun tipus d'estos projectils, no el toque ni el moga, senyalitze la zona i faci avís.
0: I a Elx, la Policia Nacional ha frustrat 2 robatoris amb força en una vivenda dels Arenals del Sol i un altre en una escola infantil municipal. Els fets van passar dissabte quan la policia va detindre infraganti 2 homes de 35 i 66 anys com a presumptes responsables d'estos delictes de robatori amb força, un dels quals en una vivenda amb els amos dins. En este cas va ser un policia nacional que estava lliure qui va detindre l'autor dels fets quan tractava de fugir, i en el cas de l'escaleta infantil la policia va sorprendre el lladre quan entrava per la finestra de la cuina. I anem al món, perquè un atac amb drons ucraïnesos ha mort almenys 13 persones i n'ha ferit 39, el Pidia.
2: Sí, ha sigut a la ciutat de Nizhnekamsk, a la República de Tatarstan, segons ha informat les autoritats locals. La ciutat està a més de 1.000 quilòmetres a l'est de Moscou i és l'atac més mortífer que ha afectat el país en més de 2 anys. En els últims 2 anys és l'emplaçament d'una important refineria de petroli tecnològicament avançada i l'atac ha originat un greu incendi i fumagueres que s'eleven des d'una zona just als afores de la ciutat.
0: I pel que fa als esports, el València s'ha entrenat este matí a les ordres de Carlos Corberan en l'espera del debut lliguer, que no serà fins el dia 22 d'agost a Mestalla contra el Celta.
2: En la sessió d'avui s'ha entrenat en solitari. Omar Sadik, que es va lesionar contra el Castelló i no va participar ni en els amistosos de la gira per Anglaterra ni dissabte al Trofeu Taronja. En el club s'espera que el davanter puga arribar al dia del debut en la lliga. Lliga. Pel que fa al mercat, el València continua negociant la incorporació d'Arnau Martínez, el lateral dret del Girona. S'espera una negociació llarga, ja que el que demana el jugador i el que demana el Girona està fora del que està disposat a oferir el València, tot i que amb el jugador s'han acostat posicions. Per últim, el València, que no debutarà en la Lliga este cap de setmana per l'ajornament del partit contra el Betis, busca un rival per a jugar un amistós el pròxim cap de setmana.
0: Això és tot de moment. Tenim tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials, en el web a.media. La pròxima cita a la una i es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
5: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3,

0: 5, 7 i 9. I marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
1: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
4: De tu a tu.
5: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio.
6: More than two seasons have passed.
7: I benvinguts i benvingudes a tots els que possiblement s'acabeu d'incorporar al programa. Són ja les 12 i 8 minuts del migdia, és l'equador del programa i anem a parlar també d'incendis. Abans de posar-nos en matèria, sí que m'agradaria recordar que aquest dispositiu, gran dispositiu, millor dit, de mitjans aeris i terrestres, treballa des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres passat a la vesprada a Tírig, a l'Alt Maestrat, que ja no té flama, que és una molt bona notícia en tot el perímetre, i tal i com ha informat el centre de comandament avançat, el subinspector en cap del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, Antonio Rodrigo, que l'escoltàvem també així en directe al programa. L'evolució de l'incendi és molt favorable i els mitjans treballen a la zona nord de Catí per tractar d'estabilitzar-lo al llarg del matí i també al llarg de la vesprada. Els incendis, com estem dient, tornen a situar la Comunitat Valenciana en una situació d'alta alerta durant aquest estiu. I com hem vist a la nostra intro d'avui, en els últims dies, la província de Castelló ha concentrat, podem dir, diversos focs, entre els quals destaca este incendi de Tírig, que ha afectat ja vora 700 hectàrees i que ha obligat a evacuar veïns del municipi de Catí. La situació meteorològica, marcada sobretot per les altes temperatures, la sequedat i episodis de vent i tempestes, com també ens ha contat el nostre company, el meteoròleg Antonio, ha elevat el risc d'incendis. I és que la situació de preemergència per risc extrem d'incendis forestals en diversos episodis aquest estiu ha portat a la Generalitat a fer restriccions d'activitats i tancaments preventius d'espais naturals i més davant de previsions de mobilitzacions massives, com és pel cas de l'eclipsi el pròxim dimecres. En este context, volem conèixer una realitat que ens afecta a tots, i és que els incendis no sols provoquen danys ambientals i materials, sinó que també poden tindre un fort impacte psicològic sobre, sobretot, les persones que ho pateixen, les persones afectades, especialment aquelles que han hagut d'abandonar la seva casa o afrontar també la pèrdua dels seus béns. És precisament aquesta dimensió psicològica de les emergències la que abordem ara amb Mar Valero. Ella és tècnica de l'Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre de la UGI, de la Universitat Jaume I de Castelló, i membre del grup d'intervenció en desastres del Col·legi de Psicologia. Mar, bon dia, buenos días.
8: Hola, buenos días.
7: En primer lloc, des del punt de vista psicològic, quina és la intervenció que es fa des d'emergències en aquestes situacions tan greus?
8: En situaciones de emergencia se hace lo que llamamos un acompañamiento psicológico. Debemos tener en cuenta que en estas circunstancias no se aplica una terapia ni es una consulta psicológica, sino que hacemos un acompañamiento ante la emergencia para que las personas puedan expresar sus emociones, puedan explicar cómo se sienten y puedan tener un desahogo emocional que pueden necesitar en muchas circunstancias.
7: crec que n'hi ha un terme que definís el malestar psicològic que tenen les persones afectades per una catàstrofe natural com esta. La, no sé si ho vaig a dir correctament, és que no m'he dit, és complicat, eh? Solastàlgia, pot ser, no? Se diu sí, així. Sí. En què consisteix exactament este terme?
8: Este término, que ya hace más de 20 años que se emplea, indica el dolor psicológico que sufren las personas a consecuencia de los daños ambientales que se pueden producir en su entorno, ya sea por un desastre natural, por un desastre provocado por el hombre, por las circunstancias diversas.
7: Hem dit que, lògicament, pot afectar a les persones que ho han viscut de més a prop, que han hagut d'abandonar les seues cases, inclús persones que han perdut la seua vivenda o el seu llar o pertenences o el ramat, etc. No? Però encara que no s'hagi patit en primera persona, pot afectar també a la gent que pot viure a prop o que simplement ho puga veure les imatges a la televisió?
8: Sí, en muchas circunstancias podemos hablar de víctimas por observación, que son personas que por sus circunstancias, por el entorno en el que viven o por su historia de vida, pueden presenciar lo que está ocurriendo y sentirse identificadas con estas personas y pueden resultar afectadas por lo que está ocurriendo.
7: ¿Y quién serían precisamente esos efectos psicológicos, no? que puede provocar en las personas, sobre todo en las que viven en primera persona, pero también en las que no?
8: Las emociones principales que se experimentan en estas circunstancias son principalmente miedo. Miedo e incertidumbre. Realmente la incertidumbre es lo peor que puede experimentar una persona, porque no sabes qué va a ocurrir. Además, te encuentras en una situación total de desesperanza cuando ves, sobre todo en los incendios, cómo avanza el fuego y no sabes qué puede ocurrir. En muchas ocasiones también las personas que se ven expuestas a estas circunstancias tienen sentimientos de irrealidad. Creen que están en un sueño y que realmente esto no está ocurriendo. Uh-huh. Y luego, sí.
7: No, diga.
8: Y luego ya por otro lado pues ya pueden experimentar a lo mejor estrés agudo, ansiedad, problemas de sueño y de alimentación, pueden tener somatización de algunas de las emociones que están experimentando.
7: Escoltàvem, Mar, al principi, a les 10 i 5 aproximadament, al conseller d'Emergències, a Juan Carlos Valderrama, i una de les coses que ha destacat, a banda d'actualitzar les dades i saber que les condicions meteorològiques eren positives i que l'evolució de l'incendi també era positiva, ha agraït sobretot el bon comportament de la població de Catí ahir en aquest desallotjament complet del municipi d'al voltant 700 habitants. Però com reaccionen les persones, no? Habitualment davant d'una situació d'emergència com és esta, com és la d'un incendi? Perquè no perdre els papers i mantindre la calma de vegades també es complica, eh?
8: Sí. Pero debemos de tener en cuenta que en contra de los mitos que hay extendidos sobre las emergencias, el mayor número de personas que se ven expuestas a estas circunstancias llevan a cabo unas conductas organizadas, estructuradas y sobre todo cuando hay unas directrices claras pueden ceñirse a estas directrices. Solo un pequeño porcentaje de personas llevan a cabo conductas disruptivas en estas circunstancias.
7: Y sobre todo también porque van acompañadas normalmente, sí, guiadas. Hem vist imatges, per exemple, de Catí que deien, no, que la gent del poble acudirà a la plaça principal del municipi, sí, on a partir d'ahí ja se faria aquest desallotjament de manera ordenada. Però, sí, però clar, cada vegada, per desgràcia, les persones estan un poquet més conscienciades i més preparades, sí, a viure situacions d'aquest tipus, no?
8: Sí, sí. De hecho, la historia de la humanidad nos demuestra que la ocurrencia de esas ha sido un continuo a lo largo de toda la historia. Pero últimamente parece ser que las personas hemos tomado más conciencia, tanto las personas como las administraciones y los profesionales de salvamento, seguridad y rescate. Hemos tomado mayor conciencia de la vulnerabilidad de las poblaciones y de las personas y somos capaces de dar unas respuestas más óptimas ante estas circunstancias.
7: I no sé si serà així, però pot tindre conseqüències psicològiques a llarg termini?
8: Depende de los casos, pero sí que es posible que las personas puedan desarrollar algunos problemas de estrés, puedan desarrollar problemas de ansiedad a largo plazo, sobre todo si son personas que han perdido sus hogares. Claro. Muchos han perdido los hogares y el medio de vida. Y por otro lado, debemos de tener en cuenta que muchas personas, unas están allí como veraneo, pero otras es su primera residencia. Y sí, salen a la calle y todos los días encuentran un paisaje devastado por el fuego. Y es posible, ellas son conscientes de que esto puede volver a ocurrir. Entonces eso sí que hace que puedan desarrollar algunos problemas de salud mental, aunque es en un pequeño porcentaje.
7: Y bueno, eso también que acaba de comentarnos, Mar.

0: sencillos y fáciles que estas personas puedan llevar a cabo para sentirse como sujetos activos de su propia recuperación. Y esto les puede ayudar también.
1: Per últim, Mar, no sé si hi ha alguna manera, o treballeu vosaltres, els psicòlegs, d'alguna manera per a recuperar precisament aquesta sensació de seguretat que pot haver perdut aquesta persona després d'haver viscut un incendi.
0: Sí, de hecho en el Colegio de Psicología hay grupos de trauma y duelo que después de diversas actividades, de hecho han estado actuando en diversos pueblos afectados por la Dana, que después de estas circunstancias pueden actuar con estas poblaciones y llevar a cabo diversas actividades que les permitan recuperarse de una forma más óptima. De todas maneras debemos tener en cuenta que las personas somos capaces de enfrentarnos a cosas terribles, superarlas y continuar con nuestras vidas.
1: Pues crec que ha quedat claríssim el que volíem contar i el que volíem afrontar avui dins de la realitat que estem vivint. I és que ho deia abans al principi del programa, me'n vaig anar de vacances amb incendis per tot Espanya i he tornat de vacances i tornem a parlar d'incendis, però avui volíem posar el focus precisament en el després, en quina manera tenim les persones d'afrontar una situació tan complicada com esta. Mar Valero, tècnica de l'Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre de la UGI i membre també del grup d'intervenció en desastres del Col·legi de Psicologia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vostès. Hasta luego.

0: i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. Som A Punt.
1: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I, Generalitat Valenciana.
7: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
8: De tu

I estic segura que del tema que anem a parlar d'ací uns instants, d'allà mateix, a més d'un i una, li va interessar moltíssim. Ens feien avui una pregunta. Per què no puc dormir? Una pregunta que moltes vegades ens fem en el dia a dia. Moltíssimes persones se la fan. I segurament, com dic, és una pregunta que més d'un ens fem alguna vegada al llarg

0: de la nostra vida, especialment eixes nits que es fan eternes amb la mirada fixa en el sostre. Segur que ara mateixa més d'un i d'una tenen eixa imatge al cap, l'estan visualitzant, quan veiem passar totes les hores del rellotge, que això ja és horrorós, i molt poques vegades tenim resposta, i menys encara solucions, almenys fins ara. Rafael Santandreu és un dels psicòlegs més prestigiosos del país i acaba de publicar Dormir cuando no puedes dormir, un llibre amb què aprendre a trencar el cercle viciós de la por, a reprogramar el cervell, que això em sembla meravellós i ojalà m'explique com fer-ho, per a tornar a dormir i fins i tot calmar la ment per a que la nit torni a ser de pau i de descans, que en definitiva és el que ha de ser. Però com? Avui l'hem convidat a ser a l'estudi per conèixer més detalls. Rafael Santandreu, bon dia.
1: Bon dia.
0: M'interessa moltíssim este tema, no sé per què serà, no sé si per l'edat o pel que siga, però pràcticament el 50% dels espanyols pateix insomni.
1: Sí, sí, sí.
0: Una barbaritat, el 50% és molt.
1: Moltíssim.
0: Podríem definir-lo com una de les grans plagues del nostre temps?
1: Sí, sí, és increïble, no? I mira, i en gran mesura aquest problema es dona perquè ens han informat molt malament sobre el tema del son, sobre el tema de l'insomni. Fixa't que el que hem sentit molt, de part de presumptes experts, és la idea de la higiene de la son, que t'has d'anar a dormir sempre a la mateixa hora, sense pantalles, i això és una errada.
0: En sèrio?
1: És una errada.
0: Jo sempre he escoltat el mateix.
1: Sí, sí, sí, és una errada.
0: Anem a desmuntar mites.
1: Exactament.
0: Val.
1: Per què és una errada? Perquè, a veure, no és que sigui dolenta la higiene del son, però el problema està que l'insomni, la causa de l'insomni no és que falta higiene de la son, ni la solució és més higiene de la son. Fixa't que absurd és la idea. Tu, per exemple, coneixes molta gent que no dorme. Vale. Tu
0: sí,
1: creus
0: que
1: aquestes persones a última hora del dia, de la nit, es veuen concerts d'ACDC, pel·lícules violentes, es prenen cafès
0: no
1: i Red Bulls? No fan
0: no crec,
1: això,
0: no
1: perquè o sea, no són tontos. És l'últim que faria. O sea, ja tenen molta higiene de la son. I aquests presumptes experts diuen més higiene de la son. Però sí, ja tenen higiene de la son. Vale, quina és la causa de l'insomni? És mental. Mental. Hi ha dues causes que s'ha de conèixer. Quina és la que t'afecta a tu, no? La primera causa és la por a no dormir. Això és molt senzill.
0: Que entres en un bucle de... vas mirant l'hora, no pots
1: Exacte.
0: Dormir, als 10 minuts continues, passen 15, 30, i ja has entrat ahir en una voràgine.
1: Exactament. Clar, si jo aquesta nit me'n vaig al llit pensant, bueno, Rafael, has d'anar a dormir-te, perquè demà tens un examen, demà tens no sé què, o ja han passat dos o tres nits sense dormir, necessito dormir... Clar, amb aquesta tensió que tu...
0: Ansietat, ja, directament.
1: Exactament. És impossible dormir. Per tant, mira, paradoxalment, la gent que dorm millor són aquells que no els importa dormir o no dormir. Increïble.
0: Que no s'ho plantegen, realment.
1: No s'ho plantegen, i si veuen que no van a dormir una nit, no passa res. Estan tranquils i feliços. Aquest és el primer tipus d'insomni, per por a no dormir. I el segon és molt diferent. Aquest és de persones que se'n van a dormir, no hi ha cap problema, però a les dues o a les 3 de la matinada es desperten i ja no poden tornar a dormir o triguen molt. Vale. Això per què els hi passa? Perquè tenen el son molt lleuger i això és una faena. És molt important que la son sigui profunda. Perquè no et desperta, clar, perquè quan la son és molt lleugera, et desperta qualsevol cosa.
0: I ara que portem els rellotges estos que van informant-te de si has dormit bé, mal, quantes hores has dormit, encara te crea més ansietat.
1: Clar, això tampoc és recomanable.
0: Quan es despertes i dius, he dormit 4 hores i mitja, fatal.
1: Exacte.
0: Llavors, la qualitat de la son, que també t'ho diu,
1: exactament.
0: 30%, i dius,
1: exactament.
0: Em torna a excitar.
1: Doncs fixa't, la gent que dorm molt lleugera li desperta qualsevol cosa. Mm-hmm. Un sorollet, les ganes d'anar al lavabo... Inclús els teus somnis et poden despertar si dorms molt lleuger. I la clau és tornar a dormir profundament. Hi ha un entrenament, un adiestrament cerebral supercomprovat per tornar a dormir profundament. Per tant, hi ha dues causes. La por a no dormir i que tinguis la son molt lleugera. I ambas coses, hi ha dos tractaments que són bastant sorprenents, però que ho arreglen. Sense pastilles, completament.
0: No, a veure, sempre que siga algo que tu pugues fer per tu mateix i pugues solucionar, entre cometes, el problema,
1: sí,
0: molt millor, no?, que prendre cap medicament.
1: Totalment.
0: Però d'una... la forma de gestionar-ho també de cada persona, jo crec que també influeix. El que tu deies, hi ha gent que no li importa, i hi ha gent que ja està ansiosa de pensar que va a dormir 3, 4 hores, 5 hores.
1: No? Exactament. És que no t'has de preocupar pel tema. Fixa't que en el primer tipus d'insomni...
0: Clar, però et preocupes perquè el dia següent, si has dormit poc, pues vas un poc a rastres, no?
1: Vale, però jo et diré algo que ho explico en el llibre amb moltes proves, eh? Perquè si no hi ha proves, això no queda en res. Mira, el cansament o inclús el mal humor de no dormir una nit és completament mental. No la tens per què tenir. És per
0: Això és important saber-ho, eh?
1: Mira, és per autosugestió. Per què? Fixa't per què. Perquè en el cos nosaltres tenim una energia amagatzemada dintre de les cèl·lules grasses que es dona per un mes, per dos mesos, sense menjar, tal, perquè està amagatzemada dintre nostra. Per tant, mira, hi ha molts esportistes, jo ho explico en el llibre, esportistes de superelit que abans d'una gran competició, el que sigui, no dormen, per lo que sigui, i com rendeixen? Exactament igual. Mira, hi ha estudis superben fets.
0: O sigui, que encara que dormim 3-4 hores i anem a treballar, hem de canviar la mentalitat.
1: Exactament.
0: O sigui, no alçar-te i pensar, dormit poc, estic fet pols... Clar, si nosaltres mateix ens convencem a nosaltres que no passa res, que és un dia que hem tingut un dia malament, una nit malament...
1: Rendiràs igual, estaràs igual de feliç, no t'importarà tant i paradoxalment dormiràs bé, perquè no li tindràs por a no dormir. Mira, hi ha uns estudis que estan explicats en el llibre, publicats a les millors revistes mèdiques, que el que s'ha fet és un experiment, és restringir a propòsit la son de grups de persones que dormien normalment 8 hores i fer-les dormir 5 hores durant un temps de 8 mesos seguits. I s'ha replicat molt, eh?
0: O sigui, totes les nits dormien 5 hores?
1: Durant 8 mesos. I persones que normalment dormien 8.
0: Que horror.
1: I se'ls ha vist que el seu rendiment era pràcticament el mateix, el seu estat físic, amb mesurats, amb totes les mesures possibles, anàlisis i tot tipus, era pràcticament igual i per tant... La conclusió aclaparadora sobre aquests estudis és que el ser humà està fet per no dormir de tant en tant, perfectament, perquè evolutivament teníem aquesta necessitat, suposo, no? No importa.
0: Bueno, els adolescents que dormen 14 i 15 hores, això
1: vale, però,
0: ja és estrany, eh?
1: Exactament, i és millor, però no dormir tampoc passa res, no et preocupis, i paradoxalment dormiràs. Però fixa't que parlàvem dels tractaments que a la gent li sorprendrà. Mira, per la gent que té por a no dormir, el tractament que els hi fem fer és passar una nit sencera a la setmana, poden escollir el dia, el dilluns, el diumenge, quan vulguis, però una nit han de no dormir en tota la nit a propòsit. S'han de ficar al llit amb revistes, pel·lis, el que tu vulguis, i has intentat no dormir. I tu diràs, i això tan raro, per què es fa? És molt important, perquè han de prendre totalment la por a no dormir. I el dia següent, fer-ho tot, anar al gimnàs...
0: No val no dormir per la nit, però agitar-te a les 8 del matí.
1: Superprohibit.
0: No,
1: superprohibit. I passa una cosa al·lucinant, que de repent, no triguen molt, eh? De repent li perden la por i comencen a dormir superbé. El segon tractament, que també ens sorprenent, per les persones que tenen la son molt lleugera, ¿vale? És paradoxal, també. El que han de fer és, durant 3 setmanes, han d'anar-se a dormir molt tard. Per exemple, a les 2 del matí.
0: No, això ho estava llegint i dic, és tot el contrari que normalment pensem que hem de fer.
1: Sí, exactament.
0: De fet, jo a nit estava en bucle perquè el partit va acabar tard, jo soc molt futbolera, després havia de fer unes coses... I jo només de pensar que eren les 12 de la nit i m'havia d'alçar a les 6...
1: Ja estaves nerviosa.
0: Ja estava nerviosa.
1: Exactament. Doncs pues fixa't, t'has de dormir a les 2 de la nit durant 3 setmanes. I diràs, i per què això? Perquè mira, com que arribes amb més càrrega de son, aquestes 5 hores finals que dorms, les dorms més profundament i ja no et despertes. Ho has de fer durant 3 setmanes, perquè el cos s'acostumi a que sempre que tu dorms, dorms profundament. I després, a partir de la tercera setmana, pots avançar l'hora d'anar-te al llit una mica, doncs a la 1:30, durant una setmana, després la següent setmana a la 1, etc. I al final la persona...
0: Però no és un dia, no? Són tots els dies. O sigui,
1: tots els dies.
0: 3 setmanes seguides.
1: 3 setmanes seguides, de les 2 a les 7, i després, per setmana a setmana, vas avançant mitja hora. cada dia. I al final es veu, hi ha quantitat d'estudis que ho corroboren, que la persona arriba a dormir 7-8 hores, les que tu vulguis, però són profundes, ja no s'aixequen. És com un miracle per la persona. Diu, ostres, ara ja no m'aixeco per anar al lavabo, abans m'aixecava, ara ja no m'aixeco amb els somnis, no m'aixeco mai. I a més, inclús poso el despertador i em costa.

0: a despertar-me. Increïble, com quan era jovenet.
1: Vaig a practicar-lo, eh? Sí. Perquè jo estic ahí. Depèn. Totalment. Sí que és cert que hi ha moltes persones, com tu comentes, que no poden dormir-se quan es xiten...

0: medioevo, l'edat mitjana, la gent dormia el que s'anomena son bifàsic. Dormien en dos fases de 4 hores i en el mig passaven 2 o 3 hores que s'aixecaven i feien altres coses. Uh-huh. Per exemple, treballaven, feien cervesa, anaven a missa. Això s'ha dormit durant segles. I després hem après a dormir tot seguit. Uh-huh. No? Això, per què és molt important això? Perquè també dormir lleuger o dormir profund és una cosa que s'aprèn. És una mica com la vejiga de l'orina, no? Com miccionar, com orinar. Si tu, per lo que sigui, vas molt al lavabo perquè vols fer aquest experiment, la vejiga de l'orina es fa més petita, perquè és flexible, i tu tindràs ganes d'anar molt. En canvi, si tu t'aguantes, es fa més gran i no
1: tens més resistència.
0: I aguantes més. Doncs uh-huh. Pues la son és, també s'adiestra.
1: Un poc com la gana, no? També.
0: La gana. Totalment. Mira, meravellós exemple, la gana. Perquè, a més, hi ha una relació entre la gana i la son bastant interessant. Mira, jo me'n recordo que quan jo era petit, ara parlant de que no passa res per no dormir, i això és molt important. Per cert, no hi ha hagut mai ningú a la història que hagi mort d'insomni. Impossible, no ha passat mai.
1: Menys mal.
0: O sigui, de l'altre sí que pots morir. De beure molta aigua pots morir-te, però, escolta'm, de la son no, tranquils. I a més, hi ha una dada que a mi m'interessa molt. Abans hem dit que si no dorms una nit, no et preocupis. Uh-huh. Això és molt important.
1: El problema és quan ja són moltes nits seguides. És quan la gent igual diu, ja em preocupa.
0: Mira, pots estar com a mínim estudiat, ben estudiat i publicat a les revistes més importants, 8 mesos dormint 5 hores i segur
1: no
0: que no passa res. Pues mira, i a sobre pots rendir igual i estar de bon humor. Sobretot lo de bon humor m'agrada molt.
1: A mi també m'agrada, perquè això sí que influeix, o almenys és el que
0: no.
1: Hem escoltat moltes vegades de moltes persones.
0: És psicològic. Mira,
1: no he dormit gens, estic... que no me digues res, lluna.
0: Exacte. Pues mira, és tot lo contrari. Mira, abans de la invenció dels antidepressius, tots els psiquiatres del món, jo ho explico molt bé en el llibre, coneixien un procediment per ajudar la gent depressiva, que era prohibir-los dormir durant uns dies o inclús unes setmanes, o dormir la meitat o molt poc. I increïblement sortien de la depressió, però en quantitats brutals. Un 80% de la gent responia a la teràpia de privació de la son, així es deia, per la depressió. Per què? Perquè dormir menys, per alguna raó bioquímica, eleva l'estat d'ànim. Tot el contrari. No, de mala lluna, a l'inrevés. I t'asseguro que si tu et dius això i ho vius això, no hi ha cap problema per no dormir. I això, paradoxalment, és un dels factors més importants perquè dormis. Mira, tothom que ens està sentint, si tu, qualsevol nit, et fiques al llit i veus que no pots dormir, t'has de dir a tu mateix, cap problema. Ara em poso el meu podcast favorit, el meu llibre meravellós, i si no dormís en tota la nit, què bé? Jo estaria a la mar de bé. Et dormiràs en 5 minuts.
1: Sí, però segurament,
0: En 5 segurament. Minuts.
1: Però bueno, sí que és cert que no passa res si no dormim.
0: Exacte.
1: Una nit, o com tu dius, segons aquests estudis, i aquests 8 mesos dormint 5 hores no passaria res.
0: No passa res.
1: Però quan hem de preocupar-nos realment per no dormir, o quan pot començar a considerar-se un problema i s'ha de demanar ajuda, clar.
0: Bueno, a veure, pots fer-ho en qualsevol moment, perquè és millor dormir millor. Saps? Uh-huh. I tu pots acudir a un metge primer perquè descarti qualsevol altre problema físic, després pots anar a un psicòleg, pots llegir el meu llibre i treballar-ho. I si tu, per exemple, dorms normal, però t'aixeques molt cansat, segurament és perquè no dorms lleugerament, no dorms profundament, perquè el descans reparador és el profund. Llavors, què has de fer? Aplicar-te al sistema i dormir més profundament. Jo crec que has d'anar sempre, perquè si tu penses que pots dormir millor, fes-ho. Per exemple, en el llibre hi ha un altre apartat en el que jo explico per la gent que dorm bé, però que vol dormir encara millor, perquè es pot. Perquè
1: bueno,
0: fas esport...
1: Hi ha gent que això que se sol dir és que jo dorm com una marmota i jo deixes també ne conec,
0: Sí.
1: I a mi em donen enveja, que vols que te diga, perquè dius, com pot ser que en 2 segons s'hagi adormit esta persona?
0: Sí. Pues mira, et dono un consell per la gent que ja dorm bé, que vol dormir encara millor. Per exemple, no portar ulleres de sol.
1: Mai?
0: Poc, molt poc. Per què?
1: No sé, la relació no la pille.
0: Pues fixa't. Perquè resulta que quan la llum del sol de la matinada penetra lliurement per la retina, estimula la producció

0: Jo de unes hormones que regulen la son. I què passa? Que si tu, per lo que sigui, estàs no expost al sol durant el dia, impedeixes aquesta regulació hormonal que fa que estiguis despert durant el dia i t'entri la son per la nit. Jo quan veig gent, jo porto ulleres de sol, sí, quan vaig a esquiar, conduint i punt.
1: Pues jo tot al revés, o sea, jo no puc anar sense ulleres de sol.
0: Doncs un ratet has de deixar cada dia que els rajos de sol penetrin per la teva rutina. Per la rutina és bastant important, eh? I no només...
1: No, i em sembla superinteressant, eh? Sobretot sí. Perquè és una cosa que no hagués, si no ho estudies, sí. No ho penses, no? Sí. És una cosa que no associes.
0: Sí, sí, sí.
1: El no portar ulleres, que t'entre el sol i que pugues dormir millor.
0: I a més, això, mira, i una altra raó per no portar tant ulleres és per també l'estat d'ànim, eh? La regulació de l'estat d'ànim també depèn de que entrin els rajos de sol per la retina lliurement, netament, perquè estimula el cervell directament per produir esa química cerebral necessària. Però bueno, però això és ja per dormir millor, perquè si dors malament no depèn d'això, si dors malament depèn de les dues causes mentals. Per exemple, hi ha molta gent que em diu, bueno, jo tinc la menopàusia, Rafael, i dormo pitjor. És veritat que la menopàusia o l'edat fa dormir una mica menys bé. Però què significa una mica menys bé? Bueno, pues si dormies 8 hores, a lo millor 7, però bé. A lo millor et despertes un momentet, però no molt. Però què passa? Que a partir d'això, a partir d'aquests petits canvis, que en realitat no són molt importants, nosaltres ho compliquem amb la nostra preocupació de dir, no, tinc que dormir, a veure si no dormo. I aquí comença la problemàtica. Per tant, i per una altra banda, si dors lleugerament, la menopàusia pot fer que ja no dormis bé. En canvi, si tu dors profundament, encara que tinguis la menopàusia, dormiràs bé. Per exemple, jo conec gent que encara que tingui un dolor, per exemple, l'han operat, no? El metge, el dentista l'ha operat i té dolor. Però per la nit dorm fantàsticament bé. Per què? Perquè dorm profundament. En canvi, si tu dors lleuger, qualsevol cosa et despertarà. Per tant, una de les claus, i anem a allò d'abans, és aprendre a dormir profundament. I passi el que passi, encara que tinguis la menopàusia, que tinguis dolor d'una operació, el que sigui, o inclús problemes, per la nit dorms.
1: I parlaves abans, feies menció a la medicació.
0: Sí.
1: Quin paper juga la medicació, precisament, quan no és recomanable? Perquè, clar, podem practicar estos consells, o en este cas, aquestes pràctiques que tu ens dones en el llibre, que jo crec que alguna la vaig a intentar fer, a veure si em dona la solució, i puc dormir d'una manera profunda, però moltes persones diran és que el meu cas és extrem i necessite medicació.
0: Però fixa't que la medicació, tots els estudis, jo ho explico en el llibre, indiquen que no és molt eficaç. Hi ha gent que sí, però la major part de la gent no, a mig plaç. Mira, la gent que no dorm, els insomnes, dormen de promig 5 hores i mitja, ¿vale? De promig. Amb la medicació, a mig plaç, per al principi sí que funciona, però a mig plaç no, a mig plaç aconsegueixen dormir 10 minuts més. 5 hores...
1: O cigarres.
0: 40 minuts. Home, doncs pues, molt útil per la major part de la gent no és. Hi ha gent que sí, i perfecte, bueno, la bon prendre. De totes maneres, mira, el dia que s'inventi la pastilla perfecta per dormir, que dormiràs 8 hores sense enganxar-te i sense efectes secundaris, tampoc te la recomanaré. Per què? Perquè la causa de no dormir, en el 80-90% dels casos, és mental, i s'ha d'anar a la causa. Perquè aquestes coses, aquests remeis intermedis i tal, al final no funcionen.
1: Poden funcionar un temps...
0: Clar, i després no.
1: X, i després te ho deixes i tornes al que te passava, no?
0: Perquè deixant de fer efecte, eh? Perquè no era la causa real de l'insomni. És una mica com els fàrmacs que hi ha avui en dia per aprimar-se, no? Jo t'asseguro que no funcionaran. Per què? Perquè la causa són els hàbits alimentaris. No és la pastilla aquesta o el fàrmac. I fixa't, mira, la prova la tens, que, per exemple, tractant de l'insomni, fa 30-40 anys que tenim moltes pastilles per dormir. En canvi, l'insomni no para de créixer. Si les pastilles per dormir, de les quals en Espanya som el país que més consumeix, funcionessin, aniria baixant l'insomni. I puja. No.
1: I va pujar.
0: I mira, i passarà el mateix amb l'Ozempic i tots els fàrmacs per... Mm-hmm. T'ho asseguro. Dintre de 10 anys ja existiran les pastilles com l'Ozempic, perquè...
1: Ara has punxat.
0: Ara has punxat, però dintre de res no. Ja veuràs, es consumirà moltíssim i t'asseguro que l'obesitat...
1: No baixarà.
0: Augmentarà. I dirà, per què? Perquè funciona a curt plaç, però no a mig plaç i a llarg plaç. Perquè a la que deixis de prendre allò i algun dia voldràs deixar-ho...
1: Home, és que aquestes coses no pots estar tota la vida...
0: No pots estar tota la vida, perquè té efectes secundaris.
1: Per exemple.
0: Tornaràs a engreixar-te. Per què? Perquè no era la causa. No has arreglat els hàbits alimentaris o el teu estil de vida. I amb el dormir passa el mateix.
1: És com si diguéssim parxes.
0: Són parxes.
1: Més o menys.
0: És absurd. En canvi, avui en dia coneixem aquesta metodologia, que repeteixo, és sorprenent, perquè és paradoxal, però està demostrada amb centenars d'estudis que la demostren. A tots els països avançats, Estats Units, Anglaterra, Alemanya, tots els metges recomanen no prendre pastilles per dormir, sinó fer aquests tractaments de psicologia cognitiu-conductual, tots. Mm-hmm. O sigui, això que estic parlant ara no és nou, està demostrat. El que passa és que no es coneix perquè ens han desinformat.
1: Però jo ho pot fer qualsevol persona, dona igual el sexe, l'edat, etcètera, entenc.
0: Totalment, mm-hmm. Perquè a més no té efectes secundaris.
1: No, clar.
0: No et passarà res per intentar fer això i fer-ho bé. Però és molt important. I fixa't, perdre la por a no dormir i aprendre a dormir més profundament. Aquestes són les claus.
1: Doncs pues ja les tinc totes apuntades en el meu cervell, ara mateixa, per a posar-les en pràctica. Jo, que en aquest cas pues sí que m'afectava el del que estem parlant, però molts oients que estiguen atents a l'entrevista estaran en el meu cas o inclús alguns pitjors. I jo crec que és molt interessant que nosaltres mateixos puguem posar solució a este problema com és el de l'insomni, no?
0: Clar, mira, hi ha una dada, perquè la gent perdi més la por. Jo conec a molta, per la meva feina com a psicòleg, mira, conec a molta gent, conec a moltes monges de clausura. Mm. I les monges de clausura fan uns exercicis espirituals que s'anomenen vigílies, que consisteix en no dormir en tota una nit, i se la passen, doncs, orant, fent exercicis espirituals...
1: Bueno, això també es fa en Setmana Santa,
0: I al dia següent empalmen, ho fan tot, i els encanta, i no passa res, estan fenomenals. Inclús, l'última dada que et donaré, s'ha demostrat que inclús passar una nit dormint poc o no dormir pot ser molt beneficiós precisament per resetejar el sistema de la son i dormir més profundament a partir d'aquell dia. Fixa't, és bo no dormir de tant.
1: Vale, ja no me preocupe. Vaig a posar-ho en pràctica, no sé quin dels dos, perquè, clar, les persones que pateixen els dos tipus d'insomni,
0: clar,
1: què fem?
0: Són els híbrids, no?
1: Clar.
0: Híbrids. Han de fer, mira, és meravellós, perquè poden fer qualsevol dels dos mètodes primer, el que prefereixen.
1: El que vull, vale.
0: Poden passar una nit sense dormir un cop a la setmana, començar per aquest, i després anar al següent. Anar a dormir molt tard, a les 2 del matí, fins a les 7 durant 3 setmanes.
1: Perfecte. Bueno, pues intentarem posar-ho en pràctica i segur que a la pròxima vegada que ens veiem et direm, en el meu cas, el resultat. El resultat te'l comentaré. Bueno, recomanem moltíssim este llibre, Dormir cuando no puedes dormir. Rafael Santandreu, moltíssimes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos a l'estudi.
0: Igualment, un plaer.

0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I són les 12 ja i 51 minuts del migdia i com fem també així al programa és parlar amb els nostres companys d'altres ràdios, en este cas de Ràdio Bocairent. Ens conta tota l'actualitat des d'allí José Ricardo Agulló. Bon dia, José Ricardo.
2: Bon dia des de Bocairent. Tenim per davant una setmana molt especial i toca parlar d'això. El pròxim dimecres l'eclipse de sol serà notícia, però tenim que tindre la lliçó apresa. Nosaltres volem saber què

0: ens espera el dimecres en Bocairent, com en gran part de la comunitat valenciana. I volem parlar amb Blai Banyó, col·laborador d'Avamet, també de les fotografies de l'oratge de punt. I com bon mestre, es explica coses de l'eclipse.
1: L'eclipse, així Bocairent, començarà. A l'exat 46 començarà llavors una miqueta, eh? Ja va, es començarà, ja es comença l'eclipse parcial. 8:34 és quan ja serà el màxim, que es veurà una xicotiva ratlleta il·luminada, perquè això diem que no estarem al 99,9%. I després ja a poc torna a augmentar, de manera que a les 21:22, 9:22, ja pràcticament està el sol ja complet, quedarà una miqueta només. Tota la natura observar-se, millor canviarà també el soroll, o millor quan estiga totalment l'eclipse, els animals s'han de deixar resguardar tot, hi haurà un silenci total, després si torna a eixir el sol, torna a haver soroll, cans i tal, i per tant serà un moment també a observar i fixar-se bé en aquests detalls. Molt en compte, sobretot ja posar-se les ulleres, que estiguin homologades, perquè el mirar directament els rajos solars, això ens pot, encara que en aquest moment no ens donem en compte de l'efecte, ens afectaria la retina. La retina, diríem, on es forma la imatge, per tant, es quedaria, perdria la visió. També miren el planisferi, el mapa mundial, per tant que s'origina ja en el sud d'Amèrica, ja en el nord de Sibèria, en la part oriental. Des d'ahir va per tota la zona de l'Àrtic, va tot el que és l'eclipse, l'Àrtic va rodant, passa per el lateral, la part est de Groenlàndia, per Islàndia, i entra per el sud d'Anglaterra, i entra per així per Espanya, per ahir, per el Finisterre, i va parar a Mediterrània, i a l'altura ja de les Balears ja s'ha fet, ja s'ha parat. Doncs deia que és una territori que pràcticament zona habitable correspon a Espanya. Tenim els puestos. No hi ha, perquè clar, Groenlàndia pràcticament ahí, no sé, a no ser que hi hagi expedició, però no passa, no es veu en núcleos, o sigui, de molta gent, només és la França que mos pilla així d'Espanya. Som uns privilegiats perquè és l'única zona d'Espanya on més complet podem veure l'eclipse.
0: Blai, ante tot, preguntar també, què temps mos farà el dia de l'eclipse? Supon que hauràs fet ja la teua previsió, no?
1: Ahí tenim un xicot de problema. Hi ha que pensar que l'eclipse es produeix, lògicament, en la part de ponent. Sempre hi ha que pensar que aquesta temporada sempre estan desenvolupant-se núvols, nubulaites, per la zona des de la zona de Castella, la Manxa, des de la Bercete, i sempre van desenvolupant-se núvols i van sempre en direcció nord-est, no? Passa per ahí. Entonces, sempre tenim el risc de que en aquest moment tinguem alguns núvols per ahir i ens fastidien en l'invent. Esperem, la possibilitat del teu camp és altíssima. Apareixen ja alguns núvols alts d'alguna nubulada que van molt allunyant, però clar, que es veu des d'ací. El polígon industrial, que a aquesta zona més plana, el tindrem millor de vista.
0: I recordo que del 10 d'agost al 14 de setembre hi ha un concurs. Visitar Bocairent durant l'estiu té premi. Les bases en www.bocairent.org. Com sempre, vos esperem en Bocairent i que passeu molt bona setmana.
2: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: És que mira, era estrany, Abril, bon
1: Hola,
0: dia de nou.
1: Tal? Bueno, ja,
0: bona vesprada. Era estrany no posar esta cançó avui en el programa.
1: Claro.
0: Que és la banda sonora de l'estiu de 2026.
1: És la banda sonora, si no de l'estiu en general, perdó, de l'estiu damunt d'avall.
0: Totalment.
1: Amunt i avall, perdó, mare meva, no sé què em passa. És que com me torna avui de vacances.
0: Exacte, estem un poc ahí.
1: No sé parlar.
0: Enredrilla la llengua.
1: I és que resulta que en estos 4 minutets que ens queden anem a actualitzar una miqueta, perquè tu saps que així mos agrada parlar de les cançons de l'estiu.
0: Home, ho trobava a faltar. Clar. Confiava en l'equip en que esta secció no desapareguera.
1: I no ho farà.
0: I no ho farà.
1: Molt
0: no
1: bé. S'encarregarem vosaltres de que sigui aixina. Perquè ja vam parlar fa unes setmanes d'apostes sobre quina seria o quines serien les cançons més escoltades de l'estiu. I anem a fer una xicoteta actualització.
0: Però esta sí o sí. És una
1: Clar.
0: Ha de ser.
1: Jo, personalment, pense que serà esta la cançó de l'estiu 100%.
0: Com el Waka Waka. És que
1: sí,
0: al final,
1: totalment.
0: Vull dir, en el pròxim Mundial trauran una altra, però tornarà a sonar esta, segur.
1: Sí, totalment.
0: Perquè ha passat enguany, ha sonat esta i el Waka Waka també ha sonat.
1: I el, sí, efectivament.
0: O sigui.
1: I anirem acumulant cançons de Shakira de Mundials. Què passa? Que encara que jo crec que serà esta, n'hi ha una altra que a mi és la que m'agradaria que fora, que és l'última que he posat.
0: Però és que, clar, això ho hem de fer al llarg de lo que queda d'agost d'una manera professional, que és votant. I cada un que trie la seua. Però
1: bueno, que passa que no tenim massa temps.
0: No, ja ho
1: Almenys
0: sé. Avui no. Ho deixem ahí com a avançadilla.
1: Sí. Avui vaig a presentar-te una miqueta les actualitzacions que jo crec que he trobat sobre com va evolucionar
0: Sorprèn.
1: La cançó de l'estiu.
0: Sorprèn-nos.
1: I si mos dona temps, el diré quina és la que a mi m'agradaria que fora la de l'estiu, però escoltem la següent.
0: A mi està cada vegada m'agrada més. I jo, no, vamos, no seré jo fan de Quevedo
1: engancha.
0: En la vida.
1: Té una tornaeta, un
0: però m'agrada més quan no canta ella. No
1: t'agrada
0: sé per què.
1: Ella ja.
0: El principi i després trossos que no canta ell. És que a mi ell no m'agrada, però la cançó, no sé per què, s'apega.
1: Sí, però és el bon rotllo que transmet.
0: I vas en el cotxe, sona, i no sé per què, puja la veu.
1: Sí, i cantes una miqueta.
0: Bueno, cante, no, bueno. Però puja la veu.
1: Esta cançó sí que és de veres que es manté almenys en les principals llistes del nostre país.
0: No
1: es manté en el top 1.
0: Llistes
1: és la
0: i discomòbils.
1: Sí, i discomòbils. És la número 1, així que esta, evidentment, competirà molt de prop.
0: Graciosa, amb, no?
1: Esta és la graciosa de Quevedo, que no ho hem dit, amb Elvis Crespo, que competirà...
0: No, pues a mi m'agrada més el tros d'Elvis Crespo.
1: M'encanta Elvis.
0: Exacte.
1: Que no sabem ni qui és, però té igual.
0: Sí.
1: L'ella ja...
0: Claro, no, però sí, sí que sé qui és, Dios mío, si te veo por ahí
1: esta noche soy quien te roba. Esta també està sonant molt
0: també,
1: últimament.
0: Sí.
1: Esta cançó de Ana Mena i Lola Índigo, Patitoa.
0: Que he de dir que el títol no m'agrada res.
1: És que el títol m'ho recorda una altra cançó.
0: És horrorós. Però sí que és cert que l'escoltes i també s'apega. Te fa menetjar els peus,
1: sí.
0: Les cames, el cos en general.
1: Esta també es mantindria en el meu top 5.
0: Val.
1: Anem amb la següent. No ser solo una mujer, ni
0: tú, ni un solo hombre. Així m'has pillat.
1: Sí, és que aquesta pot ser,
0: no sé
1: l'hagis escoltat menys. Jo crec que encara no l'havien posat en el programa.
0: No me sona.
1: I és que Lola Índigo, a banda del Patitoa, mos porta també esta, en concret amb Lucho RK.
0: Vamos.
1: Que és el batxatón de la
0: tota la vida. Ah, sí, ja sé quina
1: té
0: és.
1: Té una miqueta més de temps, jo crec.
0: Sí,
1: però també és tot un
0: No,
1: un
0: també, ex, sí. També.
1: Y ahora sí, Lucía, arriba el momento de la meua preferida.
2: Es la vida desde hace mucho tiempo y... Con su amiga
1: en una calle. Y es que...
0: Pero esta no es nova.
1: No es nova, porque es Ayer la vi bailando por ahí de Juan Magán, pero es que ha fet un remix este estiu amb el gran Omar Montes.
0: Bueno, pues ahí deixem l'aperitiu.
1: A veure si estava pujant.
0: Al final de la setmana ho ampliarem i votarem.
1: Eso es.
0: ¿Te sembla?
1: Perfecte.
0: Adeu.
3: És la una.
4: A punt. Notícies.
3: Hola, com estan? Comencem per l'última hora de l'incendi de Tírig a l'Alt Maestrat, que ha cremat ja 810 hectàrees i que manté desallotjades per prevenció més de 700 persones encara a Decatí. L'evolució és favorable, els equips d'extinció confien a tindre'l estabilitzat al llarg del dia d'avui si es mantenen, això sí, les condicions meteorològiques. Jordi Fuentes, Tírig.
5: L'evolució de l'incendi és positiva, així s'ha explicat després de la reunió del SECOPI de les 9 del matí i cap la possibilitat que l'incendi es puga donar per estabilitzat avui mateix, però això dependrà de com avancen les tasques per a refredar els punts calents. De moment s'imposa la prudència. És cert que a les prades s'esperen tempestes que poden vindre acompanyades de forts vents, però el director tècnic del PSA, Antonio Rodrigo, assegura que no s'espera que aquesta situació puga revifar les flames. Ara bé, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha recordat que aquestes tempestes poden vindre acompanyades d'aparat elèctric i generar nous focus. La humitat continua alta i, per tant, continua l'evolució positiva amb 300 efectius terrestres i 21 mitjans aeris.
3: Bé, doncs, sobre esta inestabilitat meteorològica, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat per la vista taronja per pluges i tempestes acompanyades per granís, gran i ratges molt fortes de vent en àmplies zones de l'interior i del litoral de la Comunitat Valenciana. José Soler.
6: Sí, un avís que s'activa des de les 2 de la vesprada fins a les 10 de la nit a l'interior d'Alacant, també a l'interior nord, interior sud i litoral sud de Castelló, així com l'interior nord, sud i litoral sud de València. I també s'ha decretat l'avís groc per fenòmens costaners en el litoral nord i litoral sud de Alacant i en el sud de València per ratxes que poden superar els 80 km per hora.
3: I augment exponencial del número de nits tòrrides en València en l'última dècada, de un o cap que teníem fins als anys 80, n'hem passat

0: passat a 105 nits tòrrides en els 6 anys que portem de la de 2020.
1: AEMET ha tret les estadístiques agrupades per dècades de les nits amb mínimes iguals o superiors als 25 graus, començant per la dels anys 40 del segle XX, que és quan n'hi ha registres. En la de 1940 hi hagué només una nit, així en 10 anys, en les 3 dècades següents no n'hi hagué cap, ni una amb aquestes temperatures. Però en la del 80 ja n'hi hagué 4 i comença a pujar a partir dels 90, amb 12, i a partir d'ahir la corba no fa més que pujar, 21 en els 2000, 40 en la dècada de 2010, i en els 6 anys que portem de la del 20 ja en van 105.
0: Parlem de política. El conseller del Partit Popular en competències en servicis socials i infància participaran en la comissió sectorial per abordar la situació dels menors no acompanyats a Ceuta.
1: Ho ha confirmat el vicesecretari de Coordinació Autonòmica del Partit Popular, Elías Bendodo, després que Vox hagi anunciat que els vicepresidents seus a Extremadura, Aragó i Castella i Lleó en competències en esta matèria no assistiran.
2: Nosotros siempre cumplimos la ley y la vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable. Ahora bien, esta crisis de inmigración, los menores que están en Ceuta, lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque esos menores con quien tienen que estar es con sus familias, con sus familias. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno, lo primero, hablar con Marruecos para que vuelvan con sus familias. A partir de ahí nosotros ya asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
0: I a partir del 10 d'octubre, totes les telefonades comercials hauran de dur el prefix 400 per tal que puguen ser identificades amb facilitat per al consumidor i les consumidores. Ho ha anunciat el ministre per a la transformació digital este matí, Òscar López.
3: Buscamos dos objetivos. El primero es evitar las estafas. Y el segundo es garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a saber que una llamada que reciben es comercial. Porque muchas veces antes pasaba con los móviles... Sigue pasando con los fijos, muchas veces se atiende una llamada pensando que puede ser un familiar o cualquier cosa por cualquier gestión y sin embargo no, era una llamada comercial.
1: I a partir del 15 de setembre, totes les empreses que es dediquen al màrqueting digital hauran d'estar registrades per tal de no ser bloquejades. El ministre explica que des del mes de març s'han bloquejat més de 300 milions de telefonades i 26 milions de SMS fraudulents.
0: I en els esports, Daniel Mosilla, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
0: Parlem del València i del mercat.
4: Anem a pams, eh? Primer, el València s'ha entrenat este matí en la sessió de WIC, en la que s'ha entrenat en solitari Omar Sadiq, que es va lesionar, recordeu, contra el Club Esportiu Castelló, i no va participar ni en els amistosos de la Gira Anglaterra ni dissabte en el Trofeu Taronja. En el club s'espera, no obstant això, que el davanter pugui arribar el dia del debut en la Lliga, que, com sabeu, és el dia 22 d'agost. Pel que fa al mercat, el València continua negociant la incorporació d'Arnau Martínez, el lateral dret del Girona. S'espera una negociació llarga, ja que el que demana el jugador i el que demana el Girona està fora del que està disposat en aquests moments a oferir el València, tot i que el futbolista amb el futbolista s'ha acostat posicions. Per últim, el València, que, com diguem, no debutarà en la Lliga este cap de setmana per l'ajornament del partit contra el Betis, busca un rival per a jugar un amistós el pròxim cap de setmana.
0: Vinga, ho deixem així. A les 3, ja ho saben, actualitzem en l'informatiu. Fins ara.
5: Som a punt.
6: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
4: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
8: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla. Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7. De tu

0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: I a més de marxa, que ens ha posat Òscar Pellicer per acomiadar quasi el programa, és l'última hora d'este Amunt i avall del 10 d'agost de 2026, este dilluns, que ens setem amb moltes ganes i amb molta energia. Volem actualitzar, això sí, la informació sobre els incendis abans d'entrar en matèria i en la següent entrevista. I és que hem conegut fa uns instants que efectius de bombers ja han extingit l'incendi forestal declarat ahir diumenge al municipi valencià d'Aras de los Olmos. El foc es va declarar ahir, com diem, i va obligar a mobilitzar una unitat de bombers de la Generalitat, tres dotacions del Consorci Provincial de València i també bombers voluntaris de Titaguas i dos agents també medioambientals, a més de la Guàrdia Civil. Pues com estem contant-los, fa res, uns minutets hem conegut que precisament este incendi ja ha sigut extingit i ens alegrem moltíssim, és una bona notícia i esperem també que l'incendi que afecta a municipis com Catí al llarg de la vesprada puga almenys extingir-se, si no està 100% controlat, que estiga almenys extingit. El que és una bona notícia és que ja no hi ha flames, ens ho deien a primera hora del matí, tant el conseller d'emergències com el director del PMA, així que esperem que evolucione favorablement este incendi i puga, com dic, ser controlat. Però canviem, com dic, d'assumpte, parlem d'altres qüestions i sempre ens agrada fer una mirada al futur, amb esta música ens porta directament al futur, amb el desenvolupament de la intel·ligència artificial. I avui volem centrar-nos no en els beneficis, que són molts, sinó en els possibles problemes, com per exemple els fins bel·ligerants que poden tindre si no s'estableixen regulacions més estrictes que eviten, per exemple, el seu ús per a inflamar conflictes i manipulacions de tot tipus. Avui contem amb José San Martín, ell és professor titular de la Universitat d'Alacant, soci principal en l'Institut d'Intel·ligència Estratègica d'Estats Units, soci perpetu també de l'Associació Nord-Americana de Ciència i Política i de l'Associació Nord-Americana d'Història. Ell és, a més, especialista en desinformació, seguretat cognitiva i comunicació estratègica. I compta amb una ampla trajectòria acadèmica, a més, investigadora, per analitzar precisament aquest tipus de qüestions. Senyor San Martín, bon dia, buenos días.
2: Bon dia.
1: Bueno, bona vesprada ja, estem ja a la 1:10 sí, pràcticament del migdia. Anem a encetar la conversa preguntant-li que com definiria el concepte de guerra cognitiva i en què es diferència de la guerra psicològica i sobretot també de la propaganda tradicional.
2: Originalmente la guerra psicológica fue lo primero, digámoslo así. Es un clásico desde el siglo XIX, aunque con otro nombre, y en el siglo XX tuvo una expansión gigantesca con las dos guerras mundiales. Y luego en la Guerra Fría, más todavía. Y la guerra cognitiva es como una derivación en su estado primigenio de la guerra psicológica, pero ha tomado tanto cuerpo y tanta, digamos, entidad, que prácticamente se ha convertido en una, entre comillas, disciplina, fin de comillas, propia, y que consiste en manipular e intoxicar la realidad de tal forma que puedas conformar la voluntad de tu enemigo o de tu amigo, según interese, de manera que tú puedas dirigirla, condicionarla e incluso imponer una realidad virtual completamente diferente a la factual, a lo que realmente ocurre, y que eso sea creído como una fe irredenta y absolutamente irracional. Es decir, se trata de incorporar lo no controlable, verificable, lo no, digamos, que pueda ser evaluado, comprendido de manera racional, para de esta manera dominar mejor a las personas. De ahí el papel de las ideologías. Las ideologías hoy día son auténticos vademécums de maniqueísmo interpretativo, donde muchas personas se refugian en una interpretación infantiloide y estúpidamente moralista de cada ideología, según la proximidad más o menos, mayor o menor a una ideología, esa persona será mejor o peor en su catadura moral, cuando nada tiene que ver con eso. Tiene mucho que ver con el nazismo y tiene mucho que ver con el Ministerio de la Propaganda de Goebbels, que es de donde está uno de los orígenes maléficos de la guerra cognitiva y, por supuesto, de la guerra psicológica en su expansión más, digamos, brutal.
1: I què ha canviat amb l'arribada de la intel·ligència artificial i per què aquesta tecnologia pot convertir aquesta guerra cognitiva de la que parlem en una amenaça molt més gran?
2: Como he explicado reiteradamente en Estados Unidos y en estos días últimos se ha publicado una entrevista a mí en prensa norteamericana, en inglés y en español, básicamente el problema de la inteligencia artificial es que se convierte en un

0: De dilluns a divendres en A Punt Ràdio anem amunt i avall.
1: Baixa Marina a l'estudi, això vol dir que algo curiós
2: se vienen
1: tens entre mans. Què va

0: a contar-nos.
1: Mira, no sé si vau escoltar la notícia, però a principis de juliol es va fer públic que l'Audiència Provincial de Madrid havia condemnat el grup A3Media a indemnitzar a 50.000 euros a Martina. I així de primeres tu diràs, Martina,
0: qui és?
1: Què? Qui és? Clar. A què es dedica? Així de primeres potser no ens diu res, però si fem una miqueta d'història, segur que la recordem.
0: Jo la recordo.

0: En 2008, mentre a tot Espanya i segurament a tot el món ballàvem esta cançó...
1: Clar, és que te n'has anat molt enrere.
0: Molt enrere.
1: En 2008 jo no recordava la cançó.
0: Ella treballava com a socorrista i va protagonitzar un dels vídeos més virals de la història de la televisió espanyola. Aquell en què explicava que una barreja de clorur de sodi o no sap molt bé el què, perquè es lia diguent-ho, havia provocat una explosió i que rematava amb un oblidable... inolvidable, perdó, la Elia Oparda.
1: Ai, això sí que ho recordo.
0: Sí que ho recordes.
1: Però no recorde a ella.
0: No recordes a ella. Ai, una recerca ràpida en Google.
1: Sí.
0: No vos he volgut posar el fragment de veu perquè ja per experiència ja sabem que la cosa no està com per anar jugant amb estos fragments. El que ja no esperava, i segurament tampoc el periodista que la va entrevistar, és que la seva imatge es convertiria en tot un fenomen que ha acabat afectant la seva vida personal. Per què? Perquè l'informe psicològic que ha portat la demandant sosté que la reutilització constant d'eixa gravació ha contribuït a agravar un procés traumàtic allargat en el temps. No només per la incomoditat de ser reconeguda per una frase concreta, eixa de la Elia Oparda, sinó d'episodis més greus com ansietat sostinguda, problemes per a mantindre llocs de treball per l'assetjament derivat de la seva fama involuntària o fins i tot atacs de pànic en situacions en què la identificació pública es tornava inevitable.
1: Poca broma, eh?
0: Poca broma, clar, et fan el vídeo es fa viral i busca...
1: Imagina't si es va fer viral en 2008, ara què?
0: I ara encara continua sent viral.
1: Per això t'ho dic.
0: És molt loco. A més, la sentència conclou que A3 Media va contribuir de forma significativa a mantindre viva la viralització del vídeo durant més de 15 anys mitjançant emissions en programes de gran audiència. Una conclusió i, en termes generals, una sentència que posen damunt la taula la forma com el dret, cada vegada més, es veu forçat a adaptar-se a les noves formes de comunicar-nos. Li hem preguntat sobre el que representa esta sentència a Salvador Silvestre, que és diputat responsable de l'àrea de noves tecnologies del Col·legi d'Advocats de València.
2: No sé si és un abans o un després, ¿vale? Però sí que és un pronunciament judicial especialment sensible ante la nova realitat de la comunicació contemporània, dels mitjans de comunicació, i la sentència aborda els reptes o els desafiaments que plantegen en la cultura digital actual, en este cas, com va ser la reutilització no consentida de la imatge i de la veu d'esta xica i també durant un termini molt ampli com són 15 anys que va ser utilitzat, no?
0: Tot i que la sentència no és novedosa, el cas de Martina no és el primer en què la protagonista o el protagonista d'un vídeo viral fa públic el malestar derivat d'una fama imposada. Fa només uns mesos, Álvaro Muñoz també es feia ressò.

0: No sé si recordareu el seu cas.
1: Així, per el nom, no.
0: Per el nom, no, però igual, jo ara quan vos explique l'escena, igual pot vos ho dic. Ell tenia només 12 anys, era un xicón grandet, així, grandet, i en una connexió d'un programa d'estiu de la televisió pública aragonesa va fer unes declaracions sobre les diverses nacionalitats, per dir-ho de forma fina, que acudien a les piscines. Els seus comentaris van despertar tant burles, riures, com crítiques, i van derivar en assetjament, burles, amenaces, agressions, i ha arribat a fer front a 17 procediments judicials, a més que l'ha afectat profundament en la seva adolescència. Bé, la seva i la de tota la seva família, que en el poble també van ser objecte de crítica. I tot això m'ha fet pensar fins a quin punt, en estos casos, la responsabilitat de la viralitat recau en el mitjà que recull aquestes declaracions, que no deixa de ser, en este cas, Aragón Televisió o Antena 3 o qualsevol altre cas. La resposta, ja te l'adelante, Lucía, és ràpida. El mitjà de comunicació no en té cap.
2: Tant el juzgat de primera instància en la primera sentència com l'audiència provincial en la segona va entendre que la viralització sobrevinguda no és imputable al mitjà de comunicació i que respon només a les circumstàncies pròpies i externes de la societat actual en la que vivim, on la digitalització és tan forta, no?
0: Ara bé, Lucy, jo et plantejo una hipòtesi. Imagina que de forma casual la teva imatge, la meua, la de qui sigui, es fa viral. Imagina que fas un vídeo o unes declaracions que comencen a córrer

0: per com la pólvora per internet i la gent comença a reconèixer-te pel carrer i comença a afectar la teva vida personal i professional. Què fas? On vas? A qui li reclames? Què busques?
1: Primer m'agarra un mal.
0: Sí,
1: perquè,
0: primer t'agarra un
1: primer
0: mal.
1: Primer m'agarra un mal i després estaria molt perduda. No sabria ni què fer, ni on anar, ni cap a on tirar.
0: Efectivament, això pot ser la pregunta més complicada de tot este tema. Fins a quin punt podem controlar el contingut nostre que sense voluntat, o almenys no fet públic per nosaltres, es fa viral a les xarxes socials?
2: Tant la llei com pronunciaments judicials previos la Audiència Provincial de Madrid sí que fa referència, a més, a una sentència del Suprem, del Tribunal Suprem, de 3 de juny de l'any 25, del 2025, que reitera que, efectivament, els individus tenen la capacitat de controlar la captació, la reproducció i la publicació que se fa de la seva imatge per tercers. I, efectivament, la veu forma part d'aquests atributos personals, no?
0: Pot ser, Lucía, no ho sé, la millor opció és canviar una miqueta de vida o almenys d'aspecte físic, posar-te una gorra i unes ulleres de sol i tirar-te al carrer.
1: Camuflar-te.
0: És el que poc d'alto baix va fer el protagonista d'un altre meme famosíssim, el de Pim Pam, toma la caseta.
1: En el cap el tinc.
3: I la ley. Pim Pam, Pim Pam, Pim Pam.
4: Toma la caseta.
3: Pim Pam, Pim Pam, Pim Pam.
4: Toma la caseta.
1: Perdona, és que estic visualitzant.
0: És que és inoblidable, és que el tenim tots en el cap.
1: És que no, és que és en la memòria col·lectiva.
0: En la memòria col·lectiva, és que és el problema, que aquestes persones passen a formar part de la memòria col·lectiva sense voler.
1: Sense voler, bueno, a veure.
0: Què va passar en Ares? Que ho volen molt fàcil. Este jove a qui en realitat li diuen Ares es va fer viral després d'aparèixer en un programa de callejeros durant un control d'alcoholèmia després d'una nit de festa. Al principi, ell va voler aprofitar tota aquesta viralitat, va protagonitzar actuacions i bolos i durant un temps va ser el Lacasitos, no? Era la seva carta de presentació. Tot i això, ja en 2019 va confessar la vergonya i el penediment que sentia.
5: Más que nada ya, pues, por las frases de viva España, viva el rey, viva la orden y la ley, el pim pam toma Lacasitos y cuatro tonterías que dice más. Y gané dinero, pues como todo el dinero viene y va, pero realmente si volviera atrás, no lo haría.
1: A veure, ahí he de dir jo també que no era voluntat pròpia, vull dir, anava un poquet tocaet.
0: Clar, anava un poquet tocaet, era jove, i damunt jo crec que el millor és algo que tu dius en un moment, en un entorn, i penses que no passarà res.
1: A veure, jo he de reconèixer...
0: Sí, jo què sé.
1: Em sap mal per ell, perquè després haurà sigut una miqueta més calvari i sobretot quan es fa més major i veu tot el que
0: clar,
1: ha generat.
0: Clar, tot el que ha implicat això.
1: Clar, però jo reconec que a dia d'avui el torne a veure i és que me fa molta risa.
0: Sí, és que no ho poden evitar.
1: Vull dir, és que ell mateixa es va entrar en una espiral i en un bucle que és difícil d'eixir.
0: Difícil d'eixir, efectivament, perquè es van fer cançons, es van fer remis...
1: De tot. I no sé quants anys fa. En 2019, 2007 era?
0: No, en 2019 és quan ell es va arrepentir i això va ser, la seva eixida va ser en 2008.
1: Imagina't, si han passat anys que la gent, és que estic segura que la gent que està escoltant-nos, el 90% el recorda.
0: Efectivament, però clar, tu pensa que aquesta persona ara té una feina.
1: Home, suposo, eh?
0: Vull dir, una família, uns fills... Un entorn, I tot això t'acompanya sempre.
1: Però no és l'únic, perquè ara també me ve al cap una altra xica que, no sé si la recordes, una que anava parlant i li caguia la pròtesi dental.
0: Sí.
1: Vull dir...
0: És I que això ja passa a la història.
1: És que, clar, damunt tot el que deia Animalaes, perquè deia Animalaes, i és que se te queda en la memòria, no pots evitar-ho.
0: Sí.
1: I passen anys, i molts anys, i més anys...
0: I dona igual. I ahí està.
1: Sí.
0: Per exemple, parlant de callejeros, d'allí va eixir també un altre que és el meme, pot ser més famós de València, que és el de Las vecinas de València, que va ser en 2007, quan 4 va treure a la llum el cas de Vicenta, que era una dona que afirmava que una veïna del seu edifici li feia la vida impossible.
1: És cert.
0: I deixava per a la posteritat frases tan memorables com «Sin ser nada de soy yo», o «Me rociava con orines», que és molt bona frase.
1: Sí.
0: Jesús, el fill de la protagonista, va explicar fa uns anys que entenia els memes, però que realment el que havien viscut havia sigut un infern, que era un problema real, que van estar a judici fins a 2017, i deixava entreveure el cansament d'una burla que havia afectat a la seva vida privada, perquè ell en aquest moment tenia 7 anys i durant tota la seva adolescència i tota la seva joventut
1: burlaven,
0: ha sigut
1: clar.
0: Carne de canyón de les burles. Una declaració que, tot i això, no ha aturat la intenció de los Javis de basar la seva nova creació audiovisual en esta historia.
6: Te agradezco, Señor,
4: por todas las flores divinas.
0: Perquè de la mateixa forma que van basar la Messias en la família viral de les flors Mariae, ara Vicenta i Eixinfern podrien donar forma al seu pròxim projecte. Ara bé, després de lo que m'està comentant Lucía, això és legal?
2: Segurament els Javis se han inspirat en este vídeo de les vecines de València. Evidentment, la legalitat o no no se pot contestar si sí o si no. És una cosa que, si és una inspiració i no vulnera drets d'autor, pues no n'hi ha, cap problema. I, per altra banda, si no n'hi ha una utilització de la imatge d'alguna de les veïnes que dicen en els vídeos i que s'han fet virals, pues no n'hi hauria problema tampoc.
0: De fet, el que ha ocorregut en el cas de Martina, la socorrista de qui parlàvem al principi, és que ella ha exposat en el judici que mai havia cedit el consentiment per a que la seva imatge i la seva veu seguiren sent emprades amb fins distints. Per al tribunal, el consentiment prestat en 2008 per part de Martina no podia interpretar-se com una autorització indefinida per a seguir explotant durant anys aquest material, més encara quan es feien finalitats que anaven més enllà de les purament informatives.
2: Una altra cosa és que tingueren que utilitzar la imatge real de les creadores del vídeo i en aquest cas sí que tindrien que demanar el consentiment. ¿Vale? De fet, el consentiment en aquesta sentència de l'Audiència Provincial de Madrid respecte a lo que és la viralització, lo que s'ha dit és que efectivament ese consentiment inicial que va fer la xica quan li van captar la entrevista ha existit o ha fet una reutilització per molts anys, no? I que no pot validar el consentiment inicial la reutilització posterior.
0: I en este sentit, Lucy, és allà on hem de posar el focus, en la intencionalitat amb què la veu i la imatge de la socorrista, en este cas la veu en molts casos, s'ha emprat. De fet, la resolució distingeix entre les emissions amb finalitat informativa i aquelles que eren més d'entreteniment, per no dir burla.
1: De burla, tal qual.
0: Així es considera legítim que Antena 3 recuperara la gravació en programes amb interès periodístic o retrospectiu sobre la història de la televisió, però s'entén que altres reutilitzacions no disposaven de justificació informativa i es suportaven en el caràcter viral del vídeo. I com a curiositat el diré, Lucía, que és d'un programa de l'Intermedio on es va utilitzar este meme per a posar-lo, la seva veu, per damunt de les imatges d'un polític. I en estos casos, eixa és una de les claus que decanta la balança cap a un costat o cap a l'altre i també la clau que ho complica tot molt, l'enfrontament entre els drets fonamentals.
2: Efectivament, a l'hora de fer el balanç entre drets, per una banda tenim els drets fonamentals a la llibertat d'expressió, també a la llibertat d'informació i comunicació, ¿vale? I per altra banda estaria el dret fonamental a la intimitat, a l'honor i a la pròpia imatge. També estaria el dret fonamental a la protecció de dades, però en aquest cas no s'està aplicant la protecció de dades, sinó que s'està aplicant la veu com a part o atributo fonamental del dret d'imatge.
0: Per això, per a determinar en cada cas què ha de prevaldre o a què s'ha d'acollir el dret, es fa el que s'anomena un juí per a dirimir.
2: Este conflicte de drets fonamentals se dirimix per un juí de ponderació que fa el tribunal. ¿Vale? Este juí de ponderació per a determinar qual dels drets té prevalència. És un juí molt complex que té que analitzar cas per cas i que els criteris normalment són pues, bueno, l'interès general o la rellevància pública, tant per la matèria o per raó de les persones o per ambes coses. ¿Vale? També la proporcionalitat, és a dir, que les expressions no siguin injurioses o molt vejatòries. ¿Vale? I en tercer lloc també l'existència d'una base fàctica que siga suficient per a apoyar l'opinió que se té que fer, no?
0: I és això el que s'ha fet també, en este cas, en el cas de Martina, la socorrista.
2: En este cas, a més, n'he que tindre en compte que dels 12 gravacions que va portar la demandant, només dos s'han considerat que eren intromissions, és a dir, n'hi ha 10 gravacions o utilitzacions que s'ha considerat pels tribunals que estarien emparades per el dret a la llibertat d'expressió, a la llibertat de la comunicació.
0: I és que amb el mem de la socorrista ocorrem igual que en tota la resta de mems que hem comentat, que sembla que ja són infinits i que, com comentàvem, Lucía, sí, passe com passe el temps, no van a deixar mai de ser-ho.

0: que sí. I també hi ha tres casos. Abril Ferral, que la pobra, cada volta que arriba abril, aquesta xica deu d'estar
1: amagant ja, casa ja.
0: I que ja no pot controlar-ho tampoc, perquè
1: però
0: això va ser...
1: Però inclús la pròpia Elena Furia se deia inclús, que ja estava bé. Ja, imagina't, si ella, que va protagonitzar, que és actriu, que està acostumada a eixir en la televisió, en tots els jocs, està farta, imagina't la protagonista de la història.
0: Damunt jo crec que el problema de molts d'aixòs vídeos és que d'alguna forma el ridiculitzen. Vull dir, eres tu fent algo més o menys absurde, no? Perquè Abril Ferral, és que t'ha agarrat un cortocircuito mental.
1: Mal ahí. A veure, estaves concursant en un,
0: sí, en un programa i et poses nerviosa.
1: Anaves a guanyar diners.
0: Claro.
1: És normal, però bueno, d'ahí a que pegara tantes rodaes.
0: Sí,
1: sí, jo no té res a veure, però sí que és cert que ara estava jo pensant que ho parlàvem ahir, Abril i jo, pel tema del germà de Lamín.
0: Sí.
1: Que este xiquet, quan siga major i perquè, bueno, a mi m'han arribat uns memes, telita...
0: Pa pixar-te de risa.
1: Sí, però clar, és que estàs agafant una imatge d'una persona que no és ni la teua família, ni el coneixes, que és un menor i que va pegant unes rodaes i ses fotografies impressionants.
0: I que algun dia el xiquet podrà reclamar i dir, escolteu...
1: És que jo crec que podria reclamar quan siga
0: igual que
1: adult.
0: Martina, la socorrista, ara, després de 15 anys, va endur-se 50.000 euros, este xiquet, el dia que reclame...
1: I saps què passa? Que no som conscients, i mira que nosaltres estem parlant del tema ara, i ahir comentàvem, però és un xiquet, és un menor. Estan ficant-se fotos, vídeos i la seva imatge... En tot arreu, i és que en mitjans de comunicació...
0: Sí, sí,
1: estan fent espanyola, vull dir, és que no és que siguin mitjans random que no coneix ningú, no.
0: Efectivament.
1: O sigui, són mitjans de comunicació de sempre, i que s'està utilitzant ixa imatge d'esta criatura que pobret quan siga major, eh?
0: Efectivament. Pues eixe pas del temps també ha sigut una de les claus del cas de Martina.
2: També és important en la sentència un element com és el transcurs del temps, en este cas... Tenim que tenir en compte que en les plataformes han estat gravacions per quasi 15 anys o més, ¿vale? Lo qual el tribunal connecta con el tema de que no té, quan més temps passa, no n'hi ha tant interès general. I després que distingui molt bé entre les gravacions que tenen connexió con una llibertat d'informació i on ha considerat que sí que estaven amparades, i aquelles gravacions que anaven en un tono més burlesco o més satíric, no? Donde sí que s'ha considerat que podia haver esa intromissió il·legítima.
1: Bueno, pues ja ho saben.
0: Ja ho sabeu, cuidado
1: en el que feu i en el que puxeu. Encara que no ho hem comentat, en este cas de la xica, de Martina, i d'altres casos, no són coses que ella mateixa ha pujat a les seues xarxes socials, que són coses distintes. O sigui, han sigut furtades literalment i utilitzades per a fer risa i per el que siga, no? Que,
0: sí, per a fer burla.
1: Que és diferent.
0: Que això és la clau.
1: Perquè si tu puges un vídeo teu fent el gamba...
0: I es fa viral.
1: I es fa viral, la responsabilitat és teua. Perquè ho has fet tu, però no són els casos que estem comentant.

0: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
2: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
3: De tu a tu.
4: Amunt i avall.
5: Estem arribant ja quasi a la fi del programa d'este Amunt i Avall d'este dilluns 10 d'agost i, com saben, estem molt pendents de l'incendi declarat a Tírig. Este matí el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha assistit precisament a la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrada del CECOPI en el lloc de comandament avançat per a seguir l'evolució dels treballs d'extinció d'este incendi declarat a Tírig. En la reunió també han participat el conseller d'Emergències e Interior, Juan Carlos Valderrama, i la delegada del govern, Pilar Bernal. A més, Llorca ha agraït el treball i la coordinació dels distints cossos d'extinció i les forces de seguretat que estan treballant sobre el terreny i ha destacat també la col·laboració d'ajuntaments i veïns de les zones afectades. Fa uns minuts ha fet unes declaracions als mitjans de comunicació. Escoltem el que ha dit el president de la Generalitat.
6: Este matí, aquesta evolució s'ha continuat sent favorable i, per tant, els habitants de Catí van a poder tornar als seus municipis. Van a tornar sense ningú tipus de restricció. Si bé, anem a mantenir tallada una carretera, la carretera que uneix Tírig amb Catí, perquè sí que estan treballant encara els bombers. Anem al municipi el antes possible, perquè sí que hi ha previsions de tormentes esta vesprada per la zona. És difícil saber on van a caure aquestes tormentes, però per si de cas, li demanem a la població que si tenen que fer ja el trasllat al seu municipi, que el facin abans de les 5 de la vesprada. No?
5: Prèviament d'aquestes declaracions, Pérez Llorca ha visitat també els veïns de Catí, que estan reallotjats al poliesportiu del municipi de Xert. Així que són bones notícies. Tot fa pensar que esta vesprada, almenys, l'incendi pot estar ja extingit, no controlat, però sí extingit. Així que estarem molt pendents i estiguen també vostès molt pendents a les informacions que donem des de la ràdio, a partir dels butlletins i a partir de les 3 en l'informatiu d'esta casa. Més coses i acabem amb música i música de la bona.
4: Amunt i avall.

0: Un clàssic, Abril, per acabar el programa.
1: Has vist? És que a banda de posar-te el batxatón i tot això, també el poses altre tipus de música.
0: Sí, per favor, anem a acabar amb una... A veure, que jo no dic que els altres no siguin bons cantants, tot dins del seu estil i dels gustos, per a gustos colors. Però jo, mira, com m'agrada molt la música, m'agraden a Keys i m'agrada Queen.
1: A mi m'agrada molt Queen.
0: M'agrada tot. Però reconec que aquesta cançó és una de les meves preferides.
1: És molt xula.
0: Però tindrà algun sentit per escoltar-la, dic jo.
1: Sí, i vaig a fer-te una pregunta. Ui. Abans d'aprofundir en per què parlem avui de Queen. Tu creus, Lucy, que pot triomfar una cançó que no té tornada, és a dir, que no té ese conegut estribillo?
0: Per què no? Jo crec que sí, no?
1: Tu creus que pot ser un èxit?
0: Sí, és que depèn, perquè la música desperta un sentiment en cada persona distint.
1: Ja, però no el dic que a una persona li agrade, sinó que es convertisca en tot un èxit.
0: No ho sé, ahir ja no ho sé. Ahir ja me pilles. Jo crec que... ser jo experta musical.
1: Periodista musical. Jo crec que sembla difícil, tenint en compte que el que realment ens atrapa d'una cançó és precisament la seua tornada i que sabem que és un temazo quan no ens podem llevar aquesta tornada del cap. Però sí que és de veres que hi ha grans èxits que no tenen tornada. Pocs, però existeixen. Això sí, s'ha de ser tot un geni per a crear una cançó així, sense tornada, que realment acabe triomfant. I si hi ha un grup que podia arriscar-se i aconseguir-ho, ells és Queen, precisament, amb este meravellós Bohemian Rhapsody.

0: Estem assistint, és clar, la gent no ho veu perquè això és ràdio i no té imatge.
1: És que estem un concert.
0: Un concert. Tenim a Òscar Pellicer enloquecido amb Queen.
1: Però sí, el playback.
0: Tenim el playback, és cert.
1: Tornem a la història de Bohemian Rhapsody, perquè era 1975 quan la banda Queen va publicar el seu disc A Night at the Opera, el seu àlbum d'estudi més famós. Entre les cançons que incloïa estaven grans temes com Love of My Life, God Save the Queen o el seu tema estrella, que és precisament este. Bohemian Rhapsody. Una cançó que, com deia, no tenia tornada, però és que, a més, durava 6 minuts.
0: Dura. Bueno, dura, hauran fet versions, però sí, sí.
1: Sí, sí, però la
0: llargueta
1: cançó original
0: és
1: prou llargueta.
0: Sí.
1: Tenia tots els números per a ser tot un fracàs, però no. Freddie Mercury portava treballant en ella més de 5 anys, pràcticament en secret, i quan va estar acabada, la seva discogràfica, EMI, pronosticava que seria tot un fracàs comercial.
0: Vamos, va estar molt encertada.
1: Va estar molt encertada, sí. Sí. Però per què pensaven això? Doncs perquè, a banda de no comptar amb tornada tradicional i tenir, com diem, una durada de 6 minuts, comptava amb més de 180 pistes de veu, totes ahí mesclaetes,
0: molt bé.
1: I a més mesclava rock, òpera i balada.
0: Cert.
1: Sincerament, un popurrí.
0: Totalment.
1: Que, malgrat tot, es va convertir en el tema icònic per excel·lència de Queen.

0: Podríem convidar a Òscar a l'estudi, però que deixara els botons i que entrara. El veig ahí a tope.
1: Totalment. A més, tocar esta cançó en directe era tot un repte degut, com diem, a la seva complexitat.
0: Hombre,
1: clar, és impossible, tu superposes veus, però
0: clar,
1: en directe és molt complicat. Per això, en aquest famós concert del Live Aid, aquest megaconcert solidari que va tindre lloc en 1985, celebrat simultàniament a Wembley, a Londres i a Filadèlfia, només es va tocar una part de la cançó. Tot i això, va ser tot un èxit. Però als fans incondicionals de Queen els quedaven, en aquell moment, poques oportunitats de veure el grup britànic en directe. Només un any després arribaria l'últim concert de Queen amb Freddie Mercury al capdavant. It's a kind of magic.

0: Ahir, dia 9 d'agost, es complien 40 anys de l'última vegada que Mercury va actuar amb el grup, 5 anys abans de la seva mort. Era l'últim concert de la gira de 2 mesos i 26 concerts per Espanya, per Europa i Regne Unit que Queen realitzava després de publicar el seu últim disc, A Kind of Magic. Els dies 11 i 12 de juliol, el Magic Tour, que era com s'anomenava la gira, va fer escala a l'estadi Wembley de Londres amb 2 nits en les quals va aconseguir reeditar ese èxit que havia aconseguit l'any anterior en el Live Aid. En total, més de 150.000 persones van veure aquells concerts de Queen.
1: Una que xifra... serien els una brutalitat, eh?
0: Totalment.
1: 150.000 sí, persones.
0: Sí. Ho podem comparar inclús en els concerts que fan With Taylor Swift,
1: per exemple,
0: Bad Bunny, etcètera. Tot en la seva escala, evidentment. En aquell moment no existia.
1: I en una altra època, shows. Dir, fa 40 anys. És una altra època, completament diferent.
0: I a més, en la recta final d'esta gira, també van visitar Espanya, amb 3 concerts a l'aire lliure a Barcelona, Madrid i Marbella, que serien l'avantsala de la seva última parada, que va ser New World.

0: altre himne. Abril. Bueno, tu eres d'una altra època.
1: No, però jo me les sé totes. Eres molt jove. He de dir-te que m'agrada molt Queen, eh?
0: Així a mi també.
1: Sí, sí, o sigui, encara que em pilli lluny.
0: M'agrada molt Queen, però no són...

0: De les cançons que igual em posa per escoltar, per exemple, en el cotxe. Vull dir, igual per estar a casa, sí, però per a estar en el cotxe...
1: La Graciosa.
0: M'agrada, sí, Radio Fórmula, el que sone, sorpresa, m'agrada més.
1: Però sempre, però sempre està bé tornar a les cançons.
0: I la majoria les conegam, sobretot ja per haver-les escoltat, jo què sé, milions de vegades.
1: Totalment, totalment. Tornem a parlar d'aquest Magic Tour, d'aquesta última gira de Queen després de presentar el disc que havien publicat en 1986, perquè tal va ser l'èxit, havien parlat de més de 150.000 persones que van assistir als concerts de Wembley, també després d'aquestes parades que va fer a Espanya amb tres concerts a Barcelona, Madrid i Marbella. I clar, aquest èxit va portar els promotors a buscar un últim concert al Regne Unit, a casa seva.
0: Sí.
1: Però clar, com en aquestes dates Wembley estava ocupat, es va optar per un altre recinte gigantesc que és Newbury Park, a uns 40 quilòmetres del nord de Londres. I les imatges d'aquest concert són dignes de veure, perquè la banda va arribar al parc a bord d'un helicòpter decorat amb l'art del disc A Kind of Magic, que era una de les imatges icòniques de Queen. Sobre l'escenari van oferir el repertori habitual de la gira, amb temes del seu últim àlbum i també altres clàssics indispensables com Love of My Life, Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, que estem escoltant, o We Are The Champions, amb la qual, amb esta última cançó també, i així que jo crec que conegudíssima, però absolutament
0: internacionalment,
1: totes les persones, exacte, i intergeneracionalment
0: també.
1: A mi aquesta cançó, amb aquest We Are The Champions, van acomiadar el show i van posar punt i final a la seva història conjunta sobre els escenaris.

0: Però esta, Lucía, no seria l'última vegada que veuríem a Freddie Mercury sobre un escenari.
1: Ah, no, pensava que era l'última.
0: No, era l'última en la qual va actuar junt a la resta del grup com a, com a Queen. Sí. Però no l'última volta que es va pujar a un escenari. I per aquesta imatge i per aquesta història hem de remuntar-nos uns anys després.

0: Yo le diría a Lucy que esta es una de las que más me agrada a mí.
1: Sí.
0: Sí. Doncs Another One Bites the Dust.
1: Ah, sí, a mi també. És que m'agraden quasi pràcticament totes. I totes són molt pegades, que se peguen, encara que no tinga el que dèiem abans, algunes.
0: Claro, Bohemian no.
1: No té però... la tornada, però és que reconegam al 100%.
0: Efectivament, totalment. A més, crec que ja estaves de vacances, perquè parlàvem l'altre dia de que els grans grups per excel·lència de la història, evidentment, els Beatles, Queen... I Ava, està allà en el top 3.
1: I el Rolling Stone.
0: Crec que anava una miqueta per darrere. Ah. No sé, no me'n recorde molt bé, però...
1: Bueno, també estaria allà en el top 10, segur.
0: Tornem a la història, perquè després de tot això que hem contat, per a Freddie Mercury hi havia una dona que tenia, segons ell mateix va reconèixer, la millor veu de tots els éssers humans vius. Era, ni més ni menys, que Montserrat Caballé, amb qui el britànic ansiava col·laborar. Així que van començar les negociacions i, quasi sense reunir-se en persona, va sorgir el tema Barcelona, que acabaria sent l'himne de les Olimpiades del 92.

0: Brutal la mescla entre Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
1: Totalment. Són d'aixes coses que...
0: Mira, és que se'm posen els pèls de punta.
1: Però són d'aixes coses que tampoc t'esperes, saps? No. Freddie Mercury cantant a Montserrat Caballé.
0: És que
1: ja està.
0: Era una mescla pues, impensable en aquell moment.
1: Que va ocórrer.
0: I que, bueno, i que és història de la música... En Espanya i fora d'ella, eh?
1: Totalment. Era 1987, tenien la cançó gravada i només els faltava una cosa, que era presentar-la al món. Però lluny del que molta gent pensa, aquesta actuació conjunta no va tindre lloc en l'acte inaugural dels Jocs Olímpics.
0: Ah, doncs jo soc de les que pensava que va ser
1: no,
0: ahir.
1: No, no, és més, és que ahir Freddie Mercury ja havia mort.
0: Ah, clar.
1: Clar. Si no...
0: Ah, sí, de veres.
1: Va ocórrer uns anys abans.
0: I on va ser?
1: Doncs mira, va ser en el Club Q d'Ibiza.
0: Ah, molt bé, sí, jo he anat ahir.

0: Has dues anat, jo no
1: sí,
0: anat.
1: Però era molt jove. molt jove. Doncs
0: pues ahir mateix van actuar Freddie Mercury i Montserrat Caballé.
1: Que fort, ahir, no li pega res.
0: Sí, eren un esdeveniment anual que tenia lloc durant els 5 anys previs als Jocs Olímpics per a generar esa expectació en la població. Poc després van llançar el senzill i, com no podia ser d'una altra manera, també es va convertir en tot un èxit de vendes. El 8 d'octubre de 1988, és a dir, un poc una mica més d'un any després d'esta primera actuació, les seues veus es van tornar a unir en el festival La Nit de Barcelona, on la ciutat va rebre la torxa olímpica procedent de Seul. I això sí que va ser l'última vegada que Freddie Mercury es va pujar a un escenari. Dos anys després, el 24 de novembre de 1991 i només un dia després d'anunciar al món que patia sida, Freddie Mercury va morir.

0: Me sembla molt curiós lo de Ibiza, eh?
1: És que, en el clar, club
0: és que és un,
1: sí,
0: és que era, si jo no recorde mal, era una discoteca. Vull dir, no li pega gens estrenar esta cançó de Barcelona allí, però bé.
1: Són aquests deliris, sí, que passen.
0: Coses curioses dels cantants, sí, i de la, sí, música.
1: Sí. Montserrat Caballé en el Club Q d'Eivissa, en Freddie Mercury cantant una cançó... Bueno,
0: que després seria l'himne dels Jocs Olímpics.
1: De les, bueno,
0: tremendo. Pues gràcies, Abril, per recordar-nos totes aquestes històries i sobretot per recordar la música de Freddie Mercury, que va ser una llàstima, que va morir jove.
1: Als 45
0: i, anys. Clar, i que ha deixat el seu llegat, com són totes aquestes cançons, o... una xicoteta mostra que hem posat avui, perquè no
1: perquè
0: podem posar
1: moltes més,
0: tota, clar, la seva discogràfica en tan poc de temps. Gràcies, tornem demà a partir de les 9:30, ja ho sabeu, així, amunt i avall, el magazín de la ràdio d'Apunt, amb tota l'actualitat, també en entreteniment i, com no, amb notícies d'última hora i molt pendents de tot el que ocorre així a casa nostra, a Espanya i a la resta del món. Tornem demà, no s'ho perguen, a les 9:30.

0: Esports a punt.
1: Què tal, com esteu? Són les 2 de la vesprada. S'acaba la pretemporada. Avui encetem una setmana de lliga, d'aixes normals, amb les prèvies, la rutina dels entrenaments i els descansos. Però això sí, com sabeu, amb el mercat obert fins l'1 de setembre. Quasi res, perquè encara queda dies. És un mercat estrany per la disputa del Mundial, això ja ho sabíem, però també és un mercat en què sembla que moltes coses estan per decidir, lògicament. En els nostres, el València és qui sembla que té més faena, eh? I molta. Prioritat del València, una setmana més, el lateral dret. Diana, Arnau Martínez és el nom, encara que la negociació es cou lentament. Primer, el futbolista no ho veia molt clar. Després, el València està lluny del que demana el jugador i el Girona al seu club. Però, almenys en este cas, la negociació continua i no s'ha trencat. Però no és l'única operació. Cert que el temps de més, el València no debutarà en la Lliga fins el pròxim cap de setmana del dia 22 contra el Celta, no este que ve, beneficiats de Carlos Corberán, que contra el Newcastle en el Taronja ja va mostrar les cartes davant l'essència del lateral, defensa de tres centrals, els dos laterals de la plantilla, els dos esquerres, Gallà i Jesús Vázquez, titulars, este últim en el dret, lògicament. El mercat de Le Villarreal, en el mercat de Le València, molts noms que repassarem després. En el mercat de Le Villarreal, la veritat és que tot està en punt zero, no? Almenys en les entrades. Jormi Cautache i Pape Gueye estan en boca de molts clubs, o almenys aquestes informacions han eixit. De moment, cap problema, però el Georgià apareix com a opció B del Barça si Julián Álvarez no arriba, i també és possible que si Ferran se'n va. En definitiva, que hem d'esperar altres mercats per a saber com funcionarà el mercat del Villarreal. I a Pape Gueye, què els anem a dir? Els tempten els petrodòlars, però tampoc no hi ha res i tampoc sembla que el futbolista vulgui aquesta destinació. De les eixides, en principi, després les entrades. El que està clar és que la màquina d'Íñigo Pérez carbura i agrada. El gran dubte de cara al 11 inicial del pròxim dia en la porteria serà Luis Junior o Peter Gulas en la porteria. És el gran debat a Villarreal. En el llevant queda encara mercat. El pròxim que pot entrar, l'extrem argentí...

0: precisament del Villarreal, Thiago Fernández, cedit la temporada passada pel Villarreal en l'Oviedo. Però atenció a l'operació eixida l'altre Carlos, no Espí, sinó Álvarez, l'heroi de l'ascens, podria no començar la temporada. El Sevilla sembla que vol fer-se amb la jove perla que se n'anà de casa fa tres temporades. Bonem. Hem quedat amb Carlos Ayach, una de les veus aterrissades del llevantinisme, per analitzar el mercat, la pretemporada i com arriba l'equip a l'inici lliguer, i per tant, i lògicament també per este mercat i esta possible eixida. I l'Elx, Tiziano Perrotta, podria ser el pròxim fitxatge, davanter de Banfield, argentí jove i golejador. Sembla que de tancar-se no seria per a jugar ja, sinó que estaria cedit fins desembre. Altre argentí, Facundo Buonanotte, ya ejercís como a Francia Verde.
1: Lo vi, me parece un estadio muy lindo, muy grande, y creo que con gente va a ser mucho más lindo todavía. Un jugador que le gusta estar en contacto con la pelota y me gustan los equipos que proponen y obviamente que tengan ganas de jugar.
0: Ganes de jugar i de veure, en les noves incorporacions de l'Elx, del Llevant, del València, del Villarreal, en definitiva, que tenim ganes ja de futbol. En la nostra tertúlia avui, Cristina Vea i Pablo Leiva, però no només tenim futbol, sinó exis, motor, bàsquet, handbol, en un cap de setmana en què en ciclisme Demi Vollering ha guanyat el seu segon tour en un final molt emocionant. Pablo Blasi, la millor de les nostres, va acabar quinta en el seu debut en la prova, i este matí han començat els campionats d'Europa d'atletisme a Birmingham, amb cinc valencians. Eusebio Cáceres, el primer que ja ha debutat amb un gran salt este matí, igual que l'Ester Lescai, de vesprada serà el torn d'Andrea Sales. En Martell, els medallistes, Fàtima Diamé, en Llargaria i Quique Llopis, en 110 metres tanques, que completen la participació valenciana. Hem quedat amb Fernando Miñán, amb Ferxes, de seguida per a parlar d'esta cita. Rafa Larcón, esta la realització tècnica del programa, al micro Dani Hermosilla, uns consells. I comencem, anem a la nostra portada.
2: Esports a punt.
3: Davant un avís d'onada de calor, prepara-t'hi. Amb temperatures altes, hidrata't, evita el sol i estigues en llocs frescos. Para atenció a les persones vulnerables i als animals. I tingues preparat el teu kit d'emergència. Informa't pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València. Cap i Casal en col·laboració amb la Universitat de València.
4: ¿Qué haces este finde?
5: Pues festa.
4: ¿Y el siguiente?
5: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
4: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mistari d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa, Elche vive su festa, Generalitat Valenciana.
6: El próximo 12 de agosto Valencia vivirá un eclipse solar histórico. Recuerda, utiliza gafas homologadas y no juegues con la salud de tus ojos. Acude en transporte público al punto oficial de observación en La Malvarrosa. Desde las 6 de la tarde la CV500 estará cortada al tráfico. No te lo pierdas. El cielo de Valencia hará historia. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
7: Viu la primera jornada de Liga al puntapunt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al punt a punt.
8: Som a punt.
0: Són les 2:06, comencem la nostra portada i ho fem com més ens agrada, amb èxits i més èxits de l'esport espanyol, però sempre, com sabeu, diran cap a casa nostra. I en el Gran Premi de Gran Bretanya en tenim una bona mostra. Pablo Alfonso, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Dani. Sí, en la cilindrada intermèdia són embrillats pilots valencià. Victòria per al txec Philippe Salac, però al podi hi havia dos pilots de Puçol, Ivan Ortolà i Àlex Escrits, que pujava per primera vegada al podi en Moto2. El pilot de Sant Vicent del Raspeig, Dani Olgado, va ser quart. En la categoria reina, ple d'Aprilia, segon triomf en el GP per a Raúl Fernández, que va dominar de cap a cap la carrera per davant del líder del Mundial, el madrileny Jorge Martín, i de Marco Bezzecchi. En Moto3, David Almansa va ser el més ràpid, seguit del murcià Antonio Carpe. El representant valencià de la categoria, Adrián Cruces, va caure en la quarta volta.
0: De l'èxit de les dues rodes a l'èxit del 40x20, una vegada més, les guerreres, en esta ocasió les juvenils, van tocar la glòria a Romania, van convertir-se en campiones del món, títol que tornen a revalidar. Un nou èxit de Cristina Cabeza, que, com sabeu, és la entrenadora del nostre

0: amb Vol Morvedre.
1: Amb una gran defensa en els últims minuts, Espanya va acabar imposant-se a Montenegro 26-23, tot i que les balcàniques van anar per davant fins a haver avançat a la segona part. Un canvi defensiu va ser clau per a la remuntada, una victòria que té bona cosa de representació valenciana, amb jugadores de la comunitat, o que juguen en els nostres equips. D'elles, la jugadora nascuda a Onda d'origen romanès i que pertany a l'handbol Elx, Erika Baldú. N'és una prova. L'extrem de l'Elx va ser seleccionada com la millor extrem esquerra del campionat.
0: Rebeca Secades, Andrea Palomero i Andrea Pérez del Morvedre, Laura Ferrer, Lucía Calleja i Erika Bladu del handbol Elx, com acabeu d'escoltar, i Aitana Hernández de l'handbol Mislata, les representants d'estes campiones del món juvenils. I en bàsquet també un nou èxit en les categories inferiors de la selecció espanyola.
1: La selecció sub-18 de bàsquet femení es va proclamar campiona d'Europa en atropellar a França en la final 46-82. Esta selecció amb dos jugadores de València Bàsquet, Gabriela Lerma i Sarai Teixeira.
0: I atenció, perquè és la primera vegada des de Rússia a principis de segle que una selecció de la categoria guanya dos campionats de forma consecutiva. I com ho va fer? Pues apallissant a tots els seus rivals amb diferències estratosfèriques. Bones notícies també en la vela, perquè Blanca Ferrando ha quedat subcampiona del món en la categoria Ilka 4.
1: La regatista del Reial Club Nàutic de València es va quedar a només 8 punts del títol en un mundial, marcat per les dures condicions meteorològiques. En total, 3 regatistes valencianes entre les 36 millors del món. A més de Blanca, Marta Ferrando va acabar la que fa de 7 i Romina Vicent la 36 amb una gran remuntada. D'altra banda, la 44 Copa del Rei disputada en Palma, nou èxit del Club Nàutic de la ciutat amb el Solgre, liderat per Elena de Tomàs, que va acabar en la segona plaça de la prova.
0: I des d'avui, ara sí, fem una xicoteta paradeta. Es disputa a Birmingham els campionats d'Europa d'atletisme amb la major participació espanyola de la història. Paula.
1: Així és. Avui comença l'edició 27 del campionat d'Europa d'atletisme a l'aire lliure, a Birmingham. A la pista de l'Alexander Stadium, 50 proves es disputaran al llarg de tota la setmana. La selecció espanyola és la més nombrosa de la història, amb 93 atletes, 47 dones i 46 homes. Un equip en el qual hi participen 5 valencians. 3 d'ells han començat a competir este matí a competir en les classificatoris. En llargària, Eusebio Cáceres i Lester Lescai. De vesprada serà el torn d'Andrea Sales en martell. Els medallistes Fàtima Diame en llargària i Quique Llopis en els 110 metres tanques completen la participació valenciana.
0: Molt bé, i Eusebio Cáceres, 194 en el seu primer salt. Per a parlar d'este europeu de Birmingham ja tenim amb nosaltres, bueno, pues el nostre catedràtic d'atletisme, Fernando Miñana. Ferches, bona vesprada.
2: Què tal, bona vesprada.
0: Bueno,
2: què hi ha?
0: Bueno, com ha començat la cosa, com ha començat la competició? Sí que hem vist, he pogut veure, aixina de passada, i ese primer gran salt d'Eusebio Cáceres, no?
2: Sí, ha entrat por la puerta grande, un salto de 8.24, es verdad que con viento excesivo, más 3.1, pero que aquí lo importante era meterse en la final, que las calificaciones siempre son muy complicadas, y el Donil lo ha solucionado a lo grande, y luego el Esther Sky, que os recuerdo que también compite por...
0: Sí.
2: Con licencia de la Federación Valenciana, que también se ha metido en la final por puestos, después de un mejor salto de 8.03, con lo cual una mañana redonda para el atletismo valenciano.
0: Efectivamente, y de vesprada, tórpera Andrea Sales, ¿no? La de Castelló.
2: Sí, que es la más joven de la selección valenciana, de los 90 y pico que van a competir en Birmingham. La más joven de todas es Andrea Sales, del Valle de Alba. Que entra en Castellón con Toni Simarro, y que, bueno, pues su objetivo es estar aquí, aprender, acercarse quizá incluso al récord de España de su compañera Laura Redondo, que está en 72 metros, y a ver de qué es capaz esta joven que no para de sorprendernos.
0: De la resta de la agenda de hoy, Fernando, ¿qué pueden destacar?
2: Bueno, en los 800, que es una de las bazas de donde podríamos soñar con una medalla para el atletismo español, tanto Moja Tagui como David Barroso se han metido en semifinales. En el 800 es la prueba más dura de ir superando rondas, porque son todas carreras terribles, y los dos están en semifinales. Y Maribel Pérez también se ha metido en semifinales de los 100 metros.
0: Uh-huh. ¿Y para Fátima y para Quique, cuándo arribará el seu torn?
2: Bueno, ellos empiezan más adelante. Uh-huh. Quique Llopis empieza, si no recuerdo mal, mañana, con también series semifinales.

0: finales y final. Y Fátima Díaz me competirá a final de la semana, en los últimos dos días. A ver si Lord también meterse en la final y ver de qué es capaz.
1: Quique arriba ya millor, pero el que tú sabes, después de esos problemas físicos que va a tener en los últimos días, supongo que ya en el descans y la recuperación, arriba tan Fátima con Quique, diríamos, al 100%, ¿no? En este que era el gran objetivo del año, ¿no?
0: Sí, ha sido un año difícil, no salían las marcas, luego descubrimos por qué era, porque tenía unos problemas, que bueno, le derivaba en unas molestias en los isquios, no ha podido correr en plenitud, pero en las últimas semanas hallaron el problema, encontraron la solución, ha ido mejorando poco a poco y él llega a Birmingham a tope, Fátima llega a tope, vimos a Quique y yo pisen en la previa en Teledeporte, ¿no? Hablando pues, sí. Desinhibido, ¿no? Hablando de que si gana el oro se tinta el pelo de rubio. Eso es buena señal, eso está de buen humor y eso es porque los problemas han quedado atrás y si Quique y yo pisa dejar los problemas atrás, es aspirante a todo. Luego lo veremos si lo conseguirá o no. 110 metros vallas es una prueba técnica muy difícil, pero siempre he confiado en él porque siempre responde.
1: Per cert, se m'acaba de correr ara, Mundial Sub-20 i també l'atletisme espanyol destacant, no?
0: Sí, sí, la verdad es que la última jornada el domingo fue impresionante, con el oro de Bacar de Sarri en 3.000 metros de obstáculos, con la medalla de plata de Anestella de León en triple salto, los valencianos estuvieron también, en esa final de triple salto Naida Calonge, que estuvo en puestos de medallas hasta el final, acabó quinta. Y la verdad es que ha sido... Y Martí Torregrosa, también en la final en la que el español ganó la medalla de oro, iba tercero hasta los últimos 20 metros y entre que le fallaron las fuerzas y desistió un poco, le virlaron la medalla de bronce y acabó cuarto.
1: Bueno, ho tenim ahí, pero al menos sí que podemos apuntar ya esos, Brosbert, que continúa progresando el atletismo español y es una buena noticia y lógicamente también el nostre, el Valencia. Estarem pendents y tornaremos a hablar al llarg de la semana.
0: Molt bé,
1: vinga, estarem.
0: Adéu.
1: En el Tour de França, ho heu escoltat en la portada, victòria de Demi Vollering en l'última etapa, seguida de l'espanyola Paula Blasi, que ha debutat enguany en la Gran Volta Gala i que ha completat un bon tour, això sí, sempre al servici de Lisa Longo Virginie, que va acabar definitivament en el podi. La neerlandesa Demi Vollering, que va guanyar el títol ja en el 23, torna a alçar el trofeu del Tour de França femení en la quinta edició, que s'ha celebrat amb un format actual de 9 etapes. Sembla que per al pròxim any se va ampliar també este número d'etapes de les grans voltes i, en definitiva, que vam tindre un autèntic espectacle en l'última jornada, una última jornada diferent a la del Tour dels Xics, que acaba en París, estava acabant en Niça, amb quatre pujades al Port de Esse, que va ser absolutament espectacular. La polonesa Kasia Nevedoma va acabar segona en la general i la italiana Lisa Longo Borghini, com vos diem, va completar el podi. Destaquem que Marlen Reuser, que va perdre el major groc en el Montventoux divendres, va perdre totes les opcions de podi en el segon ascens de la jornada d'ahir a l'Esse a Niça i després va patir una caiguda que li va fer acabar fora fins i tot del top 10. Casabanda, com diem, el de Paula Blasi, que treballa per Elisa Longo Borghini i que va fer segona en l'etapa i quinta en la classificació en el seu debut i que la veritat és que es mostrava absolutament satisfeta del seu tour. Anem amb més coses, anem amb tenis. Perquè Rafa Jodar i Dani Mérida, els dos homes de moda del tenis espanyol, continuen destacant a Montreal. Jodar, després de guanyar al Txec Lejeca en un doble 3-6, s'enfrontarà esta matinada a Arthur Fils i la gran sorpresa del torneig és Dani Mérida. Per primera vegada el madrileny jugarà en uns quarts de final d'un Master 1000, serà contra el nord-americà Tien. L'únic tenista que queda del top 10 del rànquing ATP és Ben Shelton, que defensa la corona. Buscarà el bitllet per a les semifinals contra Mensik. En l'altre partit d'esquars, Luciano Darderi s'enfrontarà a Nakashima. En Toronto, dur revés per a Sabalenka, que la número del món, que no passa d'octaus i allarga la seua sequera.
2: La informació esportiva en Esports a punt.
1: Són les 2:20, comencem en la nostra secció parlant ja de futbol. De seguida anem a estar en les nostres equips de primera, però abans anem a parlar del mercat. Marc Romero, bona vesprada.
3: Bona vesprada, Dani.
1: Molts noms relacionats amb el Futbol Club Barcelona i que van a tindre derivacions en altres equips.
3: Sí, dia de moviments en Camp Barça. Si vols, comencem parlant de lo de Rodri.
1: Sí.
3: Sembla que el Manchester City per fi ha acceptat l'oferta que ha fet el Futbol Club Barcelona, que rondarà 70 milions d'euros, que poden alcançar els 80 per objectius.
1: Uh-huh.
3: Sembla que ja Rodri està preparat per a viatjar, passar les proves mèdiques i firmar amb el conjunt de la ciutat condal.
1: Bé, Rodri és el primer, sembla més a prop. A partir d'ahir acabaran totes les operacions. El segon, Ferran Torres, que va estar divendres passat, recordeu, a Foios, que se té que incorporar dimecres, però que vol resoldre el seu futur abans d'incorporar-se.
3: Així és, en clau mercat, el Barcelona ja espera la primera oferta formal del Paris Saint-Germain per el davanter de Foios, després de que el jugador i el club francès tinguin un acord. Ferran Torres, personalment, vol solventar el seu futur abans del 12 d'agost, que és el dia que tornarà, o se suposa que va tornar, als entrenaments amb el Barcelona.
1: Altre nom, Julián Álvarez, s'ha incorporat a la disciplina de l'Atlètic de Madrid.
3: Sí, avui ha tornat, ha passat les proves mèdiques, com ha anunciat el club, però no es trobarà amb Simeone, perquè l'entrenador argentí ha donat 2 dies lliures, així que fins al dimecres tindrem que esperar per aquesta conversació amb Simeone, i on el club parlarà amb el jugador, per veure com es desenvolupa el mercat d'este mateix. El Barcelona, pareix que ja es llança en una última ofensiva per el jugador, i l'Atlètic continua afirmant que no vol vendre-lo.
1: I atenció, perquè això pot tindre significacions, diríem, en altres mercats, i en Barcelona es parla de Mikel Tatxe, de Josh Mikel Tatxe, el jugador del davanter del Villarreal, com a possible entrada en el cas de que Julián Álvarez, o els dos, tant Julián Álvarez com en el cas de Ferran Torres, poden eixir de Can Barça. Però n'hi ha més noms. Comencem en el mercat europeu. Comencem per Barcola.
3: Sí, Bradley Barcola, que ja ha arribat a un acord amb el Liverpool. Personalment, falta l'acord amb el Paris Saint-Germain, que pareix que per a les exigències del club francès són moltes, no? I el Liverpool li està costant arribar a aquestes xifres que demana el Paris Saint-Germain.
1: Altre nom, el del migcampista marroquí Bouadi.
3: Sí, ha sigut la sensació marroquí del Mundial. Ha arribat a un acord amb el Manchester City i s'espera un acord entre clubs. Ara falta negociar amb el Los Lille.
1: Molt bé. Camaté.
3: Sí, Camaté és el jugador que més prop està ara mateix de l'òrbita de l'Espanyol. Un jugador que perteneix a l'Inter de Milán, que arribaria per uns més o menys 3 milions d'euros i que pareix que el club italià es guardaria un 50% d'una recompra. També continuen també els noms de mercat. El PSG està prop de tancar a Suzuki, el porter japonès, per uns 35 milions d'euros. S'espera que Nahuel Molina estiga avui ja en la Roma per a passar les proves mèdiques i firmar un contracte de 4 anys per uns 17 o 18 milions d'euros. Rafael Obrador, també lateral esquerre espanyol del Benfica, prop d'eixir-se dit al Sassuolo. Jerónimo Rulli està passant ara mateix a reconeixement mèdic amb el Manchester City. I per últim, l'última informació que tenim del mercat és que, segons l'equip, l'Atleti de Madrid hauria ofertat uns 35 milions d'euros per a l'extrem hispano-belga del Los Lille, Matías Fernández Pardo.
1: Adéu, el Los Lille. Tenim a Rulli, un esgroguet que s'incorpora al City. Gràcies, Marc. Demà més.
3: Dani.
4: Tenemos cosas que mejorar, como todos los equipos, pero creo que estamos bien físicamente también. Hoy creo que, por ejemplo, ha sido un buen partido del equipo, hasta es verdad que la tarjeta roja puede pasar y eso se te complica, pero creo que el equipo no está mal.
1: Són les 2:21, pràcticament 22. És molt tard ja que ha vist, després de la derrota del València en el Taronja contra el Newcastle. Quant al partit, 1-2, i segolàs d'Ugrinis per obrir el marcador, i tot va canviar a l'Espàlcia amb l'expulsió de Gallà. Després ho comentarem la nostra tertúlia, per una dura entrada i incomprensible entrada també a Uixa. Defensa de 3 amb Pepelu entre De Hasi i César Tàrrega, Jesús Vázquez en el lateral dret i Gallà en l'esquerra. Així va solventar d'alguna manera Carlos Corberán l'absència de lateral dret. Sí que van veure un dels nous fitxatges, Ryunosuke Sato, i Hugo Duro fent parella atacant com a punta i mitja punta. En el tema d'Arnau Martínez, vos hem contat al llarg de tot el matí, en esta mateixa sintonia, més a prop de l'acord amb el jugador, que ha rebutjat en principi Osasuna, tal com el nostre company Nacho Sanchís ha revelat este matí. Després, acord amb el Girona, que demana d'inici la clàusula que arriba als 8 milions. Avui, entrenament de el València, tornada al treball i, una vegada més, sense Umar Sadiq. Quim Macerro.

0: Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Dani.
0: Bueno, primer, benvinguda novament a l'activitat. Després s'incorpora Imma després de les seues vacances, merescudes vacances, i un València en el que ha canviat molt poca cosa, la teua essència.
1: Sí, alguns canvis, però molt poques. La dinàmica, les sensacions, molt semblants a les de quan me'n vaig anar. Així que sí, Omar Sadiq sí que s'ha entrenat a banda, però la bona notícia és que ja treballa sobre la xespa, ho fa en solitari, però espera arribar a la primera jornada de Lliga, que recordem que en el València serà el dia 22 d'agost.
0: La segona que serà la primera, per a recordar. Vale? La segona que serà la primera, Omar Sadiq, que sí que ha estat alguna novetat més en aquest entrenament de l'equip de Carlos Corberán?
1: Ha sigut una sessió de treball regeneratiu, sobretot, perquè venien de disputar aquest trofeu taronja, i sí que per als titulars, els que van acumular més minuts, ha sigut una sessió prou suau, curteta. Hem vist ir a molts d'ells pront, entre ells Hugo Duro ha sigut dels primers en abandonar les instal·lacions. Clar, és que com que ara van a tindre més temps, el més important, el que s'està buscant, és no perdre aquesta dinàmica de competició, per així dir-ho, després dels amistosos, i ven que la Lliga comença i ells hauran d'esperar un poc més. El que està buscant el València és un rival per a fer un amistós esta setmana, per a no parar, a més, per a llevar-se aquestes sensacions després de la derrota al Trofeu Taronja. Es barallava que fora el Raja Casablanca, l'equip del Marroc, però finalment no serà ells el rival, així que s'està buscant altre rival. El que és més probable és que es disputarà aquest partit a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna, com anava a ser contra el Raja Casablanca, que finalment no serà el més probable que havia caigut aquest rival, així que això és l'objectiu ara de Corberán, buscar algun equip amb el que tornar a provar l'equip.
0: Que quasi tant de temps que estan buscant equip per a aquest partit, que ja fa temps que se sabia, com la búsqueda de lateral dret, Imma. Però bueno, en fi.
1: Exacte.
0: Bé, demà contarem més coses. Per cert, Imma, una cosa, i és que atenció al que han contat des de Barcelona, Carlos Monfort, el company del diari Esport, que ha contat este matí que Roni Bardiguic, recordeu, que en principi interessava al València com a cedir, va anar a baixir perquè a Hansi Flick no comptava amb ell esta temporada, sí, la passada. Sembla que s'ha pogut lesionar de gravetat, es parla d'un problema de lligament, se n'ha abandonat el terreny de joc, la gespa del Johan Cruyff, amb llàgrimes, plorant, i anem a veure, perquè era un dels que apuntava a ser jugador o possible reforç del València en este mercat d'estiu. En definitiva, que al València este estiu lleva d'eixos quatre primers noms, no li està eixint absolutament res.
1: Res, haurà d'apurar, com sempre, a última hora.
0: Ahí esperem. Ah, bueno, i una altra cosa, Imma, que van veure, mira, ja se m'oblidava, ho parlarem també en la tertúlia, Kian Lin, que va presidir per primera vegada un partit del València en Mestalla.
1: I quin partit, i tot el que va poder veure, tota la mostra de... va acabar l'estadi cantant, demanant la dimissió de Corberán.
0: També de son pare, no?
1: Sí, també per descomptat se'n van a recordar de son pare. I sí que jo crec que aquí al Lim se n'ha pogut tornar després del Trofeu Taronja amb una bona mostra del sentit del valencianisme.
0: En fi, va estar amb Ron Gurley i amb Javier Solís, també en president del partit. Gràcies, Imma.
1: Adeu.
2: Ha sido una pretemporada de aprender nuevos conceptos, de ponernos a ritmo de competición, y ya no hay tregua, y bueno, esperemos que el equipo de cara a esta semana pues esté preparado, ya empieza lo bueno, ya valen los puntos y los partidos, y bueno, esperamos dar lo mejor de nosotros.
0: Ese Ayoce, que bueno, la verdad es que ha comenzado esta pretemporada sense problemes físics, que ja és una bona notícia per al Villarreal i per a ell, també amb gol, perquè està marcant, sinó en cada partit, ve amb Gerard Moreno, ve amb Josmi Cautache, és un futbolista important el canari, recordeu que és internacional, no va estar en el Mundial per problemes de lesions, sense cap dubte, i el Villarreal, que ja començava este matí a preparar a la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza i se debut lliguer, recordeu, a Santander, contra el Racing el pròxim diumenge a les 5. Dissabte a Estambul va fer l'últim amistós abans d'iniciar la Lliga, s'imposaren 1-2 amb un rival molt exigent i en fases de molt bon joc, i en fases sobretot, i també parlarem en la nostra tertúlia, d'aquest joc que més li agrada a Íñigo Pérez, de molt de toc, de molta eixida, de molta qualitat, perquè té molts futbolistes. A Jose de penal i Mica Autatge van marcar per al Submarí, va ser un final positiu, per tant, o ha sigut un final positiu per a una pretemporada en què els groguers han treballat.

0: com diuen, per adaptar-se a aquest nou estil del, del nou entrenador de Íñigo Pérez. Si hi ha un debat a Villarreal és el de la porteria. Repassaré missions inicial de l'altre dia al camp del Galatasaray perquè pot ser molt paregut o molt semblant o el mateix que comença la Lliga. Sí que va ser Luis Júnior titular, no com el partit anterior on va ser Peter Gulaski, va ser el porter titular. Anem a veure per on es decidís. Foi Ciri Renato Veiga titular, diríem, en la posició de central. En Santi Mourinho i Carlos Romero en les bandes. Pepe Gueye i Comesaña estarien en el mig centre i en la punta de l'atac a Jose i Micautache. Bueno, hasta Moleiro, ja més futbolistes, anem a veure quién es ese 11 inicial que presenta el Villarreal. Perdó. Anem ja a la informació de Llevant Unió Esportiva, ja ens espera també Carlos Ayach.
1: Jugadores que queríamos, que han venido con ganas de venir. Es muy importante para nosotros cuando hacemos un jugador que también tenga ganas de venir. Si hay un jugador que empiezas a mirar que tiene dudas, ya somos nosotros que decimos no lo queremos y que va donde quiera. Entonces, los que están aquí han venido al 100%, han venido porque querían venir y eso para nosotros es muy importante.
0: Era Luis Castro, este cap de setmana als mitjans de comunicació del club, una entrevista en la que, bueno, valorava el que ha sigut els primers dies de treball, valorava també aquesta pretemporada, valorava el mercat i dia allò de que volem que estiguen els que vulguin estar així. I diríem que aquesta és una de les grans preguntes. Quant al mercat, ara comentarem amb Carlos, però s'està pendent de Thiago Fernández, de l'estren del Villarreal, que arribaria en el cas de que s'arribara a un acord. Sembla que ja està molt pròxim que arribaria al Llevant Unió Esportiva en qualitat de cedit i que entraria, lògicament, com és extrem, a reforçar una de les posicions que Luis Castro també necessitava. En l'operació eixida tots tenim els noms d'Arriaga, però anem a parar atenció, i és el primer tema de conversa amb Carlos Ayats, al que ja de seguida saludem, a la situació de Carlos Álvarez. Un altre Carlos. Carlos Ayats, bona vesprada.
2: Què tal, Dani? Molt bona vesprada.
0: Bueno, jo crec que és el gran tema de les últimes hores en, entre el llevantinisme, no? L'interès del Sevilla per recuperar el futbolista, tot i que el Sevilla també té molts problemes econòmics i de fair play, i això és una. I la segona, un Carlos Álvarez, que no ha acceptat l'oferta de renovació del club, que acaba contracte en juny del 2027 i que s'hauria de donar una solució definitiva, o quedar-se i apurar el contracte, renovarlo o traspasarlo, ¿no?
2: Sí, bueno, para mí es un tema de confianza. Sí. Creo que en realidad no ni una apuesta clara el llevan per Carlos Álvarez y eso es en China. Al final estén veient que el míster está preferint Olaza, a la mateix Olaza está per davant de Carlos Álvarez en la arribada de Bardelli, sempre que hi ha un altre futbolista que li pot tapar inclús la titularitat i bueno, el tema de que no s'hagi aconseguit la renovació, jo no responsabilitzaria a Carlos. Sí. Al final no s'ha fet una aposta en els en les condicions econòmiques, que jo crec que una aposta per un futbolista important, perquè fos important en el teu llevant de primera divisió, s'hauria de fer, no? Jo crec que no ha arribat el llevant no té clar que Carlos Álvarez siga aquest futbolista diferencial en primera divisió, que sí va ser a la segona divisió, i per això no s'ha fet una aposta clara. I quan l'any passat ja se va dir que estava molt a prop de renovar i tal, al final va ser el propi llevant el que no va donar el pas en les condicions econòmiques que calia. Aleshores, jo crec que és una situació complicada perquè, bueno, pues és l'últim any de contracte i ja veurem. Així que és de veure que el Sevilla no té diners. O sigui, que no sé jo com se va fer aquesta operació.
0: El que passa, Carlos, és que si apareix el Sevilla, lògicament és on es va formar Carlos Álvarez i dirien que la seva il·lusió sí que seria tornar a casa, no?
2: Sí, Carlos no ha amagat mai el cariño que le té al Sevilla, inclús quan va marcar allà en el 0-3 del debut de Castro, pues ell, pues és que és el club de la seva vida i això és evidentment comprensible, no? Jo crec que si en el llevant no se té clar que Carlos vaig a ser el futbolista de referència a aquesta posició, bueno, jo crec que per al Sevilla, bueno, seria la mostra de que no s'han fet massa bé les coses allà.

0: ja durant alguns anys, però bueno, pues, pot ser que siga un futbolista per a ells que il·lusione a l'afició sevillista, i un jugador que, sens dubte, pues, a mi m'agrada que els jugadors juguen sentint els colors, no? Sí. O sigui, que crec que també seria important per a Carlos i per a Sevilla, però jo crec que és una operació que és viable, el que passa que em preocupa la vessant econòmica, a banda de que em dona llàstima que no n'hi hagi una aposta més ferma per un futbolista que jo crec que sí pot ser diferenciat en primera divisió.
1: És un poc el gran dubte. La temporada passada no ho ha sigut, també es va lesionar molt, no va tindre aquesta continuïtat que sí que va tindre en segona divisió. En definitiva, que esperem. Bueno, Carlos, esperes molts moviments en esta última part del mercat?
0: Bueno, està clar que un central en principi pot ser que arribi, encara que a mi no entenc tampoc aquesta... Ixa escassa confiança en un Cabello, que a mi em sembla un bon futbolista. També m'agrada Martín Cruz, que jo crec que és un altre jugador que ahí podria estar bé. Sí que és de veres que davant, pues, Mussolini és un futbolista que ve de fer 7 gols a la segona divisió belga, i que n'hi ha dubtes clars sobre Eta Jong, quin Eta anem a veure, el del principi de la temporada passada o el del final, no? Si és el del final, en un futbolista també com Mussolini que és una aposta, i bueno, pues no... pot ser Ivan Romero, el que passa que, clar, Ivan Romero, com pensem que no és un nou, encara que te puga fer de davanter, jo crec que ahí sí que... Jo crec que n'hi ha inclús més necessitat que a l'extrem on ara s'estan fent els esforços, no? Però bueno, bé, jo crec que n'hi ha un centre del camp brutal, i si es queda Carlos més encara... els laterals, els nanos estan espectaculars. Nacho, que té una pinta ara mateix de titular, inclús en l'esquerra estàs veient la irrupció d'un xiquet de 15 anys que l'altre dia li va fer el que li va fer a Mourinho en el partit contra el Villarreal. O sigui que, no sé, jo defensivament estic relativament tranquil, encara que a mi mandi em genera alguns dubtes. I davant, jo crec que sobretot la posició és davant, no?
1: A
0: la porteria. Clar, a la porteria ja has fet l'aposta, no?
1: Sí.
0: En principi Cunyat, i has decidit també Cunyat i Raya, no? Okay. Vale, però davant sí que jo crec que és la posició que ara mateix crec que el Llevant no té un nou de garanties, si no se decidís que jugui Ivan Romero, que per a mi és un jugador de garanties, encara que sigui de porter.
1: Molt bé. Carlos, eres optimista de cara al començament de Lliga, no?
0: Sí, me preocupa que ho soc, i crec que la gent... Sí. És que saps què passa? Que jo crec que les expectatives altes són perilloses, però bueno, jo tinc molta confiança en Luis, crec que és un entrenador molt bo, ja està consolidat, crec que s'està fent un bon treball, tinc molta fe, a mi m'encanta Hugo Sotero, no sé què fa, o sea, no sé com ha arribat així, perquè a mi em sembla, jo estic buscant-li la tara, no? Perquè un jugador d'aquest nivell...
1: Esperem no trobar-la, Carlos, esperem
0: clar,
1: no trobar-la.
0: No, jo ho estic preguntant, de veres, sí. Ho estic preguntant, però com està aquest tio així, no? A mi m'agrada molt el mig del camp que tenim, tinc molta confiança en l'entrenador, i és de veres que falten algunes posicions per reforçar. A la porteria també tinc algun dubte, perquè vull veure el Ryan post-mundial.
1: Exacto.
0: M'agradaria que Pablo donara aquest pas endavant, que encara no ha donat. Però, bueno, encara que tinc alguns dubtes, en general soc prou optimista.
1: Molt bé, Carlos, un plaer.
0: Un abraç, Dani.
1: Gràcies, adeu. Adeu.
2: Jo trato de venir y de aportar mi granito de arena para que a Elche le vaya de la mejor manera. Lo vi, me parece un estadio muy lindo, muy grande, y creo que con gente va a ser mucho más lindo todavía. Un jugador que...
1: Ese Facundo Bonanote, que ya es de la Franja, este cap de semana se ha fet oficial, el fichaje que arriba procedent del Brighton, cedit, rosarino de 21 anys, regala en el Elche per a només una temporada, no hi ha opció a pròrroga, no hi ha opció de compra, i que, bueno, ja en el Brighton, en el 2023, ja li va costar al Brighton 11 milions d'euros fitxant-lo de Rosario Central. Altre davanter, Tiziano Perrolta. En Argentina s'assegura que està molt a prop de fer-se l'Elx, de fer-se amb els drets d'ell. Ho diu un periodista molt conegut allí, com és el cas de César Merlo. El que és important...

conèixer és si va ser per a rendiment immediat, és a dir, per a l'actual plantilla, i sembla que no, que en principi estarà cedit fins al mes de desembre, quan acabe la Lliga, i

0: está igual, me da ese apoyo, siempre son palabras de ánimo y al final eso creo que cualquier jugador le hace sentir de otra manera.
1: Nada, cuando me llamó Víctor, la verdad que súper contento de poder contar con un club como es el Dense. La verdad que cuando me llamó ni me lo pensé.
2: Bé, heu escoltat, dos dels fitxatges. Esta setmana tindrem moltes presentacions al Club Deportiu Oldense, Manu Nieto i Jorge Rastrojo. Demà, últim amistós del Club Deportiu Oldense contra el Cartagena, serà a les 10 i mitja al Pepico Amat. El dilluns a les 9 i mitja, nou debut en segona divisió, o reestrena del Club Deportiu Oldense contra l'Almeria a l'Estadi Mediterrani. Avui era la presentació de Jorge Nieto i Jorge Rastrojo, de Manu Nieto i Jorge Rastrojo, demà la presentació de Rodri Val i Ramon Vila, i el divendres serà la presentació de Juan Palomares i Mariano Carmona. Anem amb el Club Esportiu Castelló, que, com sabeu, és el primer club, el primer equip dels nostres que va debutar. Ho farà divendres a les 8 i mitja a Ciubieta contra la Reial Societat B. L'equip entrena avui. Pablo Hernández parlarà dimecres en roda de premsa prèvia al partit. Això ja va de bo. El Castelló, que va jugar, recordeu, divendres a Alacant en el Rico Pérez contra l'Hèrcules, emporta el Ciutat d'Alacant als penals. Dissabte de matí, s'ha derrota, ha acabat la pretemporada amb derrota 1-3 contra el Llevant a Borreol, amb molts canvis. En l'11 venien de jugar la nit anterior al Rico Pérez. Bé, en definitiva, bones sensacions en la pretemporada, sobretot en aquells partits com el primer amistós contra el Sabadell, a Borreol, com ixa victòria contundent o ixa victòria amb bona imatge contra el València. Ha tingut rivals de molta entitat, com en esta, o de primera divisió, com en esta oportunitat, en esta última oportunitat del Llevant Unió Esportiva, i la veritat és que bones les sensacions de l'equip de Pablo Hernández, que ja ha dit al llarg del cap de setmana, també en els mitjans de comunicació del club, que l'objectiu és almenys repetir lo de la passada temporada i, si pot ser, millorar-lo. Final de la informació en este programa, anem ja amb la nostra tertúlia.
3: Esports a punt.

0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Hola, com estan? Comencem este temps de notícies per l'última hora de l'incendi de Tírig, al Maestrat, que passa per aquesta bona evolució i pel que acaba de confirmar el president Pérez Llorca des del lloc de comandament. Els més de 700 desallotjats, les persones desallotjades de la localitat de Catí, poden ja tornar a les seues cases. Ha recomanat això, sí, el president, que tornen el més prompte possible en previsió de les tempestes previstes per a esta vesprada.
2: Este matí, aquesta evolució ha continuat sent favorable i, per tant, els habitants de Catí van a poder tornar als seus municipis. Van a tornar sense ningú tipus de restricció. Si bé, anem a mantenir tallada una carretera, la carretera que uneix Tírig amb Catí, perquè sí que estan treballant encara els bombers. Estan al municipi el antes possible, perquè sí que hi ha previsions de tormentes d'esta vesprada per la zona. És difícil saber on van a caure aquestes tormentes, però, per si de cas, li demanem a la població que si tenen que fer ja el trasllat al seu municipi que el facin abans de les 5 de la vesprada. No?
1: Doncs el veïnat ja pot tornar a casa, però els efectius antiincendis continuen treballant sobre el terreny. Jordi Fuentes, Tírig.
3: Més enllà d'aquesta notícia que el veïnat de Catí pot tornar a casa, així es manté el treball a estall per tal de refredar tot el perímetre de l'incendi i treballen 300 efectius terrestres i 21 mitjans aeris. El que volen és precisament que els vents de fins a 80 km per hora que poden acompanyar les tempestes d'esta vesprada no tinguin la capacitat de revifar les flames. Ara mateix el perímetre està sense flama i si tot va bé es podria donar per estabilitzat esta mateixa vesprada després de cremar 810 hectàrees en un perímetre de 21 quilòmetres.
1: La bona evolució d'este incendi en la portada d'este temps de notícies són les 3 i quasi 3 minuts. Adolfo Pascual està en el control. Anem a més coses.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: I l'actualitat d'esta setmana passa, com no, per aquest eclipsi solar del pròxim dimecres. La Generalitat ha ampliat la restricció i ha decidit al remat tancar tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana, també tots els d'Alacant, davant de l'elevat risc d'incendi forestal i en previsió que molta gent s'hi acosti per a

0: visualitzar este fenomen extraordinari. José Soler, bona vesprada.
1: Sí, bona vesprada, Patricia. Emergències també ha enviat recomanacions als ajuntaments perquè tanquen els accessos als paratges protegits, que són de gestió municipal, i han fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania instant a que vagin als punts oficials de visualització. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències Interior.
2: Vamos a poner todos los medios disponibles para evitar el acceso tanto a los parques naturales como a los paisajes protegidos o a otras zonas forestales, y aquí, por ejemplo, seguiremos manteniendo un dispositivo que limite de la manera de lo posible todo acceso. Hago un llamamiento claro de concienciación a la ciudadanía de que lo importante es la protección de las personas y que también se puede visualizar desde otros puntos lo que es el eclipse solar total.
1: Més de 2.500 efectius de la policia i de la Guàrdia Civil vigilaran les carreteres en una jornada on la mobilitat representa un gran repte. Pilar Bernabé, delegada del Govern espanyol.
3: Planifiquen bien su viaje, que lo planifiquen con mucha antelación, que se informen por los canales oficiales de la DGT de los puntos conflictivos en las carreteras de la Comunitat Valenciana, que tengan una previsión de viaje también de posibles colapsos en las carreteras para que puedan tener, como bien decía, habituallamiento suficiente.
0: I en l'actualitat política, amb parada tècnica ja per vacances dels partits polítics, sense activitat parlamentària tampoc aquesta setmana, la crisi migratòria continua en el centre del debat entre govern i oposició, perquè la situació en Ceuta està molt lluny de normalitzar-se. Moltes de les persones migrants han començat a muntar campaments provisionals en les platges, i entre 1.300 i 4.000 menors, una xifra que a hores d'ara, setmana i mitja després, encara balla, perquè no hi ha una dada oficial, estan a l'espera, José, d'una solució.
1: Sí, la setmana comença amb el resò de la manifestació ahir a la ciutat autònoma, on més de 15.000 ceutís es van concentrar per a demanar respostes tant a Espanya com a Europa i per a demanar intervencions urgents. Per a dijous està convocada una reunió tècnica i preliminar, segons fons de Moncloa, de la Comissió Sectorial d'Infància i Adolescència, una trobada entre el Ministeri del RAM amb la consellera Cira Rego al capdavant, amb les comunitats autònomes, per a fixar una proposta per a redistribuir estos xavals i xavales. Recordem que és una acollida vinculant, tot i que les comunitats on Vox té competències en matèria social han avançat que no aniran. Els que sí que aniran són els consellers del Partit Popular, tal com ha confirmat avui el vicesecretari de Política Autonòmica, Elías Bendodo.
4: Nosotros siempre cumplimos la ley y la vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable. Ahora bien, esta crisis de inmigración, los menores que están en Ceuta, lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque esos menores con quien tienen que estar es con sus familias. A partir de ahí nosotros asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
1: El govern espanyol ha habilitat una partida extraordinària de 25 milions d'euros per a gestionar este repartiment extraordinari i ha dit que treballa amb l'objectiu primer del reagrupament familiar d'estos menors. Ángel Víctor Torres, ministre.
5: Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
0: I pel que fa a la informació de l'horatge, Victòria Rosselló, bona vesprada.
6: Bona vesprada, Patricia.
0: Hem d'estar ben pendents dels avisos, perquè a les 2 de la vesprada entra ja la vista taronja per possibilitat de tempestes.
6: Tempestes que aquesta ocasió podran ser especialment fortes. De fet, és a vista taronja en previsió de pluges que puguen passar dels 40 litres per metre quadrat en una hora. Això és molta intensitat de precipitació. A més, poden anar acompanyades de granís, que pot ser d'un tamany considerable, per tant, causar danys, i també amb ratxes fortíssimes de vent, el que anomenem esclafits, que van associats a les tempestes quan es produeix un desplomament de la massa d'aire i fa que les ratxes siguin fortíssimes. Per tant, això també pot incidir en el perill d'incendis, que ja és molt alt i que serà extrem en els pròxims dies a causa precisament, i concretament avui esta vesprada, en previsió d'aixòs fenòmens que acompanyen les tempestes.
0: Per tant, Victòria, per a les pròximes hores, per allà de cara a esta vesprada, en el nostre territori, en la Comunitat Valenciana, què podem esperar?
6: Hem d'esperar aixòs fortes tempestes, haurem de seguir l'evolució del radar per a veure on van creixent. És més probable que les més fortes siguin cap a l'interior, però també es desplaçaran cap a la costa. Per tant, no podem descuidar cap part del territori, perquè podem tindre una probabilitat de tindre aquestes fortes tempestes, com comentem, associades a fortíssimes ratxes de vent.
0: I parlem de l'eclipsi. Ens queden només 2 dies, hem estat parlant llarg i estès de l'eclipsi, però sí que és cert que, com comentàvem, estos dies també hi ha un risc d'incendi que pot complicar, perquè hi haurà moltíssima gent que se desplace als nuclis.
6: La mobilitat és la clau i, per tant, la precaució també haurà de ser extrema. I del que estem parlant

0: Des de fa setmanes és el que podrem veure, on ho podrem veure, quina serà la durada, però ara ja ens hem de centrar en la previsió meteorològica.
1: La pregunta de milió, els núvols.
0: Si tenim núvols, no podrem veure l'eclipsi. I com està la previsió ara, a dia d'avui, a dos dies, a 48 hores del fenomen astronòmic? Hem de dir que hi ha una possibilitat que hi hagi núvols, especialment a la zona del sistema ibèric, precisament núvols de tronada. Res a veure amb els que esperem avui, amb les tronades que esperem avui. Però sí que pot haver creixement de nuvolades que si coincideixen en el punt d'observació concret amb el núvol, pues dificulten l'observació del fenomen. També en punts de la costa pot haver núvols alts que també dificulten el poder seguir l'event astronòmic, però de tota manera sembla que hi ha una bona finestra d'oportunitat per a poder-ho veure.
1: Vinga, doncs creuem els dits, esperem que tot isca bé i que puguem veure-ho bé. Gràcies, Victòria, seguim.
0: Vosaltres.
2: A punt, les notícies del migdia.
3: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
2: Les notícies del migdia. Patrícia Horts.
1: Les 3 i quasi 10 minuts, parlem de l'incendi. El veïnat de Catí, les més de 700 persones desallotjades des d'ahir, algunes ja saben que han passat la nit a la veïna localitat de Xert, acollits allí, han començat ja a tornar a les seues cases, donat la bona evolució en l'extinció de l'incendi. El president de la Generalitat ha avançat a migdia que es donaven les condicions per a tornar, però ha recomanat que com abans arriben millor perquè s'esperen tempestes de cara a la vesprada, ja els ho hem dit. Mònica Artana, tu has estat tot el matí a Xert, on han passat la nit d'aquestes 47 persones a un alberg de la localitat.
4: L'alegria és respirar així entre el veïnat de Catí, 47 persones que encara estan així al poliesportiu de Xert on han passat la nit i que estan a l'espera de tornar a casa. I és que fa uns minuts que els han comunicat esta decisió, només acabar la reunió del SECOPI, degut l'evolució favorable que pel moment està tenint l'incendi. Ara estan a l'interior del poliesportiu preparant les coses i a més els han recomanat que tornen a casa el més pront possible perquè l'AEMET ha activat ara a les 2 la vista taronja per pluges fortes i tempestes per a que puguen tornar a casa amb la màxima seguretat. Arrere queda la situació d'incertesa d'este matí i l'angoixa per haver tingut que deixar les seues cases ràpidament. Mari Carmen Gámez és l'alcaldessa de Catí.
5: Ha ido todo con mucha calma, precaución, han seguido los consejos de los servicios. No tenemos ninguna queja ni de la población que nos ha acogido de Xert. La verdad es que ha estado todo coordinado y tengo que dar las gracias sobre todo a la población del pueblo, a los catinens. Nos han dicho que se prevé una tormenta, pero que podemos volver antes de la tormenta a nuestras casas y que no corremos peligro.
1: Bé, i a Catí, fa escassament una hora que s'ha retirat ja aquest cordó de la Guàrdia Civil que impedia l'accés al municipi. El veïnat, ja ho saben, que pot tornar. Un dels primers a entrar ha sigut el nostre company Enrique Tena. Enrique, on estàs? I què t'has trobat en arribar al poble?
6: Així a Catí ja comencem a veure les primeres cares d'alegria que poden tornar als municipis. A hores d'ara, uns 15-20 cotxes hauran tornat ja així a l'Alt Maestrat. No han passat ni 24 hores fora de casa, però clar, el que es troben una vegada tornen al seu municipi és una muntanya convertida totalment en cendra, és el barranc de les Ortigues, una imatge en blanc i negre, i aquesta serà la part que més costa digerir a tot el municipi de Catí. Tots comentaven que tenien ganes de tornar a casa, afortunadament en torna pronte. El dimecres, des d'ací, recordem que és un punt important per a veure l'eclipsi, i el dijous, dia 13 d'agost, comencen les festes de Catí. Esta és la situació que us podem contar a hores d'ara des del municipi de l'Alt Maestrat.
1: Gràcies, Enrique. I el foc també està afectant altres zones d'Espanya. A Niebla, a Huelva, més de 150 efectius combaten l'incendi forestal que està fora de control i que ja afecta més de 20.000 hectàrees.
7: Vora, 500 persones continuen desallotjades i les complexes condicions meteorològiques no ajuden en l'extinció. I a Segovia, el foc de Navas de Sant Antonio continua actiu amb dos municipis evacuats i un altre confinat. Més de 30 focs forestals mantenen Espanya en alerta.
2: Les notícies del migdia. Patrícia Horts.
1: Més coses, la temperatura de la mar el passat mes de juliol va ser la més alta des que hi ha registres, 20,96 graus de mitjana en els oceans extrapolars. Són dades del Servici de Canvi Climàtic Copernicus que ens ajuden a explicar les onades de calor tan intenses i duradores que estem patint i que ens alerten de que, del que pot vindre.
7: Sí, perquè aquestes temperatures tan altes s'estan produint al Pacífic Central.

0: la zona on estan presents les condicions que afavoreixen el fenomen meteorològic del Niño, que provoca pluges torrencials, però també a casa nostra, perquè l'alta temperatura al Mediterrani alimenta la potencialitat de danes en esta pròxima tardor. Europa ha tancat el mes de juliol més calorós de la història, amb 21,62 graus de mitjana, amb precipitacions i humitat del terreny especialment baixes i cabals dels rius molt per davall de la mitjana, particularment els grans rius europeus com el Sena, el Rin o el Danubi. Condicions totes elles que afavoreixen els incendis forestals excepcionals com els que estem vivint pel que fa a la superfície cremada i també a emissions de fum a l'atmosfera.
1: I sobre les altes temperatures, atenció a la dada que hem conegut este matí, la donada a Emet, i parla de l'augment exponencial del número de nits tòrrides a València en l'última dècada. Hem passat a la ciutat de no tindre cap en els anys 60 o 70 a les 105 que portem ja en els 6 anys que va de la dècada de 2020.
0: Emet ha tret aquestes estadístiques agrupades per dècades de les nits amb mínimes iguals o superiors als 25 graus, començant per la dels anys 40 del segle XX, que és quan n'hi ha registres. I en la de 1940 hi hagué només una nit així en 10 anys i les 3 dècades següents no n'hi hagué cap ni una amb aquestes temperatures. Ja en la dècada dels 80 hi hagué 4 i comença a pujar a partir d'ahir, la dels 90 amb 12. La corba no fa més que pujar, 21 en els 2000, 40 en la dècada del 2010 i en el 5 anys que portem del 2020, ja en van 105.
1: I hi ha 2 dies de l'eclipsi. Ja es poden llegir a les pantalles de les carreteres els consells que fa la DGT per si este fenomen ens pilla conduint. Victòria Masso.
2: Les més importants apunten. Si l'eclipsi ens agarra conduint, està prohibit parar al voral de la carretera per a mirar-ho. Tampoc es poden fer fotos amb el mòbil o càmeres si estem al volant i cal posar les llums del vehicle per a ser vistos. I una més, igual ja han provat les ulleres especials. La qüestió és que porten un filtre molt fosc que només permet veure el sol, així que no ens les hem de posar conduint perquè no veurem la carretera. Avui al carrer hem trobat des de gent que anava a improvisar dimecres.
3: Jo és que no tenia pensat veure-lo, la veritat, perquè no, encara no tinc plan.
4: Jo, depèn de com esté aquello, iré en cotxe o no iré en cotxe.
2: Fins a gent que té clar que res de cotxe ese dia.
5: Molta massificació i millor, pues, un poc més segur, trobar un lloc més tranquil.
2: La DGT en qualsevol cas recomana planificar els desplaçaments d'anada i tornada i estar atentes a l'estat de les vies per canals oficials. S'esperen 1,5 milions de moviments a les carreteres en poc de temps i cal recordar, sí, que l'objectiu del dia és veure l'eclipsi, però també poder contar-ho.
1: I també sobre l'eclipsi, les organitzacions de protecció del consumidor han ordenat la retirada de 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars, segons s'ha informat l'organització de consumidors FACUA.
0: Es tracta de 6 models de les marques Lionstar, ACP, Acare, Professional, Pelispan, Homanaje, Orro i Opticalia. El problema està en que el filtre és massa fosc i no permet apreciar bé el fenomen i es corre el risc de que la gent es lleve momentàniament les ulleres amb el risc de lesions oculars. Estos models han sigut detectats per les administracions de consum de la Comunitat de Madrid, Aragó, Castella i Lleó, Galícia i La Rioja, però s'ha distribuït per tot Espanya.
6: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Les 3 i 16, la situació a Ceuta, setmana i mitja després de l'entrada massiva de migrants, encara està lluny de normalitzar-se. Hi ha vora 1.400 menors no acompanyats a l'espera d'una solució i altres milers a l'espera de ser identificats. Centenars d'ells fent cua a les portes de la comissaria de policia, José.
0: L'endemà de la manifestació a Ceuta, per a demanar respostes a esta situació, tant a Espanya com a Europa, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, s'ha reunit amb el president de la ciutat autònoma, amb Juan Jesús Vivas, que ha reclamat un pla d'estat, un comandament únic i mesures urgents per a la recuperació de la normalitat. I entre aquestes mesures, el confinament dels que han entrat.
7: Hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas.
0: Per la seva part, Ángel Víctor Torres ha dit que el govern d'Espanya estudia habilitar nous espais i que treballa amb el Marroc per al reagrupament familiar dels menors no acompanyats.
8: Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
0: Dijous hi ha prevista una conferència sectorial d'infància on govern espanyol i comunitats autònomes abordaran el repartiment d'estos menors no acompanyats a la península i aquells que no puguen ser reagrupats. Una reunió a la que els consellers de Vox han confirmat que no assistiran però que sí que ho faran és del Partit Popular. Elías Bendodo, vicesecretari de Política Autonòmica dels Populars.
9: Nosotros siempre cumplimos la ley,

0: y lo vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable. Ahora bien, esta crisis de inmigración, los menores que están en Ceuta, lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque esos menores con quien tienen que estar es con sus familias. A partir de ahí nosotros sí asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
1: El PP manté la convocatòria al Senat per a que compareguin esta setmana tres ministres per a explicar la situació, tot i la negativa del govern espanyol que compareixerà la setmana que ve al Congrés.
2: I així, a casa, la Guàrdia Civil investiga l'agressió homòfoba que han patit este cap de setmana a Benialí, a la Vall de Gallinera, una parella de xiquetes de 14 anys per part d'altres tres menors de 16. Gala Navarro.
3: Un equip de policia judicial pren este matí testimonies familiars i veïns que pogueren veure l'atac dels menors dissabte a la nit mentre proferien crits homòfobs i feixistes. Ahir el veïnat es va concentrar per a condemnar els fets. Anna Seguí és promotora de l'Orgull Rural de la Vall de Gallinera.
4: És una cosa que s'ha de fer des de dins de casa, no? Aquesta educació que s'ha de donar a la gent jove, que això, pues, que és intolerable, que no pot tornar a passar, però ni així, ni a les ciutats, ni a res, que no podem anar a viure i estar en por.
3: Els pares de les menors han denunciat ja els fets davant la Guàrdia Civil.
2: I el Ministeri d'Igualtat ha remès dos oficis avui a Sagunt pel cartell sexista d'una penya taurina de la població, un adreçat a l'Ajuntament i un altre a la Federació de Penyes. Recordem que en este cartell del grup festiu Un forat és un forat es mostrava una imatge d'un bou sometent sexualment a una dona nua, cartell d'una altra banda que no era la primera volta que s'exhibia perquè era la imatge d'esta agrupació.
1: El Ministeri en el seu compte d'X ha escrit: exigim respecte en qualsevol celebració als principis constitucionals d'igualtat i no discriminació. I el consistori també va demanar la retirada d'esta imatge per considerar-la contrària als principis d'igualtat i de convivència ciutadana. També ho va fer la Generalitat, que a més va demanar revisar col·laboracions, cessions d'espais o subvencions públiques de la penya a fi de garantir-ne l'adequació als principis d'igualtat, respecte i no discriminació.
2: I Altea, la Guàrdia Civil, continua investigant què va fallar durant la nit de dissabte al Castell de l'Olla. Ja sabem que una carcassa es va desviar de la seva trajectòria i va impactar sobre el públic i va provocar 27 persones ferides. Paula Rico, redacció d'Alacant.
5: Ara mateix hi ha una doble investigació, una en l'àmbit intern i una altra encapçalada pel Servici de Policia Judicial i el d'Intervenció d'Armes i Explosius. Escoltem a José Pérez, president de la confraria del Castell de l'Olla, i a Deo Sánchez, regidor de Seguretat d'Altea.
6: Ells van analitzar-ho, aquesta carcassa, perquè va eixir més i va desviar, no ho sabem. De totes les maneres, des d'aquesta mateixa plataforma s'ha tirat ja més de 35 anys i no ha passat res, o sigui que podem dir que ha sigut una mala sort i ja està.
7: Lo lògic seria, pues, emetre un informe en el que qual establisquen el que són les causes i per què, sobretot per a millorar per a l'any que ve.
5: A més, mentre els membres de la confraria organitzadora retiraven este matí les 10 plataformes utilitzades per al llançament dels focs, ja s'han rebut les primeres denúncies per lesions lleus. De moment, només una persona continua ingressada per cremades a l'Hospital General Universitari d'Alacant.
2: Bé, doncs, sobre esta notícia, la pirotècnia Vulcano, que és la responsable del Castell de l'Olla, que dissabte se va disparar, ha lamentat avui l'incident, ha afirmat també que investiga perquè una d'aquestes carcasses flotants va esclatar contra el públic.
1: La pirotècnia ha traslladat la solidaritat i el suport a les persones afectades i s'ha posat a disposició dels afectats per a oferir-los col·laboració. En el comunicat assegura que està analitzant tota la informació relativa als artificis utilitzats.
2: I roïnes, molt roïnes, són les dades de sinistralitat a la carretera d'este fin de setmana. Han mort 19 persones al volant, la xifra més alta des de novembre del 24, segons dades que ha fet públiques la DGT.
1: Dos d'aquestes víctimes es van produir en dos accidents a la Comunitat Valenciana i les dos a la comarca del Camp de Tura, les poblacions de Riba-roja i de Bétera. Aquestes xifres han convertit el segon cap de setmana d'agost en el més tràgic des del 15 al 17 de novembre de fa dos anys, amb el mateix nombre de morts. Sis de les 19 víctimes eren usuaris vulnerables, quatre motoristes i dos ciclistes, i 13 dels accidents es van produir en vies convencionals. Només tres van ser en autovies o autopistes. I amb estos últims sinistres ja en són 640 les persones mortes en carreteres en el que portem de 2026.
2: I localitzats més de 60 projectils d'artilleria de la Guerra Civil al municipi de Villores, que està a la comarca dels Ports, una troballa que ha activat un ampli dispositiu de la Guàrdia Civil per tal de desactivar-los.
1: Este és el so d'una de les detonacions controlades. Els artefactes de 75 mil·límetres de diàmetre estaven complets i amb càrrega al seu interior. Una unitat especialitzada dels GEDEX, els grups especials de desactivació d'explosius, s'ha desplaçat des de València per a la seva retirada i destrucció. En les seues xarxes socials, la Guàrdia Civil recorda que si algú es troba munició antiga, no ha de tocar-la ni moure-la, s'ha de senyalitzar el punt i avisar immediatament

0: el 062 o l'112.
1: I atenció, perquè a partir del 17 d'octubre totes les telefonades comercials hauran de dur un prefix, serà el 400, per tal que puguen ser identificades amb facilitat pels usuaris. Ho ha anunciat avui el ministre per a la Transformació Digital, Óscar López.
2: Buscamos dos objetivos. El primero es evitar las estafas. Y el segundo es garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a saber que una llamada que reciben es comercial. Porque muchas veces, antes pasaba con los móviles, sigue pasando con los fijos, muchas veces se atiende una llamada pensando que puede ser un familiar o cualquier cosa, por cualquier gestión, y sin embargo no, era una llamada comercial.
0: I a partir del 15 de setembre, totes les empreses que es dediquen al màrqueting digital hauran de estar registrades per tal de no ser bloquejades. El ministre explica que des del mes de març s'han bloquejat més de 300 milions de telefonades i 26 milions d'SMS fraudulents.
1: I creixen els acomiadaments col·lectius en la primera part de l'any, la majoria en el sector servicis. Han crescut un 15,6% en els primers 5 mesos en comparació al 2025, que traduït en nombre de persones suposen quasi 17.000 en tot Espanya, 2.200 més que l'any passat.
0: Catalunya capçala el rànquing i la Comunitat Valenciana se situa en tercer lloc amb 1.993 despatxaments col·lectius, són vora 1.000 més. La majoria d'estos acomiadaments laborals són del sector servicis, especialment en l'àmbit de les telecomunicacions, la programació, la informàtica, el comerç i el transport. I una de les companyies que ha contribuït a engreixar esta estadística és Telefònica, que té en marxa el major expedient de regulació d'ocupació dels últims anys i que suposarà l'eixida del voltant de 5.500 treballadors i treballadores d'aquest grup. Del sector de les comunicacions destaca l'Ero d'Ericsson amb 164 despatxaments i el d'Iberia, que en maig ha completat la primera fase d'adhesió voluntària amb 844 eixides de la companyia.
1: De la informació internacional, estem amb la mirada posada en Washington a l'espera de la reacció de Donald Trump al desafiament llançat per Israel i després de que el primer ministre Netanyahu s'hagi posat al punt de mira en rebutjar públicament el pla de pau per a Gaza presentat per la Junta auspiciada pel president nord-americà. Marian Company.
3: Els habitants de Katy van a poder tornar a seus municipis.
4: Ja tenim ganes.
5: Claro, la incertidumbre es cuando lleguemos que nos vamos a encontrar.
6: Evitar l'acceso.
7: Resposta que, de moment, es fa esperar, Patricia, i que promet ser meditada si ens atenem al silenci que està mantenint al respecte Donald Trump. Des de la Junta de Pau s'assegura que no s'està exigint a Israel que retire de Gaza ni que complisca cap punt fins que el desarmament de Hamas es consume.
8: Israel xolelet et misma.
7: Però a ningú li s'oblida que les eleccions generals a Israel són l'octubre, que Benjamin Netanyahu ha de mantindre's en la línia dura, banderí dels socis ultranacionalistes i vol continuar ara al poder com a líder d'un Likud més conservador que mai. I els que pateixen són, és clar, els habitants de Gaza. L'exèrcit israelià ha causat avui un mort. Recordem que controla el 60% de la franja. Ja són 1.258 els palestins morts per Israel des que va entrar en vigor un alto el foc que no es complís.
1: Bé, anem amb altres coses. Ucraïna ha confirmat este migdia l'autoria de l'atac contra una refineria russa que ha causat la mort almenys de 13 persones. Ha sigut a la regió del Tartastan en un complexe petrolier.
0: En un comunicat publicat en Telegram, l'estat major ucraïnès emmarca l'atac i és textual en el marc de les accions destinades a reduir el potencial de l'agressor rus. A banda de les 13 morts confirmades, hi ha 48 ferits, segons l'agència oficial russa TASS. El Comitè d'Instrucció de Rússia ha obert una causa penal pel que consideren un atac terrorista.
1: I parlem del tifó que està colpejant l'est de la Xina, el tifó Dauphin, que amb vents que arriben als 150 km per hora que poden fer volcar camions. Han evacuat 1,5 milió de persones i han cancel·lat vora 1 milió de vols als dos aeroports de Xangai. A Pequín estan en alerta per pluges torrencials. I avui, 10 d'agost, parlem de les festes d'Elx perquè la ciutat viu immersa en les festes patronals. Esta vesprada arriba un dels seus actes més emblemàtics, la prova de l'Àngel, on els xiquets de l'Escolania demostraran que poden cantar dins dels aparells desafiant el vertigen que suposa estar a 25 metres d'altura. Nerea Blasco.
6: És un assaig tradicional del Misteri d'Elx que permet comprovar el funcionament de la tramoia aèria i verificar que els xiquets cantors toleren l'altura abans de les representacions. Javier González és el mestre de capella.
9: Estem sempre treballant de misteri, però quan arriba ja les festes i el cadafal està en el seu lloc, lo que més ens interessa és l'acústica, no és el mateix, però en la casa de la festa, que omplir la basílica en la veu.
6: Això serà a les 6 de la vesprada. Poc després, a les 8, les tropes de la Creu prendran els carrers en l'entrada cristiana. I a les 9 de la nit, l'artista catalana Lia Cali farà un concert dins del programa Nits de Festa. Per acabar, la mascleta nocturna de la mitjanit donarà pas a una altra nit de festa.
1: Camilla, de les 3 i mitja, acabem este temps de notícies amb Records i Minerals del valencià Roger Bellido, una cançó que evoca els estius familiars a la platja i que forma part del seu disc Esta vida se complica.

0: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu. En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes avoltades ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
5: Palmando.
6: Tu li has donat les claus.
5: Por algún lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit, en Apunt Ràdio.
7: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
9: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9.
10: De tu a tu.
11: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
12: Apunt Ràdio.
13: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
14: Efectivament.
13: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
15: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
16: Home, claro, es que tot això ho he viscut jo.
13: Però de veritat, cal triar bàndol?
17: Sí. No.
13: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
15: No tinc ni idea.
13: Les dues són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
18: Ui, que bonico!
13: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
19: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
13: A mi el reggaeton em dona marxa.
17: Home, pues clar.
13: No tot han de ser jotes i albades. Tintiririn, tintiririn, tintiririn, tintiririn. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
20: Y ahí la torre te tenía, si sabieres lo que me ha pasado, que me han sortido dos bañes, yo no sé qué me le da por la...
13: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa.
21: Oh. Sí? Però que moderna!
13: Vinga, iaia, nosaltres...

0: Jota, reggaetonera.
1: Oh, que són de bones! M'encanten!
0: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
2: A mi m'agrada la Pantoja.
0: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
4: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en 2 minuts.
5: Un 10 d'agost moria Joaquim Sorolla. S'apagava definitivament la llum d'un valencià que l'havia sabut reflectir sobre el llenç com ningú. Es considera un dels pintors més brillants de la història de l'art de la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX. Sorolla, nascut a València el 1863, va desenvolupar un estil personal i intransferible. Va captar de forma magistral la llum mediterrània i seria capaç de fer vibrar la vida quotidiana a través d'un traç enèrgic i precís, especialment en les escenes de platja i els retrats. Sorolla va protagonitzar una carrera artística meteòrica. Es va quedar orfe de molt menudet i son tio volia que heretara l'ofici de manyà, però prompte van intuir que la vocació del jove Sorolla era la pintura.
6: Yes.
5: Es va formar a València i Madrid i va seguir a Roma, on es va impregnar de la immensa tradició de la pintura clàssica per a després marxar a París i entrar en contacte amb les tendències pictòriques emergents. Prompte va despuntar en diversos certàmens nacionals i internacionals. La capacitat de capturar els matisos del sol sobre la pell, la roba o la mar, amb una pinzellada solta però quasi quirúrgica, el van convertir en el màxim exponent del luminisme valencià. Sorolla va pintar una gran varietat de temes, des d'escenes costumistes valencianes, amb pescadors i ballistes com a protagonistes, fins a retrats de la burgesia i la noblesa de l'època. Però també paisatges i escenes de jardins plens de vitalitat, optimisme i sensualitat. A principis del segle XX, l'estil de Sorolla va traspassar fronteres, amb exposicions exitoses a París, Berlín, Londres i també els Estats Units, on va rebre l'encàrrec de pintar uns impressionants murals per a la Hispanic Society of America de Nova York.
6: Wow.
5: Una sèrie de llenços de gran format sobre diversos territoris d'Espanya i Portugal destinada a decorar la biblioteca de l'edifici de la Fundació. Desafortunadament, una hemiplegia frenaria en sec la intensa activitat creativa de Sorolla els últims anys de vida. Sorolla va morir a sa casa de Cercedilla, a la Serra de Madrid, deixant un buit immens en el panorama artístic i un llegat pictòric extraordinari que continua admirant-se arreu del món. El 10 d'agost del 1923.
4: Comprimits efervescents.
3: A Punt Podcast.

0: Arribem a la fi de la nostra història. Tacada per la llegenda negra que ens ha perseguit durant 5 segles. Diplomàtics, ambaixadors o funcionaris s'encarreguen d'escampar per tota Europa tota mena de libels sobre el meu papat, que donarien peu a mentides com que jo mateix era un convers o que tenia un pacte amb el dimoni. L'enveja és un dels 7 pecats capitals i un dels pitjors sentiments que mou el món. A molts dels qui em van envoltar durant el meu papat, els tenia ben apamats des del principi. Els ho veia als ulls mentre em feien reverències i m'adulaven falsament.
1: Borja, de València al Vaticà. Història de 2 papes. Capítol 6. La llegenda negra.
0: Soc Alexandre VI, el segon papa Borja, nebot de Calixte III. I m'he encarregat de que conegueres la verdadera història de la nostra família. A fer-ho m'han ajudat persones tan erudites com l'escriptor Joan Francesc Mira, que té molt

0: clar qui són els que escampen totes les llegendes.
1: Aquelles grans famílies romanes no podien tolerar que un papa, que no solament no era romà, sinó que no era ni italià,

0: és sabedora dels tripitjocs i coneix com s'ho feien aquestes famílies sense cap escrúpol per embrutar la reputació dels Borja.
1: La família Sforza de Milà seran els que comencen aquesta llegenda negra a partir de que Lucrecia Borgia es va casar amb el duc de Milà i, per tant, quan trenquen l'aliança, quan podem dir que Alexandre VI trenca l'aliança amb Milà, li fa a la filla negar que ha mantingut relacions sexuals, que ha consumat el matrimoni i que torne i declara nul el matrimoni. Això és una ofensa per al ducat de Milà, i ahí comença la llegenda negra. Una llegenda negra que després a Roma serà continuada per Sorsini i pels Colonna, que són les dues grans famílies aristocràtiques enfrontades entre ells, per això els Borja van a jugar un paper determinant, i que faran fins i tot dir que César Borja havia matat el seu germà.
0: Si el meu fill César el van acusar falsament d'assassinar el seu germà Joan, tot el que van dir sobre l'altra filla meua, Lucrecia, és indecent. Fins i tot van fer pamflets en contra seua dient que era la puta de Roma. Uns pasquins que van arribar a tota Europa. La meua filla es va tancar en un convent davant de tanta difamació.
2: I llavors fan la, direm, una guerra de propaganda. Comencen a difondre notícies falses, s'inventen coses, les augmenten, s'inventa la cèlebre carta aquella i ja està. Els pasquins ja a Roma, a prop de la Piazza Navona, hi ha una estàtua més mutilada que diuen el pasquino. D'allò de la paraula pasquí. I allà pegaven cartells de crítica i coses d'aquestes. Encara existeix. I d'ahí ve lo d'un pasquí. L'únic que podien fer era pegar cartells o difondre una carta falsa, com la carta de Silvio Sabelli, que era una carta difamatòria.
0: Aquesta carta anònima és un dels primers exemples documentats de propaganda política en la qual se'ns acusava de crims execrables. Incest, assassinats, enverinaments. Ens comparaven amb Calígula o Neró, afirmant que el meu fill César segrestava dones en les seues campanyes militars per a crear el seu propi harem, al mateix temps que mantenia relacions homosexuals amb un dels seus capitans. O que durant els festejos de la boda de Lucrecia i Alfons d'Aragó es va produir una inenarrable orgia amb una cinquantena de cortesanes. Lucrecia va eixir del convent on es va recloure després de la difamació quan va xaparaular el seu segon matrimoni amb Alfons d'Aragó. Diuen que es va enamorar d'ell. Però allò va acabar prompte. No ens interessava aquella unió. Un sicari contractat pel meu fill César el va matar. Però no vos entristiu. Ja vau escoltar que Lucrecia va acabar els seus dies tranquil·la amb el seu tercer marit, en el ducat de Ferrara. Lucrecia es va emportar la pitjor part de la difamació per ser dona. I a ma mare, Isabel de Borja, amb un paper fonamental en la nostra vida, ningú la recorda. Ningú no. Sí que ho fa, per exemple, la doctora en Filologia Catalana i també professora de la pròpia Universitat de València, Verónica Zaragoza.
3: És la germana del primer papa i mare del segon papa, que sempre es posa l'èmfasi en aquest procés d'entronització dels dos papes Borja, però també s'ha de posar en relleu el paper d'aquesta figura d'Isabel de Borja tan propera a aquests dos papes. Per què? Perquè quan ella enviuda es fa càrrec de seus fills i té una visió de la importància que té mantenir el patrimoni familiar i educar els seus fills d'acord amb uns valors que ja podem considerar quasi bé nobiliaris. Un d'aquests valors, per exemple, seria l'educació en les seues filles. L'educació en els seus fills, però també en les seues filles. Per tant, veiem aquí que el paper d'Isabel de Borja com a mare dels Borja és fonamental en eixa configuració dels valors nobiliaris que trobarem i que després es projectaran cap a altres àmbits de poder.
0: Ma mare em va ensenyar moltes coses. Potser hauria d'haver donat lliçons sobre hipocresia a la resta de les famílies italianes. Feien el mateix que nosaltres, però després ens van voler jutjar amb altres codis morals. El pare Miquel Navarro, professor de teologia i un dels autors de Diplomatari Borja, ho explica millor que jo.

0: els Orsini i els de la Rovere van difondre i van engrandir els seus defectes, exagerant el nepotisme de tots dos o difonent rumors sobre els excessos d'Alexandre per a perjudicar-los en el camp polític. Però, poc després de la mort d'Alexandre, el clima moral permissiu, relaxat, diguem, que feia que, per exemple, el fet que el papa tinguera fills pues, no fora vist com un escàndol, pues este clima relaxat va canviar radicalment a causa de la reforma protestant i la contrarreforma. I llavors la figura del segon papa Borja va ser escarnida a més severs judicis i va ser vist com la representació dels papes corruptes del Renaixement. Quan amb la reforma protestant el concepte de la moral es transforma i es transforma restrictivament, els Borja se'ls jutja segons eixa nova escala de valors i comencen a censurar-se les seues taques morals. Així, l'objecte de les calúmnies ja no és una conducta política errònia, sinó el llibertinatge sexual i el crim, per exemple, però sense ningú fonament. Perquè s'havia transformat el concepte de la moral privada que s'esperava en les persones públiques, especialment en el papa. D'altra banda, hem de dir que la major part de les crítiques de la llegenda negra són calúmnies infundades completament.
1: Propaganda. Tot era propaganda contra nosaltres. Què havíem de fer? Estar constantment desmentint-la? Un papa no s'ha de justificar mai. Tan sols li deu explicacions a Nostre Senyor. I no anava a permetre que la meua família es rebaixara al nivell d'eixos pobres d'esperit.
2: Els Borja mai desmentiran el que el diuen, perquè tota propaganda és bona, no? Siga bona o dolenta. Se crea una Vox Populi, que avui en dia diríem una opinió pública contrària als Borja, que el que fa és projectar encara més el seu poder. I ells en són conscients i, per tant, juguen i forgen la seva llegenda aparentant tindre un poder que realment no tenen. Es fa aparentar tindre molt més poder.
1: Algunes de les grans famílies italianes ara tenen una excel·lent reputació. Mentre que els Borja, en part per culpa d'alguns literats del romanticisme, som una mena de mafiosos del segle XVI, com afirma el periodista i escriptor Juanjo Braulio.
3: Els Colonna o els Orsini han passat a la història com mecenes, ells han passat com criminals i no foren més malvats ni més manca d'escrúpols que els altres. Foren més hàbils, molt més hàbils, perquè la seva epopeia és extraordinària. En 50 anys, una família de la xicoteta noblesa rural de Xàtiva va aconseguir el papà de Roma, que era pràcticament el mateix a tindre el poder absolut en Europa, no? Assassinats, conspiracions... És que era la manera de fer política en l'època. En això no foren diferents als altres. El que passa és que després tingueren enemics molt poderosos, tant en vida com, sobretot, després de la seva caiguda. I després la literatura ha fet la resta, no? Autors com Donizetti, com Víctor Hugo, com Alejandro Dumas, en El Conde de Montecristo, feren la resta, no? Convertir en els Borja en una família mafiosa i criminal d'una manera completament injusta.
1: Ja ho diu el professor d'Història de l'Art de la Universitat Politècnica de València, Santiago Laparra. No ens fan voler mai a Roma, on érem uns estrangers. Ni a València tampoc ens estimarem massa per ser uns nouvinguts. No hi ha res pitjor que ser foraster a ta casa.
4: Aquells valencians estrangers en Roma, quan en 1485 tornen a València, en València tornarien a ser uns nouvinguts, uns arribats. El fet és molt clar. El Palau dels Borja, actual seu de les Corts Valencianes, està a la plaça de Sant Llorenç. Discretament, allunyada, apartada del carrer Cavallers. Carrer Cavallers, que ix de la plaça de la Mare de Déu, que es comença en l'actual Palau de la Generalitat, era el carrer on vivia la florinata de l'aristocràcia valenciana, incloent el comte d'Oliva, que aleshores era un títol més important que el de duc de Gandia. Els Borja, en 1485, eren uns

0: nouvinguts en València, en la seva València, eren uns forasters en la seva València i es tingueren que conformar en un lloc discretament apartat del carrer Cavallers, el qual subratja ben bé esa condició de nouvinguts que aviat els Borges superarien, perquè molt pronte aquells nouvinguts es convertirien en el primer llinatge de la noblesa valenciana. Quan, en 1520, el tercer duc de Gandia inaugura, encara no acaba de les obres de la seva seu, del seu palau a València, l'actual seu de les Corts Valencianes, quan en 1520 el tercer duc Joan de Borja Enríquez inaugura aquell palau, la festa va ser descomunal a modo de targeta de visita de "Així estem nosaltres, es Borja, la família valenciana més universal".
1: Vam deixar un llegat moral, cultural i artístic, sustentat en la resistència i en la lluita pel que creiem. Tan sols cal que passegeu pels carrers de Gandia, Xàtiva, Simat de la Valldigna, Alfaguir, Albaida, Castelló de Rugat, Vallès, Llombai, Castellnou o València, per deixar-vos enlluernar pel nostre impressionant patrimoni, com el Palau Ducal, el monestir de Sant Jeroni de Cotalba, l'Hospital de Sant Marc, la Col·legiata de Santa Maria, l'Ermita de Santa Anna, el Castell dels Milà i Aragó, el Convent de Santa Clara o la mateixa Universitat de València, que vaig crear jo mateix. Vam fundar un estat senyorial al Regne de València i vam posar la Corona d'Aragó al lloc on es mereixia. Però és que sota la meua protecció vaig tindre artistes com Miquel Àngel, Vèneto, Tiziano, fins i tot Leonardo da Vinci, que dissenyava les màquines de guerra per a l'exèrcit del meu fill César. Fins i tot a Roma, les primeres obres d'urbanisme modern van ser cosa meua. Vaig manar construir la Via Alessandrina, l'actual Via de la Conciliazione, que connecta la plaça de Sant Pere amb el castell de Sant'Angelo. Quan la recórregues com a turista, recorda't dels Borja. Vaig impulsar la Universitat de la Sapienza, on Copèrnic explicava les seues teories revolucionàries. Vaig reorganitzar l'administració de l'Església i vaig posar ordre en les finances, que estaven en la ruïna. Vaig llevar poder als barons romans que em restaven influència. Vaig iniciar la restauració del poder pontifici. I gràcies a mi, el Renaixement entrà per València i es va escampar per tota la península Ibèrica, des de la vora del Túria. Vaig ser un papa del Renaixement, el bressol del Renaixement, que s'estimava València. Nosaltres, els Borja, els estrangers, els papes que van vindre de fora per ampliar el món, que no es van acontentar amb menys. Ja no tinc ganes de predicar. Ara vosaltres haureu de jutjar. Si sentiu que eixe és el vostre paper, jo no ho faré. Perquè jutjar amb valors morals a qui no ha pogut veure el poder de prop és propi d'un gos o d'un ruc. Però fem una cosa. Imagineu que l'heu vist. Tan de prop que quasi hauríeu pogut tocar-lo. Un poder capaç de canviar el món. Vos hauria fet millors o pitjors persones? És difícil respondre veritat. Però el cel i la glòria, existisquen o no, sens dubte són per als que no han tingut por de mirar el seu destí i desafiar-lo, encara que hagin perdut. Trobe a faltar al meu oncle. Espere que d'alguna manera haja estat orgullós de mi. De ningú més ho necessite. Vaig fer el que vaig haver de fer i ho vaig fer amb convicció. I així està el meu llegat. El nostre llegat. Per a vosaltres i els que vinguen darrere, pels segles dels segles. Amén. Amén.
2: Borja.

0: De València al Vaticà. Història de dos papes. Guió i producció, Xavier Martínez. Guió de ficció, David Pascual. Narració i papa Alexandre Sisé, Nacho Fresneda. Títols de crèdit, Paula Usero. Disseny sonor, Kelu Robles i Eloi de la Aza. Direcció, Ángela Sepúlveda. Direcció i producció executiva La República Independiente de la Ràdio, Paz Galiana. Gestió de continguts d'Apunt, Txelo Rivera. Producció executiva d'Apunt, Inés Mengual. Agraïments, Institut Internacional d'Estudis Borjans. Borja, de València al Vaticà, història de dos papes, és una producció d'Apunt en associació amb la República Independiente de la Ràdio, basada en una idea original de Camilo Genú.
1: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Ayora, 100.9.
2: De tu a tu.
3: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
5: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
4: A punt ràdio.
6: Va de bo! Avui aprendrem el vocabulari típic del nostre esport més propi. Pilotari de llegenda, tot carisma i flexetge. Va de bo, cavallers!
7: Tira-li, enxufa-li!
6: Si volem ser pilotaris, hem de començar per vestir-nos com cal.
8: Un tratge que doni alegria per on passe.
6: La camiseta ha de ser dels rojos o dels blaus, els pantalons han de ser blancs i, això sí, una faixa com jo porte ara. També és important que ens protegim les mans amb esparadrap o guants i cinta.
9: Clar que sí!
6: Les pilotes que es gasten es diuen pilotes de baqueta.
10: Hòstia,
6: i als peus, el més tradicional són les espardenyes de careta, amb sola d'espart i vetes lligades a la cama.
10: M'encanten!
6: Ara que ja ho tenim tot, podem anar al trinquet, que és l'edifici on es practica el joc de pilota.
10: Quin comboi!
6: I triar-ne la modalitat que més ens agrade. Oh! El primer vot. Va de bo, cavallers! Fins a la pròxima llengüeta!
4: A punt ràdio. A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
2: De tu

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Els més de 700 desallotjats de la localitat de Catí que han passat la nit a Tírig ja poden tornar a les seues cases. Una decisió que s'ha pres per l'evolució favorable de l'incendi de Tírig. Xavier García del Valle.
2: Sí, el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, instava el veïnat de Catí a tornar el més pronte possible als seues llars per evitar possibles complicacions per les tempestes previstes per a esta vesprada.
3: Ven al municipi lo antes possible, perquè sí que hi ha previsions de tormentes esta vesprada per la zona. És difícil saber on van a caure aquestes tormentes, però per si de cas li demanem a la població que si tenen que fer-hi el trasllat al seu municipi que el facin abans de les 5 de la vesprada. No?
2: Sobre el terreny continuen treballant 300 efectius terrestres i 21 mitjans aeris amb l'objectiu d'evitar que revifen les flames i d'estabilitzar un incendi forestal que ja ha cremat 810 hectàrees.
0: A dos dies de l'eclipsi solar, la Generalitat ha ampliat les restriccions i ha decidit finalment tancar tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana, també els d'Alacant. Ho fa perquè el risc d'incendis forestals serà extrem per la combinació de la situació meteorològica i les aglomeracions de la gent mobilitzada per a visualitzar este fenomen extraordinari.
2: Emergències ha enviat recomanacions als ajuntaments perquè tanquen els accessos als paratges protegits que són de gestió municipal. I el conseller Juan Carlos Valderrama ha reiterat la crida a la responsabilitat de la ciutadania.
4: Hago un llamamiento claro de concienciación a la ciudadanía de que lo importante es la protección de las personas y que también se puede visualizar desde otros puntos lo que es el eclipse solar total.
2: Més de 2.500 efectius de la policia i de la Guàrdia Civil vigilaran les carreteres en una jornada on la mobilitat representa un gran repte. Pilar Bernabé és la delegada del govern espanyol.
5: Planifiquen bien su viaje, que lo planifiquen con mucha antelación, que se informen por los canales oficiales de la DGT de los puntos conflictivos en las carreteras de la Comunitat Valenciana.
0: I a Ceuta, una quantitat indeterminada d'entre 1.300 i 4.000 menors esperen encara una solució a la seva situació.
2: El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, s'ha reunit avui amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que ha reclamat un pla de l'Estat, un comandament únic i mesures urgents per a la recuperació de la normalitat, entre elles el confinament dels que han entrat.
6: Hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas.
2: El ministre Torres ha dit que el govern d'Espanya ja estudia habilitar nous espais i que treballa amb el Marroc per al reagrupament familiar dels menors no acompanyats.
7: Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
2: Per a dijous està prevista una conferència sectorial d'infància on el govern espanyol i les comunitats autònomes abordaran el repartiment dels menors a la península que no puguen ser reagrupats. Reunió a la que els consellers de Vox han confirmat que no assistiran, però que sí que ho faran els del Partit Popular.
0: I la Guàrdia Civil investiga l'agressió homòfoba que han patit este cap de setmana a Benialí una parella de xiquetes de 14 anys per part d'altres tres menors de 16.
2: Este matí, l'equip de la policia judicial ha pres testimoni als familiars i veïns que pogueren veure l'atac dissabte a la nit mentre proferien crits homòfobs i feixistes. Ahir el veïnat es va

0: concentrar per a condemnar els fets. Anna Seguí és promotora de l'orgull rural de la Vall de Gallinera.
1: És una cosa que s'ha de fer des de dins de casa, no? I aquesta educació que s'ha de donar a la gent jove, que això pues, que és intolerable, que no pot tornar a passar, però ni així, ni a les ciutats, ni a res, que no podem anar a viure i estar en por.
0: La vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, també ha condemnat l'agressió homòfoba en un comunicat.
2: I acabem amb una última hora, el tremolor, el terratrèmol que ha sacsat Colòmbia, un terratrèmol de 7,4 graus en l'escala de Richter. De moment es desconeix si hi ha víctimes mortals. Nosaltres tornem a les 5 amb més informació.
3: Som a punt.
4: Què fas este cap de?
5: Doncs festa.
4: I el següent?
5: Són festes també, què vols que li faça?
4: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
6: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
7: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
8: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
5: Benvinguts al recull dels millors moments de la vesprada d'Apunt. Avui ens centrem en la primera quinzena de juny i farem un especial de connexions de la nostra companya Mar Hernández, que al llarg de tot el curs ha eixit cada dia al carrer per fer-vos protagonistes a molts de vosaltres. Amb ella solíem començar cada dia el nostre programa. La primera setmana de juny ens va costar protagonistes d'aquells dies com ara els joves que es presentaven als exàmens d'accés a la universitat. Els nostres joves estaven plens d'il·lusió i de nervis, intentant planificar el seu futur.
8: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
9: Tu que te vaig ser en literatura, te recordes?
5: Ostres, no me recordes.
9: Jo, tia, Platón en filosofia, Benito Pérez Galdós en literatura. Ai, sí. Pim, pam, fuego.
5: Jo me recordo de Hobbes, de Hobbes i de Kant.
9: En
5: filosofia.
9: El de Calvin i Hobbes, el de los cómics, no.
5: El de l'home és un lloc, però l'home... No, perquè més profund.
9: Sí, no?
5: Sí. I de què més me'n recorde? Que en art, història de l'art, vaig ser un pintor que jo vaig dir... I sé, no sé el nom, no sé escriure bé el nom. Ara el posaré, però sé que és el que li agrada a Tita Cervera i el té una piscina.
9: Un franc...
5: I era Van Gogh.
9: Lipo-lipi...
5: No, no era Van Gogh, no. És qui era. Sí, sé que li agraden
9: tant.
5: I tenia una piscina amb un quadre d'ella. Bé, cosetes de la vida. Bueno, jo recordo que vaig passar molts nervis.
9: Això sí.
5: Molta emoció.
9: I recordar que el dia d'avui estan vivint tots en tantes cases, no? Perquè han sigut més de 25.000 alumnes. Que ho ha passat ells i jo crec que també la gent del seu voltant, no? La família i això.
5: Això ara va dir-te que jo crec que va patir més ma mare que jo. Jo estava nerviosa, però al remat ho recordem ser carinyo. N'hi havia una complicitat i un bon rotllo amb els companys que pagava la pena. Entre examen i examen seiem al campus, en la xespa, i no va estar malament. Vinga, però sapiguem que els alumnes, que tenen tots els nervis i tot l'estrès, estan vivint-los ara, però tranquils, amics i amigues, la bona notícia és que passarà. Força i ànims a tots, perquè avui, a tots i a totes, perquè avui és el primer dels tres intensos dies. I enguany les proves venen marcades especialment per la vaga educativa. Mira, ara parlarem de la Universitat de Majors. Tot això és gràcies a la pública, així que poca broma. I també pels nous controls de radiofreqüència per a evitar trampes. Ah. Mar Hernández, bona vesprada,
10: bona
5: radiofreqüència.
10: Radiofreqüència.
5: Ai, senyor.
10: És una barbaritat, sí.
5: Tu t'has acostat, no, als docentes? Has estat examinant alumnes, has estat...
10: T'imagines que he estat jo
5: ulladora, ulladora se dirà? Ulladora?
10: Ulladora?
5: De convoyar ara per xerrar-nos tot.
10: Convoyats estaven també els alumnes, vos he de dir, perquè jo he estat al campus de Burjassó de la Universitat de València, allà al costat, on estan 6 dels 55 tribunals establerts per les 5 universitats públiques valencianes. Enguany, de fet, s'examina més gent que l'any passat, concretament 1.883 estudiants més, i en total són, com deies tu, Ximo, no? 25.666 alumnes.
11: Exactament, no?
10: Sí. I és de veres que els alumnes estaven convoyats, jo crec que pel fet d'haver començat ja la prova i trencar aquesta primera barrera que sempre costa una miqueta més.
5: Tota la raó.
10: Si voleu, els escoltem. Sí. Escoltem Clàudia, Alessia, Lucía, Carmen, Aroa i Verònica.
12: Estava tremolant al principi. Estava molt nerviosa un poc, però després al veure l'examen m'he tranquil·litzat un poc.
13: És 10 minuts abans d'entregar-ho, sí que no es pot mirar a punts ni res. Sí que és un poc estressant.
14: Molt. I és horrible.
15: Molt bé, la veritat. Me ho esperava més difícil.
16: Llevo estudiando bastante porque me pongo muy nerviosa y tal.
17: Ja després, la resta de dies és més relaxat.
18: Sí, expectatives bones.
10: Expectatives bones, ja tot va avant. Passat el primer, ja tot va avant. És de veres que algunes, hem de dir, que venien amb els seus rituals particulars.
19: Jo soc supermaniàtica, o sigui, si n'hi ha coses que antes dels exàmens estaven d'una forma, tenen que mantindre's d'aquesta forma, perquè si no, jo ja me ratllo.
20: Les pulseres que duc, o la funda del mòbil, jo me les vull canviar ja, però no puc canviar-les hasta que jo no acabe la de bau.
21: Los pendientes de patito y el collar. Yo rezo la suerte antes del examen. Bueno, por mí, por mis amigas, por todas.
5: ¡Ay, qué mones!
11: De toda la suerte.
5: Les arrojades de patitos.
10: Por mí, por todos mis compañeros, En fi, convoyades amb amulets de la sort o sense. Sí. Tot ha començat este matí a les 9:30 amb eixes assignatures de la fase general, que de moment hem de dir que totes les proves han transcorregut en les 5 universitats públiques amb molta normalitat, amb total normalitat, segons la Conselleria d'Educació. I vosaltres dèieu que vos va tocar, no, el vostre any. Doncs enguany vos conte. Han arrencat amb llengua i literatura castellana, amb un text del diari Informació sobre l'adolescència i també amb un conte d'Emilia Pardo Bazán, en el que és la part de literatura. I també sintaxi, que estan un poc preocupades les alumnes per la part de sintaxi. Després ha sigut el torn d'Història de la Filosofia, on ha eixit, entre altres, el moviment feminista, també Aristòtil, sí. I ara mateix farà cosa de 40 minuts, perquè començava a les 3:30, els alumnes estan examinant de les assignatures específiques que compten per a cada carrera.
11: Les específiques, que són les que ara sumen més la nota, o això. Vale, sí. Però recordem que, clar, en els nostres temps, bueno,
5: era diferent.
11: Tu eres insultant ben jove.
5: Era diferent.
11: Però vaja, era de l'1 al 10, i el sobresalient era 9 i 10, el 8 és notable, tal, però ara hi ha 14 punts.
10: Ara hi ha 14 punts.
11: Bueno, ja fa anys, no?
10: Són 10.
11: Com funciona?
10: En principi són 6, que són el que es dona la mitjana de classe, no?
5: El
10: que has fet dels cursos.
5: Vale.
10: Després, fins a 4 punts, és aquesta fase general, fins a 10, és a dir, 6 dels cursos, 4 de la fase general, i els altres 4 són d'eixa fase específica, que són el que puja la nota i el que possibilita que puguen treure's eixes assignatures, eixes carreres, no?, que costen una miqueta més.
11: Que són les que tenen un 12, un 13, o inclús fregant el 14,
10: exactament,
11: no?
10: Que de fet és el que busquen en aquestes proves, van més quasi a les específiques que a la fase general, perquè és el que costa més o el que marca la diferència entre arribar a carreres, sobretot si ja la tenen pensada.
22: Tecnologies creatives per a disseny 3D per a videojocs o pel·lícules. Està alta. Donen només 100 places, crec, i és un 11,5 de magisteri, que ara està en un 10,2 o algo així. No requereix molta nota, però sí que és veritat que n'hi ha molta demanda.
23: Comunicació audiovisual, que està en 10,31, però com tengo buena media de bachiller, pues yo, o sea, és molt difícil que no entre.
24: Jo crec que entre. Sí, sí. Tinc sensacions bones.
10: Sensacions. M'encanten les optimistes. Les optimistes són les millors.
5: Jo era de la negror, jo era de fatal. I després, al remat, sí. M'han posat les coses al seu lloc. Però
10: sí que és cert que quan diuen, per exemple, 10 i poquet, doncs que és una nota baixeta, perquè si tu en principi...
5: La veuen assequible.
10: Mm-hmm. Si tu de base ja partixes amb un, diguem-ne, bona nota alta de 6 punts inicials, un 5,6, diguem-ne, si t'ha quedat bona mitjana, 5,7, després si aproves la resta d'exàmens, és assequible en principi.
5: Okay.
10: I a més arriben després d'un curs que ha sigut intenset, però que diuen que podria haver-se esperat pitjor.
22: Sí, ha sigut un poc agobiant d'estudiar a quasi tots els dies, però bé, bé.
24: Jo he estat un poc més tranquil·la, perquè, en plan, si estudiava molt em posava molt nerviosa, però s'ha estudiat amb molts descansos.
23: A ver, ha sido un curso que, vamos, porque yo los cursos anteriores sí que he pasado un poco más, y este me he tenido que poner mucho las pilas, la verdad, pero con constancia y tal se saca.
0: És difícil i tens que ser molt constant, però per a tot el que diem de que te vas a morir, no sé què, no espera tant.
11: Te vas a morir.
5: No te vas a morir. Pero es que

0: Però és que per damunt del dia a dia, esta eixa pressió de... hem d'acabar tot el temari, hem de saber-se-ho tot, les notes importants, tot l'any sí que se sent certa pressió, no? Sí, després, com la gestiones, és important.
1: Clar, com això, nervis, això angoixa, sí. Les nits d'abans, la seguretat en elles mateixes o en ells mateixos.
0: Sí, però tot l'any.
1: Sí, perquè...
0: I per al professorat.
1: Però jo què sé, si en el moment em bloquejaré o què sé.
0: Si te quedes en blanc, això és el pànic, jo crec que tenim tots. He de dir-te que és un curs també especial per al professorat, no? Perquè estan al peu del canó durant tot l'any, els han de preparar a consciència perquè
2: exacte.
0: Volen que els vagi bé.
2: Exacte.
0: Als seus alumnes.
2: I d'alguna forma també, en part dels docents, senten que en esta prova també se'ls està avaluant un poc a d'ells, no?
0: Sí,
2: a tota
0: cert.
2: Aquesta faena que han fet poquet a poquet durant el curs. I també tenen els seus nervis,
0: sí.
2: Vull dir. Sí. Escoltem, si voleu, els professors de l'IE és Henry Matís de Paterna i d'Elies Campanar de València.
3: I jo també nerviosa, claro, que no sé lo que es van a preguntar, a veure si els deis bé, així nervis compartits.
4: Sí, què hi xirà, Ximo? Saps alguna cosa? T'han dit alguna cosa? Què hi xirà? Sí, què hi xirà en filosofia? Què va hi xirà en dita? Te pots enterar? Dic, no.
1: Que bonic, són que d'alguna manera
0: són
1: part d'ells, perquè, bueno, és que formar en educació me pareix un treball realment...
0: L'educació se fan moltes bromes,
1: però
0: si el professor té l'autèntica vocació, com la majoria en tenen, i els alumnes tenen ganes, se crea un vincle preciós, perquè és un caminar junts, un recorregut, com a mínim un curs, a voltes és més d'un curs, compartint experiències i compartint la vida, i a voltes els alumnes, ma mare era mestra, i a voltes els alumnes li contaven a d'ella coses que els pares no. Ma mare sabia sempre si havien renyet, anaven a separar-se, si tenien uns quantos, si la iaia estava malalta, si el gosset s'havia mort, si, i alegries també, no? És una relació molt especial que és a banda de la feina, eh? És com una dosi de psicologia quotidiana que també hem de tindre en compte.
1: En fi, en el dia a dia, aquestes últimes setmanes, i seguim vivint a dia d'avui, està aquesta vaga de tot el sector, tota la família educativa, que haurà resultat, o ha tingut alguna incidència també en este final de curs.
0: Sí.
1: Què diuen?
2: A més, era la quarta setmana de mobilitzacions, que
0: sí.
2: Ja portem bona cosa de dies, encara ja no hi ha acord per part dels sindicats i conselleria, i és de veres que en les proves sí que s'ha vist molts docents amb la samarreta verda i jupetí, i també algun alumne anava de verd. El que és la prova, els exàmens han transcorregut amb normalitat perquè els serveis mínims estaven establerts al 100%, tant per als exàmens, per a la gent que estava controlant els exàmens, com per a la correcció. I pel que fa al curs, els docents diuen que l'alumnat de segon de batxiller no s'ha vist afectat perquè realment ja havien acabat les classes quan
0: sí.
2: Va començar la vaga.
5: Estem així per recolzar i molts de serveis mínims, aleshores.
3: Això ara acompanyant els alumnes, en qualsevol cas ells no tenien que patir ninguna conseqüència per la nostra vaga.
6: No els va afectar per a les avaluacions perquè les classes havien acabat i en el meu cas, per exemple, sí que vaig quedar en ells en un dia per a fer repàs. S'estimaven més en general estudiar en sa casa i crec que en aquest sentit no els ha afectat.
0: És de veres, les amigues de ma filla són totes, estan ara mateix examinant-se en la UG en este cas, i si havien pogut acabar el temari i els exàmens i tot abans per a plegar.
1: S'ha fet un exercici de responsabilitat, també prèvia per a preparar específicament els alumnes que anaven a presentar-se a la
0: prova. Jo tinc una pregunta que estic segur que tu també t'ha cridat l'atenció quan hem començat aquesta conversa, i és la radiofreqüència, si com és això?
2: Exacte.
0: Detectors de radiofreqüències per evitar trampes.
2: Detectors de radiofreqüència, nan inhibidors, de fet, són uns detectors que estan focalitzats en els dispositius electrònics i el que detecten realment és si estan rebent o no dades de l'exterior, si estan emetent o si estan rebent. Per exemple, un bolígraf d'estos electrònics o unes ulleres amb microcàmeres que capta... És que això és real, existeix, funciona i molts alumnes ho han emprat. Són microcàmeres que capten, fan una fotografia a l'examen i amb intel·ligència artificial tu pots, d'alguna forma, respondre. I és que estos dispositius ja han arribat a les aules dels instituts, segons ens comentaven els professors.
4: En algun tipus de sistema per a localitzar, a veure si estaven intentant copiar en algun sistema. De fet, en l'aula enguany, en l'institut, hem tingut algun cas i hem tingut que improvisar algun mecanisme per a evitar tot això, perquè és que cada vegada saben més ells que nosaltres. És de veres, ja te parlen de rellotges, de ulleres que se posin i te llitgen ahí automàticament la pregunta i després te dona la intel·ligència artificial, te dona la resposta.
0: Sí, saben més ells que nosaltres, a mi em passa en casa, eh?
2: Clar, i en els exàmens, és de veres que en la pràctica, comentaven alguns professors, és difícil aplicar en un examen com el de la selectivitat, no? Que pot ser més de comprensió i que hi ha coses que la intel·ligència artificial encara no està preparada com per a respondre de forma tan immediata. Però aquests detectors estan, de moment s'han utilitzat, pel que sabem fins ara, sense incidències, però veurem com transcorren estos

0: 3 yeah. dies. I a més, la normativa cal tindre en compte que obliga els estudiants a tindre els telèfons mòbils totalment apagats dins de l'aula, que ja no val només en silenci o en mode avió, guardats dins de les motxilles, fora de l'abast de la mà, sí. i tampoc pots anar amb rellonge, sigui analògic o digital.
1: Sí.
0: O sigui, que cap tipus de dispositius. I a més, evidentment, els professors que estan per allà, els professors, a més, docents que estaven de serveis mínims, estan controlant l'examen, detectant si hi ha algun tipus de trampa, alguna ja. còpia fins i tot més analògica, no? alguna xulla de les típiques. Però és de veres que no cal cap trampa si l'examen està preparat.
1: Clar.
0: I per això volia acabar amb un dels consells que dona als seus alumnes un docent de l'IES Campanar.
2: Que descansen molt, que regulen molt el temps de descans, d'estudi, que no s'agobien massa. Són exàmens que, a més, no tens espai. Entre un i l'altre, tens un següent examen i t'has de centrar en ells i no en el que has fet abans. Perquè, si no, pots entrar en una roda que és molt difícil d'eixir. Tot el que han estudiat ja s'ho saben. El que toca és intentar relaxar-se, repassar algunes coses i ja està. Aquest és el meu consell, sempre.
1: Gran consell.
3: Gran consell, però jo...
1: Però els nervis van per la...
3: Era impossible. Sempre l'última
0: moment.
3: Sempre l'última onada, fins a l'últim minut que sonava la campana de l'examen, per molt preparat que pensaves que anaves. Quin moment més bonico, passar d'alguna manera...
1: Quin moment vital.
3: Una etapa preciosa, també, de la vida, que és l'etapa universitària. I, bueno, i el futur també de la formació, de la ciència, els futurs treballadors i treballadores també d'este sector,
1: sí.
3: En fi, de qualsevol altre, no? Ja
1: ànims,
3: estan en marxa.
1: Xics i xiques, ho aconseguireu. Si no podeu entrar en allò que vulgueu, una cosa semblant, i l'any que ve canvieu allò que de veres us fa il·lusió, i perseverar, estudiar, preparar i estar tranquils dins del que puga ser possible, com deia el professor David, de l'IES Campanar. Uh-huh. Marc, que xulo!
0: A descansar, molta força a tots aquests alumnes que s'examinen estos dies, fins el dijous i després a passar-se un estiu de meravella.
3: Mel, amunt, gràcies.
0: Adeu.
3: Adeu. Sentir-la parlar, si del carrer i el corral és la mà,
1: i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. Quins records ens fan tindre estos joves que han de decidir què estudiar i pensar què van a fer el dia de demà, a dedicar-se en la seva vida? Mireu, des de jove Miguel Bellver va decidir que volia ser rellotger i amb una precisió admirable a això ha dedicat la seva vida. Marc se'n va anar a Xàtiva a xerrar amb ell i es va fascinar tot el que ens contava.

0: El temps que a la ràdio el tenim sempre mil·limetrat, però que ara tot arreu el tenim més controlat que mai. I pensar que fa unes quantes dècades la forma més eficaç que tenien de mesurar el temps era, jo que sé, amb un únic campanar i un rellotge enmig del poble, una cosa així.
1: Joaquim. Sí, inclús conforme anava avançant el dia i en funció de la llum solar ens podíem orientar una miqueta a quina seria l'hora. Ara estem, que sé jo, mirant tot el rato en el rellotge sempre pendents. Bueno, el rellotge de pulsera o el telèfon mòbil, que moltes vegades no ens fiem de rellotges perquè se retarden, este concretament. Sempre mires el mòbil per assegurar-te, no? Però encara queden d'aquells models antics que... Exactament això. A reparar-los. Els de sempre. Els rellogers.
0: Olé.
1: Els que s'ocupen de esa maquinària precisa i mecànica que tenen els rellotges. És cert que este ofici, el dels artesans del temps, ha canviat molt amb els anys. A poc és més difícil trobar un autèntic rellotger que conega en profunditat aquests mecanismes, que faci aquestes reparacions mecàniques i que sàpiga desxifrar els secrets d'aquests rellotges històrics.
0: I la nostra companya, Mar Hernández, serà anat al taller d'un d'aquests rellotgers de tradició i d'ofici. Mar, hola, on estàs?
2: Bona vesprada, companys. Doncs mireu, estic a Xàtiva, estic molt propet d'un dels tallers de rellotges que queden així a la comarca. Un taller que vos he de dir fa només uns instants, concretament fa 14 minuts, hem viscut una autèntica festa quan han donat les 4 amb tots els rellotges sonant, cadascú amb la seva tonalitat i el seu so particular. Es tracta del taller de Miguel Beiber. Ell s'ha dedicat a reparar rellotges des que era menut, per tradició familiar, però també per vocació. Diu que una de les primeres coses que mira quan veu una persona és precisament en la pulsera, no? Quin rellotge porta. I exacte, i ell és un dels pocs que coneix a la perfecció els secrets dels mecanismes dels rellotges. És un cirurgià del temps d'alguna forma.

0: tots podem fer i és imprescindible pel nostre bé, la donació de sang. Ja sabeu que a principis de juny se celebra el Dia de la Donació de la Sang i cal conscienciar-nos de donar contínuament i de fer-ho especialment en períodes de vacances, que la nostra comunitat s'ompli de més personal. Ho recordem per a què vos feu, per a què ens fem, ànim de seguir donant.
1: Okay, però després d'una donació de sang...
0: Tens fam.
1: Sí, te pots infectar en la mà i el...
0: Tens fam perquè te regalen un bocata.
1: Tens una gana, això també. No, sí, sí, i un refresquet. Lligis en la mà allí, en el cotonet i això. Però jo què sé, te sents com reconfortat. Hi ha algo per dins de tu que dius, xica, i quines seran les tres vides que podria arribar a salvar, o en quin part de quina mamà, o en quin accident pot ser que necessite la meva sang. No ho saps, ni ho sabràs, sí. És bo que no ho sapies, però està guai aquest gest.
0: Jo, a mi em va passar, abans del 2002, que em diagnosticaren hipotiroidisme, vaig donar sang en un parell d'ocasions, i després ja no podia, però vaig donar una altra cosa, el cordó umbilical del part de la matxiqueta, perquè això també va a un banc, també serveix per a aquestes cèl·lules... I saps què? Que tens raó. Que fa que sents el que toca. I si ho fas per un altre, millor encara. Bueno, aquest acte és molt senzill, com tu dius, i que és molt fort perquè en una sola donació pots ajudar a diverses persones, i sabem que no només és important donar sang, sinó també plasma, plaquetes i medula.
1: Sí, sí. Avui coneixem una miqueta més com funciona tot aquest procés de donació, sí, en el territori, en la comunitat valenciana. En som líders des de fa molts anys i amb molta consciència. Mal Hernández, què tal? Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Tu te n'has anat al lloc, diguem, entre majúscules.
0: Al moll de l'os.
2: Al lloc en majúscules.
1: Per a conèixer-ho i què t'has trobat?
2: Sí, és el lloc on són referents, no? Jo me n'he anat al Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana perquè des d'allà es coordinen doncs, totes les operacions, diguem, relacionades amb la donació de sang. Per exemple, de les coses més menudes, com és coordinar aquests punts de donació mòbil que van als municipis, que sempre... És el primer contacte al final amb la gent, en els centres socials, també als poliesportius, a les oficines, fins i tot als llocs de faena. I, per descomptat, allà també, al centre de transfusió, a la primera planta, està un punt fixe de donació on qualsevol persona, de matí o de vesprada, hi ha horari per a tot el món, disponibilitat per a tots, pot anar a donar sang.
1: A més, hi ha persones que són donants sovint, en tant en quant, diguem, la seva disponibilitat
0: com...
1: i la salut s'ho permeten. I... Parles en ells, la majoria és per consciència de que els ha passat alguna cosa o des de l'entorn familiar.
0: S'està molt
1: sensible. Altres
0: això,
1: no.
0: Sí.
1: I són donants habituals, com com que li agrada anar, o que sé, practicar un esport o el que sigui.
0: O fer companyia, tal. Pues sí, és de veres, és un acte de solidaritat important. I pel que dia d'aquestes unitats mòbils, a la radiotelevisió autonòmica, ha vingut en diferents ocasions. De fet, jo les dues voltes que em vaig donar va ser ahir. Atén-me una cosa, però qualsevol persona pot donar... Atén-me. O quins requisits farien falta?
2: N'hi ha uns requisits molt elementals. Els primers, que és tindre entre 18 i 70 anys, això el primer, pesar més de 50 quilos i tindre un bon estat de salut, així en general. Després de cert que hi ha coses més concretes, més requisits, per exemple, hi ha condicions que no et fan apte, com tindre alguna malaltia, com pot ser el VIH o l'hepatitis B i C. Tampoc haver-se injectat, que això és molt curiós, per exemple, esteroides per a la musculatura. Si te n'has injectat alguna vegada en la teva vida,
0: no pots ser donant sang.
2: Curiós, després depèn dels termes. Per exemple, si portes algun tipus de tatuatge, en funció del termini que has transcorregut des de que te l'has fet, no pots donar. Però en tot cas, per a comprovar tot això, abans de començar el procés de donació, tota persona ompli un qüestionari, arriba al seu punt de donació, ompli el qüestionari i es fa un xequeig general on s'analitzen les coses més bàsiques de la teva sang. Però fixeu-vos que és el que deies tu, Ximo, no espera tant, perquè n'hi ha gent que n'ha donat un munt de vegades i és el cas, per exemple, d'Enrique, que parlàvem amb ell, que és que ja està quasi com a casa.
3: No, ya estoy acostumbrado, ya te digo, 66 veces, fíjate, como que va al cine, a ver, una película igual, aire acondicionado, fresquete, son muy buenos profesionales, aquí no hay ningún problema.
2: 66 vegades, atenció, que ho ha dit així de rapidet, però 66, és una barbaritat.
0: Pues gràcies, a mi m'ha ocorrit donar-li les gràcies.
1: I com això està fresquito i això...
2: Ja està,
0: ho veu positiu.
1: Però el mite aquell del bocata i això encara continua, se fa un detall per a recuperar-se i això...
2: Ara se fa un refresc i normalment hi ha alguna espècie de unes rosquilletes, per exemple, o alguna coseta, crec que ja no donen l'entrepà que se donava abans, però sí que donen un refresc, alguna beguda ensucrada per a facilitar aquesta recuperació, no? Però la veritat és que això, tots els donants, és el que comentàveu, tenen moltíssima predisposició, estan molt sensibilitzats.
0: Sí.
2: Hagin donat moltes o poques vegades, perquè Blanca, per exemple, ja ens deia que era la quarta vegada que venia i destacava sobretot que igual que ella venia

0: molt disposada, també rebia una gran estima per part de tot el personal sanitari. Que la gent així es tranquil·lise, perquè hi ha molta gent que té por no a les agulles o jo que sé, a marejar-se, que tracten fenomenal, tenen moltíssima paciència, que sí, la senyor. Gent es quede tranquil·la. Que Blanca, per cert, sí. Avui venia a preguntar per la donació de plasma i plaquetes. Calla. Que vosaltres la coneixeu? Ho heu fet alguna vegada? Vos sona?
1: Me sona.
0: Vos sona, sí, vos sona.
2: D'haver-ne parlat, sí, ara, que s'ha de fer algun tipus de donació diferent, teu extrauen de la mateixa sang... Pues ara no ho sé. Aclareix el seu tu.
0: No, és molt habitual, però és cert que és més desconeguda, perquè el plasma és la part líquida, diguem, de la sang, i s'utilitza tant per a transfusions com, per exemple, per a l'elaboració de certs medicaments, que jo això no ho sabia i m'ha pregut molt curiós. Uh-huh. És un procés una miqueta més llarg i més específic que la donació habitual de sang, i això ens ho ha contat Anabel Churia, que ja és directora d'infermeria del Centre de Transfusió.
3: Es prácticamente lo mismo que la donación de sangre, simplemente que en vez de extraer los tres componentes de la sangre, que son glóbulos rojos, plasma y plaquetas, solo extraemos el plasma. Entonces es un poquito más largo, tienen que estar aproximadamente unos 40 minutos. Es solo un solo pinchazo también, y lo que se hace es sacar una pequeña cantidad de sangre que pasa por la máquina que tenemos y separa en ese momento el plasma.
2: És al·lucinant, eh?
0: És al·lucinant.
2: Ho conta així en naturalitat, però és una parada.
0: Sí, i visualment el que portaven és la via també habitual per a donar sang, i això és un doble sentit, o sigui, per un lloc arriba i per altre tornen el que és la resta de la sang, no? Amb els glòbuls vermells, per exemple.
2: Ja. Això que comentava Enrique de 66 vegades, però clar, això no ha sigut en un any molt menys, és en el llarg del temps, perquè hi ha diguem, una quantitat de donacions que pots fer al cap de l'any, no?
0: Hi ha un termini de recuperació. En el cas de donar sang són 4 vegades a l'any, i en canvi donació de plasma se'n pot fer cada 15 dies. Que,
2: ah, sí?
0: O sigui, que se'n podria fer moltíssimes, encara que el més habitual és espaiar-les una mica, no anar de 15 en 15 ràpidament. Però bé, en moltes ocasions les persones que venen a donar plasma, en este cas, fan una donació dirigida. És a dir, que des del mateix centre de transfusió es posen en contacte amb tu perquè el teu plasma el necessita una persona en concret. O sigui, no és com la donació de sang que tenen el banc, sinó que pot ser una persona en concret necessiten, i com no és tan habitual pot ser donar plasma, doncs necessiten la teua.
2: Del banc de donants, miren a veure quines són les característiques del plasma que es necessita, i te fan un contacte, que de manera voluntària no obliguen a ningú, però clar, si eres donant acudixes, perquè saps que darrere hi ha una persona, una família que necessita aquesta donació, no?
0: Efectivament, i és el cas de Mari Carmen, que avui havia vingut al centre a una d'aixes donacions dirigides, i així contava ella com havia començat donant plasma.
4: Por un familiar me hice donante porque necesitaba médula y ya entré en el banco. A raíz de eso empezaron a llamarme. Llegas, te hacen siempre un cuestionario, yo me he tomado hoy una Coca-Cola y es como si te extrajeran sangre, lo que pasa que para sacar el plasma sale y vuelve, sale y vuelve. No es costoso. Te tienes que organizar para saber que esa mañana tienes que dedicarle. Ese día no puedes hacer grandes esfuerzos físicos. Es que, claro, si te llama alguien porque alguien lo necesita, es cuestión de prioridades.
0: Clar.
1: És qüestió de prioritats. M'hi vaig donar les gràcies. Suposa que tots ho hem viscut en les nostres cases, no? Però ma mare i ma tia, les dues han tingut càncer d'ovaris, han necessitat transfusions molt sovint, així que gràcies a persones com Mari Carmen, com Javi, com totes aquelles que t'has pogut trobar, perquè gràcies a aquestes donacions se tira endavant.
0: Exacte,
1: se pot treballar, se poden recuperar.
0: Exactament, i el personal sanitari pot seguir fent la seva feina. Ella porta unes quantes ocasions, com
1: Mari
0: també
1: Carmen.
0: Es porta Mari Carmen, exacte,
1: sí.
0: Com també n'importa Javi. Javi té poc més de 40 anys i ell realment va començar, no és com Mari Carmen, que per exemple ella sí que va ser amb la medula, no? Javi va començar donant sang a la facultat, al típic bus que posaven,
1: sí.
0: I ara sempre que pot dona plasma, i fixeu-vos, vull que escolteu, en la casualitat de quantes vegades ha sigut donant.
5: Yo empecé a ser donante en la facultad y me apunté al registro este de la Fundación Josep Carreras y me llamaron para una donación dirigida, y desde entonces solo he donado ya plaquetas y plasma, porque como esto puedes venir una vez al mes, pues intento venir todo lo que puedo. Y bueno, con esta llevo ya 66, o sea que intentaré llegar todas las que pueda.
1: 66.
0: 66, el número màgic es veu de avui. Sí, sí, sí.
2: Enrique com també Enrique. Deia, no? Que Enrique, 66.
0: Efectivament.
2: Clar, de plasma i plaquet és com estava comentant Javi, pots fer-les de manera...
0: Més a sovint,
2: més a sovint, no? Això és 4 a l'any, però caram, ja és un...
0: Ja són,
2: ja té una trajectòria com a donant realment impressionant.
0: Totalment.
2: I alguna, per al tema del plasma, concretament, hi ha alguna recomanació que s'hagi de fer, diguem, a més de les que has comentat, diguem, per la donació habitual?
0: Doncs a la directora d'infermeria, Anabel Xulià, li he preguntat i ens les ha resolt immediatament.
3: Que hagan un poquito de dieta, que no coman comidas grasas, porque luego sí que sale el plasma un poquito más concentrado, pero por lo demás es las mismas recomendaciones que para donar sangre. Gozar de buena salud, tener entre 18 y 70 años y tener un tiempo para pasarlo con nosotros un ratito.
2: No almorces fort,
0: exacte.
2: No és el dia que te fas
1: en coneixement.
2: El de carn de cavall i això.
1: No cal.
0: Els dies abans, dieta sana i suficient. Però per ampliar una miqueta la informació sobre tot això, per a conèixer si és cert que som referents així a casa nostra en donació de sang, per a resoldre dubtes i per a conèixer també realment a què es destina, no, eixa sang que arriba en les donacions, ens hem posat en contacte amb el doctor Roberto Roig, que és el cap d'hemodonació al Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. El tenim al telèfon. Bona vesprada, doctor.
6: Què tal? Buenas tardes.
2: Hola, bona vesprada, Roberto.
0: Primer de tot, per què és tan important donar sang?
6: Bueno, pues lo primero es porque no la podemos fabricar ni la podemos improvisar. La sang és un teixit que està entorn a nosaltres i el tindre-la a soles dependeix de la nostra voluntat.
0: Uh-huh. I és de veres, nosaltres ho comentàvem a l'inici, no?, que així a casa nostra som pioners, som referents en la donació de sang. És així? Som un territori solidari pel que fa a este tema?
6: Bueno, els valencians són solidaris i ho demostrem contínuament. Però és de veres que la solidaritat hi ha que demostrar-la a diari.
1: Clar.
6: No quan hi ha una catàstrofe, sinó tots els dies s'opera, tots els dies se trasplanta, tots els dies fiquen quimioteràpia, naixen xiquets a les maternitats on hi ha accidents de trànsit o laborals. Per a tot això... Utilitzem els metges, utilitzem la sang.
1: I quantes donacions de sang, doctor, farien falta per a cobrir les necessitats que el nostre mateix sistema crea i necessita? Ho tenen comptabilitzat, això?
6: Sí, a la nostra comunitat diàriament fa falta. La donació és efectiva de 650 persones. Això, però de dilluns a diumenge, 7 dies a la setmana i les 52 setmanes de l'any.
2: Clar, cada dia. Cada dia.
6: Cada dia.
2: Comentat, no, doctor, algunes de les dels usos que se fan, ja m'han comentat en qüestió també de oncologia, estem parlant d'accidents, estem parlant d'intervencions, d'urgència, estem parlant també de maternitat, en fi, és que fa falta sang per a moltes coses, eh?
6: Claro, és que saps què passa? Que la sang no se fabrica ni s'improvisa, no? Tots els dies, com deia jo abans, mira, si als espanyols se mos omple la boca de dir que som els número uno del món en trasplantament.
0: Uh-huh.
6: És de veres. Però què seria el trasplantament si no tingués darrere el recolzament de la transfusió?
0: Total.
6: A ninguna persona se li ocorri fer un trasplantament hepàtic si no sap que darrere té el recolzament de plaquetes, de plasma, de glòbuls rojos que fan falta per a sostenir aquest trasplantament. Per tant, al final la transfusió és un trasplant en xicotet, en una característica molt especial. La sang és un teixit exactament igual que qualsevol, però en una característica molt especial, que se pot infundir. D'una altra manera, tu per operar un cor és que obrir un pit, o per operar un... trasplantar un fetge és que obrir l'abdomen. Però això no, això és molt fàcil de ficar. Passa és que a la gent que dona sang no li donem la importància que té. I són el sostén molt més important que té el sistema sanitari espanyol. És a dir, si demà la gent que dona sang deixarà de fer-ho, tindríem realment un verdader problema a tot arreu.
2: I, doctor, en quant als grups sanguinis, com s'ha de fer, diguem, la transfusió per a la compatibilitat? I si... Home, entenc que és igual de vàlida, no?, la donació de sang de qualsevol dels grups, però n'hi hauria algun que és més compatible, per així dir-ho?
6: Anem a veure, tenim el grup 0, que és compatible, el 0 i concretament el 0 negatiu, que és compatible en tots. Però el que sí que hem de tenir en compte també és que el millor és transfundir isogrup, és a dir, al grup 0 del 0, al grup A de l'A, al grup B del B, al grup AB de la B. Esa es la transfusión isogrupo, ya, esa es la mejor transfusión que tiene. Pero también puede ser compatible. La transfusión compatible es el grupo 0, que es el dispatoch, pues el puedes utilizar para todos. El grupo B utiliza para el B y el AB. El grupo A para el A y el AB. Y el AB solo es para el mateix.
1: Entenc.
0: I a més, doctor, comentava...

0: vostè el nombre de donacions, no?, que se necessitaven diàriament. Clar, però això també cal explicar per què és, perquè la sang caduca també, no? Ja. Vull dir, clar, quan tarda, diguem, no sé si existeix un termini, a caducar la nostra sang?
1: Sí, es diu caducitat. Uh-huh. Anem a veure, lo que són glòbuls rojos, uh-huh, són 42 dies. Uh-huh. Les solucions anticoagulants, conservadores que tenim avui en dia, permetixen aquesta possibilitat. El uh-huh plasma, tu el plasma el pots congelar. Uh-huh. A 30 baix 0 el tens fins a 3 anys. El problema més gran són les plaquetes. Uh-huh. Les plaquetes a soles duren 5 dies. És a dir, que si avui estem a dia 12, les plaquetes que s'obtinguen avui al llarg de tot el dia 17, tenen que estar o transfundides o passaran a caducitat. I el problema que és que ahí és on està el més important del món de la transfusió, perquè la plaqueta, el malalt que necessita plaquetes és un malalt que està molt mal.
2: I quin és el viatge, doctor, que fa la sang quan la donem? És a dir, on s'emmagatzema? Com la utilitzen després els hospitals? O sigui, com és la disponibilitat? Imagina que caldrà, evidentment, també molta tecnologia per aportar-la refredada. Com funciona?
1: Anem a veure la sang. Arriba una volta que es dona, arriba al centre de transfusió. Lo que són tràmits de serologia, on es fan les proves de seguretat transfusional. És a dir, tant de grup sanguini, els anticossos cel·lulars, el SIDA, l'hepatitis B, l'hepatitis C, etc. I en el departament de fraccionament, per una tecnologia tan senzilla com és la centrifugació, i dic senzilla perquè tots tenim en casa una llavadora.
3: I sabem lo que vol dir.
1: I sabem lo que és centrifugar. Sí. Per la centrifugació, el que aconseguís és que tu, per el diferent pes dels components, pugues separar plasma, plaquetes i glòbuls, de tal manera que aquesta donació es beneficia en tres persones diferents.
0: Uh-huh.
1: I després, en arreglo a les necessitats hospitalàries, clar, no és el mateix un hospital d'altíssima tecnologia puntera com és la FE, uh-huh, i que té un consum al voltant de 24.000 unitats a l'any, que un altre més menut. En arreglo això, distribuïm, per exemple, la FE, el Clínic, el RAU, el General tenen distribució diària. N'hi ha alguns que tenen 3 dies de distribució a la setmana, alguns 4, alguns 2. I se distribuïs des del centre, el centre envia se fa un envio en les condicions idònies per a traslladar el producte i arribar als hospitals, i els hospitals ja l'amagacenen per a poder-la utilitzar en els malalts.
0: Doncs gràcies per la puntualització, doctor, i moltíssimes gràcies també per haver-nos atès esta vesprada així a la ràdio. Que vagi molt bé, gràcies.
1: Gràcies, adéu, Estela.
2: Gràcies, Roberto.
1: Gràcies.
3: Jo vull donar les gràcies també a les persones que han donat sang i que la seva sang ha plegat a alguns dels meus familiars o a nosaltres en primera persona, i animar la gent que continuï fent esta tasca.
2: Mira, és que també és la reflexió que ens feia el doctor Roig de Justo Nieto, és a dir, pensa en tu, en el teu fill, en ta mare, si vull que és de la família, que ben segur en tota la seva trajectòria mèdica haurà necessitat en algun moment una transfusió, o tu mateixa la pots necessitar, i l'única manera de tindre-la és a través de la donació.
3: Per a tu, Marc, una transfusió d'amor. Gràcies, bonica, bon dia, vida.
2: Això és rematar una entrevista.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: Comencem amb una última hora. L'incendi forestal de Tírig s'ha donat fa uns minuts per estabilitzat. Xavier García del Valle.
2: Sí, així ho ha confirmat fa uns minuts el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
3: Ha mejorado muchísimo el incendio forestal y de hecho se va a situación de estabilizado y a situación 1 del plan especial frente a incendios forestales de la Comunidad Valenciana. Yo creo que es una gran noticia, junto con el regreso de toda la población que estaba en el polideportivo de Che.
2: El conseller Valderrama també ha actualitzat la xifra d'hectàrees que ha cremat l'incendi de Tírig. Són finalment 754 en un perímetre de 22 quilòmetres. La delegada del govern, Pilar Bernabé, ha alertat de la situació de risc extrem d'incendi per als pròxims dies, agreujat per la mobilitat associada a l'eclipsi.
4: Los próximos días, también con motivo del eclipse, estamos en máximo nivel de riesgo de incendio forestal. Los desplazamientos en la Comunidad Valenciana van a ser muy elevados y pedimos la máxima prudencia y que todo el mundo cumpla con todas y cada una de las indicaciones de las autoridades.
0: I el Marroc ha reclamat a Espanya que retorni tots els menors no acompanyats que continuen en el seu territori després de l'entrada massiva irregular registrada a Ceuta.
2: És una petició que ha fet el ministre de Justícia marroquí, Abdelatif Ouafi, que reclama no només el retorn dels que han entrat ara, sinó el de tots els menors que a hores d'ara té acollits a Espanya. Precisament avui, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dit a Ceuta que el reagrupament familiar dels menors és la prioritat i també ha dit que han reforçat el servici d'identificacions per a un volum de migrants que ha pujat fins les 70 o les 80.000 persones.
5: Hemos reforzado en un 50% más, y si es preciso lo haremos con más personal, la delegación de gobierno, para no solamente hacer las afiliaciones, que lo hace también la Policía Nacional, sino para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Una situación de llegada exterior a través de migrantes de una población semejante a la que hay en Ceuta, o sea, estamos hablando de 70.000, 80.000 personas.
2: Torres també ha dit que el govern estudia habilitar nous espais d'acollida. Ho ha fet després que el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamara el confinament dels migrants que han entrat a la ciutat.
6: Hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas.
2: Per cert, que el govern ha anunciat avui la suspensió de tots els permisos del personal militar de Ceuta en previsió del que puga passar el dia 15 i davant les convocatòries que circulen en xarxes d'una possible nova entrada massiva des del Marroc. S'han suspès també els permisos de la Guàrdia Civil.
0: A partir del 17 d'octubre, totes les telefonades comercials hauran de dur el prefix 400 per tal que puguen ser identificades amb facilitat. Ho ha anunciat avui el ministre per a la transformació digital, Òscar López.
7: Buscamos dos objetivos. El primero es evitar las estafas. Y el segundo es garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos a saber que una llamada que reciben es comercial. Porque muchas veces, antes pasaba con los móviles, sigue pasando con los fijos, muchas veces se atiende una llamada pensando que puede ser un familiar o cualquier cosa por cualquier gestión y sin embargo no, era una llamada comercial.
0: També hi hauran canvis previstos a partir del dia 15 de setembre.
2: Sí, a partir d'aquesta data, totes les empreses que es dediquen al màrqueting digital hauran d'estar registrades per tal de no ser bloquejades. El ministre ha explicat que des del mes de març s'han bloquejat més de 300 milions de telefonades i 26 milions d'SMS fraudulents.
0: I a Colòmbia, el nou president del país, Abelardo de la Espriella, ha convocat un comitè d'emergència per a coordinar l'ajuda als afectats pel terratrèmol d'intensitat 7,4 que ha patit este migdia al país.

0: Sí, l'epicentre del sisme ha estat al departament de Chocó. De moment, només s'ha informat que a Cali, la ciutat més important de la zona, hi ha almenys 20 edificis enderrocats, però les últimes notícies parlen ja de víctimes mortals. En principi es parla d'una vintena de víctimes mortals que han trobat dins i fora dels edificis que han caigut per este terratrèmol.
1: Nosaltres tornem a les 6 amb més informació.
2: Som a punt. Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: ¿Qué haces este finde?
5: Pues festa.
4: ¿Y el siguiente?
5: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
4: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mystery d'Elche, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa, Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
6: Els millors moments de la vesprada da punt.
4: Benvinguts a recull dels millors moments de la vesprada de punt. Avui ens centrem en els primers dies de juny, recuperant connexions en les que vosaltres éreu els protagonistes i la nostra companya Mar Hernández vos feia parlar. Apunteu-vos a fer-vos avui també un gelat en un comerç centenari ubicat al centre de València, que prepara els gelats més apetitosos al llarg de l'any, però especialment en els dies de calor. Gelats dels clàssics, vainilla, xocolata, llet merengada, què sé jo, però també de verd moderns. Ens preguntem si s'atrevirien amb el sabor a paella.
6: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
4: Un bon gelat fresquet i saborós. Que bé que entra quan arriba la calor. I més encara, si el gelat este té segell valencià, perquè encara que diguin que a Itàlia està la millor milla de l'or del gelat, a casa nostra no en tenim que envejar-los res als italians. Tot el contrari. Els ensenyem perquè... que la pizza la va inventar vosaltres, que és una teoria del Joaquí, que jo subscric.
7: Lo de la pizza.
4: Lo de la pizza. Sí, sí, sí. I lo de gelatge!
7: Això va venir... Ho va averiguar el que fon el seu dia president de les Corts Valencianes, Vicent Morera, polític d'Oliva, i vaig estar...
4: Està argumentat, està documentat, i està, això és una cosa molt seriosa.
7: Lo dels gelats. Mira, els italians se'l fan molt bons, però si a casa tenim la sort de comptar en grans mestres gelaters que a més de sentixen d'una llarga tradició artesanal del torró de Xixona. Xixona fan uns gelats que és una meravella. Meravella. Ara, el món del gelat ha canviat a un to. Abans hi havia el tutti-frutti, la fresa, la xocolata, la vainilla, això. Però ara, ara se poden trobar, què sé jo, de varietats de gelat, si ho compares amb fa, què sé jo, quan en la... Bueno, en la teva època no, que eres insultament jove. Però en la meva, el gelat que se portava era l'Apolo de Avidesa.
4: El que mitjàvem... En el meu li dient mantecao. I allò era una base que podia ser entre nata i vainilla i punto final. Sí. I llima i... No
7: sé. Allí els venedors que venen en el carrer. Agua, limó, yes. Manteca o polo. El meu, un engandia que feia això. Manteca o polo. Bueno, anem a parlar de gelat.
4: Ah, sí.
7: Però qui disfrutarà els gelats, clar.
4: Ah, ella, que és la millor de l'equip, ens acostem a una d'aquestes gelateries artesanals que han sabut combinar tradició i innovació de la millor manera i... La més golafre de l'equip està per allà, la més envejada de tots nosaltres, Mar Hernández, per on pares? En quina gelateria has escollit? Per a fer-nos les dents llargues.
7: Però avui dia, Mar, hi ha aquelles neveretes fetes de suret d'aquell... que conserven molt bé, eh? Aguanta molt bé el gelat.
4: A veure si agafes la indirecta.
7: Sí, per si li arriba alguna
8: cosa. Sí, per que siga, no?
7: Per on pares? On estàs?
4: Va, conta'ns.
8: Doncs mireu, així estic en una gelateria on hi ha d'aixòs sabors que vosaltres dèieu, d'aixòs tradicionals de sempre, no? Que si el xocolate, el tutti frutti, no sé si s'estila tant, també la llet merenga, per exemple, però tenen d'altres...
7: S'ha passat de moda, el tutti frutti, és molt setentero.
8: Tenen d'altres que són ben curiosos i ben originals, també, com per exemple gelat de gazpacho.

0: andalús, gelat de cassalla, gelat de cremaet. Tenen gelats ben curiosos, ben valencians, també.
1: I els cuiners d'Estrella Michelin i tot això es fan pols?
0: Clar! Per ahí va la cosa, també. Ara de seguida els coneixerem perquè estic a la gelateria Llinares, és una gelateria mítica d'ací de València. De fet, és quasi centenària. Ells van començar al 1930, ja són diverses generacions en este ofici. I estic concretament al seu local de la plaça de la Reina, que enguany a més complix 25 anys. És un local a més emblemàtic perquè és lloc de pas, lloc de peregrinació també de turistes, de visitants. I és que ja no només tenen eixa reputació per estar on estan, sinó perquè han aconseguit centenars, no ho sé, però desenes de premis en la seva trajectòria, segur. I estic amb Tània Llinares, que ja és la cinquena generació d'esta família gelatera. Bona vesprada, Tània.
2: Bona vesprada, Mar.
0: Cinquena generació, que es diu pronte, això és una barbaritat. Què significa tindre, doncs, esta gelateria, no?, artesana i tradicional a les esquenes, d'alguna forma?
2: Bueno, pues molt respecte, molt, però també molt orgull, no? Perquè aconseguim arribar hasta ací i en esta acollida de la gent, que continuem com sempre, i bueno, cada volta mos coneix més gent, no? Però que mínim que continue.
0: Que deia jo, esteu ací a València, ja teniu diverses gelateries, tot comença realment fa molts anys, al 1930, però comença a Xixona realment. Quin és aquest viatge que es fa des de Xixona a València?
2: Bueno, realment comença antes, perquè totes les generacions anteriors a mi s'han dedicat a això. Van començar a Xixona pel tema de que allí hi ha pous de la neu, i entonces d'ahí agarraven pues, el gel, no?, per poder fer els gelats.
0: Que d'ahí es diu, no?, que és l'origen d'alguna forma d'esta indústria gelatera.
2: Claro, claro, sí, és d'allí. I aleshores pues, van manejar a puestos on sabien que feia falta, no? Con Córdoba, per exemple, que va ser...
0: Bona calor a Córdoba.
2: Exactament, que ahí va ser més o menys on van arrencar els meus reabuelos en un carret de gelat, i anaven per el carrer, es pujaven a un tren, baixaven, i bueno, el nostre logo és un carret per això, perquè ells es dedicaven a vendre gelat en un carret. I no va ser hasta 1970, quan m'abuelo i m'abuela ja van constituir la primera gelateria física, realment, en Paiporta.
0: Va ser a Paiporta. Sí. I ara esteu per tots els voltants, també al Perelló. Clar, des de que vau començar fins ara, fins avui dia, ha canviat moltíssim també la tradició gelatera. I jo vull que em parles una miqueta d'aixos sabors una miqueta innovadors, no? Perquè teniu de tot. Gaspatxo, no? Cassalla. També teniu més de salats com a truita de Creïlles, que això a mi em té fascinar. Això com és, Tània?
2: Sí, bueno, a veure, això va ser mon pare, Sebastià Llinares i mon tio Fèlix, es van ajuntar un dia, estaven fent-se un gazpacho, va ser aixina, i van dir, i si fem això en gelat? Perquè això es menja fresquet. I ja pues, es van calfar. I...
0: Agafa'm el cubata, que anem.
3: Agafa'm el gazpacho.
2: Sí. Això va ser pues, per el 2000 i poc, que van començar a innovar en este tema i a dir, bueno, i si fem això? I si fem l'altre? I ja... Pues poquet a poquet, hasta que vam arribar a guanyar el rècord Guinness de sabors per any, 365 sabors.
0: 365, un per a cada dia.
2: Un per a cada dia de l'any, exactament. Sí.
0: Quina barbaritat. I no sé si n'hi ha algun de més curiós en eixe any màgic de 365 sabors, algun que a tu et sorprendrà moltíssim.
2: A veure, claro, és que jo podria dir-te que ha tastat pràcticament tots. D'alguns tinc millor recuerdo, perquè... Claro, así, por ejemplo, el de tomaca es ben molt, el de anchoves...
0: Claro, es que vosaltres a més teniu lloc en el establiment en el Perelló, que fa no res ha sigut la fira de la tomaca, precisament.
2: Exactament, cada any fem una novetat diferent, a voltes granissades, a voltes algun gelat que siga aparegut, o que duga la tomaca valenciana, però bueno... Aixina com a recordar, jo recorde molt, per exemple, el de jamón de York. Va durar una cullera, pam. Yo digo, ostras, señor. Es que es jamón de York.
1: Me fresqué.
2: Qué barbaridad. Sí, no me lo esperaba. Entonces va a ser como, ostras. Sí. Y yo creo que es a lo que le pasa a nuestros clientes, ¿no? Que vienen y es como que, sí, sé que te demanan ya la de truita, ¿no? Pero, ostras, ¿no?
0: Qué impacte, ¿no?
2: Claro, sí, no me esperaba que fuera... tan aixina, no? Tant de deberes.
0: Se fan igual els gelats salats, diguem, amb sabors més curiosos que els de tota la vida, que els de sempre?
2: A veure, tot el que tenim

0: requereix una primera formulació, moltes proves, però clar, els salats són especialment complicats, una formulació molt més complexa, i n'hi ha que veure també com es comporten en vitrina, perquè depèn molt també la cremositat, és que duen, per exemple, carn, no, que són més tipus el salmó, el gelat de salmó, per dir-te.
1: Teniu també de salmó?
0: Sí, sí, i es ven, es ven molt. Sí, sí, sí.
1: Clar, eixe me l'imagino un poc com el que, per exemple, deia Gemma, no, comentava de que per als chefs, no, per a distints restaurants, per al món de la gastronomia, sí que es veuen més aquest tipus de gelats o de fórmules.
0: Claro, claro, sí, sí, hi ha molta gent, restaurants, pues, que mos quidren, perquè li agrada també, pues, bueno, aquestes coses que es fan ara, no? De mesclar, a lo millor fan una amanida de rúcula, engelada de tomaca, de pepino, de ceba i de, sí, jo què sé, saps? Sí, sí, sí, sí, sí. I ho fan aixina i,
2: yeah, yeah. I va genial.
0: Cada volta és més normal.
3: Sí, sí, sí, a més, sí, Tania, sí, m'ha quedat l'atenció, disculpeu, que comentaves, sí, que els gelats, diguem, en producte salat, aixina, que sigui en una truita o, jo què sé, bueno, un blanc i negre, m'ho estic inventant, no sé si el feu, el botifarra i llonganissa o...
0: Sí, sí,
3: o...
0: també, tenim.
3: Meravellós, això, meravellós.
2: Sí, sí,
3: en una bona viena de pa, això és meravellós. Però vull dir-te, i parlaves d'una formulació. O sigui, clar, sense desvelar el secret millor guardat, òbviament, que és la vostra manera de fer els gelats, però què vol dir-se en formulació? Clar, jo m'imagino quasi com en un laboratori, més que en una cuina, no sé molt bé, com ho feu?
0: A veure, sí, pràcticament tenim com una espècie de en l'obraor, tenim una espècie de cuina laboratori, com vulguis dir-ho, perquè, clar, hi ha que fer moltes proves antes de traure-ho al mercat, i damunt de tot, clar, això s'encarrega el meu cosí Fèlix i mon tio Fèlix, sí. I ells, vamos, volen la perfecció absoluta i sobretot que el producte siga top. O sea, la fresa té que ser fresa, el pistatxo té que ser pistatxo i el salmón té que ser salmón, també. Claro. O sea, res de saboritzar i coses d'aixes. No, no, no, no. No, no, no. Això té que ser tot autèntic.
2: Se pot fer sabor, ui, sabor, gelat de qualsevol cosa, penses? Independentment de que es pugui agradar o no,
0: qualsevol.
2: Pràcticament.
0: Sí, pràcticament de qualsevol. El que més mos ha donat complicacions, pues me'n recorde, per exemple, que era carn de cavall.
2: Hòstia.
0: Que vam intentar, però és el que el dic, en el tema de la carn, perquè, claro, aconseguir un
1: desfilament, no?
0: Ja, claro, és molt complicat.
3: Clar.
0: És molt complicat perquè, claro, no queda... És difícil de menjar.
1: Això és com un esmorzar fet gelat.
0: Sí, claro, de fer moratros, a voltes quan ho donem així a tastar, perquè la gent mos demana, donem en tostaetes.
3: Clar,
0: claro, perquè al final, sí, el far un blanc i negre, com dia Ximo, pues en una tostaeta millor que una cullereta.
3: Eco. Però mira, estava pensant, parlàvem ahir en Clara Llorenç, va ser ahir? Sí, no? Si me va al cap. La nostra nutricionista, que, clar, ens ensenya a cuidar-nos a través d'això, del menjar, de l'alimentació, i dic, sí, escolta, una manera que si que es mengem bròcoli, igual...
2: Possiblement.
3: Igual teniu ahir.
2: És una forma interessant.
1: Introduir-los a través de...
3: Per un gelat de bròcoli, sí, o què sé jo, sí, o de pèsols, o...
0: No sé jo, si venen així i veuen lo que hi ha, dubte jo que te demanen bròcoli, però bueno, pues mira.
1: És de color verd, com el pistatxo,
2: el
1: que el pistatxo, sí, crec que és un dels top vendes.
2: El pistatxo ha calat.
0: El pistatxo és el número uno, sí, sí.
2: Jo,
0: sí,
2: crec que ahir la fórmula igual és,
1: tradicional.
2: Marc, que els pares siguem els que agafem el gelat, més, pues, d'alguna verdura més difícil de fer-los l'any passat, i tu ja... en casa.
3: Ja, però tu tens una llet.
2: Te treballes la recepta amb una boleta de gelat de bròcoli.
3: I un bròcoli.
0: Jo que tinc una filla xicoteta, la meva filla menja bròcoli, quan té que menjar bròcoli, i menja gelat.
1: Clar,
0: sempre que li dóna la gana, perquè té molt la mà.
3: Això està molt bé. Això està
1: molt bé. Clara, tu també et
2: passa raó,
1: quan eres menuda. Tu que t'has criat entre gelats, això com és tant?
0: A veure, claro, és que jo m'ha criat damunt de la vitrina, literalment. Claro, a mi em posava la maqueta ahí en les vitrinetes que teníem entonces, i jo duc així, pues, tota la vida, claro, tota la vida. I a la meva filla i als fills del meu cori, pues, li passa igual, que ells ho veuen algo normal, i, claro, país és molt guai, no? Sos pares tenen una gelateria.
1: Ai, veig, és la fantasia del paradís absolut.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I escolta, tu tens sabor favorit de gelat?
0: Per mi és l'estracciatella.
1: No, que és un dels clàssics.
2: És un dels meus favors.
0: Jo soc fan número 1 i vaig a dir que tenim la millor estracciatella del món. I ara així no vaig a dir una altra cosa.
1: Ei, escolteu,
2: si és veritat, és veritat.
3: Punt. Fas presumir.
2: L'estracciatella,
1: precisament...

0: que parlem de la stracciatella, que és una cosa com molt italiana, que remet molt, doncs, així, a València, la millor del món.
1: Sí, que? Però bueno, al final, jo sempre ho dic, jo dic, això és com qui el pregunta, qui cuina millor, ta mare o la meua? Pues això, no? Claro.
0: Està clar.
1: Jo què vaig a dir-te, però bueno, que és de veres que estan molt bons, que estan molt ben cuidats, que és algo que fem personalment tot, nosaltres estem en tot el procés, des de, ai, se m'ha corregut fer gelat de no sé què, des d'ahir hasta cara al públic, perquè nosaltres estem venent el gelat també.
0: I encara vos queden idees? Vull dir, en guany també heu innovat en alguna cosa? Esteu pensant en fer nou sabor?
1: Sí, bueno, en guany han fet una vitrina molt xula del racó valencià, per a les falles van fer diversos sabors, com estaves comentant tu, de cremaé, de coca de llanda, de taronja amb mel, de bunyols en xocolata, que ha tingut una acollida meravellosa.
0: Perquè, espectacular.
1: Claro, és gelat molt de la terra, de mistela. I claro, pues algo molt nostre, però també a l'estranger li agrada, no? Bé,
0: i a més estem justament en este local, en el de la plaça de la Reina, que comentava ja a l'inici, que és un local molt emblemàtic, que en guany a més esteu de celebració, sí, més redoneta, per dir així, sí, perquè és el 25 aniversari. Clar, és un lloc molt concorregut, de fet, mentre estem parlant és un degoteig constant de persones, és de veres que les hores són una miqueta estranyes, però no para de vindre gent, de demanar gelats. Clar, vosaltres des d'ací esteu en el Rovellet de l'Au de la ciutat de València, ho veieu tot, com ha sigut també este viatge a través del gelat per la història de la ciutat?
1: A veure, nosaltres actualment tenim gelateries en molts barris de València, tenim per fora també, tenim en Alcira, tenim en el Perelló, tenim en Palmeres, ara anem a obrir una en Cullera, però bueno, les que estem en València, jo que sé, és que és la gent que ja, o que mos coneix o que li han parlat de moratros, i que al final a la gent li agrada, ja veus, 25 anys que duem així, i la gent mos busca, i claro.
0: I no sé si vos han arribat a dir en algun moment, sobretot amb el tema dels gelats salats, per exemple, ai, és que això és per a guiris, és per a gent de fora.
1: Sí, claro, sí, claro, i molta gent mos ha criticat també per dir això no... Claro, com que fan cara de... Però bueno, és que estàs demanant un gelat de salmó. Sapa salmó, ja t'ho dic.
0: Es podem assegurar.
1: Claro, estic avisant-te de que sapa això. Però bueno, la gent ve molt com a curiositat, tot està. Hi ha gent que se l'endú i hi ha gent que diu, pues no, jo el mantecao i la gent merengada, que és lo meu. Però bueno, al final, pues... o tasten i venen a veremos, que és lo important, ja, i compten amb nosaltres, claro.
0: Total, i compten amb aquesta llarga tradició gelatera. I escoltarà que estem d'alguna forma inaugurant des d'ací la temporada del Gelatània. Com es presenta l'estiu? Com vos espereu esta temporada?
1: Pues la veritat que este any, bé, estem molt contents perquè està fent un clima meravellós. Han sigut, des de que hem arrencat, les falles han sigut molt bones, la Pasqua igual... I ara, pues, la veritat que cada volta a mi em dona la sensació de que hi ha més turisme. També la gent tria molt València, pues, per el clima, per la gastronomia, perquè és una ciutat que és bonica, la veritat. I nosaltres ho notem perquè hi ha moltíssims creuers. Es nota que la gent està venint més.
0: Així l'anglès el domineu molt bé, eh?
1: Així dominem de tot. Jo en tinc de tot. Tinc que parlar alemà, francès, italià, tot, el que siga, per si acas, jo per si acas.
0: Escolta, i com es diu llet merengà en anglès? Això ho sabem?
2: Merenguet milk.
1: Cream, Valencian cream.
0: Valencian cream. Valencian cream.
3: Yeah. Yes.
1: I a tot, jo a tot València, per si acas.
0: Escolta, doncs amb el vostre permís, companys, jo vaig a inaugurar oficialment esta temporada de gelat amb un Valencian cream, si vos sembla.
3: Em sembla una fantasia.
2: Meravellós.
3: Ara sí que te'n vegem. Ara sí que sí.
2: Un dels nostres favorits, de veritat. Ara, jo també, una cosa, Gemma.
3: Què és?
2: En fi, Mar i Tània. El gelat de tomàquet del Perelló?
3: Sí.
2: Molt bé. Tomàquet valenciana, molt bé. Però què li falta?
3: Oli.
2: Una anchoveta.
3: Ai, calla!
2: Clar, això és poc.
0: Es pot combinar, es poden fer dos goles.
1: Es poden fer dos goles perquè tinc de les dos, eh?
0: Gelat d'anchova i gelat de tomàquet.
2: Que meravella! Que meravella!
1: Això ho tenim
2: que pensar. Gràcies. Quin plaer, literal, eh? Tu saps fer-te un gelat de dos boles? Una d'anxofa i una altra de tomata.
0: Imagina't-ho, Ximo,
3: és un entrant fantàsticament fantàstic.
1: En voler esteu convidats.
2: Molt bé, doncs...

0: Moltes gràcies a Tània, gràcies Marc, que disfrutes. Ara lo difícil és davant d'aquest mostrador, veig que tries. Això també.
1: Ai, uno difícil de cada. Està la cosa. Diu. Que pues me salen tots de col.
2: Pues claro. Patis una miqueta.
1: Amb eixa nevereta.
2: Patis una miqueta abans de saborir res.
0: Gràcies, boniques.
2: Fins demà, adeu.
1: Adeu. Adeu. Gràcies, Tani. La mar salada, la pell
3: morena, això és l'estiu. I amb un bon geladet al cos, fem ara una ullada a la visita que la nostra companya Mar va fer a la Universitat de Castelló per presentar-nos el projecte UGHand, en el que uns estudiants van inventar un dispositiu que fera possible que una persona sense mà poguera tornar a fer tasques bàsiques com escriure, pentinar-se, o fins i tot fer una carícia amb una pròtesi de mà amb materials de baix cost.
0: I parlem d'aquesta ciència i d'aquesta tecnologia que ajuda a les persones. Aquella que millora la vida de la gent, la que fa que la nostra rutina siga una miqueta més fàcil. Encara ens agrada més si aquesta tecnologia està desenvolupada així a casa nostra, Gemma.
3: Concretament a Castelló de la Plana, a la UGE, la Universitat Jaume I. Allà s'ha creat un dispositiu que fa possible que una persona puga tornar a fer tasques bàsiques. Com que, vos diré jo, com escriure, pentinar-se o altres coses, pot ser no tan bàsiques, però imprescindibles com fer una carícia que puga usar o trencar plastilina, què sé jo. I ho han fet amb una pròtesi de mà elaborada amb materials de baix cost. Una passada.
0: Una autèntica passada. Tecnologia d'aplicació per ajudar a les persones i, com vos diguem, feta a casa. El projecte UGHand, hand de mà en anglès. Una invenció que no deixa d'acumular premis. Este 2026, per segon any consecutiu, ha guanyat el campionat d'Espanya de pròtesi de mà. Sinó que ja d'entrada, enhorabona.
3: Sí, senyor, i la nostra companya Mar Hernández se n'ha anat a descobrir-la. Mar, bona vesprada.
0: Hola, Mar.
1: Bona vesprada, companys. Exacte, es tracta d'una pròtesi de mà que, a més, pretén ser un dispositiu a l'abast de tot el món, que siga d'accés lliure per a les persones que la necessiten i que puga fer una miqueta millor la seva vida. Jo estic ara mateixa a la UGI, a la Universitat Jaume I de Castelló, a l'Espai Tech, que és on estan desenvolupant esta UGHand, un grup d'alumnes, un grup d'estudiants d'ací de la universitat que treballen dia a dia amb aquestes pròtesis. De fet, estic davant de molts d'estudiants dispositius, alguns d'ells elaborats amb, la majoria, de fet, elaborats amb una impressora 3D, amb totes eixes formes que treballen de forma mecànica. És una autèntica passada el treball que han desenvolupat estos alumnes de la Universitat Jaume I. I estic amb alguns d'ells, estic amb Vitisam, estic amb Miguel, estic amb David i estic amb Abel Ida, que és el desenvolupador principal d'este projecte. Bona vesprada, Abel.
4: Hola, buenas tardes.
1: I estic també amb José María Valladolid, que ell és l'usuari, el que d'alguna forma testeja que totes aquestes pròtesis funcionen bé. Bona vesprada.
5: Bona vesprada.
1: A veure, primer de tot, que ho han comentat els companys, enhorabuíssima a tot l'equip per eixe campionat, eixe segon campionat consecutiu guanyat este 2026, que imagina, Abel, que va ser tota una alegria.
4: Sí, la verdad que una alegría después de tanto trabajo, de meses de ensayo y mejoras, y tener esa recompensa, pues se agradece también.
1: Que hem vist en els vídeos, podeu accedir si voleu a les xarxes també d'UGHand per a veure com va ser també eixe campionat d'Espanya, un campionat on José María, que és el que du la pròtesi, havia de desenvolupar una sèrie de tasques a una velocitat, hem de dir, José María, vertiginosa. És una passada.
5: Sí, jo crec que tenen que entrenar més. Perquè jo és que tinc facilitat per portar la mà i entonces pues jo crec que els demés tenen que entrenar una miqueta més, perquè no n'hi ha altra. És machaca, machaca, machaca, i al final és un resultat i el resultat és que nosaltres mos defenem a munt bé en la mà i fem les proves i vam fer de 14 proves les 14 a la primera i després vaig anar més ràpid i vaig fallar dos. Vaig fer 12, però...
1: Però perquè anaves a tota virolla.
5: Però molt més ràpid.
1: Que parlem, tu te la poses en la mà esquerra, que és la que no tens, sí, per una discapacitat congènita.
5: Sí, és de naixement la discapacitat que tinc. I, pues, què passa? Que jo sempre he fet les coses sense ajuda. I ara que tinc la mà que fa UGHand, pues és una passada, perquè puc agarrar les coses, puc escriure, puc agarrar el rotulador, una clau,
1: pots obrir una porta.
5: Obrir una porta. Tot això ho faig en la mà que han fet estos xics de la UGHand.
1: I com funciona esta mà? Perquè és molt curiós, hem vist com te la posaves, no, José María, i després s'acciona

I com ara estic jubilat, que vaig tindre un accident en la bicicleta i quasi perquè el braç bo, en un guardarraïl, i entonces ara

0: ensayos, el feedback este de tal, ponerlo lo mismo, ponérmela yo que tengo las dos manos y que se la ponga a él, por ejemplo, en este caso, pues que le que tenga, pues eso, que le falta la mano, eso te facilita bastante el trabajo y te ayuda pues a seguir trabajando y mejorando.
1: Claro. Mm. Treballar i millorant fins... Sí, sí, sí, totalment. Mm-hmm. Millorant, treballant fins a este setembre que esperem poder veure eixa pròtesi acabada, definitiva, per a l'abast de tot el món. Jo vos volia agrair que m'hagueu atès, que m'hagueu atès tots, Miguel, Itizan, David, Abel...
0: Mira, yo antes de despedirnos, me gustaría hacer un llamamiento porque, a ver, nosotros somos estudiantes, como dije al principio, esto es un proyecto altruista y, claro, al final esto, claro, la universidad nos facilita el espacio, nos apoya en material y tal, pero claro, ir a los eventos, a las competiciones, a las ferias y seguir investigando en este proyecto, si hay alguna empresa que quiere colaborar con nosotros, buscar la sinergia y tal, pues nosotros estamos abiertos y hacemos un poco un llamamiento para, pues si hay alguna empresa que se interesa colaborar con nosotros y aquí estamos aquí.
1: Home, a recolzar projectes de ciència i tecnologia altruista i tant que sí. A seguir també les xarxes de Ujihan. José María, també gràcies, moltes gràcies, gràcies per col·laborar en este projecte, per fer-lo possible i enhorabona a tots. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: És una...
1: Adéu, adéu, companys.
2: Ai, mare, és una notícia i és una, un descobriment, una troballa que a mi em sembla que hem d'aplaudir, que hem de donar suport i que hem d'aconseguir que troben... qui els ajuda, qui els patrocina, qui els acaba d'arredonir esta fórmula per a que pugui ser tan accessible com ells desitgen que siga.
3: I tant que sí. I a més, fet així a casa, fet a l'UJI a Castelló. Sí. Tantes vegades remuguem de quan la tecnologia es converteix en una amenaça o com un, jo què sé, un dron controlat remotament pot llançar una bomba en un hospital on hi ha xiquets menudets i mares que van a donar la llum, no? Com ha passat, com continua passant a casa i en altres llocs. En este cas hem vist la cara més humana de la tecnologia, en este cas de la biotecnologia, i a més fer-ho de manera oberta i accessible. En fi, un orgull que tinguem este nivell de tecnologia desenvolupat a més des de la Universitat Pública.
4: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Quant de talent en els estudiants de l'UJI, quina aportació a la ciència més pràctica i important. Aquells primers dies de juny, el gremi de forners presentava material ideal per l'època de l'any en la que estàvem, com ara les coquetes de Sant Joan. I Mar va anar a fer el tast periodístic.
5: Cada època de l'any i cada festivitat té un reflexe en la gastronomia. Un plat, pot ser igual un plat de galent, pot ser un plat basat en el moment de la temporada, pot ser inclús un dolç, també. I ara, en el mes de juny, que arriba Sant Joan, Sant Joan Bacores.
2: No? I altres coses.
5: Verdes o madures.
2: No només des de plats de cullera viu l'home, així ho veiem clarament en els forns, per exemple. I ara, com deies tu, el mes de juny, amb la festivitat de Sant Joan, hi ha unes quantes delícies que porten els forners i forneres més enfeinats que de costum, si cap.
5: I allà el nostre company Mar Hernández se n'ha anat a descobrir-ho. Algú ha de fer, en efecte, este
2: treball difícil. Tan sacrificat, tan sacrificat.
5: Ho fa per l'equip, ho sabem que fa per l'equip. I està en personal del gremi de forners i pastissers de València per contar-nos estos dolços de Sant Joan. On estàs, exactament?
1: Bona vesprada. Molt difícil esta faena, realment. Sí. Doncs posaré a dir que estic al paradís. Estic al paradís. Estic al paradís de les coques de Sant Joan, al paradís dels forners i pastissers. Estic a Aldaia. Avui s'està celebrant, de fet, un acte fantàstic. És una espècie de trobada, no?, de forners, de mestres i alumnes, on d'alguna forma ensenyen o expliquen com és esta coca de Sant Joan. Clar, perquè si jo vos dic a vosaltres, Simó Gemma... La coca de Sant Joan?
2: Sí.
1: Què en direu? Penseu-ho. Pega-li una volta.
2: Ingredients.
1: Salada, dolça...
2: Però... Jo la penso dolça.
5: Jo també.
1: Tu la penses dolça?
2: Jo la penso en dolç.
5: Més una coca...
2: Per allà per la meva contorn és com un pan quemau, seria, una miqueta de crema... Uh-huh. Així no me la imagino jo.
5: Uh-huh. Sí, pot ser en salaura...
1: Però en canvi, si pot ser te'n vas a Alacant, serà una cosa més salada, per exemple. La coca
2: antonyina. És de veres, per les festes de Sant Joan, coca antonyina.
5: Eixa tonyina, en efecte... I tot el món de la salaura, que en general no només eixa tonyina en salaura, no?, que és una meravella. Sí, ens la imaginem així. Bueno, o en alguna bacora, pot ser, també, no sé.
1: Amb alguna bacora també, doncs mireu, jo estic al davant de desenes i desenes de varietats de coca de Sant Joan, dolces, salades, cores, sense, amb fruites també, amb verdures, i amb anchoves, amb olives, és una barbaritat.

0: la varietat de coques de Sant Joan que n'hi ha per ací, totes tenen una pinta espectacular i totes estan ensenyant-les i mostrant-les i degustant-les també des d'ací, des del gremi de forners i pastissers de València. I estic amb Juanjo Rausell, que és el mestre major. Bona vesprada, Juanjo.
1: Hola, bona vesprada.
2: Hola.
0: Escolta, realment, vosaltres digueu que heu muntat una masterclass, però això és el paradís per a vosaltres. Quina meravella.
1: No, la veritat és que és el sext any que ho fem, però és una festa. És una festa de reivindicativa, la coca valenciana, la coca dolça, de mostrar a València, sobretot, la coca amb tollina a la cantina, que és brutal, i després veure que n'hi ha molta varietat de coques que se poden fer, perquè València és la gran coca de recapte. A partir d'ahí, el que faci falta.
0: Sí, ha camper a tots els gustos i tal.
1: Sí, n'hi ha que veure que és una festa de comboi i és un producte de menjar en comboi, perquè són productes per a compartir, que això ens dona molt bé, des de la paella fins a una bona coca. Entonces, bueno, tot el que tu tinguis al test és el que pots utilitzar. Després hi ha replantejaments nous de les coques dolces, que nosaltres, en vez de ficar-li fruta confitada, hi fiquem fruta natural, que li dona una visibilitat molt important, i després un gran producte de les dades que estem ara, que és la bacora.
0: Fantàstica.
1: Sí, ja te dic, és una cosa que és per a nosaltres és una festa reencontrar-se en tots els forners i forneres, pastissers i pastisseres que venen, que ja han vingut al voltant de 600 en els últims 6 anys, i pense que això deu ser una bona nova per a la nova forma i per al nou viure de la nova panaderia i pastisseria que n'hi ha actualment.
0: Per a fer comunió i xarxa entre tots els forners i forneres, expliquem alguna de les varietats que teniu per ací. I volia parlar precisament amb Juan Pablo, des del Fort Sant Joan del Palmar, que tu, Juan Pablo, has fet de mestre avui.
3: Hoy sí, bueno, ya llevamos 6 años trabajando con esto. La verdad que tenemos una oportunidad muy bonita porque nos encontramos con mucha gente que estando ante nuestros de alumnos son mejores que nosotros como maestros, pero bueno, es muy lindo poder impulsar un producto tan lindo como la coca de San Juan, la verdad. Y demostrar también que hay mucha variedad, ser de mucha variedad, respetando unas ciertas casillas dentro de la coca de San Juan, pero sí que salir mucho, se puede dejar correr mucho la imaginación con ella.
0: Por ejemplo, explíqueme algunas de las variedades. Tú comentabas, Juan, esta varietat de la coca dolç, que en lloc d'eixa fruita confita la té més fresqueta, la cirera, per exemple, estem veient també, que és molt d'esta època de l'any, però en quant a salades, per exemple, també teniu alguna varietat?
3: Sí, por ejemplo, yo las tres que he traído de variedad de salades, salen un poquitito, vamos a decirlo así, salen un poquitito de lo normal. ¿Por qué? Porque la idea era que la gente entienda de que también podemos hacerlo con productos frescos que tengamos en nuestro obrador y que sepamos trabajar ya, como por ejemplo un pisto, como por ejemplo unas verduras, así todo, no perdiendo, ya te digo, la coca de San Juan, que tenga su tamaño, sus dimensiones, como dijo Juanco, que es para compartir, es un producto que se comparte con la gente.
0: Es compartís como es compartís precisamente la coca antonina tan típica de Alacant. I tinc ací a Carlos, que hi ve del Fort Mariu Divi, província d'Alacant. Clar que vosaltres sabeu molt com es fa allà la coca antonina. Bona vesprada, Carlos.
4: Bona vesprada i gràcies. Sí, la veritat és que primer donar les gràcies al gremi per aquestes iniciatives, perquè realment el que fan és moure la gent i que la gent en els seus negocis pugui tindre altres idees que puguem fer que siga rentable el tan important que és avui en dia que sigui un negoci rentable. Llavors, el que realment és la coca antonina alicantina és molt fineta, es basa en tonyina de sorra i es menja ara per a Sant Joan. Sant Joan, saps que són les fogueres, és la festa, i al voltant d'Alacant, tots els pobles, el que és Sant Joan Poble i tal, sempre es menja aquesta coca, que és molt típica, i es menja en bacores, és lo típic. Per això el dit que diuen a Sant Joan bacores, dures o madures, però segures, no? Llavors, que és una coca molt, molt típica, que està molt arraigat. De fet, el divendres tenim un concurs que organitza FACPIME, en Alacant, en el qual estaré de jurat, i claro, al final proves tanta coca que és molt difícil, no?
0: Però quantes coques d'antonyina arribes tot a estar en un concurs d'esto?
4: En un concurs d'este pots arribar a estar-ne de 20 a 40, no sé quan se'n presentaran. Però, claro, el fort que guanya, la veritat és que no dona abast de fer coca d'antonyina. No sé si és bo o és roïn, però realment sí que quan es fas, tens aquesta oferta i la gent, a més, els mitjans de comunicació, li feu promoció també, doncs tot el món s'enriqueix, els negocis tenen un altre ara que arriba l'estiu i normalment la gent ja menja menys dolç i ja menja tant, menja menys, doncs així tenim l'avantatge de que tenim una altra oferta que podem fer que els nostres forns encara estiguem vius i que puguen donar doncs, a tastar altres productes que intercanviem, perquè la coca de Sant Joan típica és de, naix en Barcelona, no? Naix en Catalunya i després ha anat canviant-se un poc en la fruita confitada, que, és, que ara en estiu és molt pesada. Entonces, així ara, des de lo que fa...
0: La fruita confitada remet al Tortell de Reis.
4: Claro. I entonces, així ara, lo que estem és en estiu. Entonces, s'ha utilitzat fruita, sí, taronja natural, s'han utilitzat cireres, bacores, s'ha utilitzat molt fruita i això el que fa és frescor, perquè el dolç ja no és tan dolç. Estàs menjant fruita i és més saludable i tenim que anar pensant en, el, en, el, en les dues coses.
0: I tornant a la coca Antonyina, tinc curiositat d'una persona, perquè... I les coques en tonyina que teniu, Juan, són unes coques més estes, pot ser, que les que veiem en Alacant, més gruixudes i coronades per les bacores.
1: Sí, bueno, això naix que de la primera idea que quan varen dur les coques en tonyines a València i nosaltres pues, varen pensar en ficar-li la bacora, en la que tens de mig en la coca i després la bacora, país ser. Però bueno, pues, la clavarem en lo que és la coca i n'hi haguem... que començar a combinar el mos del mos salat i la bacora que modos, la idea no era eixa pareix ser que...
0: Era per a rematar, no?
1: Sí, però bueno, la gent combinava el mos i la veritat és que ho varem tastar i, a part de que a mi particularment pense que és un producte dalt, ja ho he dit, però a mi és espectacular, és un producte que a la gent li ha encantat a València, a mi m'encanta, m'encanta fer-lo i crec que té... a València.
0: Clar, jo no sé si el contrast en Alacant, tu que vens d'Ibi, Carlos, has vist això i has dit ostres, una altra varietat del que tenia jo pensat.
4: Sí, home, la veritat, totes les varietats són bones perquè al final els gustos són tan diferents que un no pot agradar-te més o un altre menys. Allí la diferència és que allò està molt establit i entonces sofriges la ceba, en l'oli de la ceba escaldes la pasta i després tens que dessalar la tonyina de sorra, que no totes voltes agrada la tonyina de sorra perquè és més salada i més potent que la tonyina de pot, per dir-ho així. Entonces, la veritat és que quan vens a aquests llocs es permet obrir un poc la ment, aunque jo ja he vingut molts anys i a mi m'encanta vindre perquè sempre traus algo, no? Refresques les idees, algo que a millor ho has deixat, aquell dia no ho tenies tu... No?
0: M'has deixat amagat en un calaix i dius refresques coneixements.
4: I al final fa mantindre viu, com us he dit, gràcies al gremi per mantindre viva esta festa i donar ferramentes perquè el forner i el pastisser puga arribar a final de mes, que és lo important.
0: Vos he de dir, companys, que mentre estem així parlant de totes aquestes coques i estem gaudint de l'espectacle visual que es veu cada... Així segueixen treballant, perquè n'hi ha uns...
2: Creia que anaves a dir... Se me fa la boca. Creia que anaves a dir que se te feia la boca aigua, però veig que no.
0: També se me fa la boca aigua, també se me fa la boca aigua, també. Ja duc des del principi el reportatge en la boca feta aigua, vos ho puc assegurar.
2: Te crec. Digues.
0: Però és de veres que estan així els forns funcionant, estan també les neveres funcionant, vull dir que això al final ha sigut una... jornada d'Audi, una festa de les de Sant Joan, però també ha sigut una faena de treball. Tinc curiositat, Juanjo, tu com a mestre major, si els forners són bons alumnes després d'esta jornada de convivència que heu compartit.
1: Jo te vaig a dir
2: fa l'efecte que sí.
1: En el llarg dels anys, els forners són meravellosos. I les forneres també. I els pastissers. A què me referís? Són gent que li ve molt bé les idees noves, que és el que estava comentant Carlos, perquè moltes vegades el nostre dia a dia és molt molt senzill, entre cometes, en l'aspecte de la feina, però bueno, quan ve algú i te remou un poquet de l'oli, pues és important començar a agafar idees noves. Tota aquesta gent que ha vingut, que són tots professionals, tu us veus encara de que sabem que el 80% dels que van a eixir d'ací van a intentar fer-ho. I per a nosaltres és el més important. Nosaltres el que volem és que el moviment de la panaderia i pastisseria valenciana siga a l'unísono. Que tots puguem treure uns productes molt interessants, que anem buscant productes més saludables, que és la nova forma de la panaderia i pastisseria, sí. I això no tenim més que suficient per al gremi.
5: Clar, aquesta vocació realment... I a tu més t'he vist... No? I tant, que bonica que és. A més, Marc, com tot el món sap, això és forners, el gremi de forners i pastissers ho sap divinament, la pizza la inventarem els valencians. O sigui, anem a veure... la coca, o sea,
2: la base,
5: clar,
2: sí.
5: La, no,
0: és nostra.
5: La pizza coques que fem no deixa així de ser una coca mal feta. Va... Dir, clar,
2: en la ruta de la seda aquella.
5: No, quan lo de Nàpols i Sicília i tot allò
2: també,
5: que teníem, clar, hi havia tant de contacte també en el territori valencià, allà els valencians, probablement, pues, d'Alacant o d'Oliva, o vet a saber, portaren allí les nostres coques i aquí diuen, ah, que bona pizza, prego, que bona pizza, prego, i s'han quedat en la pizza. Però, perquè està,
0: això, vos he de dir,
5: s'està documentat que és valenciana o alacantina. Sí, sí, sí, absolutament.
0: Vos he de dir que així hi ha moltes coques de Sant Joan que tenen eixa semblança o que recorden molt a eixa pizza.
5: No, no, que recorden, que podríem... que és l'origen.
0: No, són les mares. Per això, que recorden molt al que nosaltres sabem o coneixem com a pizza, però, Juanjo, jo vindiques des d'ací que la coca valenciana vindrem molt abans i és la verdadera precurs de la pizza italiana.
1: La coca valenciana de la corona d'Aragó.
5: Exacte.
2: Ahí está, la corona d'Aragó, ahí va néixer.
1: Una pizza que duen ells. Descarte.
5: Ai, que se'ns està... Se'ns està
2: tenint problemes.
5: La comunicació, no sé si podeu cimenejar-vos o trobar algun lloc en cobertura.
1: La primera que no sé qui dava pizza,
5: sí,
1: era en una...
2: Ai, estem perdent la connexió. M'està patint al llarg de tota, sí, la connexió, però més o menys anava sostenint-se. Però ara, finalment, l'han perdut, de veritat, companys. Sí?
1: El Mediterrani.
2: Ah, no, pues sí, parla el Juanjo, pobre.
0: Un segon.
2: Sí, és que no m'he escoltat.
5: És que no m'he escoltat a Juanjo.
2: La part de la història ens l'hem perdut a mar.
5: L'explicació de la història, de lo de la pizza i la
0: coca. Disculpeu, Juanjo.
2: M'emprèn, a veure si ara podem escoltar-la, per favor.
0: És que saps què passa?
2: Què és?
0: Els secrets d'eixa coca valenciana i d'eixa pizza que estaves explicant d'eixos orígens de la corona d'Aragó i de la necessitat d'anar-se'n al barri espanyol per a trobar una autèntica bona pizza.
1: Sí, anem a veure, és que és el mateix producte. Ah. I, de fet, quan apareix la primera pizza, que és quan, la visita de la reina Margarita, que són els tres colors de la bandera de la bandera italiana, mm-hmm, és realment quan se li comença a anomenar pizza i se fa famosa, entre cometes. Mm-hmm. Però que pensem que la pizza, el que és ara una pizza que faig una ensalà de qualsevol cosa, que no vull desmereixer-la, però porta moltes coses,
5: sí,
1: n'hi ha que pensar que és més un producte italoamericà,
5: sí,
1: que italià, entre cometes.
5: Sí, sí, sí.
1: Però
5: el
1: que és la base, eh? La coca, sí, és, sí, quan el Mediterrani era la base, era el centre del món.
2: Sí,
1: a partir d'ahí, tot ha anat modificant-se i tot ha anat funcionant. Inclús podem recordar-se esta del matzó, que és el pa primogènit, no? Però bueno, mm-hmm, això no me deixaré per als més...
2: És, sí, que vull que pels estudiosos, no, de la matèria.
5: No, però nosaltres... Però està bé deixar-ho caure, Juan.
2: Nosaltres pensem que ells és la verdadera història.
0: Exacte.
2: Sí, senyor.
0: Però des d'ací, el que recomanem, a més, amb moltes ganes, és que vagin als forns tradicionals, que
2: totalment
0: tasten totes aquestes, sí, varietats de coques de Sant Joan, des de les dolces, les salades, les de tonyina, les del recapte, totes, i que, escolta, que guanya la millor, jo em quedan totes, eh? Jo vaig a tastar una de cada. Juan.
2: Cadascuna té el seu moment.
1: Així hem vingut a mostrar, a ensenyar, a que el món veja la buena nueva, entre cometes, i així n'hi ha que disfrutar de lo que mos queda en València i en Espanya, però sobretot el Mediterrani, que som, sí, un sector molt atomitzat, estem en quasi tots els barris, i és molt important que mai se perga la panaderia i pastisseria, perquè som l'intangible de la cultura gastronòmica valenciana, que el dia que se descuidem, s'acabó. I això sí que serà un perill.
5: No,
2: pues mira, el sabor a poble, el sabor a barri estan en els forns. Tindre el teu fornet, el de confiança, prop de casa... Això és fonamental per a la nostra manera de viure.
5: Hem de preservar-ho. I en el nostre dia a dia, a l'hora d'on anar i on consumim i què és el que comprem, també està precisament la pervivència de professionals que porten tanta història darrere.
2: I per la qualitat també de les matèries primeres que utilitzen i d'allò que mengem, estem parlant de la nostra salut, que ens ho posem a la boca i ho viu el nostre cos.
5: Totalment.
2: Per tant, els forns tradicionals han de ser la nostra
5: Mar,
2: opció.
5: Mar, des de producció executiva, que sí, una de cada, per favor.
2: Això és.
5: Una de cada ben grandeta.
0: Un trosset.
5: Que arriba per a tots, si pot ser.
0: Un mosset de cara, doncs, enhorabona al gremi, enhorabona també, Juanjo, gràcies, Carlos, gràcies també, Juan Pablo, que vaja molt bé, que acabeu de fer esta degustació i estrelles coques de Sant Joan, gràcies.
5: Gràcies, Mar.
0: Amorredo, adeu.

0: A aquesta hora estem molt pendents de l'episodi de tormentes que ens afecta i que ha situat en nivell taronja pràcticament totes les comarques de l'interior de la Comunitat Valenciana. Un nivell que preveu precipitacions de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora.
1: Sí, són tempestes que, a més, van acompanyades d'un gran aparat elèctric i que poden descarregar també precipitacions de granís. I un llamp, precisament, podria estar darrere del foc que s'ha declarat a Jalance, a la vall de Cofrents, i que ha obligat a mobilitzar 6 mitjans aeris, 3 unitats dels bombers forestals de la Generalitat i 4 dels bombers de València.
0: I un nou incendi que es declara quan s'acaba de donar per estabilitzat el que ha cremat a Tírig.
1: Ho anunciava fa poc més d'una hora el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
2: Ha mejorado muchísimo el incendio forestal y, de hecho, se va a situación de estabilizado y a situación 1 del plan especial frente a incendios forestales de la Comunitat Valenciana. Yo creo que es una gran noticia, junto con el regreso de toda la población que estaba en el polideportivo de Cher.
1: Valderrama també ha actualitzat la xifra d'hectàrees que ha cremat aquest incendi. Són finalment 754, en un perímetre de 22 quilòmetres. La delegada del govern, Pilar Bernabé, per la seva part, ha alertat de la situació de risc extrem d'incendi per als pròxims dies, agreujat per la mobilitat associada a l'eclipsi.
3: Los próximos días, también con motivo del eclipse, estamos en máximo nivel de riesgo de incendio forestal. Los desplazamientos en la Comunidad Valenciana van a ser muy elevados y pedimos la máxima prudencia y que todo el mundo cumpla con todas y cada una de las indicaciones de las autoridades.
0: I quan falten només dos dies per a l'eclipsi total de sol, els organismes de protecció del consumidor han ordenat la retirada de 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars, segons ha informat l'organització Facua.
1: Es tracta de 6 models de les marques Lionstar, SP Eye Care Professional, Pelispan, Omanage, Orro i Opticalia. El problema està en que el filtre és massa fosc i no permet apreciar bé el fenomen i es corre el risc de que la gent es lleve momentàniament les ulleres amb el risc de lesions oculars. Estos models han sigut detectats per les administracions de consum de la Comunitat de Madrid, d'Aragó, de Castella i Lleó, Galícia i La Rioja, però s'han distribuït per tot Espanya.
0: I més coses, localitzats més de 60 projectils d'artilleria de la Guerra Civil al municipi de Villores, a la comarca dels Ports. Una troballa que ha activat un ampli dispositiu de la Guàrdia Civil per a desactivar-los.
1: Este és el so d'una de les detonacions controlades. Els artefactes, de 75 mil·límetres de diàmetre, estaven complets i amb la càrrega al seu interior. Una unitat especialitzada dels GEDEX, els grups especials de desactivació d'explosius, s'ha desplaçat des de València per a la seva retirada i destrucció. En les seues xarxes socials, la Guàrdia Civil recorda que, si algú es troba munició antiga, no ha de tocar-la ni moure-la. S'ha de senyalitzar el punt on ha aparegut i avisar immediatament al 062 o a l'112.
0: I en l'àmbit internacional, des de Colòmbia comencen a arribar xifres molt alarmants de víctimes mortals registrades en el terratrèmol registrat a les 7:30 d'este matí, hora local.
1: A Espanya eren les 12:30 del migdia i la terra ha tremolat amb una intensitat de 7,4 en el departament del Chocó. Les últimes actualitzacions parlen d'almenys 25 víctimes mortals, però en podrien ser més perquè hi ha desenes d'edificis enfonsats amb persones atrapades dins. Els municipis que ja han informat de víctimes mortals són Pereira, Manizales i Buenaventura. A Cali, la ciutat més gran de la zona afectada, hi ha almenys 25 edificis habitats totalment destruïts. Este terratrèmol s'ha deixat també sentir en diverses regions del Panamà on han desallotjat edificis i hospitals.
0: I en els esports parlem del València. L'equip de Corberán disputarà este dimecres a l'estadi Antonio Puchades de la ciutat esportiva de Paterna un nou amistós de pretemporada davant del Terol, equip de Primera Federació.
1: El partit es jugarà a les 6 de la vesprada i serà de portes obertes. Dijous, probablement, també jugaran al Puchades i de vesprada un nou amistós davant de l'Eivissa, un equip que també milita en la Primera Federació. El València disputa així els últims partits de preparació abans del debut lliguer, que serà a Mestalla el pròxim 25 d'agost davant del Betis.
0: Tenen més informació a les 7 en esta sintonia, en Apunt Ràdio i en tot moment en el web d'Apunt Mèdia.

0: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Què fas este cap de?
4: Doncs festa.
3: I el següent?
4: Són festes també, què vols que li faça?
3: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
5: Al grup de WhatsApp de la banda, tots i totes parlaven del mateix. Des que s'assabentaren que es rodaria una pel·lícula al poble, els rumors corrien com la pólvora. Alguns es preguntaven si vindrien actors famosos, altres si seria un llargmetratge a les mans d'eixa directora de la qual tot el món parlava. Però la veritat és que ningú sabia res de res. Una vesprada qualsevol, en un assaig, els membres de l'agrupació municipal musical preparaven les coses com sempre. La directora va demanar silenci. Els va informar que se'ls havia convidat a formar part del rodatge. Aparentment, la música era una part fonamental i volien comptar amb extres preparats que tocaren en directe. El guirigai que es va formar a la lira probablement s'escoltà per tot el poble. Eren els escollits. Els somriures ompliren la sala i fins i tot algú va aplaudir. El dia del rodatge respirava una atmosfera de festa i nervis a casa de cada músic. No hi havia prou mans per a planxar la camisa del vestit, ni tampoc per enllustrar els diferents instruments. Per una estona, i fent el que més els agradava en el món, serien estrelles de cine.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Mèdia. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts a l'últim videoclub. Soc Pablo Plaza i em dispose a gaudir els pròxims minuts d'una bona dosi de música i festa tradicional. I ho faré amb el meu company Lluís Campello.
2: Així és, Pablo. El nostre recorregut cinematogràfic d'avui ens aproparà a les produccions que tenen a veure amb allò que ens conforma com a valencians, la tradició i les festes.
1: Ens endinsarem en el fascinant món de les agrupacions musicals, parlarem sobre els seus orígens i la seva vinculació amb el món del cinema i les sèries. Seguint este fil, farem menció a diferents festes i tradicions del nostre territori que protagonitzen algunes històries de cinema i finalitzem fent un tast per la gastronomia valenciana i la seva representació a la pantalla.

0: Paquito el Chocolatero, el pas doble per antonomàsia de tota festa de poble o barri, en serveix per introduir un element estès al llarg de la nostra geografia quan parlem de festes, la música i les bandes.
1: Esta composició és, segons la memòria de les GAE, la cançó més interpretada en directe, a més de ser una de les composicions espanyoles més vegades reproduïda a tot el món. Una peça nascuda l'any 1937 per a les festes de moros i cristians de Cocentaina, composta per un veí d'este municipi del comtat, el mestre Gustavo Falcó. El compositor socarrat ha aconseguit amb els anys que les persones que escolten este tema coregen i ballen la seva melodia de manera pràcticament inconscient.
0: Dedicada al seu cunyat amb qui mantenia una relació d'amistat, Gustavo Pascual Falcó crearia un himne fester que traspassa fronteres, formant part també de les bandes sonores de diferents produccions cinematogràfiques, com per exemple la comèdia de Juan Colomo Alegre Manontropo, el film de Sánchez Arévalo Primos o la sèrie de televisió espanyola Cuéntame cómo pasó, situant esta composició valenciana en escenes de festa i alegria.
1: I és que pràcticament des dels seus orígens fins avui en dia la música de banda gaudeix de bona salut al territori valencià, influint a la resta de l'estat espanyol com un recurs de desenvolupament local tant a través del turisme com de les activitats culturals, convertint-se en un dels principals canvis que millor representen el procés d'adaptació per tal de consolidar el sector.
2: Al més pur estil Berlanguià, Ricardo Palacios intentaria seguir els seus passos amb Viva la Banda, una producció dels 80 en clau de comèdia i sainet ambientada a la rereguarda durant la Guerra Civil, on es critiquen els excessos tant del bàndol nacional com del republicà. La producció comptaria amb l'ajut de la Generalitat Valenciana, rodada en municipis com Alzira, Cullera, Oliva, apareixent nombroses representacions d'allò que associem amb la nostra terra, com les bandes de música, els camps d'arròs, els taulellets de Manises.
1: La música i les bandes formen part de l'ADN de totes i tots els valencians que gaudixen del seu talent tant dins com fora de les nostres fronteres.
0: Estem d'enhorabona. A més, recentment s'ha declarat que les societats musicals valencianes són patrimoni cultural immaterial. Comptem amb més de 1.600 formacions artístiques, entre les quals s'inclouen bandes, orquestres, cors, grups de cambra, grups de música tradicional, com la dolçaina i el tabal i moltes altres.
1: La Comunitat Valenciana és un cas excepcional pel que fa a les agrupacions musicals. És, amb diferència, la comunitat autònoma amb més bandes, associacions i estudiantat. Unes dades que es poden traduir com a que més del 50% de músics de l'estat espanyol són valencians.
0: Fins i tot tenim festivals que giren al voltant del cinema i la música de banda. L'Ajuntament de Cullera celebra des de l'any 2010 el Certamen Nacional de Bandes de Música de Cine, on es conjuguen les bandes sonores amb les magistrals interpretacions de les bandes de música en format concurs. Les bandes de música i les agrupacions musicals són elements fonamentals per a les festes, actes públics i celebracions dels nostres municipis, i per això també formen part del nostre audiovisual quan mostrem les tradicions i costums dels pobles valencians a la xicoteta i gran pantalla. Un bon exemple va ser la sèrie Unió Musical da Capo, produïda per Albena Teatre i Conta Conta Producciones i estrenada a Canal 9 l'any 2009.
3: Quina peça més bonica! És fantàstica!
4: De fantàstica res, eh? És la composició d'un aficionat.
3: Però què dius? Si sona de categoria?
4: Sí? De veres que t'ha agradat?
3: Joan, que jo no dic mentides.
4: Bé, és el meu treball de final de carrera, però està inacabada.
3: I com es titula?
4: A Kind of Jewel.
3: Tu sempre amb la manieta de l'anglès.
4: Sí, sí. La veritat és que sona una mica...
1: Benitaulell, una localitat fictícia, es converteix en l'eix vertebrador d'una sèrie on es parla sobre el renaixement d'una banda de música de poble, centrada en l'època actual i en un entorn rural. Tot començarà quan Joan, encarnat per l'actor Sergi Caballero, torna a casa en assabentar-se del greu estat de salut de son pare. La banda de música del poble, de la qual l'home era el director, està a punt de desaparèixer. És per això que Joan es posarà mans a l'obra per

0: per intentar tornar a donar-li vida a l'agrupació musical de Benita Oley i amb això reprendre la relació amb el seu progenitor.
1: La sèrie té una estreta relació amb Alzira, capital de la Ribera Alta. Alguns dels interiors han estat rodats al Centre Cultural de la Gallera i les peces musicals, com la seua capçalera, foren interpretades per la Societat Musical d'Alzira, unes composicions que han sigut ideades per Arnau Bataller, compositor de professió.
2: Unió Musical de Capo va arribar a través de Carles Alberolo, que és el... diguem-ne, el director del Vena Teatre, que és la productora, i que dona casualitat que és d'Alzira. Ja coneixia la meva faena i bueno, va pensar, suposa que una sèrie que dedicada al voltant del món de la música, pues, jo podia fer-ho bé. I a través d'ell em van posar en contacte, vinc també del món de la música, però a més he fet prou d'audiovisual, per sort. És curiós, quan estàvem treballant, estàvem parlant un poc de la música, per exemple, de la capçalera, i jo vaig dir, home, pues, ja que tenim una banda, hauríem fer alguna cosa per a banda, no? I recorda que al principi em van dir que no, perquè això serà com molt evident i no pot funcionar, i bueno, es vaig dir, confieu, deixeu-me provar alguna cosa, vaig enviar una música, i em van dir que no, em van dir que sí, però que no. I vaig dir, mira, deixeu-vos el cap de setmana, escolteu-la el cap de setmana i el dilluns torno a parlar. I el dilluns em va dir, no, sí, es queda la música que hi ha ara del Paso Doble, que de fet és un Paso Doble que a mi em demanen molt. Arrel de la sèrie, doncs es toca prou. En el cas de Da Capo estava clar que tenia que tenir un referent del món de la banda, i la capçalera, bueno, pues, teníem una banda que era la banda de la Ciutat Musical d'Alzira, pues, la vam utilitzar, i què més valencià relacionat amb la banda que fer un pas doble, que jo mai he escrit, o sea, crec que és l'únic pas doble que he fet, el de Da Capo, no sé escriure pas dobles, però bueno, va estar bé, t'obligues a investigar i t'obligues a adaptar-te a cada situació.

0: Més exemples que situen la nostra tradició musical a la gran pantalla, La Banda és el primer llargmetratge que firma Roberto Bueso com a director i guionista. Presentat al Festival de Màlaga l'any 2019, el cineasta plasma la història d'un jove músic que necessita tornar a casa abans d'escollir la direcció que prendrà la seva vida.
1: ¿Qué tal? ¿Qué pasa?
2: ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa? Se me fa un any.
3: Massa temps.
4: Ja quan estàs pres aquí?
5: Ja després de la boda.
4: Com està el teu germà?
5: Responsable, cariño, de repente.
1: ¿Qué pasa? ¿Que no aneu a treballar en la vida?
6: ¡Hostia! ¡Qué pasa, tío!
7: ¡Home! ¡El traïdor!
1: Què passa, xavals?
5: El traïdor per què?
1: Per deixar-me la banda.
0: La pel·lícula segueix l'estel d'este jove, originari d'un poble indeterminat, que podria ser qualsevol localitat de la Comunitat Valenciana. Trobem elements comuns que, amb un xicotet exercici de memòria, ens fan rememorar la nostra infantesa i adolescència, aquells que ens hem criat allunyats de les grans ciutats, com són els malnoms familiars, les reunions quasi obligatòries al voltant d'una pata els diumenges amb la família, o, és clar, la banda del poble sempre present als esdeveniments importants de l'any.
8: Gran part de l'equip d'actors i actrius que apareixen a este llargmetratge no es dediquen professionalment a l'actuació. Foren escollits després d'una sèrie de càstings on, més enllà de buscar una cara coneguda, l'objectiu d'estes proves va ser cercar naturalitat i espontaneïtat. Ah, clar, i que tocaren un instrument. Escoltem a Roberto Bueso, director de la banda.
9: Bueno, ahora ya ha pasado un tiempo y la verdad es que con distancia y con calma, pues yo creo que vemos mejor las cosas. Y yo el recuerdo que tengo de ese rodaje es como algo único, que yo creo que va a ser muy difícil de repetir. Por ser la primera película, que yo creo que, bueno, pues que eso también es importante, pero hubo una serie de milagritos, hubo una comunión entre el equipo y la propia historia, el hacerlo en mi tierra. Yo creo que hubo

0: Estàs escoltant l'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra.
1: Continuem este recorregut fílmic per més produccions amb presència de música de banda i ens n'anem a la societat musical eslava d'Albuixec, qui canviaria els seus quefers i assajos rutinaris durant una setmana per vore's submergida al món del cinema al participar en la pel·lícula d'Iciar Boyain, La boda de Rosa. L'agrupació musical albuixequera apareix a una de les escenes finals del film tocant Vora Mar, mentre la protagonista, Candela Peña, es prepara per a fer un discurs important sobre el rumb de la seva vida.
2: Y para iniciar esta nueva vida quiero hacer algo especial, como una ceremonia, y la quiero hacer en la playa, en Benicàssim. ¿Tú podrás venir, Laura?
3: Pues cuenta conmigo, ahí estaré. ¿Qué vas a hacer?

0: Com podem observar, existeix una connexió invisible entre els pobles i la música que és complicada d'obviar. Una altra pel·lícula que ens podria servir per a il·lustrar esta situació és La Innocència, el primer llargmetratge dirigit per Lucía Alemany, ambientat en un poble castellonenc on un adolescent somnia en convertir-se en un artista de circ.
1: Escoltàvem un fragment de Allí en l'arena, un pas doble creat a propòsit de la pel·lícula i que li dona un aire fresc i actualitzat, casant perfectament en la vida i el moment que experimenta la protagonista. Es tracta d'una producció a les mans del compositor Tony M. Meer, qui va aconseguir estar nominat a millor cançó original als Premis Goya l'any 2020.
2: Va arribar el projecte que en principi no estava molt clar si aniria música feta expressament per la pel·lícula o no, perquè volia donar a la Lucía un toc a la pel·lícula com de música que sona a les discoteques, en el poble, per donar-li com aquest realisme que li donen tota la pel·lícula. Però sí que parlant amb ella vam dir, ostres, crec que estaria interessant que tinguéssim una cançó que pogués estar, potser, dintre de la pel·lícula, però sobretot a la part final dels crèdits, i que expliqués d'alguna manera una mica tot el que està passant a la pel·lícula i de forma sutil donés una informació més del que ja veus durant tota la pel·lícula, no? I amb un estil una mica basat en els pobles de la zona i amb la música com molt popular, la copla, el passo doble, tot això, no? I llavors, a partir d'aquí, vam començar a treballar. No és el meu estil especialment, el passo doble ni la copla. El que passa que, com jo he fet molta publicitat, al final m'he acostumat a fer una mica de tot, no? I em vaig com endinsar dintre del món del passo doble i la copla, estudiar una mica de què anava i tot això, i a partir d'aquí vam fer el tema principal. Li ha donat com una porta, no sé si promocionar, però sí que ha fet que ha obert una porta de que no té per què ser sempre una cançó estàndard la que pugui optar a premis, sinó que a vegades és precisament en aquestes coses com més reals, més de la cultura popular, la que pot arribar a estar nominada.
0: Pasdoble de nou formant part del context musical de l'audiovisual valencià per contar històries dels nostres pobles. A La Innocència, la música de banda és un element clau, no només a la seva banda sonora, també com a element dramàtic. De fet, la Unió Musical de Traiguera apareix a alguna escena del film.

Unes escenes rodades a les mateixes festes d'esta localitat del Baix Maestrat, amb la societat musical interpretant, a més, una peça pròpia i arrelada a les festivitats locals del municipi, la marxa de processó Mare de Déu de la Salut de Traiguera, composta pel xilxer Juan Salvador Melchor. La música i les bandes són un element fonamental en la nostra cultura, així com un seguit de festes que ens desmarquen i ens situen com a referents al panorama nacional i internacional. Fem un recorregut per algunes d'aquestes festes que tenen la seva empremta al cine. El 31 d'agost se celebra una data que moltes persones tenen marcada als seus calendaris i l'esperen amb alegria. La Tomatina de Buñol té un èxit aclaparador i sorprenent. Es tracta d'una festa on l'humor i passar-ho bé té un gran pes i que, per descomptat, apareix a diferents produccions cinematogràfiques.

0: Colòmbia està.
1: Una festa tan internacional que fins i tot fa que s'acosten productores de Bollywood perquè apareguen part de les imatges de la tomatina al metratge. Zindagi Namilegi Dobara, o Solo se vive una vez en castellà, conta la història de tres amics de la Índia que es traslladen a la península ibèrica per celebrar el comiat de fadrí d'un d'ells. A partir de la seva mirada, serem partícips d'allò que es sent quan es veu ballar flamenco per primera vegada, córrer davant d'un bou o participar en una batalla amb tomàquets.
2: No és l'única vegada que existís este tàndem entre els Sanfermines i la tomatina. El nostre amic Mickey Mouse, conegut a totes les cases del món, també ha participat en les nostres festes.
1: Amb motiu de la celebració de Sant Fermín, l'any 2015, la cadena Disney Channel presentaria un curt amb el ratolí més volgut del món com a protagonista. El curtmetratge de 4 minuts, titulat El Rojo Vivo, conta el viatge de Mickey i la seva xicota Minnie a Espanya. Mickey, sense voler, acaba corrent davant dels bous després d'un malentès amb altre personatge. Curiosa manera la que tenen d'imaginar els americans este tipus de festes que tan pront estàs corrent darrere d'un bou com sent la víctima d'una pluja de tomàques com calçant-te unes sabates de taló per ballar sevillanes. El que és un dia de festa qualsevol per a qualsevol habitant de la península. Vaja.

0: tuvo un antojo, comer tomate dulce. Anselmo no pudo encontrarlos y Pepe nació con una marca en forma de tomate. Además, Pepe era alérgico a la lactosa y el único líquido que su pequeño cuerpo aceptaba era el zumo de tomate.
1: La Tomatina, una festa creada a la dècada dels anys 40 a la localitat de Bunyol, fins i tot comptaria amb el seu propi festival, Tomacine, Tomatina Music and Film Festival, un esdeveniment nascut de la fusió entre la Mostra de Cinema Europeu i el Festival de Curtmetratges Cortomate, on la gent del poble podia participar en un concurs de microcurts sobre la festa, a més d'assistir a la projecció de diferents produccions audiovisuals realitzades a l'estat espanyol.

Amb esta música, més d'un i d'una ja tindran els pèls de punta pensant en la següent festa que parlarem, els moros i cristians, una festivitat que, en part, per l'atractiu de les seues vestimentes, les peces musicals que sonen i l'ambient que es genera en les seues diferents manifestacions, desfilades i actes, s'ha deixat veure a diferents produccions cinematogràfiques.

0: El primer cas el reservem per al mestre Berlanga i la seua París Tombuctú, comèdia de l'any 1999. Coneixerem l'aventura d'un cirurgià plàstic que deixa la capital francesa després d'una crisi personal i decidís viatjar en bicicleta fins a Tombuctú. Però a mitjan camí pararà en una població que porta com a nom Calabuig, un nom que de segur vos és familiar, presenta la filmografia del director valencià molts anys enrere. Fent honor a les festes patronals, Berlanga decidirà mostrar les desfilades en honor a la patrona del poble, encapçalant la desfilada amb l'actriu protagonista, Concha Velasco.
1: ¡Oco! ¿Y esas explosiones?
2: Es una mascleta, una costumbre un poco salvaje como todas las de aquí. Tenga usted, verá qué rico. Es pan con aceite de oliva y sal. Desayuno mediterráneo. Pero me cago en la leche, puta. ¿Pero qué ha hecho usted? ¿Pero qué ha hecho usted? ¡Hombre de Dios! Llevaban encendidas desde que murió el maestro.
3: Més moros i cristians al cine. A Quatretondeta, llargmetratge de l'any 2017 i òpera prima de Pol Rodríguez, trobem una mirada en clau de comèdia sobre l'acceptació del pas del temps, la memòria i el fet de tornar a casa. La trama d'esta pel·lícula gira al voltant del desig de Tomàs, interpretat per José Sacristán, per complir la promesa feta a la seua difunta dona, ser enterrada al seu poble, una xicoteta localitat de l'interior d'Alacant. Una sèrie d'embolics donen inici a una trama desbaratada amb persecucions pels carrers del poble durant les festes d'esta localitat.
4: Yo soy su única familia y yo soy quien la tiene que enterrar.
5: Lo siento muchísimo, pero no podemos hacer nada más.
6: Iremos a Quatretondeta, como tú querías.
7: ¿Está todo preparado?
5: Vamos a tener que retrasarlo hasta mañana.
0: Una de les seqüències que volem destacar és una desfilada de moros i cristians on participaren moltes persones de la comarca. Escoltem a Fran Valor i a Nelly Jover, membres de la Unió Musical Contestana de Cocentaina.
8: Vam anar a parlar en la banda perquè hi havia que fer diferents escenes simulant l'entrada de moros i cristians de Cocentaina, bueno, l'escena que hi ha al tanatori que estan... que és una cosa molt loca, que dic, jo li vaig preguntar a la pobra i dic, a veure, però en Barcelona on vius tu? Això ho fan així, no? La banda ensaia davant del mort, la música que toquen en l'enterro, però bueno, són coses de cineastes.
9: Sí que recordo que el rodatge es va fer un poc llarg, perquè vam anar de matí, es vam tirar, bueno, vam parar a dinar, després vam tardar, crec que acabàvem a les 8 de la nit una cosa així. I crec que l'escena de Donatori pot ser que dure
8: segons.
9: Dos segons. Sí. No, però va estar molt xul, la veritat. És que ho vam passar bé. Vam tenir molt de comboi, vam estar allí 15 persones tocant. Sí. I ho vam passar molt divertit. Vam estar també coneixent un poc els protagonistes que estaven allà, perquè una d'elles era Julián i Laia, que són els protagonistes en aquesta escena. I va estar molt divertit també estar parlant amb ells i debatint coses. Sí.
8: Quan Pol va presentar la pel·li en el Festival de Màlaga, va anar la fila i va anar la banda. I vam fer una entrada mora per l'alfombra roja del Festival de Màlaga.
0: Fran Valor és, a més, compositor de dos de les marxes que sonen a la banda sonora de Quatretondeta.
8: Jo li vaig donar un CD meu, que es diu Llegenda, que vaig fer en el 2014, si no recordo mal, que grava la banda i la banda d'Alfarrasí, que era, és la que jo dirigisc. La banda, dic, la Unió de Cocentaina, que és la meva banda. I ell va triar. Lo que estava vinculat a Esbors estava clar, que eren la marxa mora i el pas doble, no? A part de que li va agradar molt. I després, d'ell està dedicat per als arquers de Muro, per un càrrec que van fer els arquers de la veïna localitat de Muro, però a Pol li va agradar aquesta marxa cristiana i per aquesta escena que el dic jo, que estan ahí els dos en les gallines, mig embolicats, els dos protagonistes, i es posen a formar una marxa cristiana, doncs per la ràdio sona d'ell.

0: trau-te el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.
1: Ens traslladem a la ciutat d'Elx per parlar d'una de les seues festes més importants, el Misteri d'Elx.

0: Es tracta de l'única obra d'origen medieval que s'ha representat sense interrupció fins a l'actualitat. Cal dir que els més de 300 personatges que actuen són tots homes i xiquets, respectant així l'origen litúrgic medieval del misteri.
1: La festa trobaria més importància de ser filmada una vegada s'incorporà el so al cinema. Durant l'època silent és possible que es rodaren llargmetratges on apareixia esta festivitat, però les còpies no ens han aplegat als nostres dies, destruïdes pel suport inflamable i per la destrucció de magatzems i arxius de productores i exhibidores que havien estat sota el poder republicà durant la Guerra Civil. Després de la contesa, la festa trobaria una plataforma única en les pel·lícules de caràcter informatiu, també conegudes amb el nom de Nodo, preliminar obligatori a cada sessió de cinema fins l'any 1975.
2: La Basílica de Santa María de la Asunción, de Elche, és, por concesión del Papa Urbano VIII, el único templo católico autorizado para una representación teatral, la del famoso Misterio de Elche, que es la más antigua ópera sacra, en otros tiempos interpretada por San

Artistes com Salvador Dalí havien incorporat el dogma de l'Assumpció al seu ideari personal i a les seues pròpies obres. Dos anys després d'entrar en contacte amb la festa i probablement influït per Eugeni d'Ors, l'any 1975 rodaria, amb la col·laboració del cineasta José Montes Baquer, un tribut al poeta i novel·lista francès Raymond Roussel. Un llargmetratge entre el surrealisme i el cinema experimental que portaria com a nom Impressiones de la Alta Mongòlia. En esta obra, i sols amb el seu visionat, s'entén la utilització de la música del misteri en determinats moments claus que serveixen com una provocació a allò establert barrejant la realitat amb la fantasia, on resulta complicat saber on comença una i on acaba l'altra. El film Peppermint Frappé, rodat per Carlos Saura l'any 1967, es comptaria amb l'ajuda del compositor Luis de Pablo per tal d'aportar els coneixements musicals adients, introduint una gravació de la partitura musical d'esta festa per obrir esta pel·lícula guardonada al Festival de Berlín. La música del misteri té un caràcter litúrgic i en moltes ocasions és utilitzada per remarcar moments de clímax a la trama, convertint-se així en una ferramenta per explicar el perquè de determinades situacions.

0: Obvio. Señor pirotècnic, pot començar la mascletà?
1: Les falles són una festa coneguda a pràcticament tots els racons del món, però com es representen en la pantalla, en primer lloc, des de fora?

0: La maldición de la Pantera Rosa, un llargmetratge dels anys 80 que es rodaria a diferents capitals espanyoles, com el cas de la ciutat de València. És fàcil reconèixer la façana de l'Ajuntament i les flames d'una cremà, però el que cap detectiu s'esperaria seria trobar gegants i cabuts a la setmana de falles, com apareixen a la pel·lícula, i com es barregen elements típicament valencians amb altres de tradicions més allunyades, com disfressar-se com si fora Carnestoltes o els tablaus flamencs.
1: ¿Dónde estás, Lake?
2: Camino de València.
1: ¿València?
2: Sugerencia de Ser Chao.
3: Tenemos un problema. El sargento Lake ha llegado a València.
4: Al final, este tipus d'errades ens fan plantejar-nos la visió que es té sobre les nostres festes a l'exterior, algunes més rocambolesques que altres. Recordem amb humor Missió Impossible 2, on Tom Cruise fa una paradeta en Sevilla i s'ajunta un tòpic rere altre barrejant la Setmana Santa i les falles amb processons amb foc i falleres.
5: ¿Espresso? ¿Cappuccino?
6: No, gracias.
5: Siéntese, señor Hunt. Estas fiestas son un fastidio. Honrar a los santos quemando cosas. Curiosa manera de venerarlos, ¿no cree? Por poco me queman al venir hacia aquí.

0: pare també tenia moltes diguem, inquietuds artístiques, frustrades també. Es va arruïnar fent una pel·lícula. Ell treballava en un banc i va morir jo quan jo tenia 6 anys, no? Inclús he vist aquella pel·lícula que va fer ell, que es deia Mientras arden las fallas, que com veus ja és una cosa valenciana ja que mos ve a tots, no? I bueno, pues una família que ma mare es queda viuda i tinguem que treballar molt per poder sobreviure una postguerra, i això pues, també te marca, també te marca i també t'ensenya a apreciar molt més les coses també.
1: Escoltàvem a l'actor i presentador Joan Monleón parlar del seu pare en una entrevista al programa Identitats a TV3, on menciona la pel·lícula feta pel seu progenitor, Miguel Monleón, Mientras arden las fallas. El llargmetratge de l'any 1929 és considerat una de les primeres produccions a la Comunitat Valenciana.
2: Inspirada en un guió de José Fernández, el llargmetratge Silent de Miguel Monleón apareix en diferents ciutats enregistrades com València, Alcoi i Alacant, en una història que segueix els passos de Rita, una dona que en rebre una carta del seu germà, un artista faller, s'embarca en un viatge per tal de gaudir de la festa.
3: Fervor o pasión, eso no se puede conseguir ni se puede entender si no se tiene.
1: 3D Flames és el primer documental realitzat amb esta tècnica sobre les falles. Estrenada l'any 2013 a l'Hemisfèric, este documental pretén valorar les festes del mes de març a partir de la mostra de moments tan especials com la planta o l'ofrena, però també altres potser menys coneguts pel públic no familiaritzat amb les falles, com el procés de creació de l'artista faller o la comissió.
4: ¿Por qué se queman las fallas? Porque si hago una paella y no se la comen, pues la verdad es que me mosqueo.
5: Siempre es una responsabilidad añadida el hecho de que hagas la falla de todos los valencianos.
6: Els intents de renovar sempre han sigut contestats. Ocuda representa un canvi molt abrupte.
2: Equilibri és el nom que porta el documental de l'artista plàstic Ocuda. Es tracta d'una coproducció entre Apunt Media, Ink and Movement i Docu Produccions, comptant a més amb el suport de l'Institut Valencià de Cultura. Estrenat la Setmana de Falles de l'any 2018, Ocuda, conegut pel seu art geomètric i colorit, es convertiria en el primer artista urbà en dissenyar una falla valenciana.

0: El documental segueix les primeres fases d'idees i creació, el muntatge i la posterior cremà de la falla de l'Ajuntament de València, dirigit per Batiste Miguel.
1: Sempre he pensat que la millor manera de que tot l'equip fiqui la seva creativitat al màxim per a un projecte és que s'ho passen bé i disfruten de la feina. I en aquest cas va ser un rodatge divertit, però també complex i difícil, especialment quan vam tindre que rodar els 3-4 dies de falles. València estava absolutament de gom a gom, era complicat manejar 4 equips de rodatge relativament pesats d'un costat a l'altre de València, intentar trobar llocs i tot això. Això ho va fer certament complicat, però bueno, crec que vam eixir del pas de la millor manera possible. No? Treballar en un artista contemporani sempre està bé, treballar en artistes, en personal creatiu, t'aporta molt, t'ajuda, te dona, a mi m'agrada també com a director intentar captar l'esperit del protagonista, en este cas d'un artista, i la seva manera de veure el món i de veure l'art i l'estètica. No? En este cas, Okuda, jo crec que vam connectar molt bé des del principi, em va transmetre també la seva manera de veure les coses i vam intentar pues, retransmetre-ho, vam intentar posar això en el documental. No?
2: En plena efervescencia revolucionaria, València sacrifica su fiesta. El dinero que las comisiones falleras habían reunido para sufragar los monumentos del 37 se pone al servicio de la causa. Quizá para desorientar al enemigo. En lugar de la Navidad, el Ateneo Popular concibe una semana infantil. Los artistas falleros elaboran carrozas y muñecos. Una gran cabalgata laica recorre las calles.
3: Fallas 37, el arte de la guerra, dirigit per Òscar Martín, és un curtmetratge documental de l'any 2013 que aborda des de diferents fronts el que va suposar la guerra civil al territori valencià. Seguint les petjades de l'artista gràfic Josep Renau, famós per la seva cartelleria i posteriorment pels seus murals, es parla del seu manifest escrit en vers Les Falles. Este document reivindica les falles com a festa i es valora la seva funció com a crítica social. Aquell manifest acabaria amb la proposta de la construcció de 4 falles de caràcter antifeixista finançades pel govern de la Segona República.
4: Reivindicava d'alguna manera que volviera a los orígenes porque con el tiempo los estamentos oficiales habían conseguido controlar la fiesta de una forma u otra. Y la fiesta en realidad nació del pueblo y para el pueblo, de una forma espontánea, sin líderes, sin que nadie lo organizara, y estaba teniendo un efecto bastante corrosivo, digamos, para este tipo de estamentos que no lo admitían muy bien.
0: El curt documental, a partir dels testimonis d'experts en matèria fallera i historiadors en el tema, mostra un treball d'arqueologia reconstructiva d'un projecte que finalment mai veuria la llum. Un dels aspectes més destacables és la comparativa entre les falles republicanes i les nacionals, plantades a ciutats sense cap mena de vinculació amb el món faller com pot ser Toledo.
5: Se trata de plantar 3 fallas con motivo de toda una serie de efemérides que tienen lugar en Zaragoza. Estas fallas tienen también un carácter propagandístico, pero sobre todo lo que pretenden es servir de propaganda a lo que es la ideología del nuevo régimen y sobre todo a la ideología nacional catolicista.
3: La victoria del bàndol nacional portaria a València la dissolució de l'esperit crític faller. I d'esta manera els símbols religiosos i diferents actes, com l'ofrena a la Mare de Déu, formarien part de la festa, mentre que desenes d'artistes intel·lectuals que havien orquestrat una festa popular i reivindicativa es van veure forçats a l'exili.

0: Escolta tots els episodis de l'últim videoclub a la carta, des d'on vulgues i quan vulgues. En el web app.media.es i l'aplicació per a dispositius mòbils d'app.media.
1: Sant Antoni de Gavarda, que feu un miracle en Antella, sense sal, arròs ni oli.

0: pebre roig, garrofó, ferraura i tabella.
1: I que no se'ns oblide pegar un mos, Pablo. Menjar i menjar bé és clarament un símptoma de ser valencià. Des dels esmorzars amb entrepans de més de 5 ingredients, passant per receptes de sempre, com l'arròs al forn, fins a d'altres més dolces, com l'horxata i els fartons. Però hi ha un plat que és conegut internacionalment i que situa la comunitat valenciana a tots els mapes d'arreu del món. La

0: Montoliu sale en la versión italiana de Masterchef como maestro de la paella. Y también sale en la película, ¿no? En la secuencia esta que es en la barraca, que está el personaje de Pau y el chino, está también Montoliu, porque quería hacerle una especie de homenaje.
1: També que havia començat la setmana, Josep ha fet anys, ha heredat el pis de la seva iaia i nosaltres estàvem més il·lusionats que el món.
2: Quantes i quants hem passat els diumenges al voltant d'una paella al costat dels nostres pares, iaies, germanes... A punt, estrenar Diumenge Paella a principis de l'any 2020, una sèrie que segueix el dia a dia de la família Costa, on no falten els malentesos, les rialles i els xis inesperats.
3: Amb tota la il·lusió... A la invitació tan bonica i fina que heu fet.
4: T'agrada? Dirigida per Alberto Evangelio i Ana Lorenz Foncía, Diumenge Paella utilitza com a fil conductor estos encontres dominicals al voltant de la taula, una tradició molt valenciana amb la qual és fàcil identificar-se amb una sèrie de personatges creats perquè s'assemblen a algú que ja coneguem en esta sèrie que pretén fer riure i ser divertida.
5: Compte, Tino, que si pot anar tot per l'aire, eh?
3: Tu calla i ajuda'm.
6: Qui vol la cuixa?
2: Però si hem de quedar-nos en una escena on la gastronomia valenciana siga la protagonista, ens nodrim de l'humor i l'enginy del mestre Berlanga per a destacar el diàleg en el sí de la família Leguineche a la tercera pel·lícula de la famosa trilogia del cineasta valencià Nacional 3.
7: Naranja. Y venga, anda, la paella. Oye, como Dios, ¿la dejamos reposar?
8: No, no, no, tráela para acá.
7: Voy. Coño, ven. ¿Quemo?
8: Venga, vamos. Ah, marisco.
7: ¿Qué?
8: Marisco.
7: Ah, marisco.
4: La paella, el torró i la taronja són elements gastronòmics valencians que Luis José de Leguineche utilitza per crear un menú atractiu per als turistes que visiten Espanya pel Mundial del 82. I quina idea berlanguiana li passa pel cap? Doncs patentar la paella. Berlanga i Azcona sempre amb situacions rocambolesques i al mateix temps tan divertides.
7: ¿El dinero para qué lo quieres?
9: Se pues lo digo mira. Yo. Han hecho una paella para irse de merienda con alguna golfa.
7: No voy de merienda, voy a registrar un prototipo de paella. Para eso es el dinero. No rige.
8: Bueno. ¡Segundo!
7: ¿Pero cómo quiere registrar la paella? Que es una cosa de dominio público. Ay, no, no quiero, déjame.

0: I amb Berlanga i a ritme de marxa mora, Lluís, baixem la persiana del videoclip.
1: Diem adeu amb Dael Master, peça composada per Fran Valor, que sona a Quatretondeta, interpretada per la Unió Musical Contestana de Cocentaina.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: A aquesta hora estem molt pendents de l'episodi de tempestes que ens afecta i que ha situat en nivell taronja pràcticament totes les comarques de l'interior de la Comunitat Valenciana, un nivell que preveu precipitacions de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora, com les que s'han registrat ja al COI. Bona vesprada, Lluís Obiols.
2: Bona vesprada, estem molt pendents d'esta línia de tempestes que ha entrat per l'interior, per l'Alt Vinalopó, també per la zona de la costera, i s'ha desplaçat cap a l'Alcoià, cap a al Comtat, cap a la vall d'Albaida, fins a acabar plegant també a punts de la Marina Alta i de la Safor. Destaquen i molt les precipitacions caigudes en molt

0: poca estona. En zones de l'Alcoià, Alcoi, 41 litres per metre quadrat, amb ratxes de vent, atenció, que han superat els 130 km per hora. Han provocat alguns desperfectes. També a Xixona tenim ratxes superiors als 130 km per hora. A Xixona, poca pluja, però poc vent. En alguns casos ha descarregat amb força, com per exemple Alcoi, també Banyeres de Mariola, 30 litres per metre quadrat en 45 minuts, però en d'altres ha sigut més destacable el vent que la pluja. La tempesta es desplaça cap a la costa, també tenim tempestes fortes entre els ports i el Maestrat, però en general continuarem pendents d'esta situació, que anirà clarament a menys avançada la vesprada i hasta pròxima nit i matinada les tempestes desapareixeran.
1: Gràcies, Lluís Obiols, i també continuem molt pendents dels incendis. Xavier García del Valle.
2: Sí, perquè aquestes tempestes normalment van acompanyades de molt de llamp i tenim notícia, per exemple, que a Jalance, a la vall de Cofrents, ha calgut mobilitzar 6 mitjans aeris, 3 unitats dels bombers forestals de la Generalitat i 4 dels bombers de València. L'U2 informa també d'incendis declarats a Villalonga, a Énguera i un altre entre els termes de Montesa i d'Anna. Tot després que esta vesprada es declarara finalment estabilitzat l'incendi de Tírig. Així ho ha anunciat el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
3: Ha mejorado muchísimo el incendio forestal y de hecho se va a situación de estabilizado y a situación 1 del plan especial frente a incendios forestales de la Comunidad Valenciana. Yo creo que es una gran noticia junto con el regreso de toda la población que estaba en el polideportivo de Che.
2: Valderrama també ha actualitzat la xifra d'hectàrees que ha cremat aquest incendi. Són finalment 754 en un perímetre de 22 quilòmetres. La delegada del govern, Pilar Bernabé, ha alertat per la seva part de la situació de risc extrem d'incendi per als pròxims dies, agreujat, com saben, per la mobilitat associada a l'eclipsi.
4: Los próximos días, también con motivo del eclipse, estamos en máximo nivel de riesgo de incendio forestal. Los desplazamientos en la Comunidad Valenciana van a ser muy elevados y pedimos la máxima prudencia y que todo el mundo cumpla con todas y cada una de las indicaciones de las autoridades.
1: I el Marroc ha reclamat a Espanya que retorne tots els menors no acompanyats que continuen en el seu territori després de la massiva entrada irregular registrada a Ceuta.
2: És una petició que ha fet el ministre de Justícia marroquí, Abdellatif Ouahbi, que reclama no només el retorn dels que han entrat ara, sinó el de tots els menors que a hores d'ara té acollits a Espanya. Precisament avui, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dit a Ceuta que el reagrupament familiar dels menors és la prioritat. Ha dit també que ha reforçat el servici d'identificacions per a un volum de migrants que ha pujat fins les 70 o les 80.000 persones.
5: Hemos reforzado en un 50% más, y si es preciso lo haremos con más personal, la delegación de gobierno, para no solamente hacer las filiaciones, que lo hace también la Policía Nacional, sino para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Una situación de llegada exterior a través de migrantes de una población semejante a la que hay en Ceuta, o sea, estamos hablando de 70.000, 80.000 personas.
2: Torres també ha dit que el govern estudia habilitar nous espais d'acollida. Ho ha fet després que el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamara el confinament dels migrants que han entrat a la ciutat.
6: Hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas.
2: Per cert, que el govern ha anunciat avui la suspensió de tots els permisos del personal militar de Ceuta en previsió del que puga passar el dia 15 i davant les convocatòries que circulen en xarxes d'una possible nova entrada massiva des del Marroc. S'han suspès també els permisos de la Guàrdia Civil.
1: I en els esports, el Villarreal continua millorant les seues instal·lacions a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza.
2: El club groguet ha adquirit nous terrenys annexes a Miralcamp, on està construint un nou camp de futbol 11 que es podrà utilitzar com a dos camps de futbol 8, així com a tres camps de futbol 5 per als més menuts. A més, s'està fent una graderia doble que tindrà visibilitat al camp nou i a l'actual camp 5.
1: Nosaltres tornem a les 8 amb més informació en Contrapunt.
7: ¿Qué haces este finde?
8: Pues festa.
7: ¿Y el siguiente?
8: Son festes también.

0: ¿Qué quieres que haga?
1: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mistari de Elche, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
2: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
5: Les cançons de la nostra vida.

Arribem al final d'esta sèrie on hem fet un repàs exhaustiu de la història de la música popular valenciana des dels anys 60 fins a l'actualitat. Cada dècada ens ha oferit sonoritats diferents i maneres d'entendre la música molt diverses.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: La influència dels sons que venien de fora ha sigut clau per entendre com hem adaptat els nostres patrons. Però hi ha una cosa que ha sigut i que és una constant de la nostra música, i això és la personalitat.

0: ens hem adaptat a les grans tendències internacionals que marca l'indústria, però sempre ho hem fet a la valenciana. Hi ha una manera molt nostra d'afrontar la música popular, i això es nota en moltes de les propostes que han eixit de les nostres comarques.
1: Vaig baixar al barri per donar-li forma al fum i tots recordàvem com ballaves al Dance Club.
2: En este últim capítol analitzarem el present i el futur de la nostra escena i ho farem en clau femenina perquè el futur té nom de dona. Trobem exemples de dones a dalt dels escenaris en totes les dècades de les que hem parlat, però si en algun moment la presència femenina és multitudinària, és ara mateix.

0: Trobem exemples d'artistes en tot el territori i abraçant estils molt diversos. Com hem vist capítol a capítol, la indústria musical mundial marca sempre la tendència dominant. I ara els sons urbans i llatins dominen també el nostre espectre musical. Però no hi ha uniformitats ni sons importats. Baby, dime la verdad.
1: I arrenquem el capítol amb un artista de Pedreguer que, per presència escènica, qualitat musical, innovació estètica i força en el directe, no deixa a ningú indiferent. Parlem de Sandra Monfort.

0: Sandra Montfort es va graduar en guitarra clàssica a la prestigiosa Escola SMUC de Barcelona. Recordem que per les seues aules han passat alumnes de la talla de Rosalía, María José Llergo, Rita Payés o fins i tot Sílvia Pérez Cruz. Poca broma. Escoltem Bandida, un dels últims temes de l'artista de Pedreguer.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: A pesar de ser guitarrista professional, en els últims anys destaca pel seu domini vocal en infinitat de registres, per ser una de les compositores més en forma del nostre territori i per ser un artista molt versàtil, ja que mescla tradició i avantguarda.

En la música d'esta artista pedreguerina es mesclen sense complexes la tradició ancestral i els ritmes més moderns, la poesia i la cançó. I ho fa mesclant els sons orgànics i els digitals. És el cas d'esta cançó que sentim, Moreneta, un homenatge a la seva iaia i un punt d'encontre entre la lírica, la cançó folk tradicional i l'electrònica més contemporània.

Amb el seu nom ha publicat dos discos i diversos EPs, però paral·lelament també ha format part d'un projecte de renovació folk anomenat Xaluc. I a més, ha format també part d'un exitós trio femení amb la catalana Selma Bruna i la mallorquina Clara Fiol, que amb el nom de Marala va publicar dos discos.

Dissimula, cançó que escoltem de fons, forma part de Jota de Morir, el segon disc de Marada publicat l'any 2022. Un disc que va rebre molts premis i que les va portar per infinitat d'escenaris on mostrar la seva música. Una música d'arrels tradicionals, però des d'una mirada renovadora i prestant molta atenció a la polifonia.

I ja com a projectes és de tot el que vindria després. En este disc trobem música clàssica, flamenc, música d'arrel i pop, tot endreçat amb uns arranjaments electrònics amb un registre vocal que la fan única.

En acabar els seus estudis a Barcelona i iniciar la seva carrera artística, Sandra va decidir tornar a viure al seu poble, Pedreguer, perquè necessitava fugir de l'ofuscació que li provocava la gran ciutat. Ha convertit el poble en motor creatiu, no en limitació. La seva tornada és part de la seva identitat artística i això connecta molt amb una generació d'artistes que busca connectar l'arrel amb el futur.

0: que no l'entenc.
1: I sense abandonar la tradició i a menys de 20 quilòmetres de Pedreguer, diu la nostra pròxima protagonista, Maria Bertomeu, la Maria.
0: S'ha inventat l'amor.
1: Una jove artista d'Oliva que amb només dos treballs ha aconseguit cridar l'atenció de públic i crítica cap a la seva música.

0: Amb una veu captivadora, la Maria destaca per ser una de les representants de la renovació de la música tradicional valenciana. Ho fa mirant cap al futur i amb unes lletres que parlen d'ella i de la seva generació, com en esta que escoltem, Qui s'ha inventat l'amor.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.

La Maria va ser una de les primeres alumnes de l'especialitat de cant valencià al Conservatori de Música de Catarroja, una experiència que va marcar per sempre la seva manera d'entendre la música i ho va fer amb un disc de debut, L'Assumpció, que va rebre infinitat de premis.

0: La cançó que sentim de fons, Mon Velatori, va ser el primer single del disc i la que li va donar més força com a artista. A pocs dies de la tragèdia de la Dana a les nostres comarques, l'aparició en un popular espai televisiu va fer que aquesta cançó es convertira, tristament, en banda sonora d'aquest episodi.
1: Després va arribar Robina, un segon treball més íntim i sincer que l'ha portat a actuar a escenaris com el Palau de les Arts. En este treball, Maria Bertomeu posa la salut mental al centre i canta com a sanació. Pedres precioses com la lluneta quan neix, que tothom la mira i mira com brilla. Tenia un plaer al foc i una tatxa ben gran clavat al cor i tant.

0: la Maria ha aconseguit en només uns anys portar el cant valencià al present. No com a una música que ha de ser visitada en un museu, sinó com a un llenguatge emocional contemporani.
1: I sobretot perquè llitja el passat en clau de futur, utilitzant tots els elements tècnics que ens ofereix la indústria en el segle XXI.
2: Les cançons de la nostra vida, un podcast d'Apunt Ràdio.
3: Recordes el viatge quan encara dèiem no som futur.
1: I sense deixar este segle, viatgem ara a Benissa per conèixer una de les artistes valencianes més joves i més prometedores, Abril.

Abril i les dos representants anteriors, Sandra Monfort i la Maria, es van formar a les bandes de música. Un fet molt valencià, ja que les societats musicals actuen com a catalitzadores de l'estima per la música, independentment que cadascú trie un estil o un altre a l'hora d'expressar-se com a artista.

Afortunada, esta cançó que sentim de fons és una versió que apareix en este primer disc i que a més ha aconseguit ser una de les cançons que més representen el seu projecte i que més estima. Li ha donat el

I d'un projecte que acaba de començar, anem ara a un altre que ja porta uns quants anys. Viatgem ara a la ciutat de València per a conèixer a un artista que s'ha consolidat en l'escena urbana espanyola. Parlem de Jiménez.

Jiménez Amarillo és una artista compromesa que va començar a llançar temes des de la seva habitació durant la pandèmia de 2020. Una d'aquestes primeres cançons, Cafelico, esta que sentim de fons, va aconseguir un disc d'or.

Des de l'any 2023, Ximena Amarillo resideix a Madrid, ciutat des d'on ha aconseguit el seu espai a la indústria musical. Des d'aleshores, no ha parat d'editar col·laboracions amb altres artistes i actualment ha publicat 3 discos. Si bé la seva música ha anat viatjant per diverses sonoritats de la indústria urbana, ella continua fent allò que ha definit molt bé des d'un principi: pop, moñas, sin complejos. Van se

0: Amb només 25 anys, la revista Forbes l'ha inclòs en un llistat de les 30 artistes més influents de menys de 30 anys. Activista del moviment LGTBIQ+, les lletres de Jimena Amarillo són una anada i vinguda constant cap a l'amor, o millor dit, cap al desamor.
1: A més de compositora i arranjadora, Jimena Amarillo es posa al cap de la producció dels seus discos, un artista tot terreny, com la que anem a escoltar a continuació. Miriam Ferrero, coneguda també com La Borde, és la líder de la banda valenciana Lisa Simpson, una formació de pop naïf de guitarres que en els últims anys ha publicat 3 discos amb la prestigiosa discogràfica independent Elephant Records. L'últim és Desde Cuando Todo, que inclou temes com este Salgo a la Calle.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Himnes generacionals, punk pop guitarrer i lletres que parlen obertament de l'amor i el desamor són el còctel que presenta esta formació. Però abans d'acabar este capítol dedicat al talent femení valencià d'ara i d'un futur, no podem deixar passar Samantha.

0: Samantha Gilabert va néixer a Beniarrés i es va formar musicalment amb el grup d'electrourban Cactus, fins que d'un dia per a un altre va ser una de les elegides per a formar part del programa televisiu Operació Triunfo. Allà va ser l'any 2020, un fet que va marcar la seva carrera i que va condicionar la seva popularitat amb cançons com esta, Quatre Vents.
1: Samantha és una de les veus valencianes més conegudes a la resta de l'estat. I tot i que pateix una malaltia de l'oïda de naixement, hipoacúsia neurosensorial, ho ha normalitzat i ha demostrat que es pot fer carrera igualment.

0: Quiero que vuelvas, que Sentim de Fons és un dels seus temes més rellevants. Va arribar al número 1 de la plataforma Spotify a més de 5 països de parla castellana. La seua versió en valencià, Espere que tornes, també es va situar en el número 1 de vendes.
1: Tot un repte per a un artista que ha publicat en els últims anys dos discos grans i una gran quantitat de senzills. I a més de ser membre del jurat del programa d'esta casa, Duel de Veus, ha cantat a capella amb Nino Bravo.
2: La nostra història i les nostres cançons.

0: Tierra, la meua casa, va ser un encàrrec d'esta cadena, a punt per a celebrar el 9 d'octubre. Un duet amb una de les grans veus de les nostres comarques que també hi forma part de la nostra sèrie.
1: Una sèrie que arriba al final i que ho fa amb la unió de dues generacions totalment diferents, però que tenen en comú l'amor per la terra, l'estima per la nostra manera d'entendre la música i una forma de compondre i afrontar les cançons que ens fa únics i especials. Gràcies per estar ahí i esperem que hageu gaudit tant com nosaltres. Adeu.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.

0: Són les 8 i quasi un minut de la vesprada. Obrim el contrapunt d'avui dilluns, 10 d'agost, el relat informatiu de la jornada. Un repàs que ens durà fins a les 9 de la nit. Ja estem en el compte arrere per a l'eclipsi solar de dimecres, un esdeveniment únic que ningú es vol perdre i per això mateix s'ha convertit en un repte d'organització col·lectiva. El dia 12 es preveu una mobilitat extraordinària. Això pot generar problemes greus de trànsit i grans aglomeracions en els punts d'observació. Veurem com queda tot d'ací dos dies. Mentrestant, el foc ha tornat amb força al nostre territori. A l'Alt Maestrat, a Catí, evacuat a Ira Correcuita, ja pot tornar el veïnat. Esta vesprada, l'incendi de Tírig s'ha donat per estabilitzat, però atenció, venen dies molt complicats i amb un risc extrem d'incendis. Ara, el que més ens preocupa no són els incendis en aquests moments, sinó són les tempestes. Ara en parlarem d'ací apenes un minut. I a Ceuta, entre 1.400 i 4.000 menors continuen esperant una solució. La migració s'ha convertit en el principal cavall de batalla polític, avui amb una aliança sorprenent, la de l'extrema dreta de Meloni i la socialdemocràcia danesa de Mette Frederiksen, vinculant migració i delinqüència. Comencem amb Juan Alpuente i Elena Herrera en els controls tècnics.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: I com els avançàvem en l'oratge, pendents, molt pendents de les tempestes que han caigut a les comarques del sud de València i nord d'Alacant. Lluís Obiols, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Podem dir que ara la situació ja és prou més tranquil·la després de les tempestes que han entrat per l'Alt Vinalopó i s'han desplaçat cap a la costa, afectant bàsicament comarques com l'Alt Vinalopó, l'Alcoià, també la Marina Alta, la Marina Baixa, la Safor, la Vall d'Albaida o la Costera. Destaca molt la precipitació caiguda al Coll, la tempesta caiguda al Coll, en alguns punts 42 litres per metre quadrat, però sobretot el fort vent, i és que s'han registrat ratxes de més de 130 km per hora. Es pot parlar perfectament d'un esclafit humit perquè la temperatura, a part del fort vent, la temperatura ha baixat més de 10 graus en pràcticament 20 minuts, també 39 litres per metre quadrat a Beneixama, caiguts en poc més de mitja hora, 33 a Banyeres de Mariola, i també tenim tempestes que continuen actives, aquestes sí que continuen actives, a la zona dels ports. Han caigut 31 litres per metre quadrat a la Mata o 28 a la Todolella. Les tempestes que han afectat a zones, com diem, del sud de València i nord d'Alacant, ja es desplacen cap a la mar. Podem dir que l'episodi ja ha acabat i encara hem d'estar pendents d'aixes tronades que descarreguen a l'interior nord en una jornada marcada per les temperatures de nou elevades, unes temperatures que demà tornaran a repetir-se. De fet, demà pugen lleugerament les temperatures en zones interiors. Les màximes s'aproximaran als 40 graus en comarques com la Plana d'Utiel Requena, la Vall de Cofrents Aiora o l'Alt Vinalopó. Demà seria un dia prou més tranquil. Això sí, primera hora, algun núvol baix en zones de la costa nord. Serà un dimarts assolellat. De vesprada, núvols d'evolució a zones de muntanya. Podrien deixar algun ruixat entre el Comtat i l'Alcoià. Res a veure amb el que hem tingut avui. Esta pròxima nit serà més fresca. Demà tenen tendència a pujar lleugerament les temperatures i el dia de l'eclipse una situació prou tranquil·la. Sembla que sí que podríem tindre algun núvol a l'interior de Castelló, núvols alts al sud, però en general serà un oratge que ens permetrà veure l'eclipsi.
0: Moltes gràcies, Lluís Obiols. I volem a aquestes hores aprofundir una miqueta més en esta situació de tempestes. Anant al Coll, allí s'ha produït un esclafit tèrmic amb ratxes de, com comentàvem fa un moment, de 130 km per hora. Fins a 40 litres han caigut. Allí està el nostre company Marc Grau. Bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada. Efectivament, una de les zones més afectades per aquests esclafits tèrmics ha sigut al Coll, més en concret la zona nord i més en concret on ens trobem nosaltres, que és en el pàrquing de l'Hospital Mare de Déu dels Lliris. Estem en la part de darrere, que és on es troba aquest pàrquing, i estem veient com ha caigut un pi d'enormes dimensions. Ha esclafat completament tres vehicles que estaven aparcats en aquest pàrquing i que suposem que seran propietat dels treballadors d'este centre sanitari. La veritat és que l'impacte ha sigut brutal i el pi és veritablement molt gran, com tu bé has dit, han sigut ràfegues de més de 130 quilòmetres per hora, però també hem de dir que hi ha hagut molts danys a la ciutat de Villena, concretament han caigut molts arbres al carrer Sant Juan de Dios i també ha hagut esclafits tèrmics a El Pinós, també ens han avisat de danys a pobles com Penàguila i en totes aquestes comarques, des del Vinalopó, des de la Collà i des del Comtat, les més afectades hem pogut observar com la llum se n'ha anat durant tota la vesprada. En aquests moments estan comentant-nos que el Parc Intercomarcal de Pompeu

0: bombers de la muntanya no tardarà molt a retirar este pi d'enormes dimensions, perquè és clar que hi ha un problema, perquè per així accedixen tots els treballadors de l'Hospital Mare de Déu de Giris i, com ja saben tots vostès, tenen la seva entrada a les 8 del matí.
1: Moltes gràcies, Marc. I anem ara a ocupar-nos d'una altra qüestió. Anem a Tírig, anem a l'incendi de Tírig. Allí està la nostra companya, Nereida Sarrión. Està vesprada, l'incendi forestal s'ha donat per estabilitzat i finalment ha cremat 754 hectàrees en un perímetre de 22 quilòmetres. Nereida, bona vesprada.
2: Sí, hola, bona vesprada. Sí, finalment l'incendi de Tírig, com dies, ja està estabilitzat i ens confirmen que ja no hi ha cap zona calenta al perímetre de l'incendi. Els bombers continuen les tasques de refredament per tal que no revifen les flames, una evolució positiva que ha permès desescalar els mitjans com la unitat militar d'emergències i altres efectius d'extinció que ja s'han retirat. Un perímetre que es manté en els 22,8 quilòmetres i una superfície cremada de 754 hectàrees, de les quals 607 són forestals. Tot i l'estabilització, cal extremar la precaució perquè es manté actiu l'avís taronja per pluges i també ratxes de vent, un avís que es manté fins a les 10 de la nit.
1: Gràcies, Nereida Sarrión. Han sigut 3 dies de lluita contra un foc que es va originar, sembla, a conseqüència d'un llamp. En total, 754 hectàrees afectades, com ja hem dit, segons l'últim recompte. Àlex Sanjaime.
3: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, feia l'anunci esta vesprada després de l'última reunió del SECOPI.
4: Ha sido un trabajo muy intenso y, como pueden visualizar, ha mejorado muchísimo el incendio forestal y, de hecho, se va a situación de estabilizado.
3: Després de 3 dies de treball intens durant el dia, aprofitant l'ús dels mitjans aèris i també treball durant la nit, amb drons per a localitzar punts calents que ja han desaparegut, segons Antonio Rodrigo, director operatiu de l'emergència.
5: No tenemos prácticamente ningún punto caliente. La población ha retornado al municipio de Catí y vamos a mantener todo el perímetro del incendio con personal operativo, con las medidas de seguridad en función de la climatología.
3: 754 hectàrees afectades, segons l'últim balanç oficial, la majoria de terreny forestal, un perímetre de 23 quilòmetres. L'UME, activada des de la mateixa nit de divendres, comença a retirar-se. L'actuació conjunta de tots els efectius ha sigut clau per atacar el foc i evitar que anara més, segons la delegada del govern Pilar Bernabé i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
6: Un trabajo coordinado, un trabajo leal entre instituciones con el fin fundamental de proteger a la población y de proteger también nuestro territorio.
7: El treball de coordinació que han fet les administracions en este incendi, com van sent i com hem patit en els incendis anteriors, que ha hagut molt bona tasca, molt bona coordinació entre les administracions i que això facilita molt la llavor de tots els mitjos.
3: Del total del terreny afectat, 400 hectàrees són al terme de Tírig i 350 al de Catí.
1: I cap al migdia arribava la notícia més esperada per al veïnat de Catí. Per fi podien tornar a casa i van haver d'abandonar el poble a correcuita amb les flames amenaçant este municipi de 700 habitants de l'Alt Maestrat. En Par Soriano.
8: Contentíssima! No sabéis lo que no es dormir durante 72 horas.
9: Exultant l'alcaldessa de Catí, Mari Carmen Gàmiz, 21 hores evacuats, però 72 de no pegar ull mentre veien com les flames s'acostaven al municipi. A la 1:30 d'esta vesprada rebien la notícia més esperada.
10: I ara on anem a casa a descansar.
9: Vesprada de retrobaments, de desfer maletes, d'acompanyar aquells que ho necessiten i de marraixes d'aigua, que encara no es pot veure de l'aixeta. Junt amb els 700 veïns del municipi, també els estiuejants tornen als allotjaments.
11: No penses en el bienestar de les persones d'un pueblo tan acogedor com és Catí.
9: Amb la por encara al cos, alguns les últimes 24 hores els ha convertit en herois, com Giovanni, que treballa a una granja.
12: Y los bomberos, y los helicópteros, y los aviones, logramos rescatar las granjas que están abajo, que son granjas de cerdos.
9: Esta nit descansaran als seus llits a l'espera que dijous comencen les festes, però als seus voltants res serà igual.
13: Primer te fa la impressió de que no passa res, però quan arribes a la zona de Sant Vicent t'agafa veneta perquè això fa no res, estava verd.
1: I les tronades que els venim comentant han arribat acompanyades per un gran aparat elèctric. I els llamps són la causa probable de diversos focs que s'han declarat també durant esta vesprada.

0: Repassem breument el seu estat, Xavier García del Valle.
1: Sí, comencem pel que s'ha declarat a Jalance de la Vall de Cofrents, que ha arribat a necessitar la intervenció de fins a 6 mitjans aeris. A hores d'ara, els bombers de València informen que este foc està controlat. També ha calgut mobilitzar 6 mitjans aeris i dotacions dels bombers forestals de la Generalitat i dels bombers de València per al foc declarat a Énguera, un foc que continua actiu. Entre la Canal de Navarrés i la Costera s'ha declarat igualment un altre incendi que afecta els termes d'Anna i de Montesa. També està actiu. I el que ja està controlat, encara que no extingit, és el foc de Villalonga, que només ha afectat vegetació.
0: I a tot Espanya ja han cremat enguany quasi 200.000 hectàrees de superfície, una xifra que multiplica per 6 la que s'havia registrat en el mateix període del 2025.
1: I a hores d'ara es mantenen també actius diversos focs per tota la península. Els més preocupants, el més preocupant en este cas, és el de Niebla, a la província de Huelva, que continua fora de control i ha obligat ja a molts desallotjaments. I també està en el nivell 2, el que marca risc greu per a les persones, el de Navas de San Antonio, a Segovia, encara que en este cas presenta una evolució més favorable.
2: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: I els incendis també són una de les grans preocupacions de les autoritats per al dia de l'eclipsi solar. A 2 dies de l'esdeveniment, la Generalitat ha ampliat les restriccions i ha decidit, finalment, tancar tots els parcs naturals de la Comunitat Valenciana, també els d'Alacant. Ho fa perquè aquest risc d'incendis forestals serà extrem per la combinació de la situació meteorològica i les aglomeracions de la gent mobilitzada per a visualitzar aquest fenomen extraordinari.
1: Sí, Emergències ha enviat recomanacions als ajuntaments perquè tanquen els accessos a aquests paratges protegits que són de gestió municipal. I el conseller Juan Carlos Valderrama ha reiterat la crida a la responsabilitat de la ciutadania.
3: Vamos a poner todos los medios disponibles para evitar el acceso tanto a los parques naturales como a los paisajes protegidos o a otras zonas forestales, y aquí, por ejemplo, seguiremos manteniendo un dispositivo que limite de la manera de lo posible todo acceso. Hago un llamamiento claro de concienciación a la ciudadanía de que lo importante es la protección de las personas y que también se puede visualizar desde otros puntos lo que es el eclipse solar total.
1: Més de 2.500 efectius de la policia i de la Guàrdia Civil vigilaran les carreteres en una jornada on la mobilitat representa també un gran repte. Pilar Bernabé és la delegada del govern espanyol.
4: Planifiquen bien su viaje, que lo planifiquen con mucha antelación, que se informen por los canales oficiales de la DGT de los conflictivos en las carreteras de la Comunidad Valenciana, que tengan una previsión de viaje también de posibles colapsos en las carreteras para que puedan tener, como bien decía, avituallamiento suficiente.

0: I ja ho venim dient, quan només falten dos dies per a l'eclipsi total de sol, els organismes de protecció dels consumidors han ordenat la retirada de 6 models d'ulleres per risc de lesions oculars, segons ha informat l'organització Facua. Amparo Fernández, bona vesprada. Què més ens pots contar sobre aquesta qüestió?
1: Bona vesprada. Sí, ací n'hi ha un terme que cal explicar i per això hem acudit a les veus expertes perquè ens explique exactament què és això de la transmitància.
2: Transmitància és la quantitat de llum que deixa passar un filtro. És un terme que gastem prou en ulleres de sol.
1: Este és el problema, que este filtre és el que estaria en uns paràmetres que no serien els correctes. Per això volem saber, per exemple, si els models que diu Facua, un segonet, perquè tinc sis models, els poden consultar vostès en la nostra pàgina web, tenen allí els noms d'eixes marques, són exactament Lionstar, SP Eye Care Professional, Pelispan, Omanaje, Orro i un model d'Opticalia. Tenem vostès aquestes dades en la nostra pàgina web perquè puguen consultar exactament quin és el model. El que volíem saber és quin és el problema que hi ha, si és realment una ullera defectuosa, i com ens explica Lídia Fernández, del Centre Òptic i d'Audició Lídia Fernández de Silla, ens diu exactament això.
2: Quan més baixa siga la transmitància, menys llum deixa passar. El perill que tenen aquestes ulleres que han tret és que tenen una transmitància tan baixeta que la quantitat de llum que passa és molt poca.
1: I clar, quin seria el problema? Si aquestes ulleres són massa fosques, què és el que pot fer l'usuari? Això sempre ens comenta Lídia.
2: La persona té el perill de ficar-se la ullera i no veure res, no saber on té el sol, manejar-se-les un poquet i que li entre llum, però no toca, per tant, no està ben coberta.
1: I clar, a partir d'ahí, ja ho hem contat en altres ocasions, Rubén, però hem de parlar de quines serien, a quins perills estarien exposats aquests usuaris. Li ho hem preguntat per especificar quin problema podrien tindre en mirar l'eclipsi amb aquest tipus d'ulleres.
2: El perill, com ja hem dit moltes vegades, és que pugues tindre un dany, i pot ser un dany temporal, que als pocs dies s'elimine, o podria ser un dany irreversible i ja per a sempre. També depèn de la quantitat de minuts o de segons que estigues exposada. No és el mateix exposar-te 10 segons que exposar-te 40 segons.
1: I el consell que ens donen és tan bàsic com necessari, és que és preferible no mirar si tenim aquestes ulleres, no utilitzar-les, evidentment, i sempre es quedarà, Rubén, en este cas estem parlant a la ràdio, però ja sabem que a través de la nostra televisió, sense filtres, podem ser els seus ulls, i ahí sí que no van a tindre cap de problema.
0: Molt bona recomanació. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
3: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Punt Ràdio.
0: I canviem radicalment d'assumpte. A Ceuta, la situació continua sent molt complicada amb centenars de migrants que comencen a muntar campaments provisionals a les platges i una quantitat indeterminada d'entre 1.300 i 4.000 menors que esperen encara una solució a la seva situació. Avui, el Marroc ha reclamat que tornen al seu territori i el govern espanyol ha situat aquest retorn com a prioritat. Però primer, cal identificar-los i el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclama que, mentrestant, siguen confinats.
4: Sí, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha tornat a Ceuta i allí ha recalculat la xifra d'immigrants que haurien entrat el 30 i el 31 de juliol. Ja parlem de vora 80.000 i això obliga a reforçar els servicis d'identificació i de registre. Escoltem el ministre.
5: Hemos reforzado en un 50% más, y si es preciso lo haremos con más personal, la delegación de gobierno, para no solamente hacer las afiliaciones, que lo hace también la Policía Nacional, sino para habilitar los mecanismos administrativos que permitan que estos menores puedan estar en otros lugares. Una situación de llegada exterior a través de migrantes de una población semejante a la que hay en Ceuta, o sea, estamos hablando de 70.000, 80.000 personas.
4: Torres s'ha reunit amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que li ha tornat a demanar una intervenció de l'Estat, un comandament únic i mesures urgents per a recuperar la normalitat, entre elles el confinament de tots els migrants que van entrar.
6: Hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas.
4: El ministre Torres li ha dit que el govern estudia habilitar nous espais que no ha concretat i que treballa amb el Marroc per al reagrupament familiar. Ja ha habilitat, a més, una partida extraordinària de 25 milions d'euros per a gestionar este repartiment extraordinari. I enmig de tot això, el Marroc ha sorprès-hi amb l'exigència que tots els menors siguin tornats al seu territori. Després de deixar que desenes de milers de persones s'acostaren a la frontera, ara reclama el retorn no només dels menors que van entrar en juliol, sinó el de tots els que Espanya manté acollits. Torres ha dit que el reagrupament familiar és la prioritat i que s'ha de fer amb la col·laboració marroquina.
5: Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
4: Per a dijous d'esta setmana està prevista una conferència sectorial d'infància on el govern i les comunitats autònomes abordaran el repartiment per la península dels menors que no puguen ser reagrupats al Marroc. A aquesta reunió, els consellers de Vox ja han confirmat que no assistiran, però sí que ho faran els del Partit Popular.

0: Popular. Elías Bendodo es el vicesecretario de Política Autonómica dels Populars.
1: Nosotros siempre cumplimos la ley y la vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable. Ahora bien, esta crisis de inmigración, los menores que están en Ceuta, lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque esos menores con quien tienen que estar es con sus familias. A partir de ahí nosotros sí asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
0: El PP manté la convocatòria al Senat per a que compareguin esta setmana tres ministres per a explicar la situació, tot i que els ministres convocats ja han dit que no acudiran perquè compareixeran la setmana que ve al Congrés. I un últim apunt sobre Ceuta, perquè el govern ha suspès tots els permisos del personal militar de la plaça en previsió del que puga passar el dia 15, una jornada per a la qual grups actius en diverses xarxes estarien promoguent una nova entrada massiva de persones des del Marroc. La direcció de la Guàrdia Civil ha suspès també els permisos.
2: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe, en A.Punt Ràdio.
3: I a la comarca dels Ports, concretament al municipi de Villores, han localitzat un perillós magatzem d'explosius amagat allí des de la Guerra Civil. Es tracta d'una partida de més de 60 obusos d'artilleria de la guerra que han activat un ampli dispositiu de la Guàrdia Civil per a desactivar-los.
0: I este és el so d'una de les detonacions controlades. Els artefactes, de 75 mil·límetres de calibre, estaven complets i amb tota la càrrega a l'interior. Una unitat especialitzada dels GEDEX, els grups especials de desactivació d'explosius, s'ha desplaçat des de València per a la seva retirada i destrucció. En les seues xarxes socials, la Guàrdia Civil recorda que si algú es troba munició antiga, no ha de tocar-la ni moure-la. S'ha de senyalitzar el punt i avisar immediatament al 062 o a l'112.
2: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en A.Punt Ràdio.
3: I en l'àmbit internacional, Itàlia i Dinamarca fan front comú per endurir la política migratòria europea. L'aliança inèdita entre la ultradreta de Giorgia Meloni i la socialdemocràcia de Mette Frederiksen reclama centres de repatriació fora de la Unió Europea. Arturo Monedero.
4: Dos governs de signe polític contrari llancen un comunicat conjunt per a rebutjar el que anomenen immigració descontrolada. Les primeres ministres d'Itàlia i Dinamarca reclamen la creació de centres de deportació fora del bloc comunitari. Segons diuen, permetria accelerar l'expulsió d'aquelles persones sense permís per a quedar-se a Europa. Justifiquen l'enduriment pels efectes que atribueixen a la immigració irregular, més delinqüència i pressió sobre els servicis públics. A més, fan una crida expressa a protegir el patrimoni cultural cristià i els valors del continent. Itàlia ja ha impulsat esta fórmula a Albània, però els tribunals han bloquejat els trasllats en considerar que són incompatibles amb la normativa europea d'asil. L'ofensiva arriba en plena tensió fronterera. Després de la crisi a Ceuta, Roma ha aplicat controls per als viatgers espanyols i Madrid ha replicat fent el mateix per als italians. La migració torna així al centre del debat europeu i divideix els 27. Espanya i França qüestionen l'eficàcia i la legalitat d'estos centres de repatriació fora del club comunitari.
3: I a Colòmbia, un fort terratrèmol de magnitud 7,4 ha causat la mort d'almenys 70 persones en diverses ciutats. Tot apunta que la xifra augmentarà perquè encara hi ha persones atrapades davall de les runes. Rafa Salom.
5: A les 8 del matí, hora local, el sol ha tremolat a Colòmbia.
6: Muy fuerte el temblor.
5: Les ciutats més afectades són Pereira, Manizales i Cali, on el seu alcalde ha demanat ajuda.
7: Tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali con personas atrapadas.
5: Hi ha 6 aeroports afectats. Al de Pereira han mort 3 persones després del despreniment de part del sostre. El president colombià, Abelardo de la Espriella, presidís el gabinet de crisi a Bogotá.
8: He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado.
5: En estos moments, els equips de rescat treballen a Estall. La intensitat del terratrèmol ha sigut de 7,4, el més fort en 10 anys. Venezuela, Mèxic i els Estats Units, entre d'altres països, ja han anunciat l'enviament d'equips de rescatistes.

0: I anem ja als esports. Esta vesprada el València ha anunciat un nou partit amistós. Ismael Lli, bona vesprada.
1: Bona vesprada, sí. L'equip de Corberán disputarà este dimecres al Pujar des de la ciutat esportiva de Paterna un nou amistós de pretemporada davant del Terol, equip de Primera Federació. El partit es jugarà a les 6 de la vesprada. El València disputa així els últims partits de preparació abans del debut lliguer, que serà a Mestalla el pròxim 22 d'agost davant el Celta.
0: I pel que fa als fitxatges, Arnau Martínez continua com a prioritat absoluta en la llista de reforços del València i les negociacions per fitxar-lo s'han intensificat.
1: Sí, el problema, com sempre, l'econòmic. El lateral dret vol cobrar al voltant de 3 milions d'euros bruts per temporada, mentre que el Girona demana els 8 milions de la clàusula de rescissió. Els de Mestalla treballen per a intentar rebaixar eixes xifres i volen tancar-ho com més prompte millor, perquè en estos moments és la posició més coixa de l'equip. Només hi ha un lateral dret, Fulquier, i està lesionat.
0: I parlem ara del Villarreal, que continua fent obres en les seues instal·lacions.
1: El club continua fent treballs de millora i ampliació a l'estadi de la Ceràmica i a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. El club groguet ha adquirit nous terrenys annexos a Miralcamp, on està construint un nou camp de futbol 11. A més, s'està fent una graderia doble que tindrà visibilitat al Camp Nou i a l'actual Camp 5.
0: I el Llevant ja compta els dies per a entrar en acció. Serà de 5 a 6 dies, a Cornellà, contra l'Espanyol.
1: Sí, els de Castro han tingut 8 jornades de descans, però als despatxos l'activitat no para. El club granota està pendent de tancar en breu la cessió de l'extrem argentí Thiago Fernández del Villarreal. Altres noms que sonen en este mercat són Arriaga i, sobretot, Carlos Álvarez, que acaba el contracte l'any que ve i podria tornar a recalar en el Sevilla.
0: I l'Elx anuncia el primer desplaçament de la temporada.
1: Sí, demà a les 12 del matí el club il·licità posarà a la venda 564 localitats per als abonats per al primer partit de la temporada que jugarà a La Corunya contra el Deportivo, el dilluns 10 d'agost.
0: I parlem ara de l'esport de la Cistella. La selecció espanyola de bàsquet afronta la segona setmana d'entrenaments.
1: Dissabte juguen el primer amistós contra Alemanya i avui ha tocat sessió de gimnàs. De moment, el tècnic Miguel Méndez treballa amb 16 jugadores, a l'espera que puguen reincorporar-se les 5 convocades que estan a la Women NBA. Maite Cazorla i Andrea Vilaró tenen ganes ja de demostrar com està l'equip. Les escoltem.
2: El nivel de España es impresionante, tanto las que se mantienen como las que suben, como las que acaban de llegar. Más que 12, hay 24 jugadoras que podrían formar el equipo.
3: Ya estaba deseando que empezase la concentración. Ha sido una montaña rusa de emociones, también físico.
0: I continuem amb el bàsquet, en este cas amb la selecció femenina sub-18. De nou, s'han proclamat campiones d'Europa. I a més, sense donar opció a la resta de combinats, les espanyoles han fet ple de victòries en el campionat.
1: Sí, dos jugadores del València Bàsquet formen part d'esta selecció, la gandienca Gabriela Lerma i Sarai Tejeira.
0: I des d'avui es disputa a Birmingham els campionats d'Europa d'atletisme amb la major participació espanyola de la història.
1: Sí, a més ja tenim un valencià en una final. L'atleta d'O'Neill, Eusebio Cáceres, s'ha classificat per a la final de longitud amb un espectacular salt de 8 metres i 24 centímetres. Escoltem a Cáceres.
4: He acabado bien, no he sentido nada, así que perfecto. Encima he tenido la sensación de que no era un salto bueno, que simplemente sabía que había metido mejor la cadera y cuando he visto el 24 me ha sorprendido bastante. Así que perfecto, a estar tranquilo y a ver mañana.
0: Gràcies, Ismael Lli.
1: De res.

Ja l'hauran reconegut, és Michael Jackson i el seu estil inconfusible. El tema Walking Day and Night formava part del seu quint àlbum d'estudi, Off the Wall, que es va publicar el 10 d'agost de 1979, fa avui 47 anys. Va ser el primer disc de Michael Jackson amb Epic Records i el primer que va gravar amb Quincy Jones.

0: Contrapunt en Apunt Radio.
1: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto vuelve Cine en las Playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano. El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
2: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
4: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.

0: Són les 8 i 35 minuts de la vesprada i comença la tertúlia en contrapunt. Avui amb nosaltres, Sònia García, així en l'estudi. Bona vesprada, Sònia.
1: Hola, molt bona vesprada. Què tal?
0: Periodista. I a l'altre costat del fil telefònic tenim a Toni Cabot, Alacant, director del diari Información. Bona vesprada, Toni.
2: Salutacions, molt bona vesprada, companys.
0: Un dia més és inevitable parlar de Ceuta, Ceuta que marca l'agenda política a Espanya des de fa 11 dies, si no em fallen els càlculs, 11 dies. I continua marcant aquesta agenda informativa avui amb declaracions, les que hem conegut este matí, de Juan Jesús Vivas, que reclamava, no sé si sorprenentment, però reclamava el confinament dels migrants, perquè cal recordar que a hores d'ara, a Ceuta, entre 1.300 i 4.000 menors estan a l'espera d'una solució habitacional i d'una solució, podríem dir, vital a les seues situacions. Escoltem aquesta petició de Juan Jesús Vivas pel que fa al confinament dels migrants.
3: Hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a esta

0: las personas y allí permanezcan confinadas.
1: També ha parlat avui el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que parlava de que la prioritat per al govern és l'agrupació familiar. L'escoltem.
2: Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
1: I per a dijous està prevista una conferència sectorial d'infància on govern i comunitats autònomes abordaran el repartiment per la península dels menors que no puguen ser reagrupats. A eixa reunió els consellers de Vox ja han confirmat que no assistiran, però sí que ho faran els del Partit Popular. Elías Bendodo és el vicesecretari de Política Autonòmica dels Populars. L'escoltem.
3: Nosotros siempre cumplimos la ley y la vamos a seguir cumpliendo. Somos un partido de Estado y somos un partido responsable. Ahora bien, esta crisis de inmigración, los menores que están en Ceuta, lo que tiene que hacer el gobierno es negociar y hablar con Marruecos, porque esos menores con quien tienen que estar es con sus familias. A partir de ahí nosotros sí asistiremos a la reunión a escuchar, y no significa que estemos de acuerdo con las políticas del gobierno.
1: Eso podría ser el resum de la situació a nivell nacional, però la situació de la migració o el problema de l'arribada massiva de migrants a Ceuta té ara una derivada internacional. Avui ens ha sorprès, en certa manera, ixa associació, ixa aliança inèdita entre Itàlia i Dinamarca, que fan front comú per endurir la política migratòria. Una aliança entre Giorgia Meloni, de l'ultradreta italiana i actualment en el govern, i la socialdemocràcia danesa de Mette Frederiksen, que en principi estarien en les antípodes polítiques, però que pel que fa a la migració s'han alineat perfectament. Què penseu d'esta última derivada, no? D'esta sorprenent aliança entre socialdemòcrates danesos i ultradreta italiana?
4: Pareix una aliança inèdita, no? Insòlita, per lo menys, per ser un partit de dreta i un altre d'esquerres, però també és veritat que en Dinamarca són molt nacionalistes. Per exemple, la prioritat nacional ja s'aplicava allí, fins i tot governant el partit d'esquerres. Per exemple, per accedir a moltes ajudes es necessita l'empadronament de 10 anys i, en canvi, ací a la Comunitat Valenciana s'ha aprovat per exemple, per accedir a la renta valència d'inclusió, molt menys, de 3 anys, per a que la gent es faci la idea de que encara que governa l'esquerra és una esquerra europea diferent, que sí que té la capacitat de reconèixer el problema migratori que hi ha, que en lloc de no reconèixer cap. Aleshores, pot ser insòlid perquè trenca aquesta dinàmica habitual dels pactes dreta i esquerra, però en realitat té un element de naturalitat i ese pensament comú de defensar l'estat del benestar del país propi, no? I en quant al pacte, el més polèmic probablement serà el tema dels centres per a que els immigrants que arriben en realitat se'ls porte a un centre que està en un altre país. I és una mesura que ha sigut, realment no és nova, no la proposa ara Meloni, ja existia, ha estat damunt la taula en moltes ocasions, els Estats Units ja la va aplicar en els anys 90, per exemple, tenia un centre a Cuba per a quan els demandants d'asil o d'Haití volien entrar, també es va parlar d'aquest tema en cimeres europees ja des dels anys 2000, a petició del Regne Unit, que no va arribar a cap puesto perquè es va rebutjar, i ara és moment de reflexionar sobre esta mesura que és cert que pot semblar que costa econòmicament, no? Que és cara, però sí que és veritat que té un element dissuasiu, perquè ja li lleva tot l'atractiu si un immigrant pensa vaig a un país per a que després me'n porten a un altre, ja no té cap atractiu, ja sí que té un efecte dissuasori clar que al principi podria costar més, però ja després, conforme ja la gent en el país d'origen siga conscient, podria rebaixar ese flux migratori, que al final és molt important destacar també que no es produeixen situacions com la de Ceuta, es tradueix en evitar les morts i la pèrdua de vides humanes.
1: Toni, una de les qüestions més sorprenents, no, d'este comunicat conjunt d'Itàlia i Dinamarca és que assimilen pràcticament sense matisos delinqüència i migració. És

0: exteriors, no? També de veres que pot respondre a una estratègia política, no? Pot estar en part agarrada a càlculs electorals interns, no? Recordem que que Frederiksen busca frenar ara mateix la fuga de votos fins a la dreta radical, i Meloni pues, també utilitza aquesta duresa externa davant de revesos polítics en Itàlia, no? I davant d'això està el contrapès, aquesta resistència d'Espanya i França, que qüestionen obertament la eficàcia real, els costes, a més, els riscs dels drets fonamentals d'externalitzar aquests retorns també que demanen. I, bueno, hi ha una posició diplomàtica clara, també, per part del govern espanyol, que denuncia que la crisi de Ceuta està sent manipulada políticament pels partits més conservadors, i a més exigir solidaritat en el repart de menors i no el tancament també a les fronteres. Però és de veres que està hi ha unes postures totalment encontrades des de la Unió Europea, i està per damunt de tot aquest senyalament que hi ha acusant el govern de Pedro Sánchez de si es riu com aquest efecte cridada, no? Que va ser perjudicial, que consideren perjudicial per a la seguretat comú, no? Han criticat, a més, en especial d'Urea, la regularització extraordinària d'aixòs mig milió d'estrangers que en el seu dia van comentar també en aquest programa, no? Sense consultar, ahí estava el qui de la qüestió, que es va fer sense consultar a socis europeus. Jo crec que d'ahir és quan arranca ja tot, i després de tot el que han vist en Ceuta, no?
1: Penseu que el model que acabarà imposant-se és eixe de la externalització del problema, de la externalització de la migració, el model Meloni a l'hora de crear aquests centres d'acolliment a Albània, que de moment té paralitzat per la justícia europea perquè considerava que vulneraven alguns dels principis de la Unió, però el model sembla que està clarament dirigit cap a externalització del problema, entre cometes, no? Portar els migrants fora de les fronteres de la Unió Europea per a que invisibilitzar el problema d'alguna manera. Penseu que anem cap ahí?
2: Ara mateix seria inviable perquè, ho has comentat, tenen problemes amb la justícia per a materialitzar-lo, i és que es necessitaria un canvi legislatiu, que jo crec que el debat ha d'estar posat el focus en la necessitat d'aquest canvi legislatiu i no en el repartiment dels menors immigrants entre els països, o en este cas els de Ceuta entre les comunitats autònomes, perquè és un parche a posteriori per a tractar el problema d'una manera prèvia i d'una manera en vista a un futur després d'uns anys. Este seria un model. Si no és este, podria hi haver-hi altres models. El problema és que quin és el model del PSOE de Pedro Sánchez, del govern de Pedro Sánchez? Si Sánchez va dir en una ocasió que rebutjava els centres en l'exterior d'acolliment dels immigrants perquè no soluciona el problema, sinó que genera un altre, no? Vale, d'acord, però quina és la teua solució? Perquè fins ara no hem escoltat res. Al contrari, així en Espanya és una política de braços oberts, i en lloc de desincentivar la immigració irregular, incentivar-la mitjançant aquestes regularitzacions massives o de beneficis, d'ajudes socials. Aleshores, no sé si això serà el model del futur, però que s'ha d'afrontar perquè és un problema, perquè Europa i perquè Espanya ha superat la seva capacitat d'acolliment, està clar.
1: Toni?
0: Sí, el nucli de la protesta, a més, és que està apuntant a un assumpte espinós, no? Com comentaves tu abans, no? Estan exigint ara replicar a escala de la Unió Europea aquest model italià de Meloni que es va col·locar, que es va implementar en Albània, no? I això està implicant ara mateix que els migrants que no estiguen documentats vagin a instal·lacions de tercers països fora del territori comunitari, mentre es processen les seues expulsions, no? I ahí també arriba el document, un cas que per a mi prou espinós, com comentaves tu mateixa, no? Que introduix la inusual component identitari, no? De defensar explícitament el patrimoni cultural cristià d'Europa, no? Això que exigís que tant els migrants regulars com els irregulars tenen que respectar aquests valors sense intentar imposar els seus estils de vida que

0: que no comparteixen, no? Bueno, pues està evidentment vinculant-se directament, a més, la immigració descontrolada en l'augment de delits violents en el narcotràfic, també en l'erosió de serveis públics, reclamant agilitzar les deportacions, i qualsevol generalització jo crec que acarreja injustícia, no? He d'anar molt en cuidado també en aquestes propostes, perquè jo crec que n'hi ha que limar molt més. N'hi ha que limar tots aquests assumptes, encara que en alguns de veres que poden enfocar-se per ahí, no?
1: Volia que ens ocuparem ara d'una altra qüestió radicalment diferent. Volia que parlarem sobre l'eclipsi que ens té a tots al·lucinats i a tots expectants. Un eclipsi que es produirà d'ací a pràcticament 48 hores. A hores d'ara, d'ací dos dies, estarà ja en fase decreixent. Bueno, no sé si tècnicament es diu així, però ja estarà, després d'arribar a la fase de totalitat, estarà ja retirant-se la Lluna, no? de l'esfera solar. Però el que volia plantejar-vos és tot el que ha generat este eclipsi, d'una banda d'expectació i d'una altra banda del repte que suposa la mobilitat massiva que generarà aquest esdeveniment, i que a hores d'ara desconeixem si això pot derivar realment en problemes o se canalitzarà d'una manera raonablement ordenada. Anem a sentir, abans que res, al conseller d'Emergències, a Juan Carlos Valderrama, fent una crida a la responsabilitat de la ciutadania a atendre els consells, a atendre les recomanacions que des de fa dies s'està llançant a la ciutadania pràcticament de manera contínua des dels mitjans de comunicació. L'escoltem.
2: Hago un llamamiento claro de concienciación a la ciudadanía de que lo importante es la protección de las personas y que también se puede visualizar desde otros puntos lo que es el eclipse solar total.
1: Recordem que més de 2.500 efectius de la policia i la Guàrdia Civil vigilaran les carreteres en una jornada on la mobilitat, que és la qüestió clau, representa un gran repte. Pilar Bernabé és la delegada del govern espanyol. L'escoltem.
3: Planifiquen bien su viaje, que lo planifiquen con mucha antelación, que se informen por los canales oficiales de la DGT de los puntos conflictivos en las carreteras de la Comunitat Valenciana.
1: De fet, avui Pilar Bernabé fins i tot recomanava a la gent que anava a agafar el cotxe que agafarà aigua i que agafarà provisions per si tal volta es quedava atrapada en un embús de trànsit durant hores. Penseu que la cosa se'n pot anar tant de mare o no?
4: La qüestió és que jo no ho sé i ells, les autoritats, tampoc. Per això són previsors. Perquè és un esdeveniment complex. Així com en un esdeveniment esportiu, com puga ser, es parlava, per posar un exemple recent, no? Si es celebra finalment a Espanya la final del Mundial de 2030, tu saps més o menys quantes entrades venudes tens, quantes aficionats solen estar en l'entorn dels estadis, més o menys tens l'experiència de calcular tot el dispositiu que necessites per a aquesta situació, però aquesta situació és tan inusual que, clar, no sé, sí que evidentment es pot controlar un poc el tema del turisme, si s'han comprats bitllets d'avió, de tren, les reserves dels hotels, però sí que poden produir-se desplaçaments a nivell intern, a nivell nacional, per exemple, i és molt difícil de calcular, i jo entenc que ante els dubtes millor la prevenció i millor ser cautos, no? A lo millor estem exagerant massa i després ningú es queda atrapat en la carretera ni passa res, però millor previndre, no, que curar. Des de luego, este matí he estat en una òptica parlant amb el personal d'allí que s'encarreguen de distribuir les gafes de protecció oficials i fins i tot a institucions a gran escala, i me deia que hi ha cua d'espera per aconseguir les gafes, hi ha un furor, tot el món vol presenciar este fenomen. I clar, hem d'estar preparats i és complex, no? Però jo crec que també s'ha fet una tarea molt admirable des del punt de vista turístic, perquè s'ha venut en tot el món.
1: Toni?
0: Sí, és evitar ser d'acord, no? No hi ha antecedents. O sigui, si la gent va tirar-se al carrer, a la mar, o va tirar-se a la muntanya per a veure l'eclipse, no saben el que va fer, no? Va quedar-se a casa, no? I davant d'això, pues, sí, home, jo crec que qualsevol prevenció sempre és poca, no? I la delegada de govern, a més, dient que vagi en cotxe, no vagi a ser que després tinga que estar en la carretera diverses hores, pues, que es posi per almenys aigua, no? Perquè tenim les temperatures que tenim. Però el que està clar és que estem en un temps de massificació turística, no? I si la gent li pega per agarrar el cotxe d'última hora, i bueno, a més també tenim aquí que tindre aquest perill extrem dels incendis forestals, no? Pues, les autoritats econòmiques jo crec que han desplegat un pla preventiu contundent i crec que en això, com deia la companyera, val la pena més prevenir que curar per evitar situacions caòtiques, no? En aquest event que estem tots esperant i expectants, no? A veure què és el que passa, no? Però sí, jo crec que qualsevol prevenció és correcta perquè no sabem el que va passar perquè no hi ha antecedents, no?
1: Ja teniu clar vosaltres des d'on veureu l'eclipsi, si finalment es veu, si no està núvol?
0: Sí.
4: Encara no, perquè en un principi pensava anar a la muntanya, però clar, després una de les mesures de prevenció precisament que es va aplicar, que crec que s'ha anunciat avui, precisament és el tancament de tots els parcs naturals, no? Aleshores, millor anar a la muntanya, a la platja, que ja, a més de que som un plató privilegiat per a veure l'eclipse total, a més tenim platja, és que ho tenim tot, és una bona opció i jo crec que finalment aniré ahí, perquè a més hi ha molts municipis que ho tenen tot organitzat, saben el lloc perfecte per a veure-lo i que distribueixen les ulleres de protecció.
1: I tu, Toni, ja ho tens clar?
0: Sí, claríssim. Jo em quedo en el poble. Jo soc d'un poble d'Alacant que li diuen Aigües, que està en la muntanya, a 15 quilòmetres en la muntanya, a 10 quilòmetres de Campello, i darrere de ma casa, a més, està el bosc, i allà hi ha un banc de pedra que té una vista extraordinària cap a la Bahia d'Alacant, i allà vaig a veure-lo sense cap de dubte.
4: Fixeu-vos una cosa sorprenent que jo crec que no se la espera ningú, i és que este cap de setmana està fent entrevistes, bueno, i fent cobertura de com s'està preparant este tema de l'eclipsi, i preguntant al carrer a la gent, així a València, a la ciutat, la meitat de la gent no sabia que hi havia un eclipsi. I jo, sí, clar, del dimecres, tal. I la gent, pues, doncs aniré a veure-lo. I jo, però has de comprar-te les ulleres, eh? O sea, com pot ser? Perquè estem els mitjans de comunicació tot el dia, tota hora, parlant d'este fenomen, i en canvi hi ha gent que no ho sap.
1: Sí, és sorprenent.
0: És estrany, sí.
1: Sí que és sorprenent. En tot cas, abans d'acomiadar-nos, volia que dedicàrem, encara que siga un parell de minutets, a comentar una notícia d'ahir, exactament de dissabte a la nit, una notícia que es va conèixer ahir i que és certament preocupant. Fa referència que la Guàrdia Civil investiga a hores d'ara l'agressió homòfoba que han patit este cap de setmana a Benialí una parella de xiquetes de 14 anys per part d'altres tres menors de 16. Cal insistir en l'entorn on s'ha produït esta agressió. Benialí és un poblet molt xicotet de la Vall de la Gallinera.
4: De 700 habitants.
1: I este matí l'equip de la policia judicial ha pres testimonies, familiars i veïns que pogueren veure l'atac dissabte a la nit mentre proferien crits homòfobs i feixistes. Cal també posar en context esta situació amb crits de Viva Franco, Viva Vox i coses semblants. Van veure a les dues xiques que sembla que anaven agafades de la mà i ahir es va produir este atac. Ahir el veïnat es va concentrar per a condemnar els fets. Anna Seguí és promotora de l'Orgull Rural de la Vall de la Gallinera. L'escoltem.
5: És una cosa que s'ha de fer des de dins de casa, no? I aquesta educació que s'ha de donar a la gent jove, que això, pues, que és intolerable, que no pot tornar a passar, però ni així, ni a les ciutats, ni a res, que no podem anar a viure i estar en por.
1: Què penseu? No vos ha deixat un poc gelats esta notícia, sobretot per el lloc on s'ha produït, no? Perquè
4: No, en qualsevol
1: no, no
4: lloc,
1: podem normalitzar això.
4: En, però... en qualsevol lloc d'aquest país i d'aquest segle. És que és un fet horripilant que no correspon amb la societat actual en la que estem, no? Però sí que volia afegir que espere, primer, que espere que tinguin tota la responsabilitat penal que corresponga els responsables, però sí que volia afegir que estem veient una utilització partidista, bueno, de tot en general, no? Però, clar, és que sobre aquest fet s'han pronunciat ministres, membres del govern, i perquè estan intentant generalitzar i responsabilitzar a un corrent polític i a un partit de d'un fet quan no hi ha proves de que ni siquiera hi hagi una incitació prèvia a la violència, no? I si abans Toni parlava de que no es pot generalitzar amb els immigrants, tampoc es deuria generalitzar el cas d'este, que és una responsabilitat penal individual d'una persona, d'unes persones irresponsables, violentes i que no tenen res a veure con un corrent ideològic, més enllà que sí que moltes vegades podem veure en manifestacions en quant hi ha banderes d'Espanya, després ja apareix la versió de Franco, però contaminen, però això no és l'essència real. I precisament era el comunisme qui històricament ha persegut els homosexuals, o sigui que és una fal·làcia completament i una utilització partidista el que s'està fent d'aquest cas, que com dic, és horripilant.
1: Toni?
0: Sí, no, sense polititzar l'acte, sí que jo veig molt bé que minimitzar i posar això de manifest, minimitzar aquests actes com a simples baralles festives, jo crec que a més invisibilitzen la naturalesa sistèmica del delicte d'odio i la necessitat d'una resposta socioeducativa, diria, a més, contundent. Això no té que amagar-se, no? Això hi ha que tractar-ho i, a més, agarrar-ho en molta serietat, perquè això hi ha que tallar-ho, és un delicte d'odio, i davant d'això hi ha que haver una resposta. A mi el que m'ha agradat, a més, ha sigut la mobilització ciutadana, com diria la companya, estem parlant d'una Beniadite, 600 habitants, i quasi la meitat s'han tirat al carrer a protestar contra l'odi i la tolerància zero, no? M'ha agradat a mi aquesta resposta social del poble que ha pogut exigir-ho.

0: I fins ací hem arribat avui amb el nostre contrapunt, avui dilluns 10 d'agost. Moltes gràcies, Sonia García, per estar ací amb nosaltres.
1: Gràcies, bona nit.
0: Moltes gràcies també a tu, Toni Cabot, des d'Alacant.
2: Un abraç.
0: I res, fins demà.
3: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: El disc al voltant del qual gira esta nova edició de Col·lecció de Vinils és una obra plena de ràbia i també d'esperança. Quan va eixir, l'any 2002, es va convertir en un pont generacional i estilístic que conciliava els esperits de la cançó i del rock més combatiu i li posava ritmes caribenys. Era un àlbum que parlava de les arrels i del món, un disc anomenat Terra. Que sempre assequen flors. Soc del Terra, tercer treball d'Obrim Pas, va fer que el nom d'este grup fora profètic, perquè va començar a obrir-los les portes del món, cosa poc habitual per a un grup que no cantava ni en castellà ni en anglès, sinó en la seva llengua. Però Terra era un disc universal que parlava als més desfavorits i enllaçava el rock contemporani amb les arrels del nostre folklore. Un disc heroic que es va fer des d'un segell xicotet, però que va tindre una gran repercussió. Terra va ser gravat per la formació del grup, que incloïa Miquel Ramos, Robert Fernández, Josep Pitarch, Marc Guardiola i Xavi Sarrià. A banda de Miquel Girones, també, que se m'havia oblidat. I Xavi Sarrià avui ens acompanya a l'estudi per a parlar del disc. Benvingut, Xavi.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Bé, aquí recordant velles cançons.
0: Disposat a fer un exercici de nostàlgia amb Terra?
1: Sí, bé, la veritat és que costa de recordar perquè ha passat ja molt de temps.
0: De 7 anys, no?
1: De 7 anys, sí, érem quasi adolescents i bé, però són records de quan feia, escrivia cançons tampoc sense igual pensar-les tant com ara, no? I ara venia escoltant-les i recordo, doncs, això, és cançons com que t'hicien més espontàniament.
0: Impulsives, no?
1: Sí, més impulsives, i de les quals moltes vegades ja ni recordo les lletres, no? I, bueno, està bé aquesta mirada enrere, no?
0: És que estem escoltant Del Sud, una de les vostres cançons més conegudes. Vosaltres teníeu clar que este disc es convertiria en un disc emblemàtic quan el vau fer?
1: Bé, amb Obrim Pas vam fer el grup quan anàvem a l'institut, que vam començar Josep Pitarch, Carles García i jo. Érem tres, érem, doncs això, anàvem a classe junts, érem molt joves, era una època en què no hi havia grups en valencià, n'hi havia molt pocs, sobretot n'hi havia tot el llegat anterior, no?, de la dècada dels 70-80, i nosaltres intentàvem fer coses diferents per a la nostra generació i intentar, doncs això, trencar els prejudicis i els murs en què vivíem, no?, la nostra societat, i a València en concret. A partir d'ahí vam començar a fer el que podíem, no?, perquè no sabíem tocar. Llavors vam anar aprenent i al cap d'uns anys ja vam començar a fer el que més volíem, que un poc el disc Terra és el que van començar a... Vaig començar a fer cançons un poc més pensant en el que volia fer, no? I és un poc el que va marcar un poc aquest canvi, aquesta inflexió en el grup a l'hora de produir les cançons i de pensar-les. I, bueno, i la veritat és que amb el temps, doncs, cançons com esta del Sud, doncs sí que... bueno, no ens esperàvem mai en la vida que tingueren tanta repercussió, no?
0: O sigui, que va ser, en certa mesura, el vostre aprenentatge com a músics, no?, els vostres coneixements que heu anat adquirint en aquella etapa de creixement, d'adolescència,
1: sí,
0: que en Terra ja van assolir un nivell en el qual ja vos permetia fer el que volíeu fer, no?
1: Sí, sobretot per a mi, que no sóc músic, sinó bueno, que he sigut autodidacta, no?, que he après... Vaig aprendre a tocar la guitarra per a fer cançons. A mi el que em motivava era fer cançons. M'agradava molt la música, però era com això, com un refugi i com una manera de treure tot el que portava dins. Però no tenia ni idea de música. Tampoc tinc ara idea de solfeig, però sé fer cançons, diguem. I vaig aprendre a fer cançons molt en este disc, no? En el treball. Va ser el primer disc que vaig treballar prèviament amb ordinador, no? que començàvem, no?, a començar a treballar així amb Borja Penalba, que treballàvem els dos les cançons, i anar ja al local d'assaig un poc amb una idea més clara del que volíem, no? Per tant, va ser una manera de treballar, vam començar a treballar d'una manera diferent al que teníem abans, que era tots treballar al lío ahí al local i tots aportant i al
0: final... Tot començava a professionalitzar-se, no?, en certa mesura. Terra sí és molt més que un títol, és un concepte.
1: Sí.
0: Parla'ns d'això.
1: També en el disc Terra, d'alguna manera, intentàvem fer un homenatge als nostres referents, no? Per a mi va ser com una trilogia, Terra, la Flama en Moviment, en què Terra era la mirada enrere, l'homenatge a les nostres arrels, cantar-li a l'Ovidia, a Fuster, al Tall, recuperar un poc aquest relat que s'havia perdut, no? O que no se'ns havia... que, diguem, la generació anterior havia posat en valor i que nosaltres, la nostra generació, no teníem cançons pròpies que parlarem d'això, no? Ara, clar, és que ara sona com un poc més típic, no? Però
0: en aquell moment,
1: diguem, no ho era, no? No existia...

0: dient dintre del nostre gènere, aquesta mena de cançons ho començaven a fer-se, no? I volien nosaltres, doncs, això, posar a Joan Fuster amb un sampler, doncs això, amb música electrònica, a la cançó del Camp dels Maulets, fer-la en ska, fer una cançó que parlara com està del sud, d'aquest sentiment de derrota que teníem, però també de l'esperança, no? I al final, jugar amb aquesta idea, no? Està bé la nostàlgia, està bé, però necessitem també esperança, no?
1: Jo volia preguntar-te, hi havia antecedents d'un grup de Sky Hardcore introduint sons de la música tradicional, o com tu dius, vau obrir un camí, com bé diu el vostre nom, vau començar a experimentar en un terreny en el qual no hi havia massa referents?
0: Bé, Jo de molt jove, pues, em va agafar tot l'esclat de la música també, del que es va dir el rock català, no? Que va ser un poc la primera vegada que es feia música en la nostra llengua així, en els nostres estils d'aquella època, no?
1: Sí.
0: Bueno, a Catalunya principal hi havia algun grup que en directe portava alguna gralla, no? Com Pisa Mandúries, per exemple, o Grafort, no? I a banda, en el País Basc també hi havia grups com Neu Gorriac, que va ser un dels meus referents, que mesclava el Versolaris amb rap, per exemple, no? I que portava també samplers d'elements tradicionals i tal, no? I a mi em va molar molt aquesta idea i, bueno, vam pensar d'incorporar la música tradicional a l'esca, a la música d'arrel negra que a hardcore, que en aquest moment ens molava, no? Sobretot també, evidentment, influenciats pel que feia el Tai, que en realitat va fer el mateix en la seva època, no? En la reproposta, no? Mesclar les cultures juvenils del folk, que en aquest moment eren trencadores, no? Amb la música popular, no? Nostra, no?

0: Escoltem l'arranjador i compositor Borja Penalba, de qui ha parlat fa un moment Xavi, que va col·laborar per primera volta amb vosaltres en este disc.
1: En l'any 2000, crec que va ser, el 2001, van decidir fer la maqueta del Terra amb mi, en ma casa. I se va vindre el Xavi, i venia, no sé, molts dies a la setmana, va estar a més mesos, no sé, una borrada, 3-4 mesos, no me'n recorde. I també venia de quan en quan Miquel Gironès i a fer les frases de Dolçaina o a gravar la Dolçaina i els arranjaments dels vents. I allà es va... pràcticament es va parir el disc.

0: Sense terra és la cançó que s'obri amb la veu d'Ernesto Che Guevara. Potser és una de les veus més indicades per a parlar dels que no tenen terra, veritat?
1: Sí, la veritat és que... Bueno, sempre m'ha agradat fer cançons que no només parlaren de casa nostra, sinó també d'arreu del món, no? I en tots els discs sempre hi havia alguna cançó, sempre hi ha alguna cançó que parla d'altres parts del món. Jo crec que la nostra lluita no només és per casa nostra, sinó és per transformar el món, no? I en esta cançó en concret ens fa aquest recorregut per diferents lluites mundials que van ser referents o que han sigut referents per a mi, per a nosaltres, no?
0: Després, més avant, vau col·laborar també amb l'escriptor Eduardo Galeano, un altre defensor dels pobles aborígens americans. Com va ser això?
1: Bé, vam fer el disc Coratge i vam pensar de fer com un disc llibre, no? Que no només fora la música, sinó que hi hagueren escrits que complementaren un poc el significat de les cançons. I van començar a pensar en noms que poguessin escriure les cançons i, clar, a mi em feia molta il·lusió, doncs, que estigués Eduardo Galeano, que per a mi ha sigut com un dels grans mestres, no? Per a escriure lletres, i és qui consulta i continua consultant avui en dia per a escriure lletres, doncs, els seus contes, les seues metàfores, la seva màgia, no? Ese realisme dur però al mateix temps poètic, no? que utilitza, i va ser a través de David Fernández que tenia el contacte i va escriure, i miraculosament resulta que Eduardo Galeano havia fet un treball amb Raimon i un llibre, o no recordo exactament, però bueno, que havia estat en contacte amb Raimon i que coneixia la música en valencià i que tal, i va posar ahí obrint pas al vent del món, tal. I la por és una presó molt avorrida, no? I va fer un dibuix, i la veritat és que per a mi és algo molt, molt especial, no?
0: I tant, tot un luxe. Escoltem de nou Borja Penalba parlar de com va néixer el disc de Terra.
2: El Terra va ser un abans i un després en Obrint Pas i per extensió en la música del País Valencià. És un disc molt elaborat on hi havia un avanç molt gran en musical, les lletres, els detalls, i va ser com l'eclosió d'aquest so o Obrint Pas, el so de la dolçaina i el ska, de la dolçaina i el hardcore,

0: Quan vos vau posar a treballar en el disc, ja teníeu ben clar en el cap el que volíeu fer?
1: Bé, sí que era el primer disc que vam treballar, doncs, com dic, jo vaig estar molts mesos treballant-lo amb Borja en sa casa, que era bastant rudimentari per tot el que tenim avui en dia, però sí que era el primer disc que el treballàvem molt prèviament, no? Que vam estar mirant les cançons, com les volíem, què volíem...
0: Que feia una producció, com a tal.
1: Una preproducció, no?
0: Una preproducció, exacte.
1: Que abans no havíem fet. I bueno, jo crec que tampoc se feia molt en aquesta època, no? Però almenys en els grups que ens movien. I això ens va permetre... A mi em va permetre molt tindre aquesta perspectiva prèvia, no? Del que volíem fer, no? I és una cosa que després he continuat fent. Ja jo... A casa ja sé fer-ho, perquè clar, anava amb Borja també perquè jo no tenia ni idea de com anava l'ordenador, no? I clar, Borja també anava a fer alguns arranjaments, anava a fer tal, i això doncs anava creixent, fent créixer les cançons prèviament, no? I bueno, sí que volíem fer un disc menys caòtic un poc que l'anterior, que era l'Obrim Pas, que sí que hi ha molta barreja, molta mescla de coses. Dintre aquesta mescla de tants estils que fèiem, doncs intentar tindre una línia conceptual, no?
0: Més cohesionada, no?
1: Això és, sí.
0: Anareu a gravar-la a Navarra. Mm. Per què?
1: Bé, treballarem el disc també la producció amb Trico, que és productor de... En aquell moment era productor de grups com Betagarri. I ell ens va parlar d'anar allà a Navarra, i la veritat és que va ser l'hòstia, no? Perquè clar, era un estudi que portava el tècnic de so, que havia sigut el tècnic de so de Cortatu.
0: Que entenia molt bé, no?, el vostre so.
1: Clar, i que nosaltres, jo què sé, teníem com devoció, no?, també. I a banda, doncs, el viatge, en aquesta època doncs, no havíem eixit molt fora, i pots anar allí a un caserío enmig de la muntanya, poder dormir allà en l'estudi, estar ahí aïllats, concentrats en això, doncs va ser una gran experiència, no?, que després vam anar repetint. I inclús el Benvingut a Paradís el van gravar en un mas així en esports.
0: Que vau muntar vosaltres l'estudi.
1: Intentant reproduir aquesta idea, no? A mi jo crec que és... Jo crec que personalment és... Et concentra molt i t'ajuda a rematar molt les cançons estar allí en el mateix lloc que graves, en un espai natural, en un paratge tan imponent com en les muntanyes del País Basc o les muntanyes del Port, no? Jo continuaré fent, el que passa és que ara tinc una filla molt xicoteta i ja no puc estar tant de temps fora de casa.
0: Però sí que és cert que augmenta molt la sensació d'experiència vital, no? La gravació, més enllà de ser un procés creatiu, de deixar constància amb les cançons, es converteix en una experiència enriquidora per als músics.
1: Sí, jo sempre he pensat que la música, que els grups, al nostre nivell, doncs, per a mi era tot intentar fer les coses que ens motivaven a fer, no? Que tinguérem il·lusió de fer, no? No fer-les perquè sí, ni per... Bueno, i en aquesta època tampoc hi havia molta, diguem, estratègia, no? O tant de màrqueting com hi ha avui en dia, no? Sinó dir, bueno, ens avellis fer això, doncs pues ho fem, no? I ens avellis anar allí a gravar perquè estarem un 20 dies, un mes allí en Euskadi, i a banda s'emportem aquesta experiència, i jo què sé, doncs pues van vindre uns amics... Recordo que vam venir uns amics meus, vam anar a una sidreria i vam tal, i hòsties... doncs vivim aquesta experiència, no? Igual que després poder viatjar pel món i poder anar a tocar a tants països del món que ho fèiem i que ho seguís fent, però perquè t'enriquís, no? Més que cap altra cosa, perquè evidentment cantant en valencià mai vas a triomfar en el món, no? Però el mateix, vas sembrant llavors i vas enriquint-te, no? I vas demostrant que la nostra música pot trencar-hi els murs i els prejudicis.

0: Estem en la sintonia de punt en col·lecció de vinils parlant amb Xavi Sarrià de Terra, un dels discos fonamentals d'Obrim Pas. I per a parlar d'aquest disc hem telefonat al nostre company, el periodista Vicent Xavier Contrí. Benvingut, Vicent Xavier.
1: Hola, què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Com contextualitzaries tu un disc com Terra?
1: Home, jo crec que Terra és un dels discos fonamentals en la trajectòria d'Obrim Pas i també és el tercer disc, que els teòrics de la música diuen que sempre és el disc de la consolidació. Jo crec que Terra arriba en uns instants en el nostre país fonamentals, on efectivament la música en valencià i el rock en valencià va prenent molta força gràcies sobretot al treball d'Obrim Pas, que com esteu comentant, acaba trencant fronteres, no? I bé, jo crec que no s'entendria la música dels darrers 20 anys sense la irrupció d'Obrim Pas, no? I pense que este disc és cabdal.
0: Parlem del context. Tu creus que este disc hauria sigut el mateix si el context polític i social que vivíem a València no haguera sigut el que era, amb l'hegemonia del Partit Popular i tot el que això va suposar a nivell cultural?
1: És complicat establir uns patrons, no? de per què Obrim Pas triomfa i ho fa d'aquesta manera amb un missatge marcadament polític, però també amb una visió molt optimista, no? És curiós perquè i això hem teoritzat al respecte a alguns periodistes, no? de que hi havia bandes que potser tenien un discurs molt més victimista, al mateix temps que reivindicatiu. Però a mi el que sí que m'ha agradat de sempre d'Obrim Pas i de les cançons del Xavi és precisament aquesta part optimista i positiva de generar energia en la gent jove per capgirar una situació injusta, no? I bé, jo crec que va ser molt conjuntural tot. Fruit pot ser també de la casualitat, no?
0: Més enllà d'aquest rerefons, com tu dius, optimista o esperançador de què parles, què destacaries tu del disc de Terra?
1: Home, a mi, Xavi ho sap, m'unís molt sentimentalment el grup, no? I un dels primers concerts que vaig poder muntar jo va ser a Pedreguer, on vaig col·locar 60 maquetes de Recuperant el somni. Jo ho vam passar molt bé amb bones formacions com els Gramoxone o els Pinca. I d'aquest disc recordo especialment Lluny d'ací, no? Perquè és una cançó que exemplifica el recorregut vital d'Obrim Pas arreu de les comarques i després arreu del món. I en el meu cas particular, també conèixer la realitat amb el grup de ciutats com Manresa, com pobles de Tarragona, el Mercat de la Música Viva de Vic. És a dir, em va obrir molt la mentalitat i conèixer nous espais de cultura.
0: I per què penses que el disc va tindre aquesta acollida? Va ser un d'aixòs casos en què un disc apareix en el lloc correcte i en el moment oportú?
1: Sí, jo crec que si mirem anys enrere, quan Obrim Pas comença i anem al Mercat de la Música Viva de Vic i en aquell concurs de maquetes d'en The Rock, jo crec que van revolucionar totalment l'escena de la música en català, no? No hi havia un grup que generara aquest mestissatge i que connectara tant amb la joventut, no? I això era evident que aquesta projecció que ja tenien des dels inicis, que era una gent que era capaç d'arrossegar ja públic a València ciutat, quan això era un desert, era normal que s'extrapolara arreu de tot el territori, no? I, de fet, es va consolidar en aquest tercer disc amb tantes vendes, no?
0: Xavi, alguna cosa que vulguis dir-li a Vicent Xavier?
2: Hola, què tal?
1: Hola, com estàs?
2: Bé. La veritat és que, bueno, com has dit, ens uneixem molts anys de batalles, velles aventures. Bueno, la veritat és que ara estava recordant els concerts i saps

0: Que comentes i, clar, era un altre món, no? Era una època de... d'anar a l'aventura. És que no teníem ni carnet de conduir, quasi.
1: Sí, era així.
0: I no hi havia xarxes socials, no hi havia mòbils, no hi havia GPS, no? I érem ahir a tocar en una època en què els grups valencians no anaven a tocar a Catalunya i que al País Valencià hi havia pocs concerts, també, no? I la veritat és que va ser una aventura compartir-la amb grups com Gramoxone, que ha faltat ara Bolinches, i que envia una forta abraçada a tota la família Gramoxone i tants altres grups, i que va ser possible gràcies a aquests esforços que deies, com Vicent o altra gent que organitzava concerts, col·lectius, que muntaven això, un concertet aquí sense recursos, sense mitjans, i el boca a orella pues, anava contagiant-se tanta gent jove, no? I com deia, doncs, jo crec que va ser el moment també que despertava tota una generació que havia estudiat en valencià i que demandava aquests espais de socialització i aquesta música en què sentir-se identificat i que nosaltres estàvem ahí perquè érem aquesta generació, no? I teníem l'edat de... érem molt joves i va ser aquest moment històric, no?
2: Vicent Xavier Contri, moltíssimes gràcies per participar en este homenatge a terra.
1: Molt bé, vinga, fins ara.

0: Joan Fuster, en el tema Fuster 8202. D'on ve esta gravació?
1: És una gravació de la plaça que es va fer en un acte en la plaça de Bous. Crec que és la de Castelló. L'any 82. Ve un acte que... Bueno, doncs això, no? Per reivindicar la unitat de la llengua. El que volíem nosaltres, d'alguna manera, era enllaçar el discurs d'aquesta altra generació que va reconstruir els fonaments del País Valencià, que ens va donar l'oportunitat de créixer amb consciència lingüística. Aquesta generació que venia del no-res, de la postguerra, que del no-res van ser capaços de reconstruir tant. Volíem enllaçar tot això amb les nostres inquietuds, amb les nostres maneres de veure el món, amb les nostres cultures juvenils ja de l'època dels anys 90, no? Que érem, ja, doncs, hi havia hagut aquest tall. També en els anys 80 hi havia hagut un poc de tall, però nosaltres volíem reconstruir els ponts i dir que nosaltres érem... veníem de tot això i que estàvem ja no només...

0: agraïts per aquesta... per haver construït tant, per haver fet possible, per exemple, l'ensenyament en valencià per primera vegada en la història, sinó que volíem seguir treballant en el mateix sentit. No?
1: Com bé estàs dient, Terra és un disc en què es reivindiquen les nostres arrels culturals com a poble. Penses que això té molt a veure amb la seva acceptació, el fet que connectara allò local amb allò universal, com bé deies abans?
0: Sí, crec que... Bueno, sempre hem intentat... que és el que va fer, com deia, el tall, no? Doncs posar en valor la nostra cultura, posar en valor la nostra saviesa popular, les nostres tradicions, com un tresor, no? Com un tresor i un llegat que hem heretat, però que no és només nostre, no? Sinó que és patrimoni de la humanitat, no? I que nosaltres hem de cuidar-lo i defensar-lo com hem de cuidar i defensar la diversitat a la resta del món, no? Jo crec que aquests aprenentatges que hem fet de, com deia, dels grups de l'època dels anys 70, doncs nosaltres ho vam posar en valor també mesclant amb les músiques que, i els ritmes que ens agradaven i amb el nostre missatge, un poc amb la nostra veu pròpia, no? Però crec que és fonamental, no? Per entendre la música del País Valencià, i que crec que és un valor que tenim, no? Que hem sigut capaços també de donar un color propi, no? Que tenim, diguem, en col·lectiu, no? Uh-huh. No dic jo nosaltres, sinó un color propi a aquestes músiques que ens venen del món, no? Músiques globals que s'escolten en tot el món i que nosaltres també fem, però que li donem el nostre accent, no? I jo quan hem tocat per ahir, la veritat és que això també es reconeix, no? Jo recordo que vam anar al Japó, per exemple, i ostres, la gent doncs li flipava, no?
1: Sí, jo he vist vídeos, no? D'aquestes actuacions però jo també vaig flipar, quan els vaig veure.
0: O gent que te deia, hòstia, és que, claro, feu ska, però és com diferent, no? Un poc com els irlandesos, no? Que tenen el seu tal. Però que també se valora que ho fem en la nostra llengua, no? I no que ho fem en anglès, no? Que és un poc el que es fa a tot arreu, no? Perquè fent-ho en la nostra llengua li donem aquesta particularitat pròpia, aquest color propi, aquesta diferència, no? Aquesta personalitat que ens dona, no? I a banda, pues, de pas, defensem i la nostra llengua, la cuidem, que si no ho fem nosaltres, ningú ho farà per nosaltres, no?

0: Estava contant-me, Xavi, mentre escoltàvem la cançó d'ara, que volia afegir una xicoteta anècdota familiar. Sí,
1: no, perquè crec que reflecteix un poc aquesta minorització, no?, que hem patit els valencians i aquests prejudicis, no? Pues, sempre que hem anat a tocar fora, ma abuela d'ací de la Ribera, doncs, que s'estranya, no? I em diu, però a Berlín aneu a tocar, però ahir vos entenen, no? I clar, és això que hem adquirit, no? Dir, com que el valencià, sense voler-ho, perquè sí, ella no opina això, ella és molt defensora del valencià i la nostra cultura, la nostra llengua, però ens han inculcat aquesta idea, no?
0: Ha calat,
1: el
0: no?
1: Valencià és per així només, no?
0: Per a casa.
1: I per sort, i era una idea bastant generalitzada, vull dir que inclús la premsa preguntava així, no? I per sort ara hem sigut capaços de canviar això i ara veiem en més normalitat com grups de tot tipus van a tocar per Europa, pel món, a la Zoo també pues, anirà al Japó, grups que s'estan normalitzant, que estan triomfant en tot l'estat, i això és d'alguna cosa que hem d'estar orgullosos col·lectivament, no? De com s'ha aconseguit això de també tan complicat que semblava, no? Queden molts reptes, però hem de també ser conscients de les xicotetes victòries que hem guanyat, no?

0: Xavi, vosaltres vau fer 70 concerts en un any. Com vos va enriquir eixa gira?
1: Sí, bueno, vam fer, la veritat és que molts concerts, i com deia abans, gràcies a gent com Vicent Xavier Contri, com moltíssima gent en aquest moment anònima, que creava una xarxa, no?, d'un poc de resistència cultural, no?, i que va començar a organitzar concerts en situacions precàries, i allà anàvem, no sé, anàvem a l'aventura, al viatge, i la veritat és que ens va enriquir molt també personalment, perquè jo sempre dic que hem crescut anant de viatge, anant de concerts, als escenaris, i això a mi personalment m'ha fet conèixer molt el meu propi país, que no coneixíem, perquè bueno, sempre els valencians sempre convivim d'esquenes uns als altres, no? I sobretot a la ciutat de València, no? que estem ahí enclavats ahí. I anar de concert, doncs, jo recordo anar als ports, per exemple, i flipar, no? No només amb el paisatge, sinó amb la plena d'esports, amb tantíssima gent jove. No sé, va ser com una descoberta, descobrir moltíssima gent jove que creixia en aquest moment, amb les nostres inquietuds, les nostres esperances. Veure que no estava sort, que comparties amb moltíssima gent, doncs també et feia créixer i tirar endavant, no?
0: Abans apuntaves la idea que clar, en aquell moment no hi havia xarxes socials com hi ha ara, i que possiblement per a un grup que volia créixer l'única manera de fer-ho era fent concerts, no?
1: Sí, era fer concerts. Clar, és que no hi havia... ara és difícil d'imaginar, no? Però imagineu que no hi ha internet, que no hi havia mòbils, com deia. L'únic que teníem era els concerts i era el boca a orella, no? I el que deia Vicent Contri, no? L'anar sembrant, no?, amb les maquetes, que eren cintes de casset que jo copiava en casa, diguem així, manualment, una a una, tal, que fèiem les portades sense Photoshop, així, artesanals, i era com... Bueno, ara seria com més romàntic, no? Però era... jo crec que sí que tenia aquest punt de, no sé, d'èpic, no? De fer les coses a poc, d'anar sumant, poble a poble, que és un poble que parla la cançó més lluny, no? Anar poble a poble, trencant aquestes fronteres, comarca a comarca, coneixent a la gent, fent-se un lloc i sembrant, no? I després, amb els anys, anar recollint, no?
0: Escoltem-la.
2: A lo vaya... Desmo.

0: Sí, sí, i a més ha estat com una, no sé, com una reconnexió, no?, en generacions més joves, en un moment que nosaltres encara estàvem ahí i tant, no?, estàvem produint i fent concerts i de tot, però d'alguna manera estàvem ja una miqueta distanciant-nos a poc de les generacions més jovenetes, que estaven més pues, per altres llenguatges i per altres grups, com Obrint Pas. El fet de que Obrint Pas reprenguera el cant de Maulets i fora un dels seus hits, doncs això d'alguna manera ens acostà més, vull dir, ens acostà més a les generacions més joves, i va ser per a nosaltres, va ser molt, molt interessant, no?
1: Parlava un altre amic del programa, Vicent Torrent, del Tall. Com decidiu incloure esta versió en el vostre repertori?
2: Bé, doncs, seguint la línia que explicàvem abans de d'eixa barreja d'estils que havíem begut de grups com Neu Gorriac o del mestissatge de Mano Negra, a nosaltres ens agradava això, mesclar, però vam pensar que això, no?, que mesclar elements propis era el que ens donava aquesta, no sé, el que ens connectava amb la nostra tradició, no?, amb la nostra tradició cultural, i també amb una altra tradició cultural pròpia, que és la mediterrània, no? I el Tall representava això, i la veritat és que des dels primers concerts vam tocar el cant dels Maulets així, i sempre intentàvem fer una versió, jo què sé, pues, la Manta al Coll en hardcore o no sé què, tal, no? Intentàvem donar-li cançons d'estes perquè al final també de seguida connectaven amb la gent, no? I era el que la gent també, hòstia, el que ens feia festa, no? Feia orgull també, no? I en els concerts funcionava molt bé, i van dir, hòstia, pues m'agradaria gravar-la en el disc, i per a mi va ser doncs també doncs donar-li un vestit nou, oferir, no?, un vestit nou a una cançó mítica, no?, que personalment a mi el disc Con el Malve d'Almansa doncs em va marcar moltíssim, no?, perquè també era una manera de descobrir la nostra pròpia història, no?, i refletir ese relat de la derrota, no?, que van fer, refer-lo i apropar-lo a les generacions joves, i bueno, i sempre tinc un etern agraïment al Tall per tot el que han fet per la nostra música.
1: Com van rebre ells la vostra versió? Havien escoltat la que fareu en directe abans?
2: Pues no sé, la veritat és que no recorde. Suposo que sí, però com deia, igual no havíem tocat encara moltes vegades junts, perquè nosaltres d'alguna manera començàvem. Els circuits igual no estaven encara tan barrejats com després va estar, no?, que podíem compartir escenari al Tall nosaltres, no? Igual ells tenien un circuit, nosaltres un altre, i però bueno, per a mi veure els concerts que se feien a acabar les manifestacions i veure el Tall, per a mi era sempre mític, no? Sempre recordo veure'ls i dir, hòstia, quin grup, no? Tio, aquí, aguantant els anys, a mi s'ha dignitat i sabent-se reinventar i tal, no? I no sé, no sé si ens van veure o no, però es van trucar, van dir, voleu vindre a cantar? I crec que sí que ja ens coneixíem, però bueno, passen tants anys i eren tan joves que jo no recordo exactament els detalls, però van vindre a cantar encantats, i la veritat és que sempre ens han ajudat molt, no?
1: Escoltem Vicent Torrent de nou.
0: Anaven a tota pastilla. Jo recordo que quan fèrem la gravació ens costava silabejar, i a més ells anaven pegant vots per l'escenari, cosa que nosaltres no teníem el costum, i bueno, teníem que manejar-nos un poquet, sí. Les vegades que ho vam fer en directe.
1: Conta Vicent com eixe canvi d'estil, no? Eixe portar la cançó a l'esca, ja. A ells a nivell de tempo els va resultar. Recordes com va ser la gravació de la cançó?

0: Jo crec recordar que el tall van gravar així, a l'estudi de música, que en aquesta època portava Manolo Miralles, i que de fet un dels tècnics de l'estudi era també tècnic nostre, José Luis, i bueno, molt bé, és que amb el tall sempre ha sigut tot molt, molt fàcil, no? Al principi, pues, clar, ens imposava, perquè era com, hòstia, el tall, no? Vull dir que nosaltres érem, no sé, teníem 18 anys i ells eren com els pares, no? Però de seguida ho vam posar molt fàcil, i igual que quan m'he encantat amb Miquel Gil, o ho vam posar molt fàcil, ells jo crec que també els feia il·lusió, i va anar molt bé, no? Perquè al final, com dic, igual en les formes, no? Sembla com dues generacions diferents, o semblen grups diferents, però en realitat jo sempre dic que nosaltres, si haguérem nascut en l'època del tall, haguérem fet la música del tall, no?
1: I el directe en què estan amb vosaltres i que hi hagi el disc en moviment, com el recordes? L'actuació amb el tall.
0: Doncs també molt emotiva, no? Hem de recordar que era una època en què no es feien concerts així, no? No hi havia concerts multitudinaris, no? N'hi havia molt poquets i no hi havia grans festivals com ara, no? I per tant, un concert així, d'on havíem prohibit el concert en la plaça Bous, es va fer de fer un lloc alternatiu.
1: A Tarongers.
0: A Tarongers, a la universitat. Bueno, pues, vivíem aquests anys de censures, de intentar invisibilitzar tota una escena, no? I a poder fer-ho, no sé, 10.000 persones allí, i vindre grups com el tall, per a mi, doncs, era connectar-hi a aquesta tradició que deia de que havíem vist tants concerts del tall de xicotets, o en gravacions, i veure a l'escenari amb nosaltres, doncs, un orgull, no?
1: Mira què diu un altre dels membres del tall sobre la vostra versió.
2: Jo trobo que a més va influir en ells, supose, no? Que això hi ha moltes colles de dolçaina en aquell moment ja tocaven la tocata. El moviment de dolçainer era molt jove, de gent molt jove en aquell moment. O sigui, les colles de dolçaina estaven naixent de gent molt jove. I clar, el rotllo ja estava allí, no? I ells estan d'acord amb nosaltres, amb la ideologia i amb el missatge que volíem donar sobre política i tal. Jo crec que va ser molt fàcil per a ells, no?, de dir, no, esta cançó és perfecta.

0: El disc va vendre més de 12.000 còpies en una època en què la venda de discos començava a estar en crisi ja per les descàrregues il·legals. Va rebre premis i distincions i vos va donar a conèixer en altres països. Es pot dir que el que va aconseguir este disc és també una reivindicació de la vostra idiosincràsia com a grup?
1: Bé, jo crec que el que va aconseguir el disc és un reflex un poc del que es va aconseguir col·lectivament en els anys, no només nosaltres, també altres grups, i sobretot tota aquesta gent jove que omplia de sentit tot això, no? I que feia possible tot això, perquè bueno, el disc es va vendre perquè la gent el volia, no? I hi havia també una militància de moltíssima gent, no? Que és el que ha fet sobreviure la nostra cultura, no? De aquesta militància de escolta este disc, escolta tal, passar-lo de mà en mà, intentar arribar a espais on no s'arribava. Tot això s'ho feia també gràcies a la gent que ho feia possible, no? I crec que este disc, com altres, reflecteix ese moment, no? De creixement, no? De tot un moviment cultural i polític que en aquest moment doncs, començava a tindre moltíssima gent jove arreu del territori que l'omplia de vida, no? Com ja s'ha vist després, més endavant, que l'escena musical en valencià va esclatar doncs, a partir, no sé, a partir

0: partir del 2005 o així, no? I crec que és això, pues, és un èxit col·lectiu de moltíssima gent que ho va fer possible, no?
1: El grup està inactiu des de fa uns anys, tu de fet tens el teu projecte en solitari a dia d'avui. Podria ser que algun dia tornareu a l'acció, en algun moment puntual?
0: Bé, no crec, no sé. No, sempre em dic que... Bueno, com et dic, sempre he intentat fer les coses que em motiven i van deixar el grup perquè doncs, portàvem moltíssims anys, estàvem molt desgastats del projecte. Jo també tenia ganes de parar, de fer altres coses. Clar, és que pensa que des que érem adolescents, concretament vas fundar el grup amb Josep Vital i Carles García als 13 anys. Claro, imagina't. Pues tota la vida, bueno, 13 no, però 15, tota la vida pegant bacs ahí en el grup i tal, no? I la veritat és que tenien ganes de canviar, no? Jo crec que les etapes són etapes en la vida, no? I ara, quan ho mires en temps, penses, hòstia, quan més funcionava el grup, ho van deixar, no? I costa, no?, d'arribar, costa molt, no? Però són portes que es tanquen i altres que s'obren, no? I tot és un creixement, no?, que, pues, que t'ajuda a tirar endavant, no? I jo estic molt content de fer cançons i de seguir fent cançons, de fer llibres, de fer també altres coses en la vida, de ser pare, per exemple, i crec que bueno, pues, és el que em motiva ara, no?
1: Xavi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en este recorregut per terra i molta sort en tots aquests projectes.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Hablar en castellano.

0: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
1: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
2: De tu a tu.
1: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
3: Amàlia Garrigós presenta Les 5 llunes. Cultura radial.
4: Les fases llunars en la ràdio de Punt venen marcades per les arts. Visualitzeu 5 llunes, 5 cercles. Cadascuna d'elles representa una disciplina artística. La lluna del cinema, la lluna del teatre, la de la dansa, la lluna del circ i la lluna de la música. És cultura el goig d'assistir a un concert, respirar en els recitals, emocionar-nos en el teatre, engrescar-nos amb les arts al carrer, flipar amb el circ o fascinar-nos amb una pel·lícula. Cultura és també la ràdio, des d'on aspirem a escampar la diversitat artística i els seus talents.

0: Els artistes perennes són alegres, constants, pacients, flexibles i humils.
1: Espero que tots seamos perennes. Sí, sí, especialment la directora. Claro.
0: Patricia Pardo escriu i dirigeix Perenne, reflexionant sobre la bellesa i l'horitzó de la bellesa. O de l'amor. No, de la sensació perenne d'existència que tenim. No, no, de les cures, el desig, la carícia, de l'expectativa de ser dignes de ser amats. No, del pas del temps i de la responsabilitat d'estimar.
2: La gallina que pon ous per a la teua truita de creïlles és un dinosaure. La cigonya que fa el seu niu en una torre elèctrica mentre la mires des del cotxe és un dinosaure. El teu ladí que camina per la barana del teu balcó per provocar-te un somriure esperançador és un dinosaure. El colom que caga les estàtues solemnes és un dinosaure. I jo em pregunto, estimada meua, en quin pardalet de ciutat mutarà el nostre amor salvatge a causa d'un meteorit impredictible. Txan, txan, txan.
0: Amb l'espectacle Perenne, entrem en la lluna del circ contemporani que es fusiona amb les llunes del teatre i de la música.
3: Hola, un saludo a todas y a todos los oyentes del planeta radiofónico Lessing Yunes.
4: Yo soy Carlos Luna.
3: Y yo soy Clara de Luna.
4: Y ambos somos Luna y Panorama de los Insectos, un colectivo artístico dedicado a la composición para artes escénicas, audiovisual, poesía escénica y spoken word.
3: Para Carlos y para mí, nuestro trabajo compositivo siempre se plantea desde el diálogo y la escucha. Antes de sentarnos a componer, vamos escuchando y escuchando el respirar que tiene la obra de teatro. Y una vez que tenemos una idea del hilo hacia donde ésta navega, es cuando nosotras nos sentamos a componer y a proponer una estética musical para el montaje.
4: Componer y grabar la música del montaje con la premisa de que parte de ella se interpretaría en directo ha sido otro reto para el que hemos contado con Carmen Díaz.
0: Perenne, la primera producció pública de circ per a adults de l'Institut Valencià de Cultura.
5: Soc Patricia Pardo i soc directora d'escena i clown i escriptora teatral. Diguem que estic sempre entre dos mons, entre el món del circ i el del teatre.
0: La vaca que ríe és un espectacle de circ de Patricia Pardo que denuncia les tortures i les violacions dels drets humans. Esta peça va ser reconeguda com a millor espectacle de circ en els Premis de les Arts Escèniques 2019.
5: És una obra que denuncia la tortura a l'estat espanyol. Vull dir, a mi m'agrada amb el circ tractar temes d'actualitat i provar què podem fer en aquesta art escènica tradicional i com també què fer amb ella en l'actualitat que tenim, que és una cosa que també fem a Perenne, no? O sigui, utilitzar les tècniques clàssiques en temàtiques que ens travessen, diguem, actualment.
6: Hola, yo soy Olga Osuna, aquí en Perenne soy ayudante de dirección de Patricia Pardo. Y bueno, yo soy payasa, malabarista y hago espectáculos circenses desde hace aproximadamente 20 años. Tengo una compañía en la que hacemos espectáculos de producción propia y en los que todavía sigo actuando porque me encanta actuar.
5: De menuda me encisaba en el món del teatre, que era el que més coneixia, també perquè jo sóc de la Quasi, al poble del costat, en Aldaia, hi ha una escola municipal on jo comencí, una escola municipal de teatre que inspira, ens inspirava moltes persones, però després a mi el circ m'agradava molt com a imaginari, no? Aquesta idea romàntica del circ, no? Que tenim les persones que no venim de famílies del circ. I vaig descobrir el clown, que era a nivell interpretatiu una cosa que m'agradava moltíssim i que faig bé. Jo no sóc actriu, sóc clown, sempre dic això. I el clown em va connectar amb el món del circ.
6: Yo es que a Patricia la conozco porque ella venía al Espai de Circ cuando éramos 10 colegas a hacer trapecio allí y las dos sufríamos y nos pelábamos las manos y con Fefa y Fefa recuerdo que nos decía cuando salten los callos mearos y decíamos no, pues lo hicimos, o sea, lo hicimos todo. Y entonces pues empezamos como a crear una amistad, ¿no? Y luego pues participó también en uno de los espectáculos de mi compañía, que era Familia Romanescu.

0: Les valencianes i els valencians tenim la fortuna de posseir un patrimoni audiovisual i cinematogràfic riquíssim. La nostra gran capseta dels records no és una cambra cuirassada, tancada, amb pany i forrellat, no. La memòria audiovisual del poble valencià es guarda en un lloc ben segur, però la major part d'ella està a l'abast i n'és accessible a totes aquelles persones que tingueu interès a conèixer-la. I ese lloc és la Filmoteca. Des d'ací es gestionen els fons, la conservació, la recuperació i la promoció de la cinematografia valenciana. La nostra imatge, la de la nostra història, viu i perviu ací, en la que tots coneixem més amistosament com la Filmo. I des d'ací es vela també per impulsar la imatge actual i la del futur. Xxxt! Silenci! Es roda!
1: Acció!
2: Les 5 llunes.
3: Les sonoritats del cine.
2: 3 a 5.
4: Sona la Filmo.
5: Soy José Luis Moreno, director adjunto de audiovisuals y cinematografía del Instituto Valencià de Cultura. Soy licenciado en Dret, amb els cursos de doctorat en comunicació audiovisual i la meva trajectòria professional ha estat vinculada des de l'inici a l'àmbit audiovisual. Els objectius principals és que en un futur puguem tindre un sector industrial, cultural, audiovisual consolidat. Això és l'objectiu, que tinguem una xarxa d'empreses que se puguen mantindre i que tingui repercussió no només a nivell local, sinó nacional i internacional. Que els productes valencians puguin viatjar per tot el nostre territori, però també per l'estat espanyol i pel entorn internacional també.
0: I com es fa això? Com fem perquè les nostres produccions audiovisuals arriben el més lluny possible? Preguntem a Dora Martí, tècnica de promoció de l'audiovisual de l'Institut Valencià de l'Audiovisual i la Cinematografia.
6: Tenemos como dos ejes, por una parte la internacionalización y por otra parte la, como la

0: vertebración del territorio de la Comunitat Valenciana. Y intentamos no solamente trabajar y promocionar el audiovisual ya producido en la comunidad, sino también otros agentes y otros sectores que están relacionados con el audiovisual, como por ejemplo los festivales de cine de la Comunidad Valenciana. Tenemos colaboraciones también con los guionistas, con proyectos realizados, cortometrajes, largometrajes, documentales, etc.
1: La Filmoteca s'escampa arreu del nostre territori. Les propostes cinematogràfiques de la Filmo, variadíssimes, viatgen en l'espai, procurant arribar a tots els racons possibles de la nostra geografia.
2: Edifici Rialto. Ha arribat al seu destí. Paranim.
1: Més enllà de la seua seu principal, al Rialto, hem vingut conduïts per Estela, la veu del nostre GPS particular, fins a les seus de Castelló i Alacant. Però encara hi ha més. La programació vol escapar de les seus també per anar a buscar l'espectador als municipis valencians.
2: Recalculant ruta.
3: Puntualment sí que fem alguna col·laboració en algun municipi més menut, pues, per exemple, on portem pel·lícules recuperades que tenen que veure en aquest municipi i que també portem pues, pel·lícules mudes, aprofitant les capitalitats culturals de cada any, o recopilació de curtmetratges valencians. I a banda de tot això, n'hi ha una iniciativa, ja no és tan directament de Filmoteca, però és el Circuit Cultural Valencià, que arriba a més de 80 municipis i on els ajuntaments tenen l'oportunitat de programar cinema valencià en les seues programacions culturals.
1: Però l'agenda de la Filmoteca també viatja en el temps. Eso explica José Antonio Hurtado, cap de programación.
4: Nuestro objetivo, nuestra propuesta es dar a conocer de la forma más exhaustiva posible lo que es la historia del cine, desde los orígenes del mismo hasta el cine más actual y contemporáneo.
5: El cine porta en la seua naturaleza un perill molt gran de pèrdua i destrucció, que és una cosa que el diferencia d'altres arts.
1: Imma Trull és la responsable del Departament de Recuperació. La fragilitat inherent als suports audiovisuals fa fonamental la funció recuperadora de la Filmoteca.
6: Este ritmo fa que bailes a lo loco sin mesura.
5: La premissa és recuperar, preservar i difondre totes les produccions audiovisuals fetes en la Comunitat Valenciana o per valencians o protagonitzades per valencians. Estem parlant de ficció, de no ficció i de cinema domèstic.
1: I ens n'anem ara fins al Centre de Documentació Cinematogràfica i Audiovisual de la Filmoteca. Allí ens espera Raquel Zapater, la tècnica responsable del centre, que ens acompanyarà en la visita.
7: El Centre de Documentació de la Filmoteca Valenciana és un centre especialitzat exclusivament en cinema i comunicació audiovisual. Va néixer pràcticament a la mateixa vegada que la Filmoteca. I els seus fons, els seus primers fons, es va donar precisament el fundador de la Filmoteca, que va ser Ricardo Muñoz Suay. A l'any 2008 es va vindre ací, a Benimaclet, que és on estem. De importància som la tercera biblioteca d'Espanya en relació a aquest tema. En llibres actualment tenim un volum d'uns 15.000 llibres, exclusivament de cinema i de comunicació audiovisual. En pel·lícules aproximadament estem ja en unes 27.000 pel·lícules en suport domèstic. I llavors també tenim un fons molt important de revistes, tant actuals com antigues, de pues, aproximadament uns 300 títols.
1: Estem ja en les entranyes de la nostra Filmoteca. I no, no només hi trobem films, hi ha també l'arxiu gràfic. Carmen Cano és la cap del Departament de Documentació i Publicacions.
8: L'arxiu gràfic es compon de cartells, fotografies, programes de mà... És l'arxiu gràfic en paper. Això és important, que no és l'arxiu gràfic fílmic. I aleshores, són fotografies, cartells, programes de mà, diapositives... I després, per altra banda, n'hi ha una característica molt important que té també els llegats de cineastes valencians.

0: I acabem la nostra visita presentant-vos l'últim dels espais que alberga l'arxiu fílmic. Nacho Lahoz és el cap de conservació de la Filmoteca. Explica'ns, Nacho, on podem trobar-te?
1: Aquesta labor la desenvolupem a l'edifici de l'arxiu fílmic, que està al Parc Tecnològic de València. Aquí en tenim 7 càmeres per a la preservació dels materials de les pel·lícules segons les seues característiques fisicoquímiques. I també tenim els aparells que necessitem per a la seva inspecció, classificació, restauració, digitalització i, finalment, també la catalogació. La nostra missió és la conservació a llarg termini de les pel·lícules que integren el patrimoni audiovisual valencià. Per tal d'aconseguir-ho, ens hem d'ocupar de la seva preservació física, de la restauració de les pel·lícules que així ho necessiten i també de la seva catalogació. Tota aquesta tasca és prou complexa perquè les pel·lícules poden ser cinematogràfiques, videogràfiques o, com es fan ara, digitals. Tot això vol dir que sistemes tecnològics totalment diferents que generen uns materials diferents i requereixen d'aparells i coneixements diferents.
0: Em fa l'efecte que podrem descobrir-vos moltes coses d'entre tots aquests autèntics tresors que guarda la nostra Filmoteca. Pareu atenció perquè, a partir d'ara, en les 5 llunes, sona la Filmo.
2: Les 5 llunes t'acullen en la Ràdio Valenciana.
3: Més continguts i tots els podcasts del programa al web de Punt Mèdia.
4: Les 5 llunes. Un producte Delicatessen.
2: Escolta el que ens conten les 5 llunes.
5: Soc Abel Dávila Sabina. Vas néixer a Cienfuegos, Cuba, a l'any 1973. Soc llicenciat en Belles Arts per l'Institut Superior d'Art de l'Havana. La meva obra conviu de manera singular en la poètica d'allò visual. He col·laborat en diverses antologies il·lustrades, així com en revistes de poesia contemporània. La meva passió per la poesia i el dibuix han fet possible Ciutat Interior, el meu últim llibre, fonament d'una nova ciutat feta de mots i esperances.

del poemari Ciutat Interior, Casa Bosch. He sentit el dolor, aquest ancestral dolor, herència del cos i de les cavernes, i he anat sol en ell, per un bosc de sang, creuant les solituds de la distància, com un llop vell i ferit, on la nit no és un moment, més bé un infant en la seua boca, i quan ja tot sembla anar-se'n, hi ha un dolor a la llum.

0: Entrem a un dels assajos de la jove orquestra de la Generalitat Valenciana. A veure, què hi ha per ací?
1: Hola, sóc Jorge Antequera Fernández, sóc violí titular de la jove orquestra de la Comunitat Valenciana. Sóc Divi Alacant i sóc membre titular des de fa 4 anys. La jove orquestra de la Generalitat Valenciana és una oportunitat per fer un repertori que no és habitual a les conservatoris superiors de música. I així treballem moltes tècniques esteses que ens queden per treballar.
2: Hola, sóc Laia Arnal, sóc violí titular de la jove orquestra de la Generalitat Valenciana i sóc de Serra, de València. Per a mi la jove orquestra ha sigut una gran oportunitat a nivell personal perquè he pogut conèixer a moltíssims companys, que ara són amics, i també de treballar amb grans professionals que han vingut tant dels professors d'instrument com els directors convidats, com el propi director titular, Pablo, i tota la resta de l'equip.
3: Hola, sóc Marina Comes, flauta titular de la jove orquestra de la Generalitat Valenciana. I bé, per a la meva carrera, jo crec que el que aquesta orquestra ha aportat més que res és que, bueno, en el conservatori ens diuen que hem d'estudiar molt en les cabines i hem de millorar molt la nostra tècnica, però al tocar en una orquestra més semiprofessional, en realitat a escoltar-nos, aprenem en realitat a com empastar el so en diferents instruments, aprenem què és una bona dinàmica de treball i crec que és una cosa molt important per a la carrera de qualsevol persona.
0: La jove orquestra constitueix una de les formacions de referència per a molts joves estudiants que volen fer de la música la seva forma de vida i que tenen en esta agrupació una oportunitat perquè els seus somnis comencen a fer-se realitat.
4: Hola, el meu nom és Pablo Rus Broseta i sóc el director musical i pedagògic de la jove orquestra de la Generalitat Valenciana. Aquesta orquestra fa 20 anys exactament que va néixer i és una orquestra simfònica formativa. Forma a joves músics valencians comprenguts entre les edats entre 16 i 26 anys. El que fem bàsicament és els trobem 3 o 4 cops durant l'any i fem unes concentracions d'aproximadament 2 setmanes i en cada d'aquestes concentracions preparem un programa específic que després els toquem en diversos concerts per la Comunitat Valenciana.
0: Al voltant de 1.400 músics han passat pels seus faristols i han treballat amb directors de la talla de Manuel Galduf, qui va ocupar la direcció titular fins al 2017, i altres convidats com Beatriz Fernández o Rubén Jimeno. A la figura de Pablo Rus, un professional amb una gran projecció internacional, s'hi afegeix la del director assistent que treballa en cadascun dels encontres el programa artístic dissenyat per a cada temporada.
5: Hola, sóc Júlia Cruz, la directora assistent de la jove orquestra de la Generalitat Valenciana. Participar en un projecte com aquest és un privilegi en molts aspectes. És un privilegi per a mi com a estudiant de direcció, com a jove directora, perquè bé, doncs m'ha donat l'oportunitat de tenir una experiència professional d'un gran nivell i aprendre l'ofici fent-lo, no? I després, en l'aspecte personal, doncs és com dic, un autèntic privilegi formar part d'un projecte aixina tan humà, tan jove, tan fresc, i que, doncs que pot i deu aportar tant a la nostra societat valenciana, al món de la cultura.
0: Tocar amb la jove orquestra suposa per als seus components haver d'enfrontar-se a un repertori exigent, en el qual destaca la presència de música actual, així com obres de compositors universals i, per descomptat, valencians, als quals la jove orquestra ha dedicat gran part de la seva producció discogràfica. Un treball que és fonamental per a la formació dels joves intèrprets.
4: Aquest tipus de grups, com el que tenim en la jove orquestra, crec que és fonamental per a la formació dels joves músics, perquè, desgraciadament, al conservatori no tenen el temps o l'espai adequat per poder preparar el repertori

que moltes voltes fem així, perquè així, diguem, més d'un temps, el que vos he comentat, en 8 o 9 dies preparem un programa específic i utilitzem aquest temps per solament fer

0: i per anar a les orquestes, diguem, joves europees. Diguem que canalitzem d'alguna manera el... Són les primeres grans experiències amb aquest repertori simfònic.
1: I són també molts els músics que han fet el salt al món professional i encara recorden el seu pas per la jove orquestra. És el cas de Manuel Martínez, actualment músic de la Banda Municipal de Barcelona i membre del quartet Barcelona Clarinet Players.
2: Me ayudó a comprender el trabajo en una orquesta o agrupación profesional. Para los músicos jóvenes es importantísimo tener esas vivencias musicales que también te forman como persona, la disciplina y el concepto de sociedad reflejado en una joven orquesta.
1: L'equip artístic es completa amb la figura del compositor resident, responsabilitat que han ocupat noms com ara César Cano, Ricardo Climent, Andrés Valero Castells, Miguel Gálvez Taronxer, Boro García, Francisco Coll, Óscar Navarro, Carlos Fontcuberta i des de 2018 Marc García Vitoria. Precisament amb l'obra d'este últim, Focus, Choreographic Piece for Orchestra, amb coreografia d'Asun Noales, la jove orquestra va participar el 2019 en el festival Sagunta Escena.

0: Una composició multidisciplinària que descriu el mateix autor.
1: Focus, que vaig escriure per la jove orquestra com a part de la meva residència, és una obra que està pensada per a ser coreografiada, que és el que va fer a Sun Noales, i fa un diàleg amb la Consagració de la Primavera, que era una altra de les obres del programa, també ballada. En ella explore d'alguna manera la incapacitat actual que tenim els joves, i sobretot des de la generació, justament dels músics de la jove orquestra, d'estar focalitzats en alguna cosa, i sempre estem fent diverses coses alhora, i tenim una capacitat d'atenció molt limitada, no? Això que algunes voltes pot ser negatiu, algunes voltes també té la seva gràcia, i és que som capaços de reprendre, o almenys aprenem a reprendre el fil d'algunes coses que fem de manera molt fragmentària, i la peça està escrita d'aquesta manera.

Les dues dècades de vida del projecte s'han plasmat en un documental que porta per títol Batega, dirigit per Andreu García i produït per TV On. Ofereix una visió de la jove orquestra des del vessant artístic i també personal que ha d'aprendre a sentir i tocar junts i sonar com un únic batec.

0: Les 5 llunes ofereixen les sonoritats de la dansa.
1: Lluna que dansa.
2: My name is Veronica Harvey. I was born in Canada, but moved as a kid to the United States.
3: El meu nom és Veronica. Vaig néixer al Canadà, però de xicoteta em vaig mudar als Estats Units. Vaig estudiar dansa, em vaig casar i ara ens hem mudat a València perquè el meu marit estudia música a la Berkeley. I estarem un any fins que ell puga acabar la carrera. Però vaig pensar que també seria una bona oportunitat per a mi de poder ballar en un lloc totalment nou i aprendre tant com puga de gent que no hauria conegut d'una altra manera.
2: I might not be able to meet and learn from otherwise.

0: I left the United States when no one was really making dance there, and I came to Valencia very
1: eager. Vaig deixar els Estats Units quan realment ningú estava ballant allí. I quan vaig arribar a València tenia poques esperances de poder crear i entrenar, d'actuar i de seguir millorant. Per això va ser molt emocionant descobrir que ací tenen ballarins amb tant de talent que treballen cada dia. Així que m'hi vaig sumar tan ràpid com vaig poder. Participar en classes en castellà és també diferent, però de moment està anant bé.
0: It is very different, and it's the best kind of different. Valencia is more beautiful than anywhere else I have ever been in my entire
1: life. És molt diferent, però és la millor de les diferències possibles. València és el lloc més bonic de tots els que he estat. La dansa sempre ha tingut un paper important en la meva vida, però està sent especialment important ara, perquè vaig arribar ací sense conèixer la llengua, però encara que no puga parlar l'idioma, puc ballar. He sigut capaç de trobar un món que m'és familiar, de trobar de nou la meva comunitat i de fer amics amb els qui em puc relacionar. I encara que no puc parlar l'idioma, puc ballar.

0: La gratitud no trobarà mai paraules prou amables per a expressar el favor que ha rebut. Està contenta, contenta de deberes. Se vos penjaria del coll. Si és tímida, la seva mirada vos enviarà 10.000 milions de gràcies per segon.
1: Gràcies, gràcies.
2: Epuic!
3: Les 5 llunes. En la redacció, Sarai Puchades, Guillem Nicolás i Cristina Quílez. En la producció, Estela Martínez. En l'edició i sonorització, Francesc Bosch. En la realització, Arnau Múria. Dirigix, Amàlia Garrigós.
4: Cada vegada, en cada persona, un amor diferent. Enamorar-me d'un entrenador espanyol que treballava a la Xina i d'un artista brutalista.
5: Recupera tots els podcasts i el contingut multimèdia de les 5 llunes al web apuntmedia.es.
4: Professors de

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes avoltades ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
6: Palmando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
8: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
9: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
8: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
10: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
11: Toque la teua pell, m'electrocuta i castanyoles a les dents.
1: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina, per estar al teu costat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoyano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
2: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
6: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En Apunt Ràdio.
7: Front a una onada de calor, actua.
8: Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació.
2: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
9: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
10: fem banda
9: amb el millor repertori de músics valencians.
10: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
9: Desfilarem al costat dels nostres músics.
10: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
11: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
12: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
13: Descansa la vista.
14: Què és la inspiració per a tu?
15: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
16: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
13: Obri la ment. Eres creient?
17: Depèn de l'estació de l'any.
18: Con les carxofes.
17: Sí.
13: Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
18: Què t'ha paregut?
17: Molt bona, molt bona.
18: Ara sí que me l'espera.
12: L'esport que realment t'apassiona.

0: sempre al teu costat, passe el que passe.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts. Ja sabeu, este temps de ràdio per a l'esport que vos acompanya totes les nits i durant tot l'estiu, també, per supost, en Apunte Ràdio. Està Juan Alpuente, al control de so, i avui vos saluda Salva Folgado. Tenim a Montalt de vacances. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT, a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, 90 en xifra, en TikTok 90 Minuts Ràdio, el 90 també en xifra, en Instagram 90 Minuts Ràdio, 90 en lletra, i que si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801. 619-421-801. Ahí podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és si vos convenç Arnau Martínez per al lateral dret del València. El València està a prop d'arribar a un acord definitiu amb el Girona per a que Arnau Martínez s'incorpori a la disciplina del València i puga participar la pròxima setmana en el debut en este curs, en esta nova temporada en primera divisió del València. Recordem, este cap de setmana no juga el València, ho tenia que fer contra el Betis. Ja sabeu les raons per les quals el València no competirà i repetirà la següent setmana, segona jornada de Lliga, a Mestalla, també com a local. En este cas, rebrà la visita del Celta de Vigo. La intenció és que ahir ja puga debutar com a valencianista Arnau Martínez. De seguida, des del València, també des de Girona, els diferents companys ens donaran la informació i l'última hora de com es troba aquesta operació per a incorporar Arnau Martínez, que ja vos conte, que ja vos dic que és imminent. Però el programa d'avui volen recordar-se, és una notícia que acaba de transcendir perquè el València l'ha fet pública en les seues xarxes socials, també en les xarxes socials dels futbolistes del València Club de Futbol, de les llegendes, dels exjugadors del conjunt de Mestalla. Acaba de transcendir la mort de Vicente Silla Alandí, que va formar part del Consell d'Administració del València en diferents etapes i que ha faltat en el dia d'avui. Des de 90 Minuts volem traslladar tot el nostre condol cap a la seva família i cap als seus amics, cap a les seues amistats. Ha faltat en les últimes hores un històric directiu del València Club de Futbol com és Vicente Silla, natural de Aldaia, directiu del València. Va entrar en aquella directiva amb Arturo Tuzón i posteriorment va estar al costat d'altres presidents com Manuel Llorente, com Pedro Cortés, com Paco Roig, com Jaume Ortí. Descanse en pau Vicente Silla, exconseller del València Club de Futbol, un històric com a directiu del València Club de Futbol. Són les 11 i 8, amb esta notícia diríem luctuosa, hem de començar el dia d'avui, esta setmana que és prèvia al començament de la Lliga. La Lliga comença per a tots els equips valencians, excepte per al València, este pròxim cap de setmana. I anem a repassar durant esta setmana l'actualitat dels nostres que començaran a competir el pròxim cap de setmana. Començarà a fer-ho el Castelló, que visitarà el filial de la Real Societat el pròxim divendres a partir de les 8:30. Partit que, per supost, anem a oferir en esta sintonia, la de Apunt Ràdio, i de la mà del Punt a Punt, que viurà la seva segona temporada després d'acompanyar-vos al llarg de la passada. Repetirà el Punt a Punt i tornarà al comandament del Punt a Punt Paco Polit, que s'incorporarà després del seu període de baixa, diríem, per paternitat. Tornarà el bo de Polit al Punt a Punt el pròxim divendres, on obrirem
l'esport des del punt a punt, amb novetats que ja vos les contarà dijous en esta sintonia Paco Polit en el punt a punt. Primer equip valencià en participar en el punt a punt, en obrir el foc en esta temporada el conjunt del Castelló. Són les 11:10. Anem a obrir, com sempre i com és habitual, el 90 minuts amb la nostra bateria de fotos, amb les fotos i amb els titulars de la jornada.

0: Arnau Martínez, molt a prop. El València està tancant el cercle sobre el lateral del Girona, que firmarà un contracte de 5 temporades amb els de Mestalla per a convertir-se en el titular del carril dret. L'operació és imminent, segons la nostra informació, i el futbolista plegaria a temps per al debut en Lliga del València la pròxima setmana contra el Celta de Vigo. El mercat ve per Cambala i Ilias Akomak. El Villarreal té diverses ofertes per tots dos jugadors. Osasuna està negociant ja pel defensa, mentre que Espanyol i Olímpic de Marsella somien amb l'extrem, encara que el club Íñigo Pérez compten amb el marroquí tant per a la banda dreta com per a l'esquerra. Thiago Fernández està a punt de convertir-se en nou jugador del Levante, tal i com avança la cadena SER. L'extrem argentí del Villarreal jugarà cedit el pròxim curs en Orriols per a reforçar l'atac de Luis Castro. El Villarreal buscava un equip en primera divisió perquè Thiago continuarà sumant minuts i guanyant experiència. Fernández va signar un contracte de 5 anys amb el conjunt groguet per la seva condició d'extracomunitari. Ha obligat el club a buscar-li una eixida. El porter Luis Júnior, el defensa Alex Freeman i l'extrem Teyon Buchanan ocupa les tres fitxes que disposa el Villarreal. L'Elche està a prop de tancar el fitxatge de la perla argentina Tiziano Perrotta. El davanter de 19 anys i procedent de Banfield jugarà en el Martínez Valero, segons informen diferents mitjans de l'Argentina, que afixen que el futbolista pot ser cedit entre 6 i 12 mesos mentre es tramita el seu passaport comunitari. L'Elche es faria amb els drets del jove jugador, encara que el futbolista continuaria inicialment al seu país en qualitat de cedit. Perrotta, davanter, esquerrà, i una de les promeses del futbol argentí, es va formar en les categories inferiors de River Plate abans d'incorporar-se a Banfield, club en el qual milita i amb el qual té contracte fins a 2027. Primer valencià en competir, el Club Esportiu Castelló serà el primer equip professional del futbol valencià en debutar en el curs 2026-2027. Els de Pablo Hernández s'enfronten com a visitants al filial de la Real Societat el divendres a les 8:30. El Deportivo Eldense presenta dos jugadors. Es tracta de Manu Nieto, davanter andalús de 28 anys, que ja va formar part de l'equip en l'ascens a segona de 2023, i de l'extrem extremeny de 26 anys, Jorge Rastrojo. Els dos ja porten un mes treballant amb Claudio Barragán. El Deportivo ha fet 13 fitxatges en la seva tornada a segona divisió i encara falten per firmar un atacant i un central, com ha explicat avui el director esportiu Víctor Lafuente.
1: Son 13, si contamos a Ramón. Sí, igual quedan un par de incorporaciones, estamos ahí dándole vueltas, también viendo un poco el margen salarial del que disponemos. A partir de ahí seguro que necesitaremos un central y seguramente un atacante más.
0: Son les 11:13, esta es la sintonía del 90 minuts en Apunte Ràdio, una pausa, un alto en el camí, i de seguida vos contem com estan les coses, semblen molt a prop.

0: prop per a portar cap a Mestalla el davanter Arnau Martínez. I a més, hem de parlar-vos de lateral esquerre. Hi ha novetats respecte Jesús Vázquez.
1: ¿Y dices que siempre sucede?
2: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
3: Solo se me ocurre. ¡Wow!
1: Increíble. Pasa siempre.
2: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
3: ¡Wow!
2: Descúbrelo en tu concesionario.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
11: Soldado a los perros porque me he escapado.
9: Estás escoltando 90 minutos.
11: Da mi colonia la nariz del galgo.
9: Amb Salva Folgado.
11: Corre

Són les 11 i 16, ja sabeu, la sintonia esportiva de 90 minuts que vos acompanya durant tot l'estiu. Hores ara tenim a Montal de vacances, torna un servidor, i la idea, com ja vos ho contarem en el seu dia, és com estem fent, acompanyant-vos al llarg de tot l'estiu en este programa d'hora i mitja que vos acompanya cada nit des de la ràdio d'Apunt. I este cap de setmana, pues al igual que estem fent durant l'estiu, acompanyant-vos en tots els amistosos, obrirem les portes de part en part per a un nou curs futbolístic, el 2026-2027, amb Paco Polit, i el punt a punt que torna divendres ja amb la competició oficial, la important, amb el debut en segona divisió del Castelló de Pablo Hernández. Per cert, dimecres també, i en la sintonia esportiva del punt a punt, anem a oferir-vos l'amistós que el València disputarà contra el Teruel a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterra. Curiós, perquè era un amistós que tenia tancat el Mestalla, i és un amistós que al final el disputarà el València Club de Futbol. Té que disputar dos amistosos en esta setmana sense competició perquè s'ha ajornat el partit contra el Betis de la primera jornada de Lliga. El València jugarà dimecres contra el Terol. Dijous havia de jugar contra el Eivissa. A la fi, aquest partit s'ha caigut. És curiós perquè al València se li cauen els amistosos. Se li va caure el partit contra el Rajà de Casablanca, contra el partit contra l'equip marroquí. Se li cau el partit contra l'Eivissa i s'està treballant per aquell rival esta setmana. I dijous, després de que s'ha caigut l'Eivissa, siga el Hèrcules d'Alacant. Informació que vos confirmarem en el moment siga oficial. De moment, el València, el que està clar és que jugarà dimecres amistós des de les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna a les 6, des de les 5 i mitja. Vos ho contarem en esta sintonia, la de la ràdio d'Apunt. 11 i 18, vos contàvem al principi del programa que està molt a prop la incorporació d'Arnau Martínez per a convertir-se en el lateral dret del València per a la pròxima temporada. I està informant-vos en xarxes

0: social, si molt pront també ho farà, en una emissora de ràdio, el company Nacho Sánchez, aquí ja tenim, perquè és col·laborador del programa i d'esta casa, en esta sintonia, la del 90 minuts. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
1: Què tal, Salva? Bona nit. Estàs ahí... Has donat pistes, eh?
0: Bueno, no anem a donar ninguna pista. Quan sigui oficial, bueno, pues ja se confirmarà. Nacho, estàs informant en xarxes socials puntualment de tota l'operació del València amb Arnau Martínez. Ara parlem d'este lateral dret perquè abans hem de parlar de les novetats que hi ha i que has donat també en les teues xarxes socials, en l'altre lateral, en el lateral esquerre, perquè el València va renovar Nacho a Jesús Vázquez. Diríem que el València va reestructurar el seu lateral esquerre amb l'opció per a que Gaia renove, això sí, a la baixa, situació que està en mans de la decisió del jugador, però la novetat que donaves avui a conèixer és que també va renovar, diríem també, amb un contracte important, ja que tenia un dels salaris més baixos de la primera plantilla, a Jesús Vázquez. Nacho, conta'ns com és aquesta operació per a renovar Jesús Vázquez.
1: Bé, a veure, el que ha ocorregut és que bueno, la segona part de la temporada de l'any passat de Jesús Vázquez va ser notable. És cert que Jesús partia del salari més baixos de la temporada. És cert que al seu moment, quan Jesús pues, estava en una situació molt pitjor a la d'ara, el València va mantindre la fe en ell després d'un any, aquell en el que no va jugar quasi, no sé si vos en recordeu, i per tant Jesús el que va fer fa un any és renovar el treball extra un poquet com, oye, vosaltres me vau donar una renovació quan potser la meva situació era complexa, jo ara accepte uns termes, pues, diguem-ne, que són baixos, no? És una realitat. Val. Dit això, què ha fet el València? Com estan arribant un fum d'ofertes per Jesús, perquè Jesús jo entenc que encara potser no tinga completament la mort de Mestalla, però és un lateral modern, és el que busquen la majoria d'equips, que ve que, així com abans els laterals que es buscaven eren més del perfil Jordi Alba, Gallà, Bernat, ara se busquen laterals físics, i ahí és on entra Jesús Vázquez. Què ha fet el València? Bé, com el València no té fair play per a cometre noves renovacions durant este mercat d'estiu, el que li ha dit a Jesús és, oye, jo no sé si te puc renovar ara durant el mercat si no aconseguís algunes eixides, però el que és segur és que a partir de setembre començarà a negociar ja per una renovació on salarialment vas a donar un pas endavant. Oye, no va ser el pas de ser Jesús a ser Guido Rodríguez, evidentment, no? Però va donar un pas endavant. És un poquet el que es
0: Perdona, Nacho. És que entrat així, està bé a veure si Fernando Gómez, perdona, Nacho.
1: Que és el que es pretén equilibrar, no? Pues fer una baixada a Gaia i fer una pujada a Jesús. Pot ser, després d'aquestes renovacions, els salaris tant de Jesús com de Gallà estaran més equilibrats. Però el que ha fet el València, diguem-ne, és marcar terreny. És dir-li a Jesús, oye, Jesús, que volem renovar-te. És una realitat, anem a fer-ho. I bé, Jesús Vázquez sí que vol seguir al València, però jo sempre dic el mateix, ell vol seguir al València, diguem-ne, si... ell juga si esportivament ho mereix. És evident que José Gaya és un bon lateral, no està en un bon moment, però és un molt bon lateral, i el que ho negue jo penso que s'enganya a si mateix. També és cert que no està en un bon moment, però també és cert que representa moltíssim, més enllà de lo que és un futbolista, perquè s'ho ha guanyat, és una realitat que s'ho ha guanyat. Bé, el que vol Jesús és, oye, però jo compartís posició en ell, si jo estic millor, jo jugue, oye, i si jo no estic millor, no jugue. Esa sol és el que demana. I el València, jo crec que en esta avançament d'oferta, que no és una oferta formal, però ja és un lo anem a fer, li està demostrant als despatxos que van a fer. I a fi de compte, si tu fas això als despatxos, a més d'una renovació a Gallà, que de moment està en lluny perquè és massa a la baixa, està demostrant que volen apostar per Jesús Vázquez.
0: Bé, doncs això és una de les novetats que volíem contar-vos. El València treballa per oferir-li un nou contracte a Jesús Vázquez, del València, que està reestructurant el seu lateral esquerre. Li ha presentat una oferta per a renovar ja en el nou contracte a la baixa a José Gallà, que està en mans del jugador. Decidís si accepta aquest nou contracte o si consumís el contracte actual, que encara el vincula fins a juny de 2027 amb el València. Aquesta és una situació que està en mans de Gallà. I ja vos contem, vos ho va contar fa dues setmanes Montal, que no està massa content Gallà amb l'oferta a la baixa que li ha presentat el València, però en tot cas, bueno, pues esta és una decisió que ha de prendre José Luis Gallà. I la novetat en el dia dia d'avui és la que contava en xarxes socials Nacho Sánchez i la que acaba de contar a 190 minuts. El València també vol oferir-li un contracte important a Jesús Vázquez. El València aposta per Jesús Vázquez, que bueno, pues va jugar en el Taronja el passat cap de setmana com a solució d'emergència en el lateral dret. Repetirà Vázquez en el lateral dret si abans el València no tanca Arnau Martínez. Però la informació que tenim, Nacho, és que el València ja està a punt de tancar el cercle de manera definitiva sobre Arnau Martínez. Està molt a prop, està a punt d'arribar a un acord ja en termes econòmics amb el futbolista. L'aposta, Nacho, ara parlarem, perquè l'aposta econòmica aposta, en quant a fitxa, 5 temporades de contracte per Arnau Martínez, Nacho, 2,8 milions d'euros nets per temporada per a este futbolista, me sembla una barbaritat. Nacho, no sé com veus tu l'aposta.
1: Però crec que és brut, cuidado.
0: Brut, perdó.
1: Sí, sí, brut. No, que si no, sí que és el que està cobrant quasi
0: guanyar. Sí, no, seria el que cobra Gaya, correcte. Però és una aposta, més el que li pagues al Girona, que crec que són entre 4 i 5 milions d'euros, l'aposta, en este context econòmic, és important també per al València.
1: Anem a fer cronologia. Quan el València fa el primer apropament a Arnau, i jo això estic autoritzat a dir-ho, l'entorn d'Arnau el que diu és, oye, t'ho agraïs, però sabem el València com va en xifres. La situació del club és cert que el València no més talla i tal, pot donar un pas endavant, això hi ha que veure-lo, però pot ser tal, però no perquè preferien esperar a veure què ocorria en el Leipzig, a veure què passava, qui arribava, si, per exemple, el Betis li va dir que és el plan B d'altre lateral que estan buscant, per al Leipzig també és un plan B, un plan C, saps? I ell volia esperar. Què passa? Que el València va dir sí, i va enviar una oferta de 2,5 milions d'euros. Que això és altíssim. O sigui, jo no recordo l'últim fitxatge, llevant Guido, que de primeres hagi entrat cobrant aquesta quantitat. De veritat, no ho recordo, i soc sincer. Què passa? Que Arnau, tot i això, encara deia, ja, molt bé, però és que jo estic demanant 3,5 o 4. I el València ha dit, tranquil, te pugem a 2,8. I Arnau, l'últim que ha dit és, si me dono 3, accepte. I jo, arribes a este punt, Salva, i tu saps més que jo de mercat, cap operació d'aquestes quantitats es trenca per 200.000 euros, més tenint en compte que és per a 5 anys. És que són 14 milions de pavos, o 15, si no m'enganye. Sí. És que és fer milionari Arnau Martínez.
0: Seria una operació, Nacho, que serien, bueno, 14 més 4 serien uns 18 milions d'euros en 5 temporades, el que pagaria el València.
1: Lo que pasa, y eso ya que dirlo, y yo, por ejemplo, lo he explicado a xarxes socials y ha costado un poquet de frustración entre el aficionado, Salva, pero el València está tratando de convencer a Arnau Martínez, diguen-li, oye, ficha per nosaltres, estàs este any, estàs l'any que ve al Nou Mestalla, i si ho fas bé, del València, mira Mosquera, mira a qualsevol jugador, que Barrenechea se va anar al Benfica després de mitja temporada, mira Yunus Musa, que no va fer pràcticament res al València i va acabar al Milà. Vull dir, el València està jugant en a sonar, no? El València sap que no va a pagar el contracte complet a Arnau Martínez. I a mi, jo he de dir-ho, arribant a la situació en la que està el València, jo preferís que fas això a ficar
0: tu en, tu entens,
1: 150 milions.
0: Tu entens, Nacho, que Arnau Martínez, el València vendrà a Arnau Martínez per una quantitat superior.
1: Sí. I jo crec que ixa lectura també la farà
0: Girona. Sí.
1: Clar, perquè el Girona jo sí que sé que està dispost, si vol diners ara mateix, però està dispost a acceptar un percentatge de futura venda, perquè l'operació grossa d'Arnau no és esta. És la següent. I és una realitat. És una realitat. O sigui, jo entenc, a mi m'agradaria dir que Arnau se va quedar i que la resta de fitxatges, una vegada arriba Arnau, seran d'aquest perfil i per aquest salari. Però no és la realitat. No és la realitat i així hem d'explicar-la i així se l'estan explicant a Arnau Martínez, que li estan dient, oye, vés-te'n que nosaltres i després de 2 anys jugant bé així, és que tu pensa, els últims 8 anys, un futbolista que haya jugat 2 molt bons anys al València consecutius, que no haya anat a un club millor. Sempre, perquè el València és un club venedor. És que no hi ha cap. Com a molt Hugo Duro, si m'apures, és que porta 11, 13 i 11. Però tampoc hi ha massa més. A no ser que siga Gallà, que s'ha quedat perquè ha volgut. Però la majoria fan 1 o 2 bons anys i se van Mosquera, Javi Guerra, mira, s'ha quedat de miracle, però ha estat que sí que no. Bé, pues és una base en la que està jugant Arnau. I jo, sincerament, evidentment, per a mi és criticable el fet de que s'hagi arribat a aquesta situació. Però deixant a sua banda, jo preferís jugar en este factor a fitxar un futbolista, ficar-li una clàusula de 150 milions i dir, és intransferible, perquè és irreal.
0: Has parlat de percentatges, perquè el Girona va guardar-se un percentatge del jugador de

0: cara a una opció de venda. S'està parlant del 50%, Nacho, però jo aquesta informació no la tinc que contrastar. A veure si ara de seguida des de Girona també ens dona més llum el company Moi Gómez. Però sí que se parla de percentatges en aquesta operació de cara a el que estàs comentant, de cara a una segona operació, a una futura venda des del València cap a qualsevol altre club, si les coses van bé, clar.
1: El València el que vol plantejar és, de primeres, 4 milions per el 50%, perquè a la fi l'operació seria de 8 milions, no? El 100%. El Girona el que jo entenc és que més del 30% ja li xirria, perquè és massa risc. Però bé, jo crec que això està condemnat a que s'entenguen en 4, 5, 4 i mig, 5 i mig, 4 en 8, bonus... Bé, jo... les meues fonts, els que a mi em deien, les fonts que estan prop d'Arnau, és que l'assumpte complicat i l'assumpte pel qual eren pessimistes era pel tema del salari, perquè no veien el València arribant a aquest salari. I la realitat és que ha arribat el València. I jo, així com altres vegades, la intuïció, no?, m'ha dit és impossible que el València arribi. És que esta vegada jo pensava que el València no anava a arribar i ha arribat. I a mi em sorprèn. Podem parlar de que està sobrepagant un poquet Arnau, és la veritat. Però mira, oye, ja pues mira, problemes del primer món, no? Problemes del primer món. Millor este problema, el sobrepagament, que se t'escape Carlos Vicente per 200.000 euros.
0: No, i a més, la urgència de firmar, tot el rebombori respecte a la incapacitat per a tancar aquesta parcel·la de lateral dret, que el València sap que tenia que reforçar-la, que tancar-la, ho hem parlat moltes vegades així, en 90 minuts des de la temporada passada. Ja se coneixien els problemes en aquest genoll degeneratiu que té Fulquier, i a partir d'ahí, bueno, pues, a la fi... conforme s'esgota el mercat, igual que tu vols esgotar-lo, per exemple, en el cas de Ramazani, pues altres clubs pues la aprofiten i tracten d'utilitzar aquest mercat per atraure més diners per un determinat futbolista, en este cas per Arnau Martínez.
1: Ara mateix l'únic que evita que Arnau Martínez fitxe pel... jo diga que està 100% fitxat, és que encara estem a 10 o 11 d'agost, ara mateix no, perquè si esta oferta, esta situació s'estiguera donant el dia 20, totes les parts ja estarien d'acord, perquè ja el 20 a lo millor no, però el 24, perquè ja veus que no t'arriben les coses que esperes. És cert que Arnau volia estirar el xicle, però ha vist aquesta oferta, és que penseu-lo, és que Arnau ha cobrat esta temporada 1,2 nets, ara la temporada següent va cobrar 800.000 euros nets perquè se li redueix el salari a la meitat, i el València li està oferint donar-li pràcticament 15 milions en 5 anys. És que com per a no pensar-te-lo.
0: Sí. Algo més que afegir, dades de Mercat, Nacho?
1: No, que molts ànims a la tornada al treball, Salva.
0: Vinga, ja parlem. Més avant, Nacho, gràcies.
1: Abraçada, xicos.
0: Adeu a Nacho Sánchez. Bueno, pues esta es la informació que tenim així en 90 minuts, que té, com vos acaba de contar Nacho Sánchez, però volem viatjar cap a Girona a veure què ens conten des d'allí, o què ens conta un habitual també del 90 minuts, com és el company Moi Gómez, des del programa El Girona Juga. Hola, Moi, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Salva? Molt bona nit.
0: Bé, pues, és la informació la que acabem de contar que tenim així respecte com està aquesta operació de traslladar Arnau Martínez des del Montilivi cap a Mestalla. Busquem també quina informació manejes tu des de l'entorn del Girona, Moi.
2: Doncs molt i molt similar al que estàveu explicant ara mateix. En una setmana sí que ha canviat molt, però era previsible que canviés. El Girona d'un inici... pel que sabem, el que demanava era directament la clàusula d'Arnau Martínez, que era de 8 milions, tot i que tothom era conscient que Arnau Martínez, que està clar que és un jugador que ha de sortir tard o d'hora del Girona, no anava a sortir per 8 milions, anava a sortir per menys. La xifra de 4 milions ara mateix és la que considerem que és la més realista, i si són 5 milions el Girona acceptarà sense posar cap problema, perquè hem de tenir en compte una cosa, el Girona no està fitxant perquè el Girona necessita equilibrar el tema de fair play per poder fitxar i estar ja amb urgències perquè aquest diumenge ja comença la competició, i la veritat que l'equip que té el Girona és un equip molt, molt, molt limitat pel fet aquest, que no s'estan produint moviments i primer han d'haver sortides perquè hi hagin entrades. Després, ha canviat molt també la percepció d'Arnau Martínez, però sobretot pel que estàveu comentant ara, per al sou que finalment sembla que li podrà oferir o que li vol oferir al València. Aquests 2,8 milions, s'estarien parlant en aquestes xifres,

0: en principi, Arnau, el que havia demanat era 3 milions i mig, que a mi personalment em sembla una bogeria que el València pogués pagar això, i em sembla molt elevat el que sí, li vol pagar de 2,8, sí. Un jugador que recordem que acaba de baixar a segona divisió. I clar, si estiguéssim parlant d'un València d'una època normal, pues, òbviament Arnau Martínez des del primer moment hagués estat interessantíssim que un València s'interessi per tu quan acabes de baixar a segona, però ara és cert que Arnau tenia molts dubtes. Arnau encara de fet està esperant a que li pogués arribar una oferta d'algun equip que pugui jugar o que jugui competició europea. No cal la Champions. De la Champions sí que s'ha parlat de l'interès del Leipzig, però realment no hi ha res del cert i és una mica tot molt, molt incert. Però, clar, els dies van passant, ara hi ha aquesta oferta econòmica més elevada per Arnau Martínez i Arnau comença a veure aquesta opció amb molt bons ulls.
1: S'està parlant d'un percentatge. Quin percentatge és per ahir a Girona? Perquè així està parlant de que se conservaria un 50%.
0: Sí, sincerament, no és una informació que tinguem. Sí que hi hagi també això que parla Salva.
1: Jo no la tinc contrastada,
0: No, jo tampoc, jo únicament l'he vist, però sincerament, si us digués un percentatge, no us enganyaria, no és una informació que tinguem ara mateix controlada.
1: Moi, quin tipus de futbolista és tu que el has seguit durant tota la temporada, Arnau Martínez?
0: Pues és un futbolista, sincerament, molt interessant. Per mi ha estat dels 3-4 millors jugadors del Girona aquesta temporada i també les temporades anteriors. En Mitchell, la veritat és que ha fet molt bon rendiment. És un dels jugadors que més partits ha disputat. Et dono dades, 35 partits disputats aquesta temporada, més de 2.600 minuts, 2 gols, els dos, per cert, contra dos equips de la Comunitat Valenciana, el València i l'Elx, i una posició que havia... Jo, dels últims laterals que ha tingut el València, la veritat és que no s'assembla a cap. Jo aniria molt més enrere, i recordeu Fabio Aurelio, que era un lateral però que no tenia característiques de ser un lateral, que tenia molta qualitat, que podia jugar fins i tot per dins, doncs Arnau és el mateix. És un jugador d'una qualitat brutal en pilota als peus. Per mi, li falta contundència defensiva i això és una cosa que s'ha evidenciat en molts partits aquesta temporada, però en Mitchell, fixa't que a part de jugar tant de lateral dret com de lateral esquerre quan hi ha hagut alguna baixa per la banda esquerra i fins i tot de central també, l'ha posat en diversos cops a la zona del mig del camp, com a pivot, com a interior, perquè ja et dic, en pilota és un jugador molt intel·ligent, un jugador molt versàtil, que es pot adaptar a moltes situacions i sobretot és un jugador que té molt bona arribada des de segona línia. Jo crec que és un fitxatge, si s'acaba produint, que pot ser molt interessant pel València.
1: Bé, Moi, pues estarem pendents dels últims moviments, a veure si definitivament se tanca el cercle i el València incorpora un lateral dret, en este cas Arnau, el futbolista, el capi del Girona. Moi, gràcies, bona nit.
0: Una abraçada, bona nit.
1: Adéu a Moi Gómez, que ens ha donat quina és la visió d'este futbolista. Moi l'ha seguit al llarg de tota la temporada. Ara li preguntarem a Fernando Gómez, que també el coneix perfectament, i avui també ens acompanya, sí, Nacho Rodilla. 11:37, fem un alto en el camí, una pausa per a la publi, i de seguida anem a obrir tertúlia esta nit de dilluns en 90 minuts.
2: Sense pèls en la llengua en 90 minuts, en A.Punt Radio.
3: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Hay momentos que lo cambian todo. Este 12 de agosto vive el universo en primera fila. Vive el eclipse total de sol en la Comunidad Valenciana con seguridad y responsabilidad. No te desplaces si no es necesario y utiliza solo gafas con certificación ISO 12312-2. Generalitat Valenciana. Más información en eclipses.gva.es.
2: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Les 11:39, ja tenim per ací ballant la nostra sintonia en la seva cadira, a Nacho Rodilla. També està per ací Fernando Gómez. Nacho, què tal?
1: Què tal, bona nit.
0: Les vacances com han estat? O encara estàs apurant-les?
1: Home, apurem tot el que falta, sí, però les vacances de veritat, i sí, ja han passat.
0: Sí, no?
1: Han passat i la veritat és que molt bé. En Itàlia, que bueno, per a mi és com si fos una segona casa, perquè... vaig jugar allí i tinc molta gent propera, però bueno...
2: ¿Hablas italiano o no?
1: Sí, parlo italiano.
2: Ah, pues, como Joaquín o mejor.
1: Un poco mejor.
0: Qué divino de Joaquín, qué grande.
1: No, pero sí, lo hablo, pero porque también es para uno que habla valenciano es fácil llegar allí, ¿no? Es verdad, ¿eh? No lo digo por mí. Muchas paraules nostres. Inclús de, no sé, a nivel así más coloquial de pueblos y tal, que, bueno, ellos cuando hablan con su dialecto, el dialecto suyo, aparecen palabras netas, pero bueno.
0: Fernando, al igual que Nacho, te portes buen color de cara tú también.
2: ¿El qué?
0: Portes buen color de cara.
1: Buen color.
2: Pero yo mis vacaciones han empezado hoy.
0: ¿Han comenzado hoy?
2: Sí, sí, un par de semanitas.
0: Vamos a ver. Dos setmanes a setmanes.
2: Però bueno, hago mucho deporte al aire libre.
0: I se nota, no?
1: I això és lo que hi va estar.
0: Bé, Fernando, bueno, volia preguntar-te en primer lloc, i hem de canviar, també enriquense, hem de posar-se seriosos. Hem donat una informació que no, una notícia que no ens agradaria haver donat avui per obrir el programa, i és la mort de l'històric directiu del València, Vicent Silla. El velatori tindrà lloc demà, de 10 a 8 de la vesprada, en el tanatori de Campanar, i la missa, el sepeli es celebrarà el 12 d'agost, dimecres a les 11, en la parròquia de Sant Miguel i Sant Sebastián, que està en la plaça de Sant Sebastián de València. Tu, bueno, vas conèixer perfectament a Vicent Silla, que va estar amb Arturo Tuzón, va estar amb Paco Roig, amb Manuel Llorente, amb Vicente Soriano, va estar pràcticament amb tots els presidents abans de l'arribada de...
2: Sí, no, la verdad es que me has dado la noticia tú hace un momentito y bueno... entristecido, porque lo recuerdo como una persona, una muy buena
0: muy
2: persona,
0: entrañable,
2: una muy buena, persona,
0: muy buena persona,
2: una muy buena persona, discreta, siempre con palabras de ánimo, siempre optimista. Sí, la verdad es que siempre lo recordaré de esta manera. Por lo tanto, una noticia desagradable.
0: Habitual en los viajes del...
2: Sí, no, además, muy cercano a nosotros, pero siempre en un segundo plano.
0: Muy comedido, exacto. No buscaba protagonismo.
2: Exacto, eso es.
0: Siempre, no sé si tú vuelves con ella, Nacho.
1: No, pero... estava escoltant i d'esta gent que porta tota una vida, no?
0: Acaben els directius, diríem, antic.
1: És ahir, per tant, evidentment, una figura importantíssima del valencianisme i, bueno, pues enviar una forta abraçada a tota la seva família.
0: Abraçada, molt forta, i el nostre condol per a la família de Vicent Silla. Repetim, demà el velatori tindrà lloc de 10 a 8 de la vesprada en el tanatori de Campanar, i el sepeli celebrarà el 12, dimecres a les 11, parròquia de Sant Miguel i Sant Sebastián, en la plaça de Sant Sebastià de València. 11:43, tornem a canviar de terç. Bueno, la vida, desafortunadament, pues, continua. I així estem donant informació del València. Actualitat. L'actualitat passa, i ara vos pregunto per Arnau Martínez, però passa pel que ens contava Nacho Sánchez fa uns...

minuts. El València està reestructurant el seu lateral esquerre. Em parla moltes vegades, no?, de com havia de ser aquesta oferta que el València li tenia que presentar a José Luis Gallà. Gallà ja coneix l'oferta de renovació.

0: marxar ja, o si consumís, diríem, l'antic contracte i se negocia per a la pròxima temporada un nou contracte. De moment no està d'acord amb les xifres que li presenta el València. És molt complicat. Jo crec que en tertúlies on heu coincidit ja m'hem parlat d'esta història, de si el nou contracte tenia que posar-se en marxa ja o no. Evidentment, el futbolista pues, buscaria consumir l'antic contracte i, a partir de la pròxima temporada, que entrarà en funcionament d'aquest nou contracte. És una situació delicada perquè és Gallà, que no és qualsevol futbolista, per tot el que arrossega darrere. Nacho, els dos heu sigut llegendes en els vostres clubs, València Bàsquet, València Club de Futbol, per tant, des de la vostra situació o òptica de futbolista o de jugador de bàsquet important, afrontar aquesta renovació no ha de ser complicat ni pel club, però ojo, tampoc a l'hora d'encaixar-ho com a futbolista, Nacho.
1: Bueno, ahí les dos parts, la veritat és que tenen poc que guanyar, no? Perquè el club no és fàcil afrontar una situació així, evidentment en un jugador que és referència com és Gallà, i que te toca ficar-lo en el plano el que li correspon ara. Lo que jo no entenc és com li planteges, és a dir, que si contrata parega per a esta temporada. Jo crec que això sí que no és respectar al jugador, és a dir, jo crec que per a que Gallà tinguera la seva tranquil·litat és apurar este i que començarà evidentment per a la propera temporada i se contrat que la situació del jugador porta a lo que porta, que no és una altra que aquest contrat baixi d'una manera contundent, perquè també fins ara el València ha complit. Per tant, ahí tu també tens que d'alguna forma agrair tot això que t'ha donat el club, no? Bueno, són situacions que no són fàcils. Jo, quan arriben aquestes situacions finals de jugador, mira que moltes vegades tenim coses en el cap per a que se plantege d'una manera coherent per les dues parts, i sempre s'acaba fent mal, o la majoria de les vegades és mal, no? Aquestes solucions en jugadors històrics i que han fet tota la seva trajectòria en el València o en un club, no? Per tant, bueno, és una coseta difícil per a una part i per a l'altra, però també ficant-me ara en la pell de Gallà, jo crec que a ell sí que li toca un poc assumir un poc la realitat actual.
0: Mm-hmm. Fernando?
2: Son dos temas.
0: ¿A quina edad acabarás tú en el Valencia?
2: 32.
0: La tuve edad va a ser diferente.
2: Sí, tenía un año más de contrato y pedí yo salir. Uh-huh. Sí, pedí yo salir porque pues jugué nueve partidos la última temporada con Ranieri y dijo, oye, mira, se queda la ficha libre y yo me voy a disfrutar de esto, que me queda poco. Uh-huh. ¿Eh? Pero
0: si te poses en la piel de Gallá, Fernando, sí, teniendo en cuenta, bueno, tú
2: lo que pasa es diferente. Es diferente.
0: Pero como jugador emblema que es Gallá y que va a ser.
2: Sí, bueno, bien. A ver, el tema de José Luis es que yo no conocía el detalle de que querían ya esta temporada.
0: Eso es algo que se le ha sucedido al futbolista.
2: Vale, no.
0: Yo
2: creo que eso es un error.
1: Es un error.
2: Yo creo que es un error por parte del club. Yo para mí esta conversación ya se debería haber tenido hace un tiempo. Ofrecerle uno o dos años más, depende del club, a partir del 2027,
0: sí,
2: con una bajada de contrato sustancial. Es decir, alrededor de los dos, por ejemplo. Y yo, si hubiese sido Gallá, hubiese aceptado. Creo que el dinero que tenía que ganar José Luis Gallá en el fútbol ya lo ha ganado. A partir de ahora, el estar más tiempo en el Valencia, con un contrato que va a ser difícil que en otro equipo español lo reciba, y no sé si a lo mejor en otro club del planeta fútbol, pues sea, no sé si Arabia, Estados Unidos y tal, que ahí igual sí, lo podría recibir. Por tanto, él es el que tiene que darse cuenta de cómo terminar su trayectoria deportiva, dónde terminarla y valorar diversos aspectos, entre ellos el económico, pero que para mí es el menos importante de todos, dado el dinero que ya ha ganado a lo largo de su carrera deportiva, merecidamente, porque se le hizo una renovación importante o algunas renovaciones importantes, dado que él iba a la selección,

0: La tertúlia és molt més fàcil per a un conductor en este cas, per a mi. Nacho Rodilla, gràcies, bona nit.
1: Vinga, adéu.
0: Fernando, vinga, gràcies, bona nit. Juan El Puente ha estat al control de so. La repes a les 6:30 del matí. Nosaltres anem demà més. Gràcies, adéu, bona nit.

0: l'actualitat esportiva valenciana en 90 minuts.
1: Viu la primera jornada de Lliga al Punt a Punt. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el Castelló debuta front el filial de la Reial Societat. Viu el partit amb la narració de José Luis Gual i els comentaris d'Emili Isierte. A més, el trofeu Ciutat d'Alcoi, que enfronta a l'Alcoiano i l'Hércules a Alacant. Este divendres, des de les 7 de la vesprada, el primer partit de la Lliga es juga al Punt a Punt.
2: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

Arribem al final d'esta sèrie on hem fet un repàs exhaustiu de la història de la música popular valenciana des dels anys 60 fins a l'actualitat. Cada dècada ens ha oferit sonoritats diferents i maneres d'entendre la música molt diverses.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: La influència dels sons que venien de fora ha sigut clau per entendre com hem adaptat els nostres patrons. Però hi ha una cosa que ha sigut i que és una constant de la nostra música

ens hem adaptat a les grans tendències internacionals que marca l'indústria, però sempre ho hem fet a la valenciana. Hi ha una manera molt nostra d'afrontar la música popular, i això es nota en moltes de les propostes que han eixit de les nostres comarques.

0: Friends Club.
1: En este últim capítol analitzarem el present i el futur de la nostra escena i ho farem en clau femenina perquè el futur té nom de dona. Trobem exemples de dones a dalt dels escenaris en totes les dècades de les que hem parlat, però si en algun moment la presència femenina és multitudinària, és ara mateix. Baix, baix,

0: Trobem exemples d'artistes en tot el territori i abraçant estils molt diversos. Com hem vist capítol a capítol, la indústria musical mundial marca sempre la tendència dominant. I ara els sons urbans i llatins dominen també el nostre espectre musical. Però no hi ha uniformitats ni sons importats. Baby, dime la verdad.
1: I arrenquem el capítol amb un artista de Pedreguer que, per presència escènica, qualitat musical, innovació estètica i força en el directe, no deixa a ningú indiferent. Parlem de Sandra Monfort.

0: Sandra Montfort es va graduar en guitarra clàssica a la prestigiosa Escola SMUC de Barcelona. Recordem que per les seues aules han passat alumnes de la talla de Rosalía, María José Llergo, Rita Payés o fins i tot Sílvia Pérez Cruz. Poca broma. Escoltem Bandida, un dels últims temes de l'artista de Pedreguer.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: A pesar de ser guitarrista professional, en els últims anys destaca pel seu domini vocal en infinitat de registres, per ser una de les compositores més en forma del nostre territori i per ser un artista molt versàtil, ja que mescla tradició i avantguarda.

Amb el seu nom ha publicat dos discos i diversos EPs, però paral·lelament també ha format part d'un projecte de renovació folk anomenat Xalup. I a més, ha format també part d'un exitós trio femení amb la catalana Selma Bruna i la mallorquina Clara Fiol, que amb el nom de Marala va publicar dos discos.

Dissimula, cançó que escoltem de fons, forma part de Jota de Morir, el segon disc de Marada publicat l'any 2022. Un disc que va rebre molts premis i que les va portar per infinitat d'escenaris on mostrar la seva música. Una música d'arrels tradicionals, però des d'una mirada renovadora i prestant molta atenció a la polifonia.

I ja com a projecte en solitari, Sandra Montfort debuta amb Niño Reptil Ángel, un primer disc que va sentar les bases de tot el que vindria després. En este disc trobem música clàssica, flamenc, música d'arrel i pop, tot endreçat amb uns arranjaments electrònics amb un registre vocal que la fan única.

En acabar els seus estudis a Barcelona i iniciar la seva carrera artística, Sandra va decidir tornar a viure al seu poble, Pedreguer, perquè necessitava fugir de l'ofuscació que li provocava la gran ciutat. Ha convertit el poble en motor creatiu, no en limitació. La seva tornada és part de la seva identitat artística i això connecta molt amb una generació d'artistes que busca connectar l'arrel amb el futur.

0: que no l'entenc.
1: I sense abandonar la tradició i a menys de 20 quilòmetres de Pedreguer, viu la nostra pròxima protagonista, Maria Bertomeu, la Maria.
0: S'ha inventat l'amor.
1: Una jove artista d'Oliva que amb només dos treballs ha aconseguit cridar l'atenció de públic i crítica cap a la seva música.

0: Amb una veu captivadora, la Maria destaca per ser una de les representants de la renovació de la música tradicional valenciana. Ho fa mirant cap al futur i amb unes lletres que parlen d'ella i de la seva generació, com en esta que escoltem, Qui s'ha inventat l'amor.
1: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.

La Maria va ser una de les primeres alumnes de l'especialitat de cant valencià al Conservatori de Música de Catarroja, una experiència que va marcar per sempre la seva manera d'entendre la música i ho va fer amb un disc de debut, l'Assumpció, que va rebre infinitat de premis.

0: La cançó que sentim de fons, Mon Velatori, va ser el primer single del disc i la que li va donar més força com a artista. A pocs dies de la tragèdia de la Dana a les nostres comarques, l'aparició en un popular espai televisiu va fer que esta cançó es convertira, tristament, en banda sonora d'este episodi.
1: Després va arribar Robina, un segon treball més íntim i sincer que l'ha portat a actuar a escenaris com el Palau de les Arts. En este treball, Maria Bertomeu posa la salut mental al centre i canta com a sanació.
2: Pedres precioses com la lluneta quan eix que tothom la mira i mira com brilla. Tenia un plaer al foc i una tatxa ben gran clavat al cor, i tant que suplicava la veu es trencava, trencava i trencava. Era bonica i tenia tallades al cos pedres precioses com la lluneta quan eix que tothom la mira i mira.

0: la Maria ha aconseguit en només uns anys portar el cant valencià al present. No com a una música que ha de ser visitada en un museu, sinó com a un llenguatge emocional contemporani.
1: I sobretot perquè llitja el passat en clau de futur, utilitzant tots els elements tècnics que ens ofereix la indústria en el segle XXI.
2: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
3: Recordes el viatge quan encara dèiem no som futur.
1: I sense deixar este segle, viatgem ara a Benissa per conèixer una de les artistes valencianes més joves i més prometedores, Abril.

Abril i les dos representants anteriors, Sandra Monfort i la Maria, es van formar a les bandes de música. Un fet molt valencià, ja que les societats musicals actuen com a catalitzadores de l'estima per la música, independentment que cadascú trie un estil o un altre a l'hora d'expressar-se com a artista.

Instruccions per estimar una cirera és el primer treball d'esta jove artista. Un treball on mescla diversos ritmes i sons urbans amb un pop electrònic íntim que connecta molt bé amb la seva generació.

Afortunada, esta cançó que sentim de fons és una versió que apareix en este primer disc i que a més ha aconseguit ser una de les cançons que més representen el seu projecte i que més estima, li ha donat el públic.

I d'un projecte que acaba de començar, anem ara a un altre que ja porta uns quants anys. Viatgem ara a la ciutat de València per a conèixer a un artista que s'ha consolidat en l'escena urbana espanyola. Parlem de Jimena.

Jimena Amarillo és una artista compromesa que va començar a llançar temes des de la seva habitació durant la pandèmia de 2020. Una de les primeres cançons, Cafelico, esta que sentim de fons, va aconseguir un disc d'or.

Des de l'any 2023, Jimena Amarillo resideix a Madrid, ciutat des d'on ha aconseguit el seu espai a la indústria musical. Des d'aleshores, no ha parat d'editar col·laboracions amb altres artistes i actualment ha publicat 3 discos. Si bé la seva música ha anat viatjant per diverses sonoritats de la indústria urbana, ella continua fent allò que ha definit molt bé des d'un principi: pop, moñas, sin complejos.

0: Amb només 25 anys, la revista Forbes l'ha inclòs en un llistat de les 30 artistes més influents de menys de 30 anys. Activista del moviment LGTBIQ+, les lletres de Jimena Amarillo són una anada i vinguda constant cap a l'amor, o millor dit, cap al desamor.
1: A més de compositora i arranjadora, Jimena Amarillo es posa al cap de la producció dels seus discos. Una artista tot terreny, com la que anem a escoltar a continuació. Miriam Ferrero, coneguda també com La Borde, és la líder de la banda valenciana Lisa Simpson, una formació de pop naïf de guitarres que en els últims anys ha publicat 3 discos amb la prestigiosa discogràfica independent Elephant Records. L'últim és Desde Cuando Todo, que inclou temes com este Salgo a la Calle.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Himnes generacionals, punk pop guitarrer i lletres que parlen obertament de l'amor i el desamor són el còctel que presenta esta formació. Però abans d'acabar este capítol dedicat al talent femení valencià d'ara i d'un futur, no podem deixar passar Samantha.

0: Samantha Gilabert va néixer a Beniarrés i es va formar musicalment amb el grup d'electrourban Cactus, fins que d'un dia per a un altre va ser una de les elegides per a formar part del programa televisiu Operación Triunfo. Allà va ser l'any 2020, un fet que va marcar la seva carrera i que va condicionar la seva popularitat amb cançons com esta, Quatre Vents.
1: Samantha és una de les veus valencianes més conegudes a la resta de l'estat. I tot i que pateix una malaltia de l'oïda de naixement, hipoacúsia neurosensorial, ho ha normalitzat i ha demostrat que es pot fer carrera igualment.
2: Ya no doy excusas frente a los problemas. Escucha, por

0: Quiero que vuelvas, que Sentim de Fons és un dels seus temes més rellevants. Va arribar al número 1 de la plataforma Spotify a més de 5 països de parla castellana. No me preguntes si... La seua versió en valencià, Espere que tornes, també es va situar en el número 1 de vendes.
1: Tot un repte per a un artista que ha publicat en els últims anys dos discos grans i una gran quantitat de senzills. I a més de ser membre del jurat del programa d'esta casa, Duel de Veus, ha cantat a capella amb Nino Bravo.
2: La nostra història i les nostres cançons.

0: tierra, la meua casa, va ser un encàrrec d'esta cadena, a punt per a celebrar el 9 d'octubre. Un duet amb una de les grans veus de les nostres comarques que també hi forma part de la nostra sèrie.
1: Una sèrie que arriba al final i que ho fa amb la unió de dues generacions totalment diferents, però que tenen en comú l'amor per la terra, l'estima per la nostra manera d'entendre la música i una forma de compondre i afrontar les cançons que ens fa únics i especials. Gràcies per estar ahí i esperem que hageu gaudit tant com nosaltres. Adeu.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A Punt Ràdio.

0: Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
1: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
2: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: La veu de tots. Som A Punt.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
3: Efectivament.
2: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
4: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
5: Sí, claro, es que tot això ho he viscut jo.
2: Però de veritat cal triar bàndols?
6: Sí. No.
2: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
4: No tinc ni idea.
2: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
7: Ui, que bonico!
2: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
8: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
2: A mi el reggaeton em dona marxa.
6: Home, pues clar.
2: No tot han de ser jotes i albades. Tintiririn, tintiririn, tintiririn, tintiririn. Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
9: I ahí la torre te teniva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
2: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa. Oh!
10: Sí? Però que moderna!
2: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
11: Oh, que són de bones! M'encanten!
2: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
12: A mi m'agrada la Pantoja.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio. Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
13: Un 10 d'agost moria Joaquim Sorolla. S'apagava definitivament la llum d'un valencià que l'havia sabut reflectir sobre el llenç com ningú. Es considera un dels pintors més brillants de la història de l'art de la segona meitat del segle XIX i principis del segle XX. Sorolla, nascut a València el 1863, va desenvolupar un estil personal i intransferible. Va captar de forma magistral la llum mediterrània i seria capaç de fer vibrar la vida quotidiana a través d'un traç enèrgic i precís, especialment en les escenes de platja i els retrats. Sorolla va protagonitzar una carrera artística meteòrica. Es va quedar orfe de molt menudet i son tio volia que heretara l'ofici de manyà, però prompte van intuir que la vocació del jove Sorolla era la pintura.
14: Yes.
13: Es va formar a València i Madrid i va seguir a Roma, on es va impregnar de la immensa tradició de la pintura clàssica per a després marxar a París i entrar en contacte amb les tendències pictòriques emergents. Prompte va despuntar en diversos certàmens nacionals i internacionals. La capacitat de capturar els matisos del sol sobre la pell, la roba o la mar, amb una pinzellada solta però quasi quirúrgica, el van convertir en el màxim exponent del luminisme valencià. Sorolla va pintar una gran varietat de temes, des d'escenes costumistes valencianes, amb pescadors i ballistes com a protagonistes, fins a retrats de la burgesia i la noblesa de l'època. Però també paisatges i escenes de jardins plens de vitalitat, optimisme i sensualitat. A principis del segle XX, l'estil de Sorolla va traspassar fronteres, amb exposicions exitoses a París, Berlín, Londres i també els Estats Units, on va rebre l'encàrrec de pintar uns impressionants murals per a la Hispanic Society of America de Nova York.
14: Wow.
13: Una sèrie de llenços de gran format sobre diversos territoris d'Espanya i Portugal destinada a decorar la biblioteca de l'edifici de la Fundació. Desafortunadament, una hemiplegia frenaria en sec la intensa activitat creativa de Sorolla els últims anys de vida. Sorolla va morir a sa casa de Cercedilla, a la Serra de Madrid, deixant un buit immens en el panorama artístic i un llegat pictòric extraordinari que continua admirant-se arreu del món, el 10 d'agost del 1923.
0: Comprimits efervescents.
3: www.lesllengüetesdapunt.podcast

0: Arribem a la fi de la nostra història. Tacada per la llegenda negra que ens ha perseguit durant 5 segles. Diplomàtics, ambaixadors o funcionaris s'encarreguen d'escampar per tota Europa tota mena de libels sobre el meu papat, que donarien peu a mentides com que jo mateix era un convers o que tenia un pacte amb el dimoni. L'enveja és un dels 7 pecats capitals i un dels pitjors sentiments que mou el món. A molts dels qui em van envoltar durant el meu papat els tenia ben apamats des del principi. Els ho veia als ulls mentre em feien reverències i m'adulaven falsament.
1: Borja, de València al Vaticà. Història de 2 papes. Capítol 6. La llegenda negra.
0: Soc Alexandre VI, el segon papa Borja, nebot de Calixte III. I m'he encarregat de que conegueres la verdadera història de la nostra família. A fer-ho m'han ajudat persones tan erudites com l'escriptor Joan Francesc Mira, que té molt clar qui són els que escampen totes les llegendes.
2: Aquelles grans famílies romanes no podien tolerar que un papa, que no solament no era romà, sinó que no era ni italià, ni estava integrat en la societat italiana. Estava allí, vivia allí, actuava allí, però no formava part de valors indígenes famílies. Un paio que ve des d'allà de l'altra banda del Mediterrani, d'un país, d'un regne de València, que no sabria ni on estava exactament, arriba allí, se col·loca, de tal, es va molt cotarro, i col·loca allí la seva gent, i això es posa frenètic.
0: La doctora en Història Medieval i professora de la Universitat de València, Sandra Bernabéu, és sabedora dels tripijocs i coneix com s'ho feien aquestes famílies sense cap escrúpol per embrutar la reputació dels Borja.
3: La família Sforza de Milà seran els que comencen aquesta llegenda negra a partir de que Lucrecia Borgia es va casar amb el duc de Milà i, per tant, quan trenquen l'aliança, quan podem dir que Alexandre VI trenca l'aliança amb Milà, li fa a la filla negar que ha mantingut relacions sexuals, que ha consumat el matrimoni i que torne i declara nul el matrimoni. Això és una ofensa per al ducat de Milà, i ahí comença la llegenda negra. Una llegenda negra que després a Roma serà continuada per Sorsini i pels Colonna, que són les dues grans famílies aristocràtiques enfrontades entre ells, per això els Borja van a jugar un paper determinant, i que faran fins i tot dir que César Borja havia matat el seu germà.
0: Si el meu fill César el van acusar falsament d'assassinar el seu germà Joan, tot el que van dir sobre l'altra filla meua, Lucrecia, és indecent. Fins i tot van fer pamflets en contra seua dient que era la puta de Roma. Uns pasquins que van arribar a tota Europa. La meua filla es va tancar en un convent davant de tanta difamació.
2: I llavors fan la, diríem, una guerra de propaganda. Comencen a difondre notícies falses, s'inventen coses, les augmenten, s'inventen la cèlebre carta aquella i ja està. Els pasquins hi ha a Roma, a prop de la Piazza Navona, hi ha una estàtua més mutilada que diuen el pasquino. D'allò la paraula pasquí. I allí apegaven cartells de crítica i coses d'això, encara existís. I d'ahí ve lo d'un pasquí. L'únic que podien fer era pegar cartells o difondre una carta falsa, com la carta Silvio Sabelli, que era una carta difamatòria.
0: Aquesta carta anònima és un dels primers exemples documentats de propaganda política en la qual se'ns acusava de crims execrables. Incest, assassinats, enverinaments. Ens comparaven amb Calígula o Neró, afirmant que el meu fill César

0: segrestava dones en les seues campanyes militars per a crear el seu propi harem, al mateix temps que mantenia relacions homosexuals amb un dels seus capitans. O que durant els festejos de la boda de Lucrecia i Alfons d'Aragó es va produir una inenarrable orgia amb una cinquantena de cortesanes. Lucrecia va eixir del convent, on es va recloure després de la difamació quan va xaparaular el seu segon matrimoni amb Alfons d'Aragó. Diuen que es va enamorar d'ell, però allò va acabar prompte. No ens interessava aquella unió. Un sicari contractat pel meu fill César el va matar. Però no vos entristiu. Ja vau escoltar que Lucrecia va acabar els seus dies tranquil·la amb el seu tercer marit, en el ducat de Ferrara. Lucrecia es va emportar la pitjor part de la difamació per ser dona. I a ma mare, Isabel de Borja, amb un paper fonamental en la nostra vida, ningú la recorda. Ningú no. Sí que ho fa, per exemple, la doctora en Filologia Catalana i també professora de la pròpia Universitat de València, Verónica Zaragoza.
1: És la germana del primer papa i mare del segon papa, que sempre es posa l'èmfasi en aquest procés d'entronització dels dos papes Borja, però també s'ha de posar en relleu el paper d'aquesta figura d'Isabel de Borja tan propera a aquests dos papes. Per què? Perquè quan ella enviuda es fa càrrec de seus fills i té una visió de la importància que té mantenir el patrimoni familiar i educar els seus fills d'acord amb uns valors que ja podem considerar quasi bé nobiliaris. Un dels d'aixòs valors, per exemple, seria l'educació en les seues filles. L'educació en els seus fills, però també en les seues filles. Per tant, veiem aquí que el paper d'Isabel de Borja com a mare dels Borja és fonamental en eixa configuració dels valors nobiliaris que trobarem i que després es projectaran cap a altres àmbits de poder.
0: Ma mare em va ensenyar moltes coses. Potser hauria d'haver donat lliçons sobre hipocresia a la resta de les famílies italianes. Feien el mateix que nosaltres, però després ens van voler jutjar amb altres codis morals. El pare Miquel Navarro, professor de teologia i un dels autors de Diplomatari Borja, ho explica millor que jo.
2: Els Orsini i els de la Rovere van difondre i van engrandir els seus defectes, exagerant el nepotisme de tots dos o difonent rumors sobre els excessos d'Alexandre per a perjudicar-los en el camp polític. Però, poc després de la mort d'Alexandre, el clima moral permissiu, relaxat, diguem, que feia que, per exemple, el fet que el papa tinguera fills pues, no fora vist com un escàndol, pues este clima relaxat va canviar radicalment a causa de la reforma protestant i la contrarreforma. I llavors la figura del segon papa Borja va ser escarnida amb els més severs judicis i va ser vist com la representació dels papes corruptes del Renaixement. Quan amb la reforma protestant el concepte de la moral es transforma, i es transforma restrictivament, els Borja se'ls jutja segons eixa nova escala de valors i comencen a censurar-se les seues taques morals. Així, l'objecte de les calúmnies ja no és una conducta política errònia, sinó el llibertinatge sexual i el crim, per exemple, però sense ningú fonament, perquè s'havia transformat el concepte de la moral privada que s'esperava en les persones públiques, especialment en el papa. D'altra banda, hem de dir que la major part de les crítiques de la llegenda negra són calúmnies infundades completament.
0: Propaganda. Tot era propaganda contra nosaltres. Què havíem de fer? Estar constantment desmentint-la? Un papa no s'ha de justificar mai. Tan sols li deu explicacions a Nostre Senyor. I no anava a permetre que la meua família es rebaixara al nivell d'eixos pobres d'esperit.
3: Els Borja mai desmentiran el que el diuen, perquè tota propaganda és bona, no? Siga bona o dolenta. Se crea una vox populi, que avui en dia diríem una opinió pública contrària als Borja, que el que fa és projectar encara més el seu poder. I ells en són conscients i, per tant, juguen i forgen la seva llegenda aparentant tindre un poder

0: malvats ni més manca d'escrúpols que els altres. Foren més hàbils, molt més hàbils, perquè la seva epopeia és extraordinària. En 50 anys, una família de la xicoteta noblesa rural de Xàtiva va aconseguir el papà de Roma, que era pràcticament el mateix, a tindre el poder absolut en Europa, no? Assassinats, conspiracions... És que era la manera de fer política en l'època. En això no foren diferents als altres. El que passa és que després tingueren enemics molt poderosos, tant en vida com, sobretot, després de la seva caiguda. I després la literatura ha fet la resta, no? Autors com Donizetti, com Víctor Hugo, com Alejandro Dumas, en El Conde de Montecristo, feren la resta, no? Convertir en Asborcha en una família mafiosa i criminal d'una manera completament injusta.
1: Ja ho diu el professor d'Història de l'Art de la Universitat Politècnica de València, Santiago Laparra. No ens fan voler mai a Roma, on érem uns estrangers. Ni a València tampoc ens estimarem massa per ser uns nouvinguts. No hi ha res pitjor que ser foraster a ta casa.
2: Aquells valencians estrangers en Roma, quan en 1485 tornen a València, en València tornarien a ser uns nouvinguts, uns arribats. El fet és molt clar. El Palau dels Borja, actual seu de les Corts Valencianes, està a la plaça de Sant Llorenç. Discretament, allunyada, apartada del carrer Cavallers. Carrer Cavallers, que ix de la plaça de la Mare de Déu, que es comença en l'actual Palau de la Generalitat, era el carrer on vivia la florinata de l'aristocràcia valenciana, incloent el comte d'Oliva, que aleshores era un títol més important que el de duc de Gandia. Els Borja, en 1485, eren uns nouvinguts en València, en la seva València, eren uns forasters en la seva València, i es tingueren que conformar en un lloc discretament apartat del carrer Cavallers, el qual subratja ben bé esa condició de nouvinguts que aviat els Borja superarien, perquè molt prompte aquells nouvinguts es convertirien en el primer llinatge de la noblesa valenciana. Quan, en 1520, el tercer duc de Gandia inaugura, encara no acabades les obres de la seva seu, del seu palau a València, l'actual seu de les Corts Valencianes, quan en 1520 el tercer duc Joan de Borja Enríquez inaugura aquell palau, la festa va ser descomunal a modo de targeta de visita de "Així estem nosaltres, es Borja, la família valenciana més universal".
1: Vam deixar un llegat moral, cultural i artístic, sustentat en la resistència i en la lluita pel que creiem. Tan sols cal que passegeu pels carrers de Gandia, Xàtiva, Simat de la Valldigna, Alfaguir, Albaida, Castelló de Rugat, Vallès, Llombai, Castellnou o València, per deixar-vos enlluernar pel nostre impressionant patrimoni, com el Palau Ducal, el monestir de Sant Jeroni de Cotalba, l'Hospital de Sant Marc, la Col·legiata de Santa Maria, l'Ermita de Santa Anna, el Castell dels Milà i Aragó, el Convent de Santa Clara o la mateixa Universitat de València, que vaig crear jo mateix. Vam fundar un estat senyorial al Regne de València i vam posar la Corona d'Aragó al lloc on es mereixia. Però és que sota la meua protecció vaig tindre artistes com Miquel Àngel, Veneto, Tiziano, fins i tot Leonardo da Vinci, que dissenyava les màquines de guerra per a l'exèrcit del meu fill César. Fins i tot a Roma, les primeres obres d'urbanisme modern van ser cosa meua. Vaig manar construir la Via Alessandrina, l'actual Via della Conciliazione, que connecta la plaça de Sant Pere amb el castell de Sant'Angelo. Quan la recorregues com a turista, recorda't dels Borja. Vaig impulsar la Universitat de la Sapienza, on Copèrnic explicava les seues teories revolucionàries. Vaig reorganitzar l'administració de l'Església i vaig posar ordre en les finances, que estaven en la ruïna. Vaig llevar poder als barons romans que em restaven influència. Vaig iniciar la restauració del poder pontifici. I gràcies a mi, el Renaixement entrà per València i es va escampar per tota la península ibèrica, des de la vora del Túria.

0: Vaig ser un papa del Renaixement, el bressol del Renaixement, que s'estimava València. Nosaltres, els Borja, els estrangers, els papes que van vindre de fora per ampliar el món, que no es van acontentar amb menys. Ja no tinc ganes de predicar. Ara vosaltres haureu de jutjar. Si sentiu que eix és el vostre paper, jo no ho faré. Perquè jutjar amb valors morals a qui no ha pogut veure el poder de prop és propi d'un gos o d'un ruc. Però fem una cosa. Imagineu que l'heu vist. Tan de prop que quasi hauríeu pogut tocar-lo. Un poder capaç de canviar el món. Vos hauria fet millors o pitjors persones? És difícil respondre veritat. Però el cel i la glòria existisquen o no, sens dubte són per als que no han tingut por de mirar el seu destí i desafiar-lo, encara que hagin perdut. Trobe a faltar al meu oncle. Espere que d'alguna manera hagi estat orgullós de mi. De ningú més ho necessite. Vaig fer el que vaig haver de fer i ho vaig fer amb convicció. I així està el meu llegat. El nostre llegat. Per a vosaltres i els que vinguen darrere. Pels segles dels segles. Amén. Amén. Amén.
1: Borja, de València al Vaticà. Història de dos papes. Guió i producció, Xavier Martínez. Guió de ficció, David Pascual. Narració i papa Alexandre Sisé, Nacho Fresneda. Títols de crèdit, Paula Usero. Disseny sonor, Kelu Robles i Eloi de la Aza. Direcció, Ángela Sepúlveda. Direcció i producció executiva La República Independiente de la Ràdio, Paz Galiana. Gestió de continguts d'Apunt, Txelo Rivera. Producció executiva d'Apunt, Inés Mengual. Agraïments, Institut Internacional d'Estudis Borjans. Borja, de València al Vaticà, història de dos papes, és una producció d'Apunt en associació amb la República Independiente de la Ràdio, basada en una idea original de Camilo Genú.
2: Som Apunt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: Fronta una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
5: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
6: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
4: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Apunt, la ràdio pública de les Valencians.

0: Som la veu de tots. Som A Punt. Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
1: Benvinguts al recull dels millors moments de la vesprada d'A Punt. Avui ens centrem en la primera quinzena de juny i farem un especial de connexions de la nostra companya Mar Hernández, que al llarg de tot el curs ha eixit cada dia al carrer per fer-vos protagonistes a molts de vosaltres.